0: Ja? Amb conseqüències incertes, com sequera o pluges intenses. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espar Unigirona per 67-72, vuitena Lliga Catalana per les urgellenques.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia estiuenc. Al matí serà fresc, a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA i posa alguns exemples.
7: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals de la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
8: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
9: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
10: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
12: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un esprai de gas pimienta.
13: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
14: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
11: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor, i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que sense voler l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
0: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
15: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que la joia

Es van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia defensat

0: norma que va aprovar el seu mateix govern, un codi ètic del 2005 que impedia als càrrecs públics rebre regals o els obligava a entregar-los a patrimoni de l'Estat.
1: Salvador Illa blinda la consellera d'Educació malgrat l'allau de crítiques de l'oposició pel fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, el president ha admès que l'executiu va cometre errades greus, però ha tornat a tancar files amb Esther Niubó i diu que ja s'han pres mesures al respecte.
2: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició és que dit. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
1: Les explicacions no han servit per apaivagar els retrets de la resta de grups, tampoc dels aliats parlamentaris d'Illa. Jordi Albert d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns han acusat el govern d'opacitat en la gestió de l'afer i han seguit assenyalant Niubó.
3: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
4: No es pot limitar a assenyalar a tres persones. La responsabilitat també és política.
1: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
5: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història.
6: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
1: Amb tot, Illa ha instat els partits a girar full i centrar els esforços a assolir un gran pacte de país en l'àmbit educatiu. El president ha citat per aquest divendres tots els grups en una primera reunió.
7: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos de 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3CatInfo.
9: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, la península ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
1: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
7: 3CAT Info.
1: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mientras no se arregle y la estación no sigue segura, continuará tancada.
10: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características.

0: gas. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
1: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
2: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
1: La defensa de la terapeuta estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baquei, de la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
3: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
1: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown a escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre Ernest Urtasun li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
4: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu, ai, Déu meu. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, ella anava rient, anava rient. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que us heu, com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
1: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. Good job, buddy.
5: We're just gonna have to do this the hard way.
6: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia. La pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries, i també és un cant a la lleialtat. In our
7: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot.
6: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat, i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
1: Esports. Amb Damià Aguilar.
8: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Kerolin, Serra, Jordi i Graham.
9: Xiula al final del partit. Yakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
8: Una de les golejadores, Serra, Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
10: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
8: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador, 4-1 al descans i 5-2 al final. Romeu ha proposat un 11 amb Sidney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Kerolin. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katoto, és l'Olympique, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
1: 3CAT Info.
8: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts Diana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
11: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
8: Abans de la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
12: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
8: Destacan aquests partits inicials de la Nations League, el Països Baixos-Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha un Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15. Té la baixa de l'alè pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulic ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
13: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
14: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
13: Because this team, Efes team, is built to play at least playoffs.
8: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
15: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, un pasito más.

0: más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
1: Aquest Barça Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També aquest dijous a les 6 de la tarda, Dubai Real Madrid, el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i a 2:15 del vespre, Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Real Madrid B, amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial de Ciclisme de Mont-real al Canadà aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i ICAT. El segon classificat ha estat Beni Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espar Unigirona per 67-72.
0: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que al matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin

0: de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
1: We need to slow it down before we reach the next stage.
2: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
1: And we need peace before we reach that point.
0: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
3: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
0: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
4: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
5: Al maig, a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial... Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. En els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
6: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
5: No s'esperen resultats notoris, més aviat una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peibon ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
7: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'estatus quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
5: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
4: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nandos Anoguera.
8: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
9: As a student, I need some advantages to help me in my studies.
10: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
11: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que, com a ciutadans, esperem molt dels responsables.
8: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Sumaya Munsif Haji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
12: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
8: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centredretà Aziz Ahanoush, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
4: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
13: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
4: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells dos menors, sospitoses de difondre continguts digitals que incitaven a entrar de forma massiva a Ceuta i Melilla. Precisament per aquest dimecres, dia de les eleccions, s'havia fet una nova crida. L'agència EFE ha informat que les detencions s'han efectuat en diverses ciutats de tot el país. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà ell, recollint els criteris de la majoria progressista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, aquest dimecres ha avançat que emetrà un vot particular per deixar clara la seva postura. Repassem amb Txell Vallespí el més destacat de les declaracions del magistrat conservador José María Macías.
14: Macías farà una sentència inequívoca.
15: Sempre he estat clar amb els meus escrits i, naturalment, la sentència que diti serà clara.
14: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
15: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareixa amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un vot particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència.
14: El seu prestigi no se'n ressentirà.
15: I un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, que potser no té tant de prestigi.
14: Amb la sentència favorable, l'amnistia s'haurà d'aplicar de manera diligent.
15: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
4: L'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat, en una publicació a la xarxa X, diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia recorda la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
16: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
17: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
16: També s'inclouran la majoria de les 50 d'esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
18: 3CAT Info.
4: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
19: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
4: L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Bacar.
16: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
20: No arriba petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
21: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
16: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrat és coordinadora nacional del sindicat.
22: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
16: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
18: El temps.
4: Gemma Puig.
23: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins a per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només 2 continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
0: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
1: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
0: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només dues persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
4: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
2: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
3: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
2: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
4: 3CAT Info. Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de l'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8,5 km. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona nascura.
24: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris. Han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
25: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
24: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
4: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
26: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobo és el cap de colla.
27: És molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Vale? Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
26: Els xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat, a l'extrema dreta, i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
28: Des d'ara ets superrubent, l'heroi d'aquesta ciutat.
29: Però la capa és taronja?
28: Un record del teu passat.
26: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del braç de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
4: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orella 2 s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
5: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
6: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Poto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
5: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sleater-Kinney, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
4: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comparat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les hores detingudes, L'home de la maleta i No tornarem mai més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
18: Esports.
4: Amb Damià Aguilar.
26: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Caroline, Serra Jordi i Graham, Pere Romeu, entrenador.
7: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
26: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
7: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
26: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetes, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
7: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
26: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
18: 3CAT Info.
26: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espar Unigirona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
8: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
26: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
9: Sí, el Cadí ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
10: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Xanaia Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de

0: Bàsquet, des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
1: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo...
0: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 8:45 amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També es jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre. Partit pendent de la quarta jornada, l'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo. Un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17, de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
2: Tresca Info.

0: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i diu que l'hivern serà molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau. Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar el cas. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten. Incident al Congrés amb un esprai de gas pebre que una diputada del PP ha ensenyat al ple i que la cambra ja investiga. S'han atès 12 persones i s'han desallotjat diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés el pot. La mesa espera l'informe de la policia i dels serveis tècnics per decidir si actua contra la diputada popular. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera. El fenomen del Super Niño podria provocar els propers mesos 451.000 morts arreu del món per la calor extrema. Els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud, segons un estudi de la Universitat de Chicago. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera, amb conseqüències incertes, com sequera o pluges intenses. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Unigirona per 67-72, vuitena Lliga Catalana per les urgellenques.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia estiuenc. Al matí serà fresc, a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat de la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA i posa alguns exemples.
7: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals. Hauríem de començar amb acords limitats que tothom pugui recolzar, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
8: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto.

0: ley de vivienda que es necesario.
1: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
0: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
1: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
2: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
1: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
4: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
5: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
6: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
3: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després s'ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor, i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que sense voler l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
1: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
7: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que les joies van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia de defensat aquesta versió.
8: L'último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la de ellos que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
7: I ara demana el jutge de l'Audiència Nacional que reclami a l'Aràbia Saudita que confirmi que les joies eren un regal i validi la seva versió. Zapatero està investigat per delictes de contraban i frau fiscal. Si les joies són del 2007, el delicte fiscal hauria prescrit, però en acceptar aquest regal, l'expresident espanyol s'hauria saltat una

0: Era teva meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convico a disposició és que tinc. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
1: Les explicacions no han servit per apaivagar els retrets de la resta de grups, tampoc dels aliats parlamentaris d'Illa. Jordi Albert d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns han acusat el govern d'opacitat en la gestió de l'afer i han seguit assenyalant Niubó.
2: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
3: No es pot limitar a assenyalar a tres persones. La responsabilitat també és política.
1: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
4: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història.
5: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
1: Amb tot, Illa ha instat els partits a girar full i centrar els esforços a assolir un gran pacte de país en l'àmbit educatiu. El president ha citat per aquest divendres tots els grups en una primera reunió.
6: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, sol, calor al migdia, les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3CatInfo.
8: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península Ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
1: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
6: 3CAT Info.
1: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mentre no s'arregli i l'estació no sigui segura, continuarà tancada.
9: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
1: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident.

0: Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
1: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes, ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
0: La defensa de la terapeuta estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baquei, de la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
2: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown a escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre Ernest Urtasun li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
3: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu, ai, Déu meu. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, era barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que sabeu, com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Ho voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Good job, buddy. We're just gonna have to do this the hard way.
5: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia, la pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries, i també és un cant a la lleialtat. In our
6: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot.
5: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
7: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Kerolin, Serra, Jordi i Graham.
8: Xiula al final del partit. Yakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
7: Una de les golejadores, Serra, Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
9: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
7: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador, 4-1 al descans i 5-2 al final. Romeu ha proposat un 11 amb Sidney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Kerolin. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katotó, és l'Olympique, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
0: 3CAT Info.
7: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts Diana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
10: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
7: Abans, a la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
11: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
7: Destacan aquests partits inicials de la Nations League, el Països Baixos-Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha un Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 8:45. Té la baixa de l'alè pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulic ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
12: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
13: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
12: Because this team, Efes team, is built to play at least playoffs.
7: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
14: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
7: Aquest Barça-Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També aquest dijous, a les 6 de la tarda, Dubai-Real Madrid, el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i a 8:45 del vespre, Baskonia-Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Reial Madrid B amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Mundial de Ciclisme de Mont-real al Canadà aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació.
15: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i ICAT. El segon classificat ha estat Benny Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Unigirona per 67-72.
0: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que al matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
7: Al maig, a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. En els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
1: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
7: No s'esperen resultats notoris, més aviat una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peibon ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
8: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina, la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'statu quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
7: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
9: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
10: As a student, I need some advantages to help me in my studies.
11: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
10: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
12: En tant que marocaine, j'attends. Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mondials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
13: On attend beaucoup de responsables.
9: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Sumaya Munsif Haji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
14: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
9: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centredretà Aziz Ahanouch, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
0: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
15: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
0: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells 2 menors, sospitoses de difondre continguts digitals que incitaven a entrar de forma massiva a Ceuta i Melilla. Precisament per aquest dimecres, dia de les eleccions, s'havia fet una nova crida. L'agència EFE ha informat que les detencions s'han efectuat en diverses ciutats de tot el país. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà ell, recollint els criteris de la majoria progressista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, aquest dimecres ha avançat que emetrà un vot particular per deixar clara la seva postura. Repassem amb Txell Vallespí el més destacat de les declaracions del magistrat conservador José María Macías.
16: Macías farà una sentència inequívoca.
17: Sempre he estat clar amb els meus escrits i, naturalment, la sentència que emeti serà clara.
16: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
17: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareix amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un vot particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència.
16: El seu prestigi no se'n ressentirà.
17: I un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, que potser no té tant de prestigi.
16: Amb la sentència favorable, l'amnistia s'haurà d'aplicar de manera diligent.
17: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que s'ha complit amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
0: L'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat, en una publicació a la xarxa X, diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'Audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia es recorda a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
18: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
19: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa, perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
18: També s'inclouran la majoria de la cinquantena d'esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
20: 3CAT Info.
0: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
8: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
0: L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Bacar.
2: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
21: No arriba petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
22: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
2: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrat és coordinadora nacional del sindicat.
23: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
2: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
20: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins a per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només 2 continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
25: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
26: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes, els tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
25: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només 2 persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
27: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
28: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
27: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
1: 3Cat Info.
0: Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de l'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8,5 km. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona Nascura.
3: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
4: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
3: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
0: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
5: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobon és el cap de colla.
6: És molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Vale? Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
5: Els Xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els Xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat a l'extrema dreta i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
7: Des d'ara ets superrubent, l'heroi d'aquesta ciutat, però la capa és taronja? Un record del teu passat.
5: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del Verge de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
0: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orelladors s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
10: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
11: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Poto Plaça Catalunya. És una

0: Bestiesa.
1: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Benny Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sliterkini, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
2: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comprat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les Hores Detingudes, L'Home de la Maleta i No Tornarem Mai Més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
3: Esports.
2: Amb Damià Aguilar.
4: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Caroline, Serra Jordi i Graham, Pere Romeu, entrenador.
5: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
4: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
5: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
4: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetes, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
5: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
4: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
3: 3CAT Info.
4: Arreu s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta la guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espar Unigirona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
6: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
4: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
7: Sí, el Cadí ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
4: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Xanaia Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a les Roces, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
8: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo...
4: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 2:15 amb la baixa de l'aler pivot.

0: Tossan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a un a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre. Partit pendent de la quarta jornada, l'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo. Un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17 de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
1: Trescat Info.

0: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i diu que l'hivern serà molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau. Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar el cas. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten. Incident al Congrés amb un esprai de gas pebre que una diputada del PP ha ensenyat al ple i que la cambra ja investiga. S'han atès 12 persones i s'han desallotjat diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés el pot. La mesa espera l'informe de la policia i dels serveis tècnics per decidir si actua contra la diputada popular. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera. El fenomen del Super Niño podria provocar els propers mesos 451.000 morts arreu del món per la calor extrema. Els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud, segons un estudi de la Universitat de Chicago. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera, amb conseqüències incertes, com sequera o pluges intenses. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espar Unigirona per 67-72, vuitena Lliga Catalana per les urgellenques.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia estiuenc. Al matí serà fresc, a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat de la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA i posa alguns exemples.
7: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals. Hauríem de començar amb acords limitats que tothom pugui recolzar, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
8: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
9: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
10: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
12: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
13: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
12: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
11: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després s'ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor, i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que sense voler l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
0: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
14: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que les joies van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia defensat aquesta versió.
15: L'últim que jo pensava en això era el valor patrimonial, però ara és que el teníem ahí com un regalo, eso de cortesia personal, sin ninguna intenció, sin usos y destino.
14: I ara demana el jutge de l'Audiència Nacional que reclami a l'Aràbia Saudita que confirmi que les joies eren un regal i validi la seva versió. Zapatero està investigat per delictes de contraban i frau fiscal. Si les joies són del 2007, el delicte fiscal hauria prescrit, però en acceptar aquest regal, l'expresident espanyol s'hauria saltat una norma que va aprovar el seu mateix govern, un codi ètic del 2005 que impedia als càrrecs públics rebre regals o els obligava a entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Salvador Illa blinda la consellera d'Educació malgrat l'allau de crítiques de l'oposició pel fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, el president ha admès que l'executiu va cometre errades greus, però ha tornat a tancar files amb Esther Niubó i diu que ja s'han pres mesures al respecte.
16: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec les vegades que ho convico a disposició és que tinc. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
0: Les explicacions

0: És la responsabilitat també és política.
1: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
2: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història.
3: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
1: Amb tot, Illa ha instat els partits a girar full i centrar els esforços a assolir un gran pacte de país en l'àmbit educatiu. El president ha citat per aquest divendres tots els grups en una primera reunió.
4: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
1: El superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península Ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
1: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
4: 3Cat Info.
1: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mentre no s'arregli i l'estació no sigui segura, continuarà tancada.
7: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
1: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
8: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
1: La defensa de la terapeuta es

0: Estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
1: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown a escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre Ernest Urtasun li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
2: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu, ai, Déu meu. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, ella anava rient. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com, quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Ho voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. Good job, buddy.
3: We're just gonna have to do this the hard way.
4: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia, la pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries, i també és un cant a la lleialtat. In our
5: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot.
4: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat, i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
6: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Kerolin, Serra, Jordi i Graham.
7: Xiula al final del partit. Yakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria.

0: Clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
1: Una de les golejadores, Serra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
2: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
1: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador, 4-1 al descans i 5-2 al final. Romeu ha proposat un 11 amb Sidney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Caroline. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria, Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katoto, és l'Olympique, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
3: 3CAT Info.
1: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts Diana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
4: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
1: Abans, a la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
5: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
1: Destacan aquests partits inicials de la Nations League, el Països Baixos-Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha una Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 8:45. Té la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulić ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
6: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
7: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
6: Because this team, Efes team, is built to play at least playoffs.
1: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
8: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sé que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
1: Aquest Barça-Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També aquest dijous, a les 6 de la tarda, Dubai-Real Madrid, el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i a 8:45 del vespre, Baskonia-Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Real Madrid B, amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial de Ciclisme de Mont-real al Canadà aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte.

0: a la una del migdia, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació. 3CAT Info.
1: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i ICAT. El segon classificat ha estat Beni Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espar Unigirona per 67-72.
0: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que el matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping,

0: a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
1: Al maig, a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial... Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. En els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
2: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
1: No s'esperen resultats notoris. Més aviat, una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Paybone ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
3: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'estatus quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
1: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nandos Anoguera.
4: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
5: As a student, I need some advantages to help me in my studies.
2: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin, i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
5: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
6: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
7: On attend beaucoup de responsables.
4: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Soumaya Moncef Hadji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
8: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
4: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centredretà Aziz Ahanoush, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
0: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
9: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
0: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells 2 menors, sospitoses de difondre continguts digitals que incitaven a entrar de forma massiva a Ceuta i Melilla. Precisament per aquest dimecres, dia de les eleccions, s'havia fet una nova crida. L'agència EFE ha informat que les detencions s'han efectuat en diverses ciutats de tot el país. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional

0: Nacional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà ell, recollint els criteris de la majoria progressista. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, aquest dimecres ha avançat que emetrà un vot particular per deixar clara la seva postura. Repassem amb Txell Vallespí el més destacat de les declaracions del magistrat conservador José María Macías.
1: Macías farà una sentència inequívoca.
2: Sempre he estat clar en els meus escrits i, naturalment, la sentència que emeti serà clara.
1: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
2: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareixa amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un vot particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència.
1: El seu prestigi no se'n ressentirà.
2: I un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, que potser no té tant de prestigi.
1: Amb la sentència favorable, l'amnistia s'haurà d'aplicar de manera diligent.
2: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
0: L'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La Fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat, en una publicació a la xarxa X, diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia recorda la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
4: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
3: També s'inclouran la majoria de les 50 d'esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
5: 3Cat Info.
0: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu.

0: Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
1: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
0: L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Albacar.
2: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roquer de Saja.
3: No arriba petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
4: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
2: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrat és coordinadora nacional del sindicat.
5: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
2: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
7: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos de 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només 2 continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
8: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
9: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes, els tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
8: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només 2 persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
10: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
11: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte. per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
10: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
12: 3Cat Info.
0: Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de l'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8 km i mig. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona Nascura.
13: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris. Han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
14: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
13: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
0: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
15: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobon és el cap de colla.
16: És molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Vale? Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
15: Els xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat a l'extrema dreta i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
17: Des d'ara ets superrubén, l'heroi d'aquesta ciutat, però la capa és taronja? Un record del teu passat.
15: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del Braç de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
0: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orella 2 s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
18: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
19: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
18: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sleater-Kinney, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comparat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les hores detingudes, L'home de la maleta i No tornarem mai més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
12: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
20: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Kerolin, Serra Jordi i Graham, Pere Romeu, entrenador.
21: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
20: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
21: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
20: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetas, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
21: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
20: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
12: 3CAT Info.
20: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espart Uni Girona per 67-72, malgrat els 22 punts Diana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
22: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
20: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
23: Sí, el que dia ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
20: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Chanaya Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a les Roces, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
24: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo...
20: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15 amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També es jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre. Partit pendent de la quarta jornada, l'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo. un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17 de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València

0: València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
1: Trescat Info.

0: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i diu que l'hivern serà molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau. Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar el cas. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten. Incident al Congrés amb un esprai de gas pebre que una diputada del PP ha ensenyat al ple i que la cambra ja investiga. S'han atès 12 persones i s'han desallotjat diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés el pot. La mesa espera l'informe de la policia i dels serveis tècnics per decidir si actua contra la diputada popular. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera. El fenomen del Super Niño podria provocar els propers mesos 451.000 morts arreu del món per la calor extrema. Els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud, segons un estudi de la Universitat de Chicago. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera, amb conseqüències incertes, com sequera o pluges intenses. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espar Unigirona per 67-72, vuitena Lliga Catalana per les urgellenques.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia estiuenc. Al matí serà fresc, a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat de la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats.

0: dels russos, un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
1: We need to slow it down before we reach the next stage.
2: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
1: And we need peace before we reach that point.
0: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
3: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
0: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
4: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA i posa alguns exemples.
5: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals. Hauríem de començar amb acords limitats que tothom pugui recolzar, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
4: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
6: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
4: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
7: 3CAT Info.
4: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
4: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
8: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
4: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat

0: D'altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
1: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
3: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
4: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
5: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
2: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després s'ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor, i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que sense voler l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
0: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
6: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que les joies van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia defensat aquesta versió.
7: L'últim que jo pensava en això era el valor patrimonial, però la d'ells que el teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
6: I ara demana el jutge de l'Audiència Nacional que reclami a l'Aràbia Saudita que confirmi que les joies eren un regal i validi la seva versió. Zapatero està investigat per delictes de contraban i frau fiscal. Si les joies són del 2007, el delicte fiscal hauria prescrit, però en acceptar aquest regal, l'expresident espanyol s'hauria saltat una norma que va aprovar el seu mateix govern, un codi ètic del 2005 que impedia als càrrecs públics rebre regals o els obligava a entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Salvador Illa blinda la consellera d'Educació malgrat l'allau de crítiques de l'oposició pel fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, el president ha admès que l'executiu va cometre errades greus, però ha tornat a tancar files amb Esther Niubó i diu que ja s'han pres mesures al respecte.
8: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convingut a disposició és que tinc. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
0: Les explicacions no han servit per apaivagar els retrets de la resta de grups, tampoc dels aliats parlamentaris d'Illa. Jordi Albert d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns han acusat el govern d'opacitat en la gestió de l'afer i han seguit assenyalant Niubó.
9: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
10: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.

0: La responsabilitat també és política.
1: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
2: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.

0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins a per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia, les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
2: 3Cat Info.
0: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mientras no se arregle y la estación no sigue segura, continuará tancada.
4: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
0: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
5: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
0: La defensa de la terapeuta estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella

0: Sí, a Cabanes.
1: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira 2 dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre Ernest Urtasun li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
2: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu, ai, Déu meu. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, és d'ahir, era la barriera, la barriera. Dic, hòstia, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? No us voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la Sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però, malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. Good job, buddy.
3: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la première d'En el corazón de la bestia. La pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries. I també és un cant a la lleialtat. In our
4: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot.
3: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
5: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb 2 gols de Payor i un de Caroline, Serra, Jordi i Graham.
6: Xiula al final del partit. Yakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
5: Una de les golejadores, Serra, Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
7: totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
5: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.

0: Romeu ha proposat un 11 amb Sidney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Kerolin. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria, Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katotó, és l'Olympic, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
1: 3Cat Info.
0: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
2: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
0: Abans, a la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
3: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
0: Destaquen aquests partits inicials de la Nations League, el Països Baixos-Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha un Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 8:45. Té la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulic ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
4: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
5: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
4: Because this team, Efes team, is built to play at these playoffs.
0: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
6: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
0: Aquest Barça-Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3Cat. També aquest dijous a les 6 de la tarda, Dubai-Real Madrid, el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i a 8:45 del vespre, Baskonia-Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Real Madrid B amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial de Ciclisme de Mont-real al Canadà aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació.
1: 3Cat Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Andarrock i ICAT. El segon classificat ha estat Beni Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espar Unigirona per 67-72.
0: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que el matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos, un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
7: Al maig a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa

0: gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. En els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
1: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
0: No s'esperen resultats notoris, més aviat una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peibon ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
2: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'estatu quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
0: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
3: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
4: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
5: As a student, I need like some advantages to help me in my studies.
1: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
5: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
6: En tant que marocaine, j'attends. Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
7: On attend beaucoup de responsables.
4: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Sumaya Munsif Haji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
8: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
4: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centre dretà Aziz Ahanoush, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
3: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
9: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
3: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells 2 menors, sospitoses de difondre continguts digitals que incitaven a entrar de forma massiva a Ceuta i Melilla. Precisament per aquest dimecres, dia de les eleccions, s'havia fet una nova crida. L'agència EFE ha informat que les detencions s'han efectuat en diverses ciutats de tot el país. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà ell, recollint els criteris de la majoria progressista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, aquest dimecres ha avançat que emetrà un vot particular per deixar clara la seva postura. Repassem amb Txell Vallespí el més destacat de les declaracions del magistrat conservador José María Macías.
10: Macías farà una...

0: una sentència inequívoca.
1: Sempre he estat clar amb els meus escrits i, naturalment, la sentència que emeti serà clara.
0: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
1: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareix amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un vot particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència.
0: El seu prestigi no se'n ressentirà.
1: I un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, que potser no té tant de prestigi.
0: Amb la sentència favorable, l'amnistia s'haurà d'aplicar de manera diligent.
1: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
2: L'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La Fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat, en una publicació a la xarxa X, diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'Audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia es recorda a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
4: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa, perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
3: També s'inclouran la majoria de les 50 d'esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
5: 3CAT Info.
2: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
6: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
2: L'organisme anticipa nous increments del

0: els tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Becar.
1: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
2: No arriba petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
3: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
1: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrades, coordinadora nacional del sindicat.
4: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
1: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins a per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, sol, calor al migdia, les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només 2 continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
7: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
8: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes els tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
7: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només 2 persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
9: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
10: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
9: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
5: 3CAT Info.
0: Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de

0: L'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8 km i mig. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona Nascura.
1: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris. Han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
2: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
1: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
0: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
3: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobon és el cap de colla.
4: És molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
3: Els xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat, a l'extrema dreta, i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
5: Des d'ara ets superrubent, l'heroi d'aquesta ciutat, però la capa és taronja? Un record del teu passat.
3: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del Verge de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
0: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orelladors s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
6: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
7: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Poto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
6: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sliterkini, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans Orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comparat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les hores detingudes, L'home de la maleta i No tornarem mai més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua,

0: llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
1: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
2: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payo, un de Caroline, Serra Jordi i Graham, Pere Romeu, entrenador.
3: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
2: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
3: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
2: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetes, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
3: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
2: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
1: 3CAT Info.
2: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espar Unigirona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
4: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
2: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
5: Sí, el Cadí ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
2: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Chanaya Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a les Roces, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
6: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo...
2: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15 amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També es jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre, partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo, un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17, de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio.

0: L'actualitat ens porta aquest matí en primer lloc cap als Estats Units perquè Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió que el govern ha fet de la crisi a Ceuta.
1: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Sánchez també ha carregat contra les polítiques de Donald Trump davant del plenari, on també hi ha intervingut el president de l'Iran. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un president iranià molt combatiu assegurant que cap atac quedarà sense resposta i un president ucraïnès advertint que Putin no té límits i que és una amenaça imminent per a Europa. Aquests han estat els protagonistes de la segona jornada d'aquesta Assemblea General de l'ONU.
0: De seguida tornarem a Nova York, que en una atenció als mitjans Pedro Sánchez també ha parlat de les joies de Zapatero, per dir que manté la confiança en l'expresident, i li han preguntat pel fet que la seva dona vagi a judici. Sobre això ha respost que està tot dit des de fa temps. El president del govern espanyol també ha fet una crida als partits per aprovar un nou decret sobre habitatge. Això després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, que avui veureu a totes les portades dels diaris i que ahir van treure de casa seva en camilla i ambulància. És un mes dels molts desnonaments que hi ha cada dia, però aquest ha generat una gran mobilització social. Fins i tot a Barcelona hi ha hagut mobilitzacions en les últimes hores. Per cert, sobre habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la pressió de l'Ajuntament contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes més aviat discrets. En un any només s'ha reduït un 10%. A les principals plataformes immobiliàries encara se'n poden trobar més de 500. De seguida ho ampliem. En esports, avui comença l'Eurolliga de bàsquet al Palau a 8:45, Barça-Efes d'Istanbul. Podreu seguir el partit a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions femenina, debut amb golejada del Barça.
3: L'ho fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol. El cinquè del Barça, el gol de Payer.
0: 2-5 al camp del París. Les blaugranes comencen amb bon peu el camí cap a la cinquena Champions. I pel que fa al temps, doncs pocs canvis, no? A l'Eicordomí, sol, calor... Seguim així?
4: Bon dia. Sí, seguim sense canvis, seguim amb sol, amb temperatures avui una mica més altes, encara podríem pujar 1 o 2 graus a l'interior i arribar amb més facilitat als 33 o 34 graus. Això es mantindrà així encara tota la setmana. A partir de diumenge al vespre pot començar a canviar i la setmana que ve ens arribarien ja petits ruixats.
0: Doncs així comença el dia de la Mercè. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem l'anàlisi de Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. I a 11:45 coneixerem la història del restaurant Cinco Hermanos, una institució que visitarem a l'espai de la taverna. I quan passen 4 minuts de les 6 del matí, comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%. Però si posem el focus en els últims mesos, fins i tot veiem un repunt considerable.
7: Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost. Són 167 més que al maig, quan hi havia 358. Respecte a fa un any, se n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
8: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
7: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web.
0: Els principals afectats que continuïn aflorant apartaments turístics sense llicència són els veïns.
7: A la bústia de queixes i denúncies del matí hem rebut el missatge de la Núria, veïna de la Barceloneta.
6: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
7: L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
0: Si voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies al Matí de Catalunya Ràdio, podeu fer enviant un missatge al 636 36 0609. I d'habitatge també se n'ha parlat a Nova York. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i del ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada.
9: El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
9: Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonament. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
11: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
9: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
0: I a Vic ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat.
7: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir.
0: Anem a Vignàtia d'ell.
12: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
13: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
12: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
14: O tallem això del soc arrel o ens anem a l'abisme real.
12: Des de Vic, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 9 minuts al matí. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
9: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Tornem a Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo,

0: y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
1: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
2: També ho hem estat seguint aquests dies. Rècord d'abstenció a les eleccions legislatives del Marroc.
3: El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema.
2: Enviat especial a Rabat, Nando Zanuguera.
4: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya amb punts per arribar a encapçalar l'executiu ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zanuguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció a aquesta notícia, la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia?
5: Sí, si més no, el que publica avui El Mundo diu que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Les autoritats lituanes sabrien fins i tot el tipus de dron que els russos podrien fer servir contra Espanya, França o Itàlia. Un Gerbera d'aproximadament 2,5 metres d'envergadura i un abast màxim declarat de 600 quilòmetres, depenent de la càrrega explosiva que porti. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna. Lituània tindria aquesta informació des de després del misteriós viatge del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscou el 25 d'agost.
2: I qüestió destacada també de les últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero demana ara al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007.
3: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
2: Ara a Madrid, Paula Brujats.
6: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragda, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Incident rocambolesc ahir al Congrés que investiga una diputada del PP perquè va fer servir un espray de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades.
5: Sí, ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'espray per indicació de la diputada.
2: Dani Sánchez.
7: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un spray de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
8: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
9: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
10: Esto no es un arma. Obviamente ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
7: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: En fi, això i a la seu de la Sobirania Popular a Madrid. Aquí les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de les proves PISA no convencen l'oposició que li continua demanant al cap de la consellera Niubó.
3: El president la va exculpar i d'una errada que va qualificar d'inacceptable.
2: Àlex Giralt Robert.
11: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
12: Marxar i

0: Més responsabilitats.
1: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
2: Ni la resta de l'oposició.
3: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
4: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no sabe muy bien a quién encolomarle el muerto.
2: I és que

0: Pràcticament un minut d'un quart de set del matí. En crònica de successos us expliquem que han detingut a Madrid la parella de Josep Juan Pere per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Anem fins a Viella, Sofia Cabanes.
1: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juan Pere va morir a Baqueira 2 dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Juan Pere, per cert, amic d'Isaac Andic. Doncs bé, la defensa de la terapeuta de la família, Andic, denuncia el linxament mediàtic que està patint la seva clienta i estudia emprendre accions legals.
2: El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
3: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
2: Jofresa també denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
4: Segons van avançar els diaris El País i El Periódico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien 2 dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa 2 anys assegut al sofà i que van deixar-lo en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat a les 2 dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat. Els veïns van ser els que van alertar el telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps.
0: I 2 apunts més abans dels esports. El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español.
2: Els errors de les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà. Per evitar malentesos, els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català.
0: I l'altra, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco.
4: La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat deia ahir a X que la sentència ha estat una alegria immensa i agraïa el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública.
0: I els esports, Robert Prat?
5: El Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a 8:15, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 8:15. I el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Uni Girona.
0: 10 minuts i 6:45 del matí. Ara 3 titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: La primera.

0: és el dia central de la Festa de la Mercè i a jornada castellera, i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons que es podrà veure des del mar i l'espectacle de la Fura dels Baus que es podrà veure al Moll de la Fusta.
1: La segona.

0: Avui al Festival de Sant Sebastià, Javier Giner, que es va inspirar en aquest tema que sentim per escriure la sèrie Jo Addicto, debuta com a director d'un llargmetratge amb esta soledat protagonitzada per Oriol Pla i Marina Salas. També es presenta la segona producció catalana que va a competició. Es diu Sants, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo de protagonista.
1: I la tercera.

0: Actor i el Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on explora la figura del pallasso. Després d'estrenar-se en diferents teatres, es podrà tornar a veure a Barcelona a partir del 21 d'octubre a la Sala Becket.
1: Doncs tot això, avui que és dijous, 24 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3 quilos i 500 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Mohamed, amb 3 quilos i 625 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar de les joies de Zapatero. L'expresident espanyol ha informat al jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i que les va acceptar per deferència. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés.
4: A 9:15 analitzarem quina és la implicació dels joves en la política i ho farem amb el professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Roger Soler i Martí.
3: A 11:15 entrevistarem els pregoners de la Mercè i propietaris del celler de Gelida, Toni i Meritxell Falgueres.
4: I a 11:45 a la taverna, avui des del restaurant Cinco Hermanos, amb el director de l'establiment, Jordi Gerpe, el Marc Casanovas i el Pau Granós.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, amb temperatures que avui encara poden pujar una miqueta més que ahir. Arribaran entre els 32 i 34 o 35 graus als llocs més càlids, al voltant dels 30 a prop de la costa. Ara tenim uns valors força còmodes. A Bossòst, a la Vall d'Aran, 14 graus, 10 a Campdevànol, al Ripollès, 18 a Cerdanyola del Vallès i 20 graus a Amposta. Avui poden formar-se 4 bancs de núvols baixos a l'extrem sud de la costa i també a l'extrem nord de la Costa Brava, i a la tarda arribaran alguns núvols prims. I en pròxims dies, tranquil·litat encara, fins dissabte, diumenge també, però sí que de cara a la tarda vespre amb més núvols, i la setmana que ve hi ha una mica més de moviment, amb petits ruixats i unes temperatures que tendiran a normalitzar-se.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit, avui es nota que és dia festiu a Barcelona perquè se circula amb fluïdesa a tota la xarxa, no hi ha les retencions habituals, i pel que fa al transport públic, avui també, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i a l'R4 hi ha horari de dia festiu amb servei de trens especial de reforç. Tenen horari de dia feiner els trens regionals, els trens de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: 6 minuts i 7:15 del matí. Cada dia a aquesta hora volem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten morgen.
7: Ja, yeah, guten morgen.
1: A Nova York hi tenim l'Oriol Serra. Good morning.
8: Good morning, Francesc.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
9: Bon dia, Francesc.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
10: Bon dia, Francesc.
1: Doncs comencem a Alemanya, on, tot i que Europa aposta per prioritzar les armes Made in Europe i també la seva fabricació, acaben de signar un acord milmilionari amb els Estats Units. Jordi, és un bon negoci per als alemanys, tot plegat?
7: Bon negoci ho és sobretot pels americans. Alemanya es gastarà només en la compra d'armament als Estats Units 20.000 milions d'euros, i la meitat són per la compra del caça-bombarder F-35, del qual Alemanya han encarregat més de 30 unitats. El problema és que això prolonga fins ben bé el 2040 la dependència amb els Estats Units. Alemanya, per aquesta compra, ha afirmat que afrontarà qualsevol pujada de preu posterior, excepte també endarreriments en les dates d'entrega, no recorrerà a cap tribunal per queixar-se i, a més, els Estats Units poden aturar quan vulguin l'entrega de noves unitats. Un gran acord no sembla que hagin signat.
1: D'Europa a Amèrica, els Estats Units s'acosta a Halloween, tant com aquí s'acosta a Tots Sants, però mentre aquí els panellets encara no es venen, allà ja s'han disparat les vendes de tot el que té a veure amb aquesta festivitat, Oriol.
8: Doncs sí, i la bogeria ja va començar a finals d'agost, quan el 49% dels consumidors van iniciar les compres relacionades amb Halloween. Atenció, perquè els nord-americans es gastaran més de 13.000 milions d'euros en aquesta festivitat. Sí, els Estats Units embogeixen cada any de manera incansable quan arriba Halloween, i això que encara falten 5 setmanes perquè arribi la nit del trick or treat, perquè la canalla es disfressi de la manera més terrorífica possible i perquè els nord-americans decorin les seves cases com si es tractés d'un concurs per veure qui té la finestra o el jardí més inquietant.
1: Més a la vora, saltem a la Catalunya Nord. Les autoritats nord-catalanes acaben de prohibir el bany als llacs i basses d'aigua de muntanya.

0: Situats a l'espai Protegint Natura 2000, al Capcir, la ROM és mediambiental, Laura?
1: És exactament això, tant per les causes com per les conseqüències, i concerneix, entre d'altres, la Boiós i Camporells. Primer les causes, perquè la pujada generalitzada de les temperatures provoca un augment de la freqüentació de la muntanya a l'estiu. I pel que fa de les conseqüències, perquè qualsevol canvi pot afectar la biodiversitat, sigui perquè l'activitat humana pot deteriorar el ter i els sediments per pol·lució o també la possible introducció d'espècies invasores. Aquesta prohibició s'aplica des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre.
0: Doncs així tenim el món. Falten 3 minuts per 6:45 del matí.
2: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
3: Que l'any serien 1, 2, 3...
2: Més de 2.400 euros.
3: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
2: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: 10 anys.
6: Els llums s'han apagat.
7: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
5: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
7: I ho farem amb un programa especial.
5: El dimarts 29 de setembre.
7: Amb els col·laboradors d'avui.
5: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
7: 10 anys d'esports.
5: 10 anys de ràdio.
7: 10 anys de Tot Costa.
8: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, Festa Grossa.
0: Catalunya Ràdio. 6:45, ara els esports. El Barça debuta en victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París.
9: Dos gols de Payor, un de Carolins, Sarra Jordi Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça de mitja part. Una de les golejadores, Sarra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i les jugadores que han marxat.
10: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
0: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant de l'Efes d'Istanbul.
9: Darío Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb tants jugadors nous.
11: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
9: A Catalunya Ràdio estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Amb Ernest Macià i Carme Lloberes transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
9: El partit que jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 8:45.
12: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
9: teams. El Cadí la Seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72 davant l'Espar Unigínora, i a primera ref el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a les 7:45 a Bagergué, a la Vall d'Aran.
1: I es pondrà a les 7:51 a la tarda.
0: Les temperatures a aquesta hora.
2: A Lleida hi ha 14 graus, 16 a Anglès i 18 a Cornellà de Llobregat.
0: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui reforça una mica el vent de Garbí, que farà pujar lleugerament la temperatura a molts llocs de Catalunya. Gairebé tot arreu arribarem entre els 30 i 34 graus. Amb un dia de sol, amb alguns núvols prims a la tarda.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació amb fluïdesa a tota la xarxa de carreteres, i pel que fa al transport públic, avui, a motiu de la Mercè,

0: El servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: Tot això avui, que és dijous 24 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, pisos turístics il·legals.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona, tot i el control que intenta posar l'Ajuntament. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: El segon, Mari Carmen.
3: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament d'aquesta dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
1: El tercer, Nacions Unides.
2: Durant el seu discurs a l'Assemblea General, el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta, respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president iranià, Massoud Pezeshkia, ja ha desafiat Trump i l'ha acusat de terrorisme.
1: El quart, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: L'expresident del govern espanyol assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: I el cinquè, Julia Lüdenwald.
2: La terapeuta de la família Endic denuncia el linxament mediàtic que està patint, diu, i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que els Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
4: Pendents del nou viatge que el papa farà per a Europa, en aquest cas a França, Lleó 14, terra demà a París, anirà també a Lourdes i a Metz. Un viatge marcat pel fenomen migratori. A la capital, de fet, visitarà un centre que acull immigrants on el lema és cuidar la persona sense importar qui sigui, d'on vingui o els motius que l'han portat a desplaçar-se.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: El jutge que estudia els recursos dels periodistes vetats per Donald Trump ja ha començat qüestionant la mesura. No ha entrat encara en el fons de tot, però sí que d'entrada ha dit que no entén com se'ls ha vetat l'accés a la Casa Blanca sense unes regles clares i sense una notificació a temps. Ve a dir que els periodistes no saben què poden i què no poden fer.
1: I amb què diran avui a la Xina?
4: Doncs més enllà de la reunió entre Trump i Xi Jinping a Washington, pendents de Corea del Nord. El ministre d'Afers Exteriors d'aquest país ha afirmat que l'estatus d'armes nuclears de Corea del Nord és irreversible i avisa que com més li demani Washington que ho aturi, o els seus aliats també, que no ho tirin endavant, diu que més endurirà la postura del país sobre aquesta matèria.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Centrada sobretot en Zapatero i l'habitatge.
5: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudites. Aquest el tema d'obertura del diari Ara, un titular semblant al periòdico i al País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat una mica més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això va acompanyat d'una gran fotografia de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Llegim avui altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdani. Els veiem a tots dos a la portada del diari Ara i amb les paraules textuals «Els poderosos ens tenen por» i la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Acabem amb successos perquè la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu el periòdico, i per la seva banda La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez per la seva mort.
1: I a la premsa comarcal, Lleida preveu superar enguany les 600.000 tones de farratges exportats a tercers països.
3: La unitat de certificació d'agricultura de la subdelegació del govern espanyol a Lleida preveu certificar aquest any l'exportació d'un nou rècord de farratges com ara alfals deshidratat, cibada, panís i palla. Es tracta d'una xifra superior a la registrada als anys anteriors i els principals destins són Corea del Sud, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita. A Reus, l'Ajuntament ha aprovat un conjunt de mesures per corregir una incidència detectada en la interpretació de les exempcions d'accés a la zona de baixes emissions per a empreses vinculades a la ciutat, tot plegat arran de la queixa d'una empresa de Reus que va traslladar al diari de Tarragona el seu malestar després de rebre una vintena de multes de més de 200 euros per infringir les ZBE amb dues furgonetes professionals. I el 9-9 explica que la propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon vol convertir l'espai en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes i ara s'hi faran 55 habitatges.
1: I en esports, ara ho apuntàvem, bona estrena europea del Barça.

0: A la Champions femenina, Robert.
1: Debut en victòria a la Champions, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça F és a quarts de nou. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí, la seu campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72, davant l'Espart Unigirona.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 40 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
2: Good morning, Catalunya. Les midterms dels Estats Units faran una certa pausa mercès a la visita de Xi Jinping a Washington. Els dos líders mundials arriben a la trobada amb molta confiança i amb ganes de mostrar-se molt de respecte mutu. Trump encara presideix el país més poderós del món i Xi és segurament el polític amb més poder del planeta. De fet, quasi el 60% dels americans estan a favor d'una major col·laboració amb Pequín i a Trump li interessa que el dictador xinès continuï comprant productes com ara la soja, especialment els ramaders dels estats republicans. Així, també li va bé que Trump no posi cap impediment a la possible annexió xinesa de Taiwan. Al seu torn, Trump ha mostrat molt d'interès en que la intel·ligència artificial no es reguli, i els xinesos hi estan d'acord, sobretot perquè volen liderar aquest sector tecnològic a nivell mundial. I aquí rau una diferència que pot ser interessant. Els americans no es fien de la IA, ni dels seus magnats, mentre que els xinesos estan entusiasmats amb aquesta troballa.
0: Són 6:45 del matí i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de les joies de Zapatero després que hagi dit el jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. També analitzarem la implicació dels joves en la política.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de 6:45 del matí.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb aquesta notícia i dada que us avancem al matí de Catalunya Ràdio, la pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%.
6: Però si posem el focus en els últims mesos, veiem un repunt considerable. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost, són 167 més que el maig, quan n'hi havia 358.
0: Respecte a fa un any, n'han trobat una 60 menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat.
6: El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
7: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
6: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis.
0: És evident que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i malauradament per un cas especialment dolorós, el d'una dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de feia 70 anys, la Mari Carmen, una qüestió que ja té dimensió política.
6: Pedro Sánchez ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Unes paraules de Sánchez que han arribat després que milers de persones sortissin dels carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
6: Unes 10.000 persones es van concentrar ja al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana.
0: 6:03 del matí, l'actualitat passa aquests dies per Nova York, per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez, si hem mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
6: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció, com dèiem, a la seu de les Nacions Unides.
9: Sí, que en moment...

0: momentos así, la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
1: Per cert, que el president iranià Massoud Pezeshkian ha defensat Donald Trump, ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de fer terrorisme.
2: Sí, ho ha fet també durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky culpa, per cert, Putin, que la guerra d'Ucraïna s'allargui.
1: I a tot això, Trump rep Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió.
2: El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials, Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
1: I novetats també de les últimes hores en el cas contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol. Ha aclarit el jutge que l'investiga que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president. I demana que les autoritats d'aquest país certifiquin aquesta versió.
2: Zapatero ha trigat 3 mesos a explicar l'origen dels collarets, braçalets, arracades d'or blanc i diamants que la policia va trobar a la seva caixa forta. I què pretén amb aquesta versió? L'escoltem.
3: Sí, primer de tot el que fa és que intenta desmuntar l'acusació contra ell per contraband, aclareix que les joies van ser un regal de l'anterior rei de l'Aràbia Saudita, ara està mort, durant un viatge oficial que va fer Madrid el 2007 i diu que les va acceptar per cortesia. Ara bé, això és només la seva paraula i Zapatero necessita que l'Aràbia Saudita ho confirmi, per això el que fa és que li demana al jutge de l'Audiència Nacional que reclami a aquest país que confirmi que va fer exactament aquest regal. Zapatero avui revela que ho ha intentat sense èxit, diu que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita i que no li han contestat.
1: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada de robatoris a Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força a 5 centres educatius.
2: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres. Segons informa Televisió de Mataró, com que el servei el porta Vodafone, en aquest cas els fixos també estan associats a una SIM. El pèrit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
4: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó per qui et pots fer passar, sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM, vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
1: I investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
2: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets, s'ha reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
1: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser, el Ripollès, no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
2: L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels 2 dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'excés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran 1 mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
5: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
1: I avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
2: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
6: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
7: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venent, estàs participant en una història familiar.
2: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge.
1: I la banda osonenca de rock desenfadat Pla Moguda ha guanyat el premi Sona Nou de Música Emergent en català.

0: Gràcies a aquest guardó ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El premi l'han rebut a la final que es va fer ahir a la plaça Catalunya de Barcelona. El cantant i guitarrista del grup, Jani Cabau, agraïa així el premi.
1: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Foto plaça Catalunya. És una bestiesa.
0: Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon guardó i el tercer.
2: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui tindrem un altre dia de temps estable a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora. Sí, avui amb temperatures una mica més altes fins i tot que ahir, tenim un vent de garbí que reforça una miqueta al migdia, això pot fer disparar les temperatures un parell de graus més a moltes zones. Arribarem entre els 30 i 34 graus, potser a zones més càlides, al voltant dels 35 o una miqueta més. Això podria passar a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. I amb sol i amb alguns núvols prims poc importants que sobretot arribaran a la meitat nord de cara a la tarda. Demà divendres, més o menys el mateix, puja una mica més la temperatura en alguns llocs. Dissabte ja comença a recular, diumenge continua baixant lleugerament, molt lleugerament, i a partir de dilluns sembla que tenim petits canvis amb alguns ruixadets i fins i tot una normalització de les temperatures.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
4: Avui no tenim les retencions habituals d'aquesta hora a les carreteres a la zona de Barcelona, es nota que és festa a la ciutat, i pel que fa al transport públic, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i hi ha trens especials de reforç a l'R4, una línia en què recordem que des d'ahir els trens no paren a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
7: I joves que van entrant gent, i gent diferent, eh? Una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, la mateixa setmana dues persones. I clar, és quan et planteges, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
6: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada novament per la pressió del preu del petroli, que ha tornat a superar els $100 al barril, i per l'augment de la rendibilitat dels bons després de les dades d'activitat empresarial als Estats Units. A Madrid, l'IBEX 35 ha retrocedit un 0,62% i avui obrirà des dels 19.630 punts. A Wall Street, els principals índexs també han cotitzat a la baixa en un mercat molt pendent del preu de l'energia. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen al voltant d'un 1% i la de Hong Kong baixa un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Molt bon dia.
2: A Lleida, avui hem d'estar molt pendents de la crònica judicial, perquè a 9:45 comença una nova sessió del judici sobre el cas Carreteres, Júlia.
14: Doncs sí, avui especialment perquè declaren els acusats, com és l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública quan ocupava el càrrec. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius d'una empresa constructora. És una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Un judici que aixeca molta expectació, que ja va començar amb

0: Declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra la setmana passada.
1: Al sud del país, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció donaran a conèixer les al·legacions que han presentat en contra de la macrocentral hidroelèctrica reversible projectada a 4 municipis de les Terres de l'Ebre, Ricard.
2: Pensa que la primera fase de construcció impulsada per Evergy 2011 suposarà una inversió de 1.000 milions d'euros. Calculen que produirà la mateixa potència de generació que la d'una central nuclear. Els ajuntaments d'Escola, Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la participació de la Generalitat perquè és un projecte, segons diuen, que afavorirà la sobirania energètica. Per contra, els ecologistes no hi estan d'acord. Però això avui exposaran les al·legacions als documents ambientals del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Macrocentral.
1: Des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on ja es podrà visitar l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Maria.
3: Sí, és una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, amb més de 200 obres, entre vestits, col·leccions, joies i peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i del Reina Sofia, i col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. I d'altra banda, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser habilita un camió cisterna per portar aigua potable a part dels veïns del poble mentre no arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres, alguns veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.
1: I a Barcelona avui és la Mercè, Marc.
4: Sí, festival a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, per exemple, jornada castellera a la 1 del migdia, cavalcada de la Mercè a la tarda entre la plaça de Catalunya i Sant Jaume i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris a 8:45, concert de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu, i a l'Avinguda de la Catedral a les 9, Maria Terremoto, i a 10:15, la Barcelona Flamenca.
1: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
6: Debut amb victòria del Barça a la Champions femenina, 5-2 davant el París. Comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. Barça Efes a 8:45. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a partir de 9:45.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
7: En qualsevol esport col·lectiu, els grans entrenadors i directors esportius coincideixen en una veritat. La filosofia de joc va primer, després ve el disseny de la plantilla i, finalment, la metodologia per encaixar les peces i competir amb garanties. Hansi Flick, amb la seva filosofia innegociable i un mètode estricte, ha aconseguit una harmonia musical que va molt més enllà dels resultats. Alexander Sekulic sap perfectament que la música és la mateixa per tothom, però la densitat del talent no. No és el mateix dirigir a Yuha Wan que Richard Clayderman, perquè la interpretació de Wagner, Mozart o Rachmaninoff, l'expressió de l'esperit musical mai serà la mateixa. Sigui per la tècnica simplificada d'un versus el virtuosisme de l'altre. Són dos universos completament antagònics. Tant és així com a Sekulic li han comprat un piano de joguina i li demanaran que sigui un virtuós.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio. Catalunya
9: Ràdio. Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
9: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, ahir a Madrid.
10: Ana Rosa Quintana té una empresa de pisos turístics que es diu Slow Suites. Ahir la notícia del dia va ser el desnonament a Madrid de Mari Carmen, una dona de 87 anys, per part d'un fons voltor. Manifestacions, connexions en directe a tots els programes de televisió.

0: Bé, a tots no. On diríeu que no vaig sortir la notícia? Ni amb un titular, ni amb unes imatges, ni amb una menció. Efectivament, al programa d'Anna Rosa a Telecinco. Es veu que quan es parla de desnonament, ella també és slow com la seva empresa.
1: I a la recomanació del dia, avui Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 50-50.
2: Sembla difícil, però una proposta feel good, amable, protagonitzada per un jove amb un càncer agressiu, és possible, i aquest n'és un exemple. Basada en l'experiència real del seu guionista, Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen interpreten dos amics inseparables que, sense avís previ, han de fer el cor fort per enfrontar-se a la malaltia, sense perdre el sentit de l'humor ni tampoc l'esperança que hi ha un 50% de possibilitats de supervivència. En moments durs, sí, però ni molt menys lacrimògena. Trobareu 50-50, 50-50 a Netflix.
1: I què deien els altres ahir, Jovany?
3: Ahir vam poder gaudir d'una enganxada televisiva entre Pablo Fernández de Podem i José Luis Figaredo de Vox per la qüestió de Ceuta.
4: Figaredo, te lo digo de verdad, no puedes llamar a cazar migrantes, al final luego hay gente que está agrediendo.
5: Que todo lo ves mal.
4: Pablo, pero es cazar migrantes, cazar personas está mal, Figaredo. O sea,
3: en Carlos Herrera va convertir la trobada de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez a les Nacions Unides en una mena de telenovela.
6: Soy yo, Pedro Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí.
3: I aquí al matí de Catalunya Ràdio ens vam afegir, sense voler-ho, al gran pacte per l'educació.
7: 1,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio...
3: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canàries.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Què et passa? No,
2: és que heu hagut ballat.
0: Què dius?
1: És que tens l'hernia fotuda, és que, clar...
2: Com mal estic.
1: Ara.
0: Home, aquesta amb l'Elvis, clar...
1: És el rei del rock.
0: El rei del rock, en rol.
1: Bé, avui ens despertem, evidentment, amb la música d'Elvis Presley i és que tal dia com avui, un 24 de setembre, però de l'any 1957, van compondre aquesta cançó que esteu... Una cançó que van compondre Jerry Leiber i Mike Stoller, que es va convertir en un èxit mundial, a més d'arribar al número 1 de les llistes estatudinenques. La cançó formava part de la banda sonora de la pel·li homònima que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Elvis interpretava... Jo ja no puc més avui, de veritat. Elvis interpretava el protagonista Vincent Everett. La seqüència del ball a la presó és considerada un dels... Què?
0: Podem sentir la música ja o no?
1: Vinga, Ricard, a ballar!

Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és la Mercè, també Santa Tecla a Tarragona, i comencem el dia parlant d'habitatge i d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals, està tenint per ara efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10% pel forat

0: Vinga.
1: Fa un any l'Ajuntament tenia detectats 582 pisos, ara n'hi ha 525. Però no només això, sinó que la tendència no va sempre a la baixa. En els últims mesos hi ha hagut un repunt considerable. Al maig eren 358 pisos i des d'aleshores han tornat a augmentar un 47%.
0: I també us expliquem que Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
1: De fet, fa un any va firmar amb l'Ajuntament un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
2: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. Airbnb assegura que disposa d'una clàusula, segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, ara per ara, no acaba de funcionar. Els principals afectats, com és habitual, són els veïns, i a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, hem rebut el missatge de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
3: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Si en voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer a través del missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028, mesura que té un ampli suport ciutadà.
1: En una enquesta que publica avui el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics, prop d'un 70% també està a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: Parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. Avui veureu aquesta fotografia a la majoria de portades dels diaris. És la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid que hi traien de casa seva en llitera.
1: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, fins ara eren 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión Desarrollo e Inversión va comprar la finca ara fa uns anys i ara demana a la Mari Carmen 1.600 euros de lloguer quan cobra una pensió de 1.300 euros. El seu cas ha provocat una forta mobilització amb diverses manifestacions en les últimes hores, tant a Barcelona com, evidentment, a Madrid, precisament davant de l'àtic d'Ayuso.
0: També ha provocat una picabaralla política. Pedro Sánchez, des de Nova York, en culpa els governs d'Ayuso i Almeida i anuncia un nou decret sobre habitatge.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: I també ha provocat la reaparició d'Ada Colau. Després de reobrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana ara a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta carpeta.
5: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: I coincidint amb el cas de la Mari Carmen, a Vic s'ha aturat, in extremis, el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
6: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
7: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
6: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
8: O tallem això de soc arrel o ens anem a l'abisme real.
6: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O, que fa, per exemple, dues setmanes, també l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. Avui a l'hora del matí en parlarem amb Jofre Llombar, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 24 de setembre, ens despertem amb 7.

0: 13 graus a l'Estartit, 13 a Solsona, 20 graus a Cornellà, a Llobregat i 22 a la Ràpita, amb un dia que continuarà sent tranquil, amb unes temperatures que s'enfilen una miqueta més que ahir i podrien arribar a més de 32 graus a moltes comarques de l'interior i a voltant dels 30 a la costa, les més altes 35 graus a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims a la tarda, demà es mantindrà el mateix tipus de temps, a partir de dissabte recula lleugerament la temperatura, sembla que la setmana que ve tindrem petits canvis.
1: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, ens despertem amb molta fluïdesa. Es nota que avui és festiu a Barcelona i els accessos estan pràcticament buits. Això sí, a la C32 hi ha hagut un accident a Castelldefels i els vehicles són al voral, i a l'A2 també hi ha un camió bolcat al voral a Cervera en sentit Lleida.
2: Ara són les 7 i 6. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest 24 de setembre amb Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Pedro Sánchez confia.
4: El president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Nova York, Oriol Serra.
5: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma passar els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
6: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
5: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Rècord d'abstenció.
7: A les eleccions al Marroc, el 62% dels marroquins amb dret a vot no ha anat a votar. És l'índex més alt dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació perquè els ciutadans cada vegada tenen més desconfiança en els partits i en el sistema.
2: Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
8: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Alerta de la CIA.
9: D'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Segons publica el diari El Mundo, el Kremlin prepara atacs contra països mediterranis des del mar.
4: El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que apunta que l'atac seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
2: Van ser un regal.
7: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies de la seva caixa forta són un regal del rei d'aquell país el 2007. Segons la versió de l'expresident espanyol, les joies van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
10: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Investiga.
9: El Congrés, una diputada del PP per l'incident amb un espai de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
4: Tot va començar quan la diputada Ana Vázquez va ensenyar al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta i la presidenta del Congrés la va acabar expulsant.
11: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
12: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
13: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
2: Cau.
7: La militància política i social dels joves en l'última dècada, però es mobilitzen, això sí, per causes puntuals. És la principal conclusió d'un article acadèmic que s'ha publicat recentment. Un 12,8% dels joves d'entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit, sindicat o organització estudiantil fa 10 anys, mentre que el 2023 eren només un 3,4%.
9: A partir de 9:45 en parlarem amb Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest article acadèmic.
2: Poc creïbles.
4: Les explicacions que va donar ahir al matí de Catalunya Ràdio la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, sobre el suport a Vox a l'hora de dir assassí a Lluís Companys. Ella diu que es va equivocar. El portaveu dels comuns, David Cid, no s'ho acaba de creure.
3: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
14: Motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament, i a més va ser un debat llarg, un debat que va durar 15 minuts.
7: Al matí de Catalunya Ràdio també us hem explicat que Aliança Catalana ja s'havia posicionat d'aquesta manera a favor de defensar que Vox pogués dir assassí a Lluís Companys emparant-se en la llibertat d'expressió prèviament. Ara el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ho constata.
2: Linxament mediàtic.
9: És el que denuncia la defensa de la terapeuta de la família Endic. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
15: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Lluís que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
4: També denuncien l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o el jutjat.
2: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, aquí en aquest programa. Detinguda.
7: La parella de Josep Joan Pere, per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran.
2: Sense aigua.
9: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser i el Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
4: Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
16: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitació. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
2: I a banda d'això, en esport, Robert Prat, la primera.
17: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una primera victòria 5-2 davant el París. Serra Jordi, jugadora blaugrana.
18: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
17: També debuta avui el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant l'Efes. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
2: D'aquí un minut serà 7:45 del matí.
4: Temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el desnonament d'ahir a Madrid i en les joies de Zapatero. El desnonament de la Mari Carmen és, de fet, l'obertura del País, que titula Conmoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. El periòdico explica que Pedro demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. La Mari Carmen és també la protagonista en moltes de les portades. La veiem en algunes d'elles en cadira de rodes i plorant, i en d'altres fotografies sortint en llitera de casa seva. El tema de les joies de Zapatero també el veiem en diverses portades d'avui, com l'Ara i el Periòdico, un diari que també parla d'un nou episodi més del cas Endic i explica que la terapeuta diu que no sabia res de l'excursió a Montserrat. Acabem amb tema propi del Mundo, que explica que la CIA ha alertat d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
20: Mm-hmm.
19: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
20: I des de 16.400 euros.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
21: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar.
22: 20 anys construint junts. Obramat.
0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura.

Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.

0: Us expliquem que 7 de cada 10 barcelonins volen prohibir els pisos turístics.
1: Ja és per al periòdico, el 76% dels barcelonins estan molt o bastant d'acord en prohibir els pisos turístics a la ciutat. A més, el 67% donen suport a augmentar les taxes que paguen els visitants.
0: L'estudi Maria mostra diferències segons el rècord de vot.
1: El suport a la prohibició supera el 80% entre els votants del PSC, Esquerra i Comuns, mentre que és inferior entre els del PP. La qüestió de l'habitatge i la gestió del turisme continuen així entre les principals preocupacions ciutadanes.
0: I precisament el 86% dels barcelonins reclama més habitatge social.
1: Segons el mateix sondeig, el 86% dels barcelonins consideren necessari augmentar l'oferta de lloguer social i 2 de cada 3 són partidaris de limitar la compra d'habitatges per a usos diferents de la residència habitual.
0: Més notícies. Novetats pel que fa a l'esfondrament d'abans d'ahir a l'estació de Fabra i Puig de Renfe.
1: La caiguda d'una part del sostre l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions.
0: Jordi Canal.
2: Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, hi hauria al darrere els aiguats de la setmana passada.
3: Provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso. El yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
2: I també els moviments provocats per la reforma que s'està fent a l'estació i pel pas dels trens.
3: Cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en estación y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón por la cual se degradará un poco más.
2: L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada fins que s'hi pugui garantir la seguretat. Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I cultura. Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
0: I pel que fa a la música... No veig ser tan ràpid. Avui a la plaça de Catalunya, a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, i també al Gran Teatre del Liceu i al Cor d'Orquestra a partir de les 9. També és a la mateixa hora, Maria Terremoto, a quarts d'11, la Barcelona Flamenca a l'Avinguda Catedral. Ara mateix passen 4 minuts, 7:45 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
5: el 60.332-60332 de la sèrie 2-002.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: Catalunya Ràdio. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
8: Avui hem quedat a les 4.
9: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
10: T'imagines que amb la IA poguessis
11: la
10: trobar
11: a casa
10: la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
12: Uau!
11: Home, tant de bo! Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
10: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
13: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
14: Acabarem com el perfum aquí tots.
9: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Els sons del matí.
15: El gobierno... Por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
16: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments i que protegeix els llogaters.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo
12: y vulnerar la legalidad.
17: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita.
18: El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys.

0: aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
1: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. La primera, Mari Carmen.
2: En castellà s'utilitza sovint de manera col·loquial per descriure un perfil de dona corrent, senzilla, sense pretensions. La Mari Carmen és també la dona de 87 anys que hi van desnudar de la casa on ha viscut tota la vida a Madrid. Una dona corrent, sí, però també que a partir d'ara posa nom al drama de l'habitatge a Espanya. Tant de bo que ser una Mari Carmen no sigui sinònim només de víctima dels fons voltor, sinó també de la resiliència davant la injustícia.
1: Joia.
2: Una peça de valor feta amb metalls preciosos com l'or o la plata i pedres precioses que es porta com a adorn. En sentit figurat, persona de valors molt positius. Els pèrits han acreditat el gran valor de les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident diu ara que les va rebre com a regal per part de l'Aràbia Saudita, que tan generosa ha estat també, per exemple, amb Joan Carles I. La justícia haurà de dir si Zapatero és una joia o una perla.
1: Pebre.
2: Condiment de gust picant obtingut del fruit del pebrer. D'aquí també ve el gas pebre, un agent químic que conté una substància present en el pebre vermell que s'utilitza com a producte irritant i repulsiu. Ahir al Congrés una diputada del PP va decidir condimentar la sessió amb gas pebre en una escena pròpia de Mortadelo i Filemó.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 62%.
3: És el percentatge dels marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. És l'abstenció més elevada dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i també en el mateix sistema.
1: 525.
3: És la quantitat d'anuncis d'apartaments turístics il·legals detectats per l'Ajuntament de Barcelona a l'agost. La xifra creix un 47% respecte al maig. Se n'han trobat 167 més des d'aleshores. En canvi, en comparació amb l'any passat, representa un lleuger descens del 10%.
1: 450.
3: Són les morts que podria provocar durant els pròxims 6 mesos el fenomen meteorològic del Superniño. Segons un informe publicat pel Laboratori d'Impacte Climàtic de la Universitat de Chicago, la causa serien les temperatures climàtiques com a conseqüència de l'escalfament global. Els països més afectats serien els de l'Àfrica Central i el sud-est asiàtic.
1: I ara el veig, avui dues imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig l'hemicicle del Parlament ple de cartells amb la imatge de Pere Català, de l'esvàstica trepitjada per una espardenya.
4: Abans de la compareixença d'ahir de Salvador Illa al Parlament per parlar de les proves PISA, els diputats de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van exhibir aquests cartells. Era un dard contra l'Aliança Catalana, que quan Alternativa per Alemanya va guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, va fer una piulada on deia «Ja hem passat». Això era una resposta a un usuari que deia «No passaran» i adjuntava la imatge antifeixista.
1: I a la segona imatge, en aquest cas la veiem des de Lleida, hi veig una sala gran amb diferents butaques i el que sembla una petita cuina al fons. Júlia Albacar, què és això?
5: Doncs és la nova sala que ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova, i que permet als malalts de càncer i als seus familiars poder descansar durant els tractaments o les proves mèdiques. Era una reivindicació de feia molt temps, especialment per als pacients que venen de fora i que han de passar el dia sencer a l'hospital, que ara només tenien l'opció d'anar a una sala que l'associació havia adequat a un hotel als afores. Des d'ahir, però, ja podran quedar-se al mateix hospital.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps ens fixem en un efecte molt curiós relacionat amb el Superniño que estem patint. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, és el fenomen del desert florit que s'està produint aquests dies d'Atacama, al nord de Xile. Recordem que el desert d'Atacama és un dels llocs més àrids del món i en llocs del desert que registren pluges de pocs litres en dècades, en dècades. Doncs bé, el mes de juliol i agost hi ha hagut diferents episodis de pluja abundant que van arribar gairebé a deixar 40 litres per metre quadrat en un sol dia i fins i tot nevades al mes d'agost que van emblanquinar el desert. Tota aquesta aigua ha fet germinar les llavors i els bulbs que es mantenien latents a la terra eixuta i actualment està apareixent un preciós mantell de flors violetes i blanques que es calcula que a l'octubre arribarà al seu màxim i que cobrirà unes 15.000 hectàrees del desert. Ara bé, recordem que no tot són flors i violes, en aquest cas literalment, perquè el fenomen del Niño d'aquesta temporada provocarà, ho acabeu de dir, alteracions meteorològiques i climàtiques en molts llocs del món amb conseqüències molt greus. Avui, però, ens hem permès la llicència de mirar una de les poques cares dolces d'aquest fenomen.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia el cosit ossut del dofí i la resposta era molar. Molar és el nom d'un cetaci semblant al dofí amb el musell més curt i ample.

0: I també significa relatiu a la mula. Exemple, excels de tossuderia. Avui dijous, un enigmàrius acadèmic, filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. De nou lletres. Filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La prohibició es produeix després d'un incident on un influencer d'extrema dreta es va gravar menjant un entrepà de mortadela davant d'uns 200 musulmans que estaven resant al parc Piraghetto del barri de Mestre de Venècia. El gest de l'influencer va provocar la indignació dels fidels musulmans que van començar a increpar-lo i a perseguir-lo pels carrers de la ciutat fins que finalment una patrulla policial el va escortar per evitar incidents majors. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha començat a produir-se una crida anònima per tornar al parc a menjar entrepans de mortadela per ensenyar-los als musulmans les tradicions italianes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Venècia, governat en coalició amb el partit de Giorgia Meloni, ha decidit prohibir menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques.
2: Però això és real o fals?
4: Catalunya Ràdio. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques és una notícia falsa. Tot i que la notícia circula com si l'hagués publicada al diari Corriere della Sera, no és certa. De fet, és un contingut satíric que s'ha fet molt viral i que molta gent creu com a real, però no ho és.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: I avui pot ser un bon dia, ens ho explica la Sandra Sabatés.
5: Avui, 24 de setembre, Barcelona celebra el Dia de la Mercè i també l'aniversari d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Mercat de Sant Antoni. Es va inaugurar l'any 1882 i estava ubicat fora de les muralles de la ciutat, just al costat d'un dels principals punts d'entrada. Per això els diumenges s'hi feia comerç ambulant. Amb els anys, l'activitat ha passat a ser diària i aquest mercat de barri, el més gran de Barcelona, ofereix des de productes frescos i de temporada, a roba, encants, i és punt de trobada de lectors i col·leccionistes, també de vinils. Escoltem Qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Cisa, que avui també compleix anys. Fau.

0: Són 7:45. Avui és dijous 24 de setembre. Ens despertem amb 16 graus a Albesa, 15 a Vilanova i la Geltrú i 21 a Mataró, el dia en què entrevistarem a les 10 Francesc Jofresa, l'advocat de la terapeuta dels Andic. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García i Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta.
1: Un Sánchez que també ha dit que manté la confiança a Zapatero després d'admetre que les joies van ser un regal del rei saudí.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
1: Diverses mobilitzacions arreu de l'Estat han protestat en les últimes hores contra el desnonament de la Maria Carmen, la dona de 87 anys, a qui van treure de casa seva i a Madrid amb llitera.
2: Amb el suport de Junts, l'Ajuntament de Lleida, mans del PSC, aprovarà demà al ple la prohibició del burca i el niqab a l'espai públic.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima.
2: I s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La vida del ferit no corre perill.
3: En esports, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a 8:45, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que el Cadí Lasseu, campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67

0: 72 davant l'Espart Unix Girona.
1: I pel que fa al temps, seguim amb calor i amb sol. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, amb sol i mosques, que es diu a vegades, tranquil·litat absoluta.
1: Sol i mosques?
2: Alguns, bueno, a vegades sí, no? Quan no passa res, sol i mosques. I a la tarda, res, 4 núvols prims, temperatura avui una mica més alta, 30-34 graus, als llocs més càlids, potser 35 a Ponent i a l'extrem sud de Catalunya. Demà pot pujar un palet més la temperatura, però al cap de setmana lleugera reculada.
1: És a dir, la tardor encara no la notem, diguéssim, eh?
2: No. No, la setmana que ve començarem a notar alguna cosa, en sumar una mica la tardor, amb alguns ruixadets...
1: Ahir les temperatures per això van ser altíssimes en alguns punts de Catalunya, no?
2: Doncs avui encara més. Ahir vam arribar als 34 graus, a Ponent i al sud, i avui crec que els 35 els assolirem també en algunes zones.
1: Doncs vinga, feliç dia de la Mercè de Santa Tecla. Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I mobilitat també a aquesta hora, amb tranquil·litat. Avui al transport públic, Maria Fernández Noguera.
3: Matí sense incidències destacades al transport públic. Avui, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i hi ha trens especials de reforç a l'R4, on recordem que des d'ahir els trens no s'aturen a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida. Hi ha, això sí, alguns retards, com els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que està anant de Tortosa a Barcelona.
1: I a les carreteres, un accident talla la C-65 a Llagostera. Mireia Sala?
4: Sí, l'accident ha passat fa un quart d'hora en sentit Girona i provoca cua. A banda d'aquest problema, hi ha intensitat a la C-25, l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida, i intensitat també a la P-7 a Santa Perpètua, però sense retencions per entrar a Barcelona.
1: I ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
5: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen, això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya. I altres temes de portada d'avui, la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, i acabem amb successos, la terapia peuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu El Periódico.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen. És aquesta dona de 87 anys, amb discapacitat, desnonada ahir també a Madrid per un fons d'inversió.
6: L'editorial del País diu que és el símbol d'un dret trencat, perquè se li posa cara, perquè és la denúncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. L'editorial del Mundo critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge, mentre que el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no s'han posat d'acord. Encara sobre la crisi de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans. Mentrestant, la directora del Periódico, la Gemma Martínez, adverteix que la credibilitat dels projectes en matèria d'habitatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dependran de quina sigui la seva execució.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
7: El comitè editorial del New York Times ha invertit una setmana en analitzar què passa amb la IA després dels missatges apocalíptics. Compara l'impacte de la tecnologia nuclear amb els reptes actuals de la IA, subratlla els riscos que es desenvolupin armes cibernètiques o biològiques i, sobretot, la pèrdua del control humà, que pot fer que la IA resolgui objectius sense tenir en compte els valors o l'afectació humana. Diu que no podem deixar que les empreses d'IA s'autoregulin i suma el desafiament de la competència amb la Xina i conclou que és urgent la regulació. És llarg, eh? No l'abandoneu a la tercera línia.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
12: Amics.
11: Llocs.
12: Moments.
11: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
13: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb un horari nou.
16: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Catalunya Nit.
15: Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:37, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fer galetes a llotjar gent.
18: Llegim el 9-9 que faran 55 pisos a l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, ubicada a l'Avinguda Maristany. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local i es va inaugurar el 1929 per fabricar-hi les famoses galetes. Doncs bé, davant l'èxit, van ampliar la producció i el 2008 es van traslladar a la planta actual de la colònia Estabanell. Des de llavors, l'edifici estava en desús. El ple ha avançat els tràmits per canviar l'ús de aquest edifici.
1: Palamós canvia de nom.
19: Ja és oficial, passar a dir-se Palamós i Sant Joan, tal com confirma la resolució que s'ha publicat al DOC. L'Ajuntament va iniciar els tràmits fa més d'un any i es va sotmetre a informació pública. Finalment es va aprovar per majoria absoluta al ple del mes de maig, ho recull la Nació.
1: Que va l'alça.
18: Els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, vaixelles, llibres... En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i a municipis de l'àrea metropolitana.
1: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
19: Descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni els tempos.
1: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
18: Pep Moreno ha anunciat a través de les xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto perquè se'n van a Andorra.
20: És una notícia que nos llena de tristesa, però asseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses...
18: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
1: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat literalment Festival de Cine de Merda de Sueca al País Valencià.
19: Sí, i on s'hi mostraran 80 obres. El tema...
1: Perdó, Festival de Cine de Merda de Sueca.
19: Sí. Si mostraran 80 obres, el tema no és que siguin dolentes, sinó que es veu que tenen un baix pressupost i són de sèrie B, gore i underground. Serà la 13a edició d'aquest festival, que s'allarga fins diumenge, amb directors internacionals i un bingo, doncs, per interactuar amb les pel·lícules. En aquest cas, hi pesa més la creativitat que la tècnica. I clar, doncs, hi ha de tot. Això ho llegim a l'avantguarda.
1: Bueno, la tècnica és important, també, en aquest cas, si no...
19: Sempre.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Pol Forada i Lara García.
21: La premsa britànica també es fa ressò del desnonament ahir a Madrid de la Mari Carmen. El The Guardian destaca que la policia va utilitzar gas lacrimogen contra els manifestants mentre una dona de 87 anys amb discapacitat era desnonada de casa seva. Als Estats Units la premsa analitza avui sobretot la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump. El The Washington Post titlla d'estranya la rebuda de Trump al líder xinès a l'aeroport amb catifa vermella i assegura que ha estat una cerimònia poc habitual que demostra fins a quin punt el líder nord-americà vol oferir una posada en escena pomposa al seu homòleg. En la mateixa línia, el New York Times assegura que Trump està fent veure que són amics per camuflar les diferències que els separen.
19: I a la premsa econòmica, Expansión, llegim que el Banc d'Espanya avisa que el 2028 faran falta 1 milió d'habitatges. L'entitat apunta que el dèficit d'habitatge acumulat al mercat immobiliari des del 2021 és de 755.000 pisos, una xifra que podria augmentar en 300.000 llars més en els propers anys. L'Economista posa en portada que la Comissió Europea prepara una reforma del sistema de seguretat energètica que li permetrà fer apagades selectives. I l'ONU Economia explica que el grup farmacèutic Salvat traslladarà la producció d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid, en un procés que s'allargarà fins al 2030.
1: I a la premsa esportiva destaca l'estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert Prat.
0: És un Barça renovat, amb molts reptes, amb gent jove, però amb un futbol que no canvia, com destaca el periòdico.

Un Barça que s'ha reinventat per tornar a guanyar la Champions. Un Barça que posa la primera pedra per l'esportiu i que comença la Champions manant amb aquest 5-2 davant el París. L'Esport parla d'una gran arrencada europea amb una exhibició ofensiva d'un equip insaciable, una gran estrena pel Mundo Deportivo. El diari també destaca que Rafinha donarà la volta al món 34.000 quilòmetres, una gira de 3 amistosos amb el Brasil. Soy...

partits amistosos a Austràlia, un a Calcuta davant de l'Índia, un dia sencer de viatge per jugar amb la selecció, tres partits intranscendents. I per voltes les que dona Xavi, que va substituir Koeman al Barça i ara el substitueix també com a seleccionador dels Països Baixos. L'Esport entrevista Xavi, que afirma que ell va posar un petit gra de sorra en aquest Barça actual. Pel periòdico, Xavi obre un nou cicle contra Alemanya d'un club burleta que diu que ell coneix més jugadors holandesos que no pas Xavi. La Vanguardia apunta que han triat un català per tornar a l'esperit de Johan Cruyff.

0: I el diari Marca avisa que el Dakar està en perill. El conflicte a l'Aràbia Saudita ha obligat a suspendre una prova al país que ha d'acollir el rally i diu que els organitzadors estan cagats, textualment, perquè es veuen a venir la suspensió del Dakar.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: El casament del desastre a Orense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar.
3: El Mundo explica que tot va començar quan la núvia va reclamar al seu marit 40.000 euros corresponents a un suposat acord previ a l'enllaç. I a partir d'aquí, una disputa entre les famílies, la vaixella destrossada, a tot això suma-li que ella li va ser infidel als lavabos, on s'estava celebrant el convit. A més, li va reclamar iniciar els tràmits del divorci poques hores després del casament. Per tant, sembla improbable que s'arribessin a fer un petó de cine sobre la cadira.
1: Tenim un amic, Canalies.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que
2: es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio
2: de la nòvia.
3: Ah, molt bé.
1: Un amic?
3: El dia del casament.
1: Sí. El dia del casament.
2: Els lavabos.
1: Els lavabos del convit.
2: Es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio. Amb el nuvi. Sí, amb el nuvi, sí, que es casava amb una dona.
2: No hi ha un pam de net.
1: Aquell dia...
3: Això suposo que ja en deu ser conscient, no?
1: El, qui?
3: L'afectat.
1: No, l'afectada.
3: L'afectada.
2: Sí. No se sap, quedarà sempre als lavabos, sí, d'aquell convit.
1: Diversos nens de Lugo confonen pastilles d'èxtasi que van trobar en un bus escolar amb caramels.
2: Els nens es van trobar unes pastilles blanques dins d'un autobús que els portava d'excursió i es van pensar que eren caramels. Després de localitzar la bossa, els pares van anar amb els seus fills a l'hospital i els van sotmetre a controls, però cap va presentar símptomes. Els nens van explicar que no les van arribar a tocar i només un d'ells va admetre haver-ne xupat una. Per sort, tots van rebre l'alta hospitalària. Ho hem vist al País.
1: El Bayern de los Caídos, dos càrrecs de Vox a Barcelona fan apologia del franquisme en una lliga amateur.
3: Sí, se n'ha fet ressò. Ser Catalunya es tracta d'un equip que es diu Mingo Rubio Balompié, fent un joc de paraules en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Franco, i entre els seus jugadors hi ha el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, i Carlos Oliva, que és conseller de districte. L'empresa que organitza la Lliga va rebre una queixa denunciant que les samarretes d'aquest equip hi ha simbologia franquista i un escut on s'hi llegeix Futbol Club Bayern de los Caídos. Fons de l'equip defensen que és un nom en clau d'humor.
1: Sí, sí, clar.
3: On hi ha d'altres, com n'hi ha molts en aquestes, exacte, lliguetes, com per exemple l'Aston Birra, l'Esteaua del Grifo o el Maccabi de Levantar.
1: Que no li esquipanys avui.
2: Avui felicitem la soprano Ainhoa Arteta, que en fa 62. També fa en Jaume Sisa, que en fa 78. Va. I acabem amb l'actriu Goya Toledo, que avui en suma un mes i arriba als 57. I el Santoral, avui, evidentment, és el Sant de les Mercès, també Sant Severí i Sant Rústic.
1: I acabem el repàs de la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 24 de setembre de 1986, surt a la llum la reunió secreta que aquell estiu han mantingut Jordi Pujol i Pasqual Maragall. La trobada es va fer el 20 d'agost a Olot, va durar més de 3 hores i havia de servir per destensar les complicades relacions entre qui presidia la Generalitat i qui era l'alcalde de Barcelona. Els diaris parlaven de l'esperit del 20 d'agost per definir la pau que havien signat Pujol i Maragall. Faltaven poques setmanes perquè Barcelona fos nominada ciutat olímpica i l'agència soviètica TASS ja donava per fet que tots els països de l'est donarien el seu vot a la capital catalana. I ara fa 40 anys, dues noies catalanes eren assassinades a prop de Montpeller. Havien marxat el 9 d'agost de 1986 en autostop cap a l'Alguer. No hi van arribar ni tampoc s'han trobat mai els culpables de la seva mort. Les dues noies eren Gemma Argemí, de 26 anys, de Bigues i Riells, i la poeta Anna Dodes, de 23 i de Fogueroles.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassem aquesta hora els titulars en dos minuts amb Francesc Soler i Lara García. Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona.
8: Tot i el control que intenta imposar l'Ajuntament, els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on ha viscut tota la vida, a Madrid.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de mira y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
10: Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
1: El president del govern espanyol porta la crisi de Ceuta al seu discurs de les Nacions Unides.
8: Sánchez defensa l'actuació del seu govern i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que la joia que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007.
10: I ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial.
8: És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera de l'Anoia.
10: Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima i s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs.
1: I avui, dia central de la Mercè de Barcelona.
8: El pregó i Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla, del celler de Gelida de Sants, van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
11: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
1: Perquè un dia avui, a partir de 11:45, seran aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio. I ara, de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
1: A Tarragona, un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra, Jordi.
12: Sí, aquest matí comença el judici aquí a l'Audiència de Tarragona. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès, al domicili familiar. Un judici que se celebra amb jurat popular. La fiscalia, en aquesta causa, sosté que l'home la va matar després que ella trenqués la relació sentimental que tenien. I en un ordre radicalment diferent de coses, avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla, aquí a la ciutat. Després del dia gros, avui com a plat fort hi ha, sens dubte, els pilars caminant a partir de una de les 4 colles locals que actuen en ordre d'antiguitat, és a dir, primer xiquets de Tarragona i acabaran els de Sant Pere i Sant Pau.
1: I a Lleida, avui molt pendents de l'audiència, el judici pel cas de carreteres, declaren els acusats de manipular adjudicacions d'obres públiques, Estela.
13: Sí, el nom més destacat és el de l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó acusat d'afavorir una determinada empresa constructora a l'hora d'adjudicar els contractes a canvi de diners. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i 2 directius de l'empresa que suposadament pagava per tenir aquest tracte de favor. Aquest cas és una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida, que encara està en instrucció. Avui, per tant, és el punt culminant d'un judici que ja va començar la setmana passada amb declaracions de Mossos d'Esquadra.
1: I a Barcelona, avui és la Mercè, Marc.
14: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, però, per exemple, Ricard, la jornada castellera a la 1 del migdia, cavalcada també de la Mercè, en aquest cas a la tarda, entre la plaça Catalunya i Sant Jaume, i concerts, és clar, a la plaça de Catalunya, també a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris, a 3:15, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i a l'Avinguda de la Catedral.

0: I més cultura des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on s'estrena l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Fèlix.
1: Sí, és una exposició al Palau Reial de Milà, més de 200 peces, entre vestits, col·leccions, joies de la Fundació Dalí de Figueres, del Museu Dalí de Florida o del Reina Sofia de Madrid. Col·laboracions també amb firmes de grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. Si aneu a Itàlia, es pot visitar fins al gener. També aquest matí, molt més a prop, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser posarà en marxa un camió cisterna per portar aigua potable als veïns mentre no arriben uns filtres per reduir l'arsènic que hi ha en un dels dipòsits municipals. Ja diuen que la situació no s'arreglarà abans d'un mes, per tant, arribes, paciència.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Estabanell, per una qui millor, us ofereix el temps.
0: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tranquil·litat absoluta, però, atenció, més calor encara. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui encara a aquesta hora tenim unes temperatures còmodes, 15 graus a Girona, 16 a Berga, 20 a Reus, però al migdia bufarà un vent de garbí que pot bufar una mica més calent en alguns llocs i s'arribarà a temperatures de 30-35 graus a gairebé tot arreu, aquests 35 a Ponent i al sud, com és habitual. Avui dia de sol, amb alguns núvols prims a la meitat nord, demà es mantindrà la calor fins i tot una miqueta més, el cap de setmana recula molt lleugerament, sí que la setmana que ve podem tenir una baixada una mica més notable.
0: I pel que fa al trànsit, ja s'ha reobert la C-65 a Llagostera. Mireia Sala.
5: Estava tallada per un accident en sentit Girona. Ara s'ha obert un dels carrils i hi ha un tram de cua. També hi ha un carril tallat a la C-25, l'eix transversal, per un vehicle avariat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona, avui, no hi ha problemes.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
9: I trobes que va entrant gent, una setmana una gent, l'altra setmana una altra gent, i és quan es planteja, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que hi ha pisos turístics.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments. Al matí de Catalunya Ràdio, avui us expliquem que el consistori ha detectat 525 anuncis il·legals aquest agost. Són 167 més que al maig. Respecte a fa un any, se n'han trobat una seixantena menys.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Ens podeu fer arribar les notes de veu o vídeo curt al 636 36 06 09. I ara, aquesta hora al matí, és moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem, atenció, de mecànics, Lara García.
10: En concret, sobre quant costa canviar un pneumàtic. Hi ha dos preus, el del pneumàtic en si i el que et cobren per la mà d'obra de canviar-lo. El cost de les rodes és molt relatiu, varia en funció del cotxe i el del servei fluctua en funció del mecànic. En Ferran, del taller Escorriola de Tortosa, al Baix Ebre, ens explica quant cobren per canviar dues rodes.
11: De mà d'obra, nosaltres cobrem uns 25 euros. Hi ha les dues rodes del cotxe.
10: Si al cost de la mà d'obra li sumem el preu del pneumàtic, el preu es pot enfilar fins als 100 euros. Ens ho explica l'Adrià, del taller XJ de Corçà, al Baix Empordà.
12: Pot variar depenent de la mida i el model del pneumàtic, però el pneumàtic més comú que més muntem pot estar sobre els 120 euros, una cosa així, entre la mà d'obra i el pneumàtic.
10: A Vilassar de Mar, el taller Com Nou cobra 17 euros pel canvi de roda. Un dels mecànics, el Marc, ens avisa que els preus i els serveis dels mecànics estan canviant molt per la irrupció del vehicle elèctric. El sector està en plena transformació.
13: Anem reinventant cada setmana. Tenim bastant feina pel futur, tot depenent dels cotxes de la nova generació, que són els elèctrics.

0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa el servei de consergeria i neteja de les instal·lacions esportives? Ot Serra, bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol adjudicar el servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló i el camp de futbol municipal. El contracte seria per als pròxims 2 anys i, sumant-hi l'IVA, tindria un valor econòmic de 98.000 euros. Per tant, sortiria a 8,5 euros per habitant d'aquest municipi costaner del Maresme.
2: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, s'ha fet viral per una escena que va tenir lloc a la graderia del Sánchez Pizjuán el dissabte passat. Les càmeres del dia després de Movistar Plus la van gravar animant el Barça amb uns amics. I atenció, perquè Inés no només no es perd cap partit, sinó que també s'ha convertit en una experta en futbol. En el vídeo no se la sent, evidentment, però els companys de Movistar Plus li han llegit els llavis i han reconstruït la conversa. Escolteu.
4: Lo que pasa es que el Barça juega con la defensa muy adelantada. Entonces no les dejas.
3: Ah, analista, eh? Inés García, analista. No toca vores amb en Lamine, eh? Està encaterinada fins al moll de l'os, eh? En lloc de dedicar el seu temps lliure a les seves coses, va al camp, mira futbol i fins i tot en parla en propietat. Ara només esperem que Lamine li torni la dedicació. El volem vestit de senyorito sevillano a la fèria d'abril, ballant per seguidilles i arrencant-se per Ortega Cano, fart de rebujito i bramant i estamos tan a gustito. El que no es faci per amor, Ricard.
0: Ara, gràcies, Elisenda.
3: A tu.

aquesta hora cada dia dediqueu una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui la dedicatòria va per tots els qui ja noteu l'olor de festa major a l'ambient. A Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Verdú, a Sitges, al Prat, els qui no voleu que s'acabi l'estiu i els qui sabeu que la millor manera de començar el dia és amb ganes de música i ganes de carrer. Jo...

0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Pocs problemes de trànsit a aquesta hora. Només hi ha retencions a la C-65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida.
0: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. El president espanyol es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky, ha culpat Putin

0: del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències al mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. I la banda osonenca de rock Pla Moguda guanya el Premi Sona Nou de Música Emergent en Català. Ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Alexander Sekulic en rep al Palau Blaugrana l'Anna de l'UFS d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espàrum i Girona 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: Matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus localment per damunt d'aquests valors. La tarda serà solellada i de caràcter estiuenc amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada amb brises a partir del migdia.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. Pedro Sánchez ha sortit al pas de les protestes i al ressò mediàtic del desnonament de Mari Carmen. És el cas de la dona de 87 anys a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid, on ha viscut 70 anys i s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions. Al cas d'aquesta dona, s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta de partits.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de Mari Carmen. Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic. Ho van fer davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per a Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver estat prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonaments. Sentim Carmen Alcarazo, del sindicat de llogateres.
4: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Pedro Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres. Marxem ara a Nova York, seguim parlant del president espanyol, que s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides aquesta matinada. Ens ho explica l'Oriol Serra.
1: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
5: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
1: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
0: Continuem a Nova York perquè en el mateix escenari el president iranià Massoud Pezeshkian ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de terrorisme durant la seva intervenció a l'ONU, i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, culpe Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui, Oriol.
1: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, ha enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
1: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple.
0: 2 rep Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió. El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials. Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat de moment fins al 10 de gener. Pequín, Francesc Canals.
7: Al maig a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. En els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
8: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
7: No s'esperen resultats notoris. Més aviat, una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peabon ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
9: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'estatus quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
7: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: L'actualitat ens porta també al Marroc. El president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Ara bé, els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el sistema. Enviat especial a Rabat, Mendoza Noguera.
10: El president de la Federació Federació Marroquina de Futbol, Fusiletja, es pot convertir en el pròxim primer ministre del Marroc, el que ha de gestionar el Mundial 2030 organitzat també per Espanya i Portugal. La seva formació, el PAM, Partit d'Autenticitat i Modernitat d'Orientació Liberal, ha guanyat les eleccions d'ahir, una cosa que ja pronosticaven els analistes. El PAM, que ja participava en el govern de coalició, s'ha imposat al partit del primer ministre Aziza Hanouch i és una formació fundada al seu moment, entre d'altres, per un company d'escola del rei Mohamed VI. Ha aconseguit 97 escons de 390.

0: 35, amb la qual cosa haurà de pactar amb altres partits, tal com també estava previst, previsiblement els mateixos que ja formaven l'actual coalició. L'altra cara de les eleccions és l'alta abstenció, que ha arribat al 62%. El pròxim primer ministre haurà de gestionar el descontentament de la població, especialment dels joves, que esperen canvis a partir d'ara.
1: Erradicar l'atur, parlem clar, per donar més oportunitats als joves en tots els sectors, combinats i, per descomptat, ajudar les zones rurals a evolucionar perquè milions de persones i joves d'aquestes zones se'n beneficin i, per descomptat, donar als joves més oportunitats de treballar.
2: As a student, I need like some advantages to help me in my studies.
3: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
2: Some things in Morocco. Also about the medical health.
4: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
0: En aquestes eleccions també ha pujat el Partit de la Justícia i el Desenvolupament, que ha passat de 13 a 54 escons. Els islamistes van governar fins al 2021 i després van patir una derrota històrica.
5: Tresca Info.
6: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
7: Doncs tant com vulgui bussejar.
6: Genial. I quant d'oxigen queda?
7: El que vulgui, també.
6: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
7: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
6: I quants de cetacis?
7: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Tresca Info.
10: Més coses, José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investigui que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. Madrid, Paula Brujats.
11: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi al jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat.
10: I el Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha admès que havien manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tornem a Madrid, ara amb el Dani Sainz Yaja.
12: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un esprai de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
13: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
14: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
13: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
12: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa.
10: Un 8:15 del matí, primària de servei. Actualitzem les dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Mireia Sala, bon dia.
15: Bon dia, Carme. Doncs en general a aquesta hora se circula amb fluïdesa. Només hi ha retencions a la C-65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle avariat a Sant Hilari Sacalm i un altre Aguilar de Segarra que tallen un carril en els dos casos en sentit Lleida. Pel que fa als accessos a Barcelona es nota que avui és festa perquè no hi ha cap problema. Pel que fa al transport públic recordem que el servei de trens de la Rodalia de Barcelona fa horari de dia festiu igual que la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Això és tot, renovem dades als titulars de 8:45.
5: El temps.
10: Amb l'Enric Agut.
16: El dia ha començat ben tranquil, un dia de cel serè, al matí i a la tarda, només alguna boirina, també algun núvol baix local, i la temperatura contrastada, avui en alguna població la mínima ha baixat una mica més, d'altres s'ha mantingut estable, destaquem valors de només 4 graus a Das, al seu aeròdrom que queda

una mica apartat del poble, en una zona més enfonsada. Prades, 6 graus, Guixers, al Solsonès, 7 graus, Puigcerdà, 8, amb inversió tèrmica. Fa més fred a les fondalades que en zones més elevades. Propi quan tenim

0: el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
1: També ha insistit que calen unes normes per evitar que els errors de la tecnologia puguin portar catàstrofes per a la humanitat. 9 i 18 minuts, una pausa i passem per la vall d'avui.
2: Tresca Info.
3: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
5: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
6: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: Ho dèiem, anem a la vall d'avui, on tres barrancs reben actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials i d'altres fenòmens meteorològics extrems. L'objectiu és protegir els nuclis de població més exposats a avingudes i altres riscos associats al canvi climàtic. Les intervencions es faran als barrancs de Remediano, Arenys i Ribampietro. Vall d'avui, Pau Rovira.
7: En aquests tres punts s'aplicaran solucions basades en la natura, és a dir, actuacions que aprofiten els processos naturals i la vegetació per reduir els riscos i fer més resilient el territori. El projecte es desenvoluparà entre aquest any i fins al 2028, on també es preveuen accions de divulgació amb la població, tallers sobre tècniques de plantació i activitats amb les escoles i les famílies de la vall. Son Soles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
8: El projecte aplica solucions basades en la natura per reduir en aquest cas el risc associat a les pluges torrencials i també protegir doncs, a la població i els ecosistemes. I bé, és una actuació que forma part d'una estratègia que és molt més àmplia, de fet hi ha una trentena d'actuacions en aquest projecte i que procurem que estigui basada en la ciència, la transformació i cooperació doncs, amb els territoris veïns i també volem implicar i hem implicat de fet a la població local.
7: No és la primera actuació, però, d'aquest tipus aquí a la Vall d'Avui. Al barranc d'Arill-la-Vall ja s'hi han fet treballs per reduir risc d'esllavissades i despreniments provocats per les pluges intenses, amb tècniques de revegetació i estabilització del terreny amb materials naturals i de proximitat. Ara aquesta experiència s'estendrà a tres nous barrancs de la vall. La iniciativa té un pressupost de 570.000 euros.
1: Exposició única i innovadora del Dalí al Palau Reial de Milà, a Itàlia, entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui coincidint amb la Milà Fashion Week. Girona, Laia Claret.
9: És una mostra amb més de 200 obres mestres entre vestits, col·leccions, joies, peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i el Reina Sofia. Es titula Dalí Moda i té la intenció de mostrar un artista que va entendre ben aviat la força de la tendència com a instrument per construir la seva identitat i una manera de comunicar-se. En posa exemples Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
10: Des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari, no? I moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Portlligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París, Nova York...
9: A més, evidentment, també s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
10: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar, no només portant els seus vestits, sobretot Gala, sinó també des del disseny de vestuari, fins ballet, publicitat i fins i tot d'amistat.
9: Es pot visitar fins al dia 31 de gener.
1: Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a l'escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
11: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, era barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? Jo... com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
1: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després

0: Després d'estrenar-se a la temporada alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett. I ara parlem del Festival de Sant Sebastià amb el nostre enviat especial, Marc Garriga.
1: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
2: Crits, empentes, aglomeracions, una catifa vermella d'estrella de Hollywood. Brad Pitt ha revolucionat el festival i ha defensat la seva pel·lícula, un film de supervivència que coprotagonitza amb un gos. Diu que és una pel·lícula oportuna perquè els valors que promulga la lleialtat i la solidaritat són indispensables en el món actual.
3: Els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, serien capaços de tot, però sobretot de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, la llibertat que et dona envoltar-te de la gent que t'estimes i que et cuida, ho és tot. Everything.
2: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, òpera prima de Javier Giner, creador de la sèrie Yo Adicto, en la que l'actor català també hi va participar. La intenció del film és parlar d'una ruptura de parella, però sense saber com han arribat a aquest punt. Per tant, en veiem les conseqüències i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre en tot moment l'un fa referència a l'altre, tot i que no comparteixen mai cap escena. Oriol Pla i la coprotagonista, la també catalana Marina Salas, han explicat a 3cat.info com ho van viure.
4: Que era un repte d'alguna manera, perquè no sabíem com fer-ho, que és generar aquesta espècie d'un eco silenciós, no? I era una idea superxula, molt sutil, i deixar que el context en si, que l'espectador sigui l'espectador qui ajunta i diu, ah, clar.
5: Vull dir que la nostra feina està, pues, això, en construir uns personatges. Vam parlar moltíssim els tres, després el Javi treballava per separat, després ens tornàvem a reunir els tres, després ens anava dient, pues Oriol lo está haciendo muy bien.
4: Quan ens trucava... Buah, Marina, ha hecho un ensayo y Oriol, o sea, buah, es que ya lo tiene.
5: Generando ahí un falso feud.
4: Exacte.
2: El film toca molts temes que els afecten també generacionalment, com la precarietat laboral, el preu de l'habitatge o la necessitat de fer-se càrrec dels seus progenitors.
0: Esports. 5 minuts fins a 2:15. Albert Serra, bon dia.
6: Bon dia i bona hora. El Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions, golejant el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb dos gols d'Eva Peyor i un de Caroline, Clara Serra Jordi i Caroline Graham. Sentim una de les golejadores blaugranes, Clara Serra Jordi.
7: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
6: El París es va avançar molt d'hora amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja guanyava per 4-1.
8: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que... no estamos muy acostumbrados a ello.
6: A més del Barça a París, ahir van jugar 3 partits més d'aquesta primera jornada de la Champions amb aquests marcadors. Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0. Precisament la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina dimecres de la setmana que ve. Encara en futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui, destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic.
9: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip, i per tot el país, jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
6: teams. D'altres partits destacats d'avui són el Portugal, País de Gales, el Noruega, Dinamarca. La selecció espanyola, que no jugarà fins dissabte davant Anglaterra, continua concentrada a la seu de la Federació Espanyola a les Roces. Un dels debutants en aquesta convocatòria és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández.
10: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del español

0: español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
1: I un últim apunt de futbol, el Sant Andreu i el Madrid Castella van empatar ahir a un gol en partit pendent de la quarta jornada de Lliga de Primera Federació. Els andreuencs són ara 700 a la classificació amb 4 punts.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça debuta aquest vespre a l'Eurolliga rebent al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. L'entrenador Alexander Sekulic demana la reacció després de perdre a la final de la Supercopa ACB.
3: First of all, I need a reaction after this 101 point game against...
4: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
3: Because this team, Efes team, is built to play at least playoffs.
1: El Barça Anadolu Efes començarà a 8:45 i el podreu seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en bàsquet, el Cadí la Seu és el campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar ahir el vespre l'Espart Uni Girona 67-72 en un partit disputat a Reus. Sentim la jugadora del Cadí, Laia Reventós.
5: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
1: I ara la jugadora de l'Uni, Caral Casas.
6: Sí, el que havia començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
1: Aquest és el vuitè títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. I a la Lliga Masculina de Waterpolo hi es va jugar el partit pendent de la primera jornada entre el Mediterrani i el Sabadell amb victòria pels vallesans per 15-17.

0: Senyar els horaris de 2:15 del matí, sou a 3cat.info, és dijous 24 de setembre, i aquests són els principals titulars a aquesta hora. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. Un Pedro Sánchez que l'hem pogut sentir des de Nova York, on ha participat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i on s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Ho ha dit en la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. I també estem pendents d'aquesta notícia que hem conegut avui. Els Mossos han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia. Hi vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investigarà les circumstàncies de la mort. 3 qüestions que hem abordat a la primera mitja hora d'aquest bloc informatiu i que repassarem la propera. Però fins a arribar a les 10 també us parlarem del cas Andic. La defensa de la terapeuta de la família denuncia el linxament mediàtic que pateix la seva clienta i estudia emprendre accions legals. Parlarem també del fenomen del Superniño, que podria provocar 451.000 morts arreu del món per la calor extrema en els pròxims mesos, segons un estudi de la Universitat de Chicago. I passarem per Lleida. Allà l'Hospital Arnau de Vilanova incorpora a partir d'aquesta setmana un espai de descans per a pacients que s'hagin de desplaçar per rebre un tractament de quimioteràpia.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10 a Udal amb el Barça femení, que ha debutat a la Champions amb una golejada.
2: Les vigents campiones van superar el París per 5-2 amb 2 gols d'Eva Peyor, un de Caroline, Clara Serra Jordi i un altre de Caroline Graham. L'equip de Pere Romeu va encaixar un gol tot just començar el partit, però ràpidament ho va capgirar i el descans ja guanyava per 4-1.
0: I el temps, matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus, localment per damunt d'aquests valors, això sí, i la tarda serà assolellada i de caràcter estiuenc, amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada amb brises a partir del migdia. Ara passen 2:30 de 2:15 del matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. És el cas de la dona de 87 anys a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver

0: trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta de partits.
1: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic, davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per a Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonaments. Sentim Carmen Alcarazo, del Sindicat de Llogateres.
2: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
0: El Sindicat de Llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres. Els comuns pressionen precisament Pedro Sánchez perquè s'aprovi demà en un Consell de Ministres extraordinari o com a molt tard dimarts que ve el decret d'habitatge que permetria evitar desnonaments de persones vulnerables com el cas de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys que dèiem. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha advertit que si el PSOE no tira endavant el decret amb urgència es demostrarà que no vol seguir amb el govern de coalició amb Sumar, del qual en formen part els mateixos comuns. Són declaracions a Matins, de TV3.
3: Jo crec que si el Partit Socialista no fes un pas, no només seria una mostra d'hipocresia inacceptable, sinó que seria una mostra de que no volen continuar amb aquest govern. Jo confio, pel bé de la gran majoria de la població, que això no passi.
0: El decret sobre l'habitatge s'havia d'aprovar a finals de juliol, però el govern espanyol ho va ajornar davant la manca de suports parlamentaris al Congrés per convalidar-lo pel rebuig del Partit Popular, Junts i Vox.
4: 3CAT Info.
0: Anem a Nova York, on sentíem ara que és Pedro Sánchez, on s'ha mostrat també convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Ho ha afirmat durant la seva intervenció, en aquest cas, a la seu de les Nacions Unides, i ho ha seguit l'Oriol Serra.
5: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no es collint el camí fàcil, sinó el més just.
6: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
5: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
0: Precisament, parlem d'altres qüestions, però en aquest cas tornem a casa nostra, relacionades amb l'habitatge. Aturat in extremis, a Vic, el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir. Vic, Nati Adell.
7: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
8: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme i a persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
7: Una quinzena de membres de la mateixa assemblea de la PA i veïns com la Saïda s'han concentrat davant del bloc per evitar el desnonament i donar suport a la família que està en procés de regularització.
9: ¿Dónde se va? No tienen familia, no tienen nada. Tres niños. Sí, somos vecinos aquí.
7: L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
10: I mentrestant continua arribant gent a aquest estat i s'està concentrant a llocs com Vic. Per tant, o tallem això de soca-arrel o ens anem a l'abisme real.
7: En aquest sentit, la regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ha afegit:
11: moltes famílies vigatanes que fa temps que estan esperant un habitatge, bueno, han fet les coses com tocava i, en canvi, aquesta família doncs, ha optat per una altra via d'accés.
7: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions.
0: Els anuncis dels pisos turístics il·legals a Barcelona han repuntat en els últims mesos coincidint amb la temporada d'estiu, tot i el control que intenta fer l'Ajuntament. El consistori ha detectat 525 allotjaments d'aquest tipus que operaven sense llicència a l'agost. Són 167 més que al maig, un 47% d'increment. Respecte a fa un any, però, l'Ajuntament n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio després de rebre queixes i denúncies de veïns a la bústia del programa, com aquesta de la Núria, que viu a la Barceloneta.
12: I és un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri i aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Precisament l'Ajuntament recorda que des del 2018 han aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web. L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ho hem sabut fa poca estona. El govern australià ha denunciat la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. L'executiu ha iniciat una revisió a fons de tot el sistema per detectar la informació a la que s'ha pogut tenir accés i reforçar la seguretat. El fet es va produir el juny per l'empresa OpenAI, responsable del programa, que ho hauria conegut a l'agost i va informar a principis de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ha anunciat, aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la intel·ligència artificial.
13: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent DIA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
0: L'empresa OpenAI diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a dades de pacients. El primer ministre australià s'ha queixat del retard a informar el seu govern per part de la companyia.
4: 3Cat Info.
0: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. Madrid, Paula Brujats.
14: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat.
0: Ens quedem a Madrid perquè el Congrés investiga una diputada del Partit Popular per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Dani Sainz de Aja.
15: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un esprai de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
16: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
17: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
16: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
15: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa.
0: 3:30 arribarem a 3:15 del matí.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Mossos han localitzat el cadàver d'un home que portava 2 anys mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa. Segons han avançat El País i El Periòdico, i ha pogut confirmar aquesta emissora, la víctima va ser localitzada ahir en una casa aïllada d'una urbanització. Els veïns havien donat l'alerta trucant al telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien.

0: veien ningú des de feia molt de temps. Quan hi van entrar els agents, van trobar el cadàver tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien les dones de 59 i 22 anys. Totes dues han explicat que l'home de 77 anys va morir fa 2 anys assegut al sofà i que el van deixar en una habitació. Els Mossos han traslladat les dues dones a un hospital perquè rebin un reconeixement mèdic i atenció psicològica. El cas no presentava signes de violència, el cos, volem dir, no presentava signes de violència, però l'autòpsia ha de confirmar si va morir per causes naturals. I la defensa de la terapeuta de la família Andic denuncia l'inxament mediàtic que pateix la seva clienta i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
1: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
0: També denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'una informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga a la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella. I el fenomen del superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho ha assegurat un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus de mitjana, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí a 20 anys pel canvi climàtic. Toni Barrera és tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'estudi apunta que els països amb més morts per la calor seran Nigèria, amb 31.000 defuncions, Indonèsia, amb 19.000 i el Sudan, amb 17.000. Hem arribat a 9:45 del matí, àrea de serveis. Situació del trànsit i dels transports públics. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Marc. En general, el trànsit aquest matí és tranquil, però encara hi ha retencions per obres i per un accident a la carretera T11, a l'altura de Reus, en direcció a Tarragona. Fins fa poc aquesta cua afectava la C14 a Vilaseca, que ha millorat força, tot i que encara hi ha un tram de lentitud. I a l'Anoia hi ha retencions a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, a causa d'unes obres. Pel que fa al transport públic, recordem que avui el servei de trens de la Rodalia de Barcelona fa horari de dia festiu, igual que la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
0: Enric Agut.
5: Tens ben tranquil. La falca anticiclònica ens abraça no només a nosaltres, sinó a bona part d'Europa, i així es mantindrà el temps durant el que queda de setmana. A una jornada de contrast tèrmic. A la nit ha estat fresca, fins i tot freda. Al Pirineu, en algunes fondalades, les mínimes s'han situat al voltant dels 4, 5, 6 graus, per exemple, a Das, a l'aeròdrom, ha apartat aquest sector del poble, a una zona més fonda, l'aeròdrom, una mínima de 4, a Prades, al Baix Camp, mínima de 6, i les més altes, doncs, a la ciutat de Barcelona, al centre, al voltant dels 22-23 graus. Un dia de sol, també de calor al centre del dia, amb una temperatura disparada per l'època de l'any, amb valors de 31, 32, 33 graus a moltes zones d'interior, fins i tot arribant als 34 o 35, cap al Segrià, també Baix Ebre, o la Ribera d'Ebre, a la costa també xifres de 30 graus. Bona mar en general, matí mar molt tranquil, a la tarda marejol i amb marinades. Demà la temperatura encara pot ser més alta.
4: Resca Info. Ara, el Cabatast és l'Escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
6: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
7: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
8: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: 12 minuts i arribarem a les 10 del matí a l'Hospital Arnau de Vila.

0: La nova de Lleida incorpora a partir d'aquesta setmana un espai de descans per a pacients que s'hagin de desplaçar per rebre un tractament de quimioteràpia. Es tracta d'una sala llargament reivindicada per malalts i pacients perquè permet que es puguin descansar entre tractaments i proves. Lleida, Julià Albacar.
1: La nova sala l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida en un espai cedit per l'hospital i disposa de butaques, punts de càrrega per a dispositius electrònics i una zona de menjador. Un espai així fa anys que el reivindicaven malalts i familiars perquè hi ha pacients que venen de fora i que han de passar bona part del dia a l'hospital. Sentim el president de l'Associació contra el Càncer a Lleida, Sisko Maragnes.
2: Hem aconseguit tindre aquest espai dintre de l'Arnau, que penso que és un lloc on ha d'estar, on els pacients i els seus familiars puguin tenir un espai amic, no? Que es diu l'espai amic, on puguin descansar, on puguin estar a l'espera de fer el tractament, de la visita.
1: Fins ara, els pacients i familiars es podien esperar en una sala que l'entitat havia habilitat a l'hotel Nastasi, als afores de Lleida. Aquest espai, de moment, es mantindrà i seran els usuaris els que podran escollir on volen anar a descansar. La nova sala s'anomena Espai Amic i per accedir-hi els usuaris han d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia de l'hospital.
0: Els petits productors d'oli del Priorat s'uneixen per promocionar el seu producte. Volen desmarcar-se dels grans productors i posar en valor la defensa de la biodiversitat i el paisatge. Tarragona, Manel Sastre.
3: S'ha creat una nova associació que vol aplegar els petits propietaris d'oliveres que ja es fan el seu oli. L'objectiu és reivindicar la qualitat d'aquesta producció i promoure la conservació del paisatge tradicional de la comarca. Ricard Miró és l'impulsor del col·lectiu.
4: Són produccions molt petites, empreses petites familiars, i a través de l'associació el que volem és diferenciar-nos una mica i posar en valor que el producte prové d'una agricultura que és 100% ecològica, que intentem és protegir pues, la biodiversitat, el paisatge, una mica també el patrimoni agrícola tradicional que tenim aquí.
3: Els productors recorden que moltes de les varietats que conreen no les poden envasar dins de la DOP Siurana. El que proposen és mantenir les varietats autòctones, recuperar les ancestrals per diferenciar-ne la producció.
4: Realment no tenen res que veure els olis que es fan en una comarca com el Priorat, que és una comarca molt seca i molt dura, els olis que realment es fan baix al que seria la part del Camp de Tarragona. Nosaltres, al final, el que busquem és treballar amb les varietats locals d'aquí, com serien Rojal, Negret o Farga, que són varietats que convivien aquí antigament. Així que doncs, aquestes varietats, el problema que tenien és, o que tenen és que són poc productives i generalment la gent els arrencava.
3: L'associació no preveu crear una nova denominació d'origen, sinó un segell de qualitat per al seu oli i posar en valor la feina que fan per dinamitzar i promoure la cultura de l'oli o l'oleoturisme regeneratiu.
0: La Seu d'Urgell rememora aquests dies que va ser un dels últims reductes austriacistes durant la Guerra de Successió. Aquest cap de setmana, una jornada de recreació històrica transportarà la ciutat 300 anys enrere. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: Castellciutat, a la Seu, va ser un dels tres últims bastions dels Àustries a la Guerra de Successió fa més de 300 anys. Sota el comandament de Josep Moragues va caure el 28 de setembre del 1713, un any abans que Cardona i Barcelona. Ana López és la responsable de l'Espai Armengol al Museu de la Ciutat.
6: Tot i que a vegades que hem parlat que hi ha molt centralisme i que es parla molt també dels fets, també amb el jaciment del Born de Barcelona i que Barcelona també resisteix un any més, Cardona i la Seu d'Urgell i aquí aquesta ciutat passen uns fets històrics, hi ha una capitulació, però sí que sobretot la figura del general Moragues és una figura també important, va estar comandant tota aquesta zona d'aquí del Pirineu, un lloc estratègic.
5: Per recordar-ho, dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona, els escenaris originals tornaran al segle XVIII amb una jornada de recreació històrica.
6: Tenim tres grups de recreacions, després també tenim tres genets que vindran amb els seus cavalls respectius. Llavors hi haurà un campament històric, una demostració, farem balls històrics amb música del segle XVIII. Hi haurà desfilada, farem una exhibició de combat. Llavors hi haurà també dues passis de visita guiada.
5: És el primer cop que es fa aquesta jornada de record de la Guerra de Successió, tot i que durant tot l'any també se'n parla a través de diferents visites guiades.
7: 3CAT Info.
0: La biblioteca ha estrenat No miris, una obra del col·lectiu Cultura i Conflicte que a partir de fets reals explora quin llegat deixen les violències exercides pels nostres avantpassats.
8: Jo em pregunto si es pot heretar el trauma. També es pot heretar.
0: Marta Marco, qui sentim de fons, i Pep Cruz
9: van fer baixar per carretera fins a la Patagònia.
0: Protagonitzen aquesta història real d'una filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un dels pitjors repressors. Ens ho explica la Marta Vives.
10: Verónica Estay Sánchez, professora i escriptora i filla de pares xilens represaliats per la dictadura, però també neboda de Miguel Estay, el Fanta, un dels victimaris més coneguts de la repressió, Pep Cruz.
9: Victimari vol dir torturador, en el seu llenguatge. Víctima i torturador.
11: víctima, víctima.
10: El col·lectiu Cultura i Conflicte amb Joan Arqué i Teresa Turiera, Puigbol capdavant, torna a abordar les conseqüències d'un dels episodis més cruents de la història de Xile sota la dictadura de Pinochet. Conseqüències que tenen a veure amb l'herència, amb el llegat, els silencis més que els fets, els silencis que fan mal. La paraula enterrada d'un pare es torna pel fill un cadàver sense sepultura, diu el personatge que interpreta Marta Marco.
12: Com les motxilles que arrosseguem dels nostres pares, si hi ha hagut un silenci molt gran en el si de la família, pot ser un buit i una ferida molt dolorosa pels fills.
10: Agafar aire i posar paraules, descobrir totes les versions, intentar comprendre el dolor. Però, en el fons, aquest és un muntatge que el que demana el públic és entendre bé les zones grises que hi ha en la condemna de qualsevol criminal. Teatre necessari a la biblioteca, fins al 18 d'octubre.
0: I els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça de Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orella 2 han rebut el segon i el tercer premi. Barcelona, Marc Ruiz.
13: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
14: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
13: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sliterkini, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans Orella 2 han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: Esports. Fins les 10, Eudald Serra, bon dia.
15: Bon dia. El Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions, golejant el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la Lligueta amb dos gols d'Eva Payor i un també de Caroline, un altre de Clara Sera Jordi i un altre de Caroline Graham. Sentim una de les golejadores blaugranes, precisament, Clara Sera Jordi.
16: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
15: El París es va avançar molt d'hora, amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja dominava per 4-1.
17: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
15: A més del Barça-París, es van jugar 3 partits més ahir d'aquesta primera jornada de la Champions. Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0. Precisament la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina dimecres de la setmana que ve.
7: 3CAT Info.
15: En futbol encara, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que s'oposarà al debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp en parla precisament Xavi Hernández.
18: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
15: teams. D'altres partits destacats avui són el Portugal-País de Gales o el Noruega-Dinamarca. La selecció espanyola, que no jugarà fins dissabte davant Anglaterra, continua concentrada a la seu de la Federació Espanyola, Las Rozas. Un dels debutants en aquesta convocatòria és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández.
19: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
15: I un darrer punt futbolístic, el Sant Andreu i el Madrid-Castella van empatar ja un gol en partit pendent de la quarta jornada de Lliga de la Primera Federació. Ara els andreuencs són setzens a la classificació amb 4 punts. En bàsquet, el Barça debuta aquest vespre a l'Eurolliga, rebent al Palau Blaugrana l'anador l'UEFES d'Istanbul. L'entrenador blaugrana, Aleksandar Sekulić, demana la reacció del seu equip després de perdre diumenge la final de la Supercopa ACB.
11: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
20: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest EFES és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
11: Because this team, EFES team, is built to play at these playoffs.
15: El Barça Anadolu EFES començarà 8:45 i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. I encara en bàsquet, el Cadí la Seu és el campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar ahir el vespre l'Esperon i Girona per 67-72 en un partit disputat a Reus. Tot i els 22 punts d'Iana Martín per les gironines, les de l'Alt Urgell van ser superiors. Sentim la jugadora del Cadí, Laia Reventós.
21: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
15: Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. D'altra banda, l'Uni Girona ja sap quin rival tindrà la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà l'Emlak Konut Turk. Aquesta eliminatòria és a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana que ve a Fontejau. I a la Lliga Masculina de Waterpolo ja es va jugar el partit pendent de la primera jornada entre el Mediterrani i el Sabadell, amb victòria pels vallesans per 15-17 en hoquei patins aquest vespre. Partit també de la Lliga Catalana Masculina entre el Pons Lleida i el Vilafranca.
7: Trescat Info.

0: Amb punt 10 del matí. Els socis de Pedro Sánchez del govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpa Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat aquesta matinada durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iraní Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies d'aquesta mort. 3 barrancs de la Vall de Boí tindran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials. Les obres als barrancs de Remediano, Arenys i Ribampietro incorporaran solucions basades en la natura per protegir els nuclis més exposats. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. I l'actor i el Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements del clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però després ho van capgirar molt ràpid. Al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Alexander Sekulic rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. I el Cadí La Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espàrum i Girona per 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: Avui dijous, 24 de setembre, jornada solellada i càlida, màximes de 28 a 33 graus i localment superiors. A la tarda continuarà fent sol, mar calmada, amb brises suaus a partir del migdia. Demà divendres la temperatura encara serà més alta.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Pedro Sánchez ha assenyalat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid com a responsables del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis on ha viscut 70 anys. El president espanyol ha acusat Ayuso i l'alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, tots dos del Partit Popular, de no haver actuat per evitar el desnonament.
3: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: La presidenta de la Comunitat de Madrid ja ha respost a les paraules de Sánchez. Segons Ayuso, Madrid és una de les comunitats amb menys desnonament comparat, per exemple, assegure, amb Catalunya.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de ella y de Sánchez.
0: Mentrestant, els comuns pressionen Pedro Sánchez perquè s'aprovi demà en un Consell de Ministres extraordinari o, com a molt tard, dimarts que ve, el decret d'habitatge que permetria evitar desnonaments de persones vulnerables, com el cas de la Mari Carmen. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha advertit que si el PSOE no tira endavant el decret amb urgència, es demostrarà que no vol seguir amb el govern de coalició amb Suma, del qual formen part els mateixos comuns. Són declaracions als matins de TV3.
1: Jo crec que si el Partit Socialista no fes un pas, no només seria una mostra d'hipocresia inacceptable, sinó que seria una mostra de que no volen continuar amb aquest govern. Jo confio, pel bé de la gran majoria de la població, que això no passi.
0: El decret sobre l'habitatge s'havia d'aprovar a finals de juliol, però el govern espanyol ho va ajornar davant la manca de suports parlamentaris al Congrés per convalidar-ho pel rebuig del PP, Junts i Vox. Doncs bé, els debats sobre el decret d'habitatge han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra aquest desnonament del que us parlaven amb el desnonament de la Mari Carmen. Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic. Ho van fer davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver estat prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonaments. Sentim Carme Alcarazo, del Sindicat de Llogateres.
5: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Pedro Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
6: Fresca Info. Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Fresca Info.

0: 10 i 8 minuts, Pedro Sánchez ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció aquesta matinada a la seu de les Nacions Unides. Nova York, Oriol Serra.
1: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
2: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
1: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
0: Doncs en aquest mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de terrorisme durant la seva intervenció a l'ONU, i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky culpa Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Tornem a Nova York, Oriol.
1: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, ha enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
3: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
1: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple.
0: El govern australià justament ha denunciat la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. L'executiu ha iniciat una revisió a fons de tot el sistema per detectar la informació que s'ha pogut tenir accés i reforçar la seguretat. El fet es va produir al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, ho hauria conegut a l'agost i en va informar a començaments de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència també a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la IA.
4: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
0: L'empresa OpenAI diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a dades de pacients. El primer ministre australià s'ha queixat del retard i informa al seu govern per part de la companyia. I un jutge federal dels Estats Units ha tombat la decisió de Donald Trump de prohibir l'accés a la Casa Blanca dels periodistes de les cadenes CNN, Ems Now i el diari Politico. El jutge considera que el veto pot vulnerar la Constitució nord-americana i reclama que es tornin als passis de premsa els informadors. Qüestiona que Trump els retirés a aquests mitjans sense establir prèviament unes regles clares sobre l'accés a la Casa Blanca i sense notificar-ho als implicats. L'accés estarà en vigor de moment durant dues setmanes, mentre s'estudia el fons de la qüestió. El magistrat rebutja l'argument de l'administració Trump, que ha justificat la mesura per raons de seguretat nacional.
5: Tresca Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat /lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Tresca Info.
0: El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat als urnes. És l'índex més alt en 20 anys. Els analistes, de fet, ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
6: El president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusilet, ja es

0: pot convertir en el pròxim primer ministre del Marroc, el que ha de gestionar el Mundial 2030 organitzat també per Espanya i Portugal. La seva formació, el PAM, Partit d'Autenticitat i Modernitat, d'orientació liberal, ha guanyat les eleccions d'ahir, una cosa que ja pronosticaven els analistes. El PAM, que ja participava en el govern de coalició, s'ha imposat al partit del primer ministre Aziza Hanouch i és una formació fundada al seu moment, entre d'altres, per un company d'escola del rei Mohamed Sisa. Ha aconseguit 97 escons de 395, amb la qual cosa haurà de pactar amb altres partits, tal com també estava previst, previsiblement els mateixos que ja formaven l'actual coalició. L'altra cara de les eleccions és l'alta abstenció, que ha arribat al 62%. El pròxim primer ministre haurà de gestionar el descontentament de la població, especialment dels joves, que esperen canvis a partir d'ara.
1: Erradicar l'atur, parlem clar, per donar més oportunitats als joves en tots els sectors combinats i, per descomptat, ajudar les zones rurals a evolucionar perquè milions de persones i joves d'aquestes zones se'n beneficin i, per descomptat, donar als joves més oportunitats de treballar.
2: As a student, I need some advantages to help me in my studies.
3: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
2: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
4: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que, com a ciutadans, esperem molt dels responsables.
5: On attend beaucoup de responsables.
0: En aquestes eleccions també ha pujat el Partit de la Justícia i el Desenvolupament, que ha passat de 13 a 54 escons. Els islamistes van governar fins al 2021 i després van patir una derrota històrica.
6: Gràcies, Nando. Canviem radicalment de qüestió. Els Mossos han trobat el cadàver d'un home que portava 2 anys mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Segons han avançat El País i El Periódico, i ha pogut confirmar aquesta emissora, la víctima la van localitzar ahir en una casa aïllada d'una urbanització. Els veïns havien donat l'alerta trucant al telèfon d'emergències perquè sentien soroll dins la casa, però no hi veien a ningú des de feia molt de temps. Quan hi van entrar els agents, van trobar el cadàver tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien les dues dones de 59 i 22 anys. Totes dues han explicat que l'home de 77 va morir fa 2 anys assegut al sofà i que el van deixar en una habitació. El cos no presentava signes de violència, però l'autòpsia ha de confirmar si va morir o no per causes naturals. 11:15 a.m. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, Carme. Un accident a la 2 a Cervera provoca cua en sentit Barcelona. A la mateixa 2 hi ha retencions a Collbató per un vehicle avariat que talla un carril en sentit Lleida i més endavant cua també a Jorba a causa d'unes obres. I al Baix Camp es mantenen les retencions a la carretera T11 a l'altura de Reus en direcció a Tarragona a causa d'unes obres que tallen un carril. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
8: El temps.
6: Amb l'Enric Agut.
9: El dia ha començat ben tranquil, un dia de cel serè, al matí i a la tarda, només alguna boirina, també algun núvol baix local, i la temperatura contrastada, avui en alguna població la mínima ha baixat una mica més, d'altres s'ha mantingut estable, destaquem valors de només 4 graus a Das, al seu aeròdrom, que queda una mica apartat del poble, en una zona més enfonsada, Prades 6 graus, Guixers, al Solsonès 7 graus, Puigcerdà 8, amb inversió tèrmica. Fa més fred a les fondalades que en zones més elevades, propi quan tenim un anticicló i amb nits cada vegada més llargues. Un dia de sol, com comentava, però també de calor. Calor al centre del dia. Avui les temperatures màximes doncs, seran altes per l'època, àmpliament altes per l'època, amb xifres que poden arribar als 34 o 35 graus al Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, però als 32-33 a moltes poblacions catalanes. A la costa, màximes de 29-30 i al Pirineu tampoc s'escapen molts valors propers als 30. 32 podrien arribar a Sort, també a la Seu d'Urgell o a Ripoll.
6: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida incorpora a partir d'aquesta setmana un espai de descans per pacients que s'hagin de desplaçar per rebre un tractament de quimioteràpia. Es tracta d'una sala llargament reivindicada per malalts i pacients perquè permet que puguin descansar entre tractaments i proves. Lleida, Júlia Albacar.
10: La nova sala l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida en un espai cedit per l'hospital i disposa de butaques, punts de càrrega per a dispositius electrònics i una zona de menjador. Un espai així fa anys que el reivindicaven malalts i familiars perquè hi ha pacients pacients que venen de fora i que han de passar

0: una part del dia a l'hospital. Sentim el president de l'Associació contra el Càncer a Lleida, Sisko Maragnès.
1: Aconseguir tindre aquest espai dintre de l'Arnau, que penso que és el lloc on ha d'estar, on els pacients

0: on volen anar a descansar. La nova sala s'anomena Espai Amic i per accedir-hi els usuaris han d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia de l'hospital.
1: Els petits productors d'oli del Priorat s'uneixen per promocionar el seu producte. Volen desmarcar-se dels grans productors i posar en valor la defensa de la biodiversitat i el paisatge. Tarragona, Manel Sastre.
2: S'ha creat una nova associació que vol aplegar els petits propietaris d'oliveres que ja es fan el seu oli. L'objectiu és reivindicar la qualitat d'aquesta producció i promoure la conservació del paisatge tradicional de la comarca. Ricard Miró és l'impulsor del col·lectiu.
3: Són produccions molt petites, empreses petites familiars, i a través de l'associació el que volem és diferenciar-nos una mica i posar en valor que el producte prové d'una agricultura que és 100% ecològica, que intentem és protegir pues, la biodiversitat, el paisatge, una mica també el patrimoni agrícola tradicional que tenim aquí.
2: Els productors recorden que moltes de les varietats que conreen no les poden envasar dins de la DOP Siurana. El que proposen és mantenir les varietats autòctones, recuperar les ancestrals per diferenciar-ne la producció.
3: Realment no tenen res que veure els olis que es fan en una comarca com el Priorat, que és una comarca molt seca i molt dura, els olis que realment es fan baix al que seria la part del Camp de Tarragona. Nosaltres, al final, el que busquem és treballar amb les varietats locals d'aquí, com serien Rojal, Negret o Farga, que són varietats que convivien aquí antigament. Sí que pues, aquestes varietats, el problema que tenien és, o que tenen és que són poc productives i generalment la gent els arrencava.
2: L'associació no preveu crear una nova denominació d'origen, sinó un segell de qualitat per al seu oli i posar en valor la feina que fan per dinamitzar i promoure la cultura de l'oli o l'oleoturisme regeneratiu.
4: 3CAT Info.
1: La defensa de la terapeuta de la família Endic denuncia el linxament mediàtic que pateix la seva clienta i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Geofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
5: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnís precisament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
1: També denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o bé del jutjat. Tres barrancs de la Vall d'Uixó rebran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials i d'altres fenòmens meteorològics extrems. L'objectiu és protegir els nuclis de població més exposats a vingudes i altres riscos associats al canvi climàtic. Les intervencions es faran als barrancs de Remediano, Arenys i la Ribampietro, Vall d'Uixó. Pau Rovira.
6: En aquests tres punts s'aplicaran solucions basades en la natura, és a dir, actuacions que aprofiten els processos naturals i la vegetació per reduir els riscos i fer més resilient el territori. El projecte es desenvoluparà entre aquest any i fins al 2028, on també es preveuen accions de divulgació amb la població, tallers sobre tècniques de plantació i activitats amb les escoles i les famílies de la vall. Son Soles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
7: El projecte aplica solucions basades en la natura per reduir, en aquest cas, el risc associat a les pluges torrencials i també protegir doncs, a la població i els ecosistemes. I bé, és una actuació que forma part d'una estratègia que és molt més àmplia. De fet, hi ha una trentena actuacions en aquest projecte i que procurem que estigui basada en la ciència, la transformació i cooperació doncs, amb els territoris veïns i també volem implicar i hem implicat, de fet, a la població local.
6: No és la primera actuació, però, d'aquest tipus aquí a la Vall d'Uixó. Al barranc d'Erill la Vall ja s'hi han fet treballs per reduir risc d'esllavissades i despreniments provocats per les pluges intenses amb tècniques de revegetació i estabilització del terreny amb materials naturals i de proximitat. Ara aquesta experiència s'estendrà a tres nous barrancs de la Vall. La iniciativa té un pressupost de 570.000 euros.
1: La Seu d'Urgell rememora aquests dies que va ser un dels últims reductes austriacistes durant la Guerra de Successió. Aquest cap de setmana, una jornada de recreació històrica transportarà la ciutat 300 anys enrere. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Castellciutat, a la Seu, va ser un dels tres últims bastions dels Àustries a la Guerra de Successió fa més de 300 anys. Sota el comandament de Josep Moragues va caure el 28 de setembre del 1713, un any abans que Cardona i Barcelona. Anna López és la responsable de l'Espai Armengol al Museu de la Ciutat.
9: Tot i que a vegades que hem parlat que hi ha molt centralisme i que es parla molt de, també dels fets també amb el jaciment del Born de Barcelona i que Barcelona també resisteix un any més, Cardona i la Seu d'Urgell i aquí a aquesta ciutat passen uns fets històrics, hi ha una capitulació però sí que sobretot la figura del general Moragues és una figura també important, va estar comandant tota aquesta zona d'aquí del Pirineu, un lloc estratègic.
8: Per recordar recordar-ho, dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona, els escenaris originals, tornaran al segle XVIII amb una

0: jornada de recreació històrica.
1: Tenim tres grups de recreacions, després també tenim tres genets que vindran amb els seus cavalls respectius. Llavors hi haurà un campament històric, una demostració, farem balls històrics amb música del segle XVIII, hi haurà desfilada, farem una exhibició de combat. Llavors hi haurà també dues passis de visita guiada.
0: És el primer cop que es fa aquesta jornada de record de la Guerra de Successió, tot i que durant tot l'any també se'n parla a través de diferents visites guiades.
2: Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
3: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, és d'allà de la barriera, Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com, quasi com intentant-lo convèncer, dic, vols dir? Ho voleu pensar, dic, no, si ara ho farem públic. Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
2: Després d'estrenar-se el Temporada Alta el 2024, Gola, i de fet Temporada, el TNC gira per diversos teatres. L'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
4: Esports.
2: Eudal Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions golejant el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb dos gols d'Eva Pajor i un també de Caroline, un altre de Serra Jordi i un més de Caroline Graham. Sentim una de les golejadores del partit d'ahir, la migcampista Clara Serra Jordi.
6: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
5: El París es va avançar molt d'hora, amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja guanyava per 4-1.
7: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
5: El Barça va acabar el partit jugant amb diverses jugadores joves del planter, com ara Laia Cabetes, Carolina Ferrera i Lua Arufe. A més del Barça-París, ahir es van jugar tres partits més d'aquesta primera jornada de la Champions, amb aquests marcadors: Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0. Precisament la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina dimecres de la setmana que ve.
4: Trescat Info.
5: Encara en futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp en parla precisament Xavi Hernández.
8: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
5: D'altres partits destacats d'avui són el Portugal, País de Gales, o el Noruega, Dinamarca. La selecció espanyola, que no jugarà fins dissabte a Anglaterra, continua concentrada a la seu de la Federació Espanyola, a Las Rozas. Un dels debutants en aquesta convocatòria és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández.
9: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también, y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
5: França, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid, Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret. I un darrer punt de futbol: el Sant Andreu i el Madrid Castella van empatar i un gol en partit pendent de la quarta jornada de Lliga de la Primera Federació.
4: Trescat Info.
5: En bàsquet, el Barça debuta aquest vespre a l'Eurolliga, rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. L'entrenador Aleksandar Sekulić demana la reacció després de perdre la final de la Supercopa ACB.
10: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
11: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. una reacció en termes de més energia.

0: ja pujar al nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
1: El Barça Nadal UEFES començarà 8:45 i el podreu seguir la transmissió que en farem parlant de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. D'altra banda, la Lliga CB, l'Ilerna Lleida acaba de fer oficial la no continuïtat de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit.
2: 3CAT Info.
1: I encara en bàsquet, el Cadí La Seu és el campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar ahir al vespre l'Espar Uni Girona 67-72 en un partit jugat a Reus. Tot i els 22 punts d'Iana Martín, per les gironines les de l'Alt Urgell van ser superiors. Sentim la jugadora del Cadí, Laia Reventós.
3: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
1: D'altra banda, l'Uni Girona ja sap el rival que tindrà la ronda prèvia de l'Eurolliga, serà l'Emlak Konut Turk. Aquesta eliminatòria és a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana que ve a Fontajau. A la Lliga de Masculina de Waterpolo ja es va jugar el partit pendent de la primera jornada, Mediterrani 15, Sabadell 17, i en hoquei patins aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Pons Lleida i el Vilafranca a partir de les 9.
4: Dos quarts d'11 del matí, repàs de les principals informacions del dia. Els socis de Pedro Sánchez al govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpe Díaz Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. La presidenta de la Comunitat de Madrid li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Recordem que ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament de Mari Carmen i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. I Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. De tot això n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president dels Estats Units ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions sobre Taiwan i la intel·ligència artificial. Exposició única i innovadora de Salvador Dalí al Palau Reial de Milà, Itàlia. Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui, coincidint amb la Fashion Week de Milà. I a l'espai Mapa Mundi parlarem de l'Amèrica de Trump, al laboratori d'una nova extrema dreta. En esports d'Eudal, el Barça femení debuta a la Champions amb una golejada.
1: Les vigents campiones van superar el París per 5-2 amb dos gols d'Eva Peyor i uns altres de Caroline Clara Serra Jordi i Caroline Graham.
4: Jornada assolellada i càlida màximes de 28 a 33 graus, localment superiors. A la tarda continuarà fent sol, mar calmada amb brises suaus a partir del migdia. Demà divendres la temperatura encara serà més alta. Dos quarts d'11 i dos minuts, Pedro Sánchez ha assenyalat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid com a responsables del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui ahir van treure en llitera del pis on ha viscut durant tota la seva vida, durant 70 anys. El president espanyol ha acusat Ayuso i l'alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, tots dos del PP, de no haver actuat per evitar aquest desnonament.
5: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
4: Pues bé, la presidenta de Madrid ja ha respost les paraules de Sánchez. Segons Ayuso, Madrid és una de les comunitats amb menys desnonaments comparada, per exemple, amb Catalunya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Catalunya, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
4: Mentrestant, els comuns pressionen Pedro Sánchez perquè s'aprovi demà en un Consell de Ministres extraordinari o com a...

0: amb molt tard dimarts que ve el decret d'habitatge que permetria evitar desnonaments de persones vulnerables, com el cas de la Mari Carmen. El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha advertit que si el PSOE no tira endavant el decret amb urgència, es demostrarà que no vol continuar amb el govern de coalició amb Sumar, del qual formen part els mateixos comuns. Són declaracions als matins de TV3.
1: Jo crec que si el Partit Socialista no fes un pas, no només seria una mostra d'hipocresia inacceptable, sinó que seria una mostra de que no volen continuar amb aquest govern. Jo confio, pel bé de la gran majoria de la població, que això no passi.
0: El decret sobre l'habitatge s'havia d'aprovar a finals de juliol, però el govern espanyol ho va ajornar davant la falta de suports parlamentaris. Els anuncis de pisos turístics il·legals a Barcelona han repuntat els últims mesos coincidint amb la temporada d'estiu, tot i el control que intenta fer l'Ajuntament. El consistori ha detectat 525 allotjaments d'aquest tipus que operaven sense llicència a l'agost. Són 167 més que al maig, que suposa un 47% d'increment. Respecte a fa un any, però, l'Ajuntament n'ha trobat una seixantena menys. A Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitats. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio després de rebre queixes i denúncies de veïns a la bústia del programa, com aquesta de la Núria, que viu a la Barceloneta.
2: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un delta baix.
0: L'Ajuntament recorda que des del 2018 han aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web. L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment en són 10.500. I encara sobre l'habitatge, l'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta de vivenda assequible. Alguns governs directament estan fent polítiques per excloure els immigrants de les prestacions d'habitatge. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, ha alertat d'això i també del risc de dividir la societat. Kasla, que se n'ha queixat al govern espanyol, diu que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol fer front a aquesta crisi de l'habitatge. Ens ho explica la Sara Riera.
3: Fa uns anys corria la brama que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants. Ara això s'està estenent també a l'habitatge, però sense base empírica. La immigració no té res a veure amb la pujada de preus. Koldo Kasla denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
4: Queda entender pues, que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
3: A França, la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, ja ha convertit l'habitatge en el nou cavall de batalla per les pròximes presidencials.
4: Forma parte de ese discurso repugnante destinado a crear división entre la sociedad, donde se crea a esa población extranjera como se la señala como el enemigo dentro de nuestras fronteras.
3: El relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
4: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en el derecho a la propiedad privada. No lo es.
3: I en aquest sentit creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis de parlaments autonòmics acabin en no res.
0: Pedro Sánchez ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció aquesta matinada a la seu de les Nacions Unides, Nova York, Oriol Serra.
5: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil fàcil, sinó el més just.
6: Sí.

0: que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
1: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
2: Donald Trump ha rebut el president xinès Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió abans d'una cimera a la Casa Blanca, marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. Coincidint amb la reunió dels dos presidents, els Estats Units i la Xina han acordat allargar la treva comercial 2 mesos, fins al 10 de gener. Així ho ha anunciat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
3: We will extend
4: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
2: Washington i Pequín tenen acordada des de l'octubre de l'any passat una treva abans d'haver-se imposat mútuament aranzels. Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no pas rivals. La cimera d'avui entre Donald Trump i Xi Jinping és la segona aquest any i és la primera visita del president xinès a Washington en més d'una dècada. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha promès que hi haurà eleccions al país, però no ha concretat cap data. Ho ha assegurat també en una intervenció davant l'Assemblea General de l'ONU, on ha dit que garantirà la participació de totes les forces polítiques.
5: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
2: Delcy Rodríguez va arribar al poder quan els Estats Units van capturar el general, aleshores president de Venezuela, Nicolás Maduro, que continua en un centre de detenció de Nova York. La presidenta interina s'ha reunit aquesta setmana, al marge de l'ONU, amb Donald Trump, a qui ha agraït el restabliment de les relacions diplomàtiques 9 mesos després de la caiguda de Maduro. Recordem que l'opositora María Corina Machado ha intentat tornar sense èxit a Venezuela fins en 7 ocasions, en els últims mesos amb un passaport diplomàtic de Panamà.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Sant Sebastià s'ha rendit en les últimes hores a Brad Pitt, però també a Oriol Pla, com us dèiem abans, flamant nou Premi Nacional del Teatre del Ministeri de Cultura. L'actor nord-americà ha presentat envoltat de centenars de persones la pel·lícula En el corazón de la bestia. Pla ha estrenat Esta soledad. Enviada especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
8: Crits, empentes, aglomeracions, una catifa vermella d'estrella de Hollywood. Brad Pitt ha revolucionat el festival i ha defensat la seva pel·lícula, un film de supervivència que coprotagonitza amb un gos. Diu que és una pel·lícula oportuna perquè els valors que promulga, la lleialtat i la solidaritat, són indispensables en el món actual.
9: Els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, la llibertat que et dona envoltar-te de la gent que t'estimes i que et cuida, ho és tot. Everything.
8: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta soledad, òpera prima de Javier Giner, creador de la sèrie Jo adicto, en la que l'actor català també hi va participar. La intenció del film és parlar d'una ruptura de parella, però sense saber com han arribat a aquest punt. Per tant, en veiem les conseqüències i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre en tot moment l'un fa referència a l'altre, tot i que no comparteixen mai cap escena. Oriol Pla i la coprotagonista, la també catalana Marina Salas, han explicat a 3CAT Info com ho van viure.
10: Que era un repte d'alguna manera, perquè no sabíem com fer-ho, que és generar aquesta espècie d'un eco silenciós, no? I era una idea superxula, molt sutil, i deixar que el context en si, que l'espectador sigui l'espectador qui ajunta i diu, ah, clar.
11: Vull dir que la nostra feina està, pues, això, en construir uns personatges. Vam parlar moltíssim els tres, després el Javi treballava per separat, després ens tornàvem a reunir els tres, després ens anava dient, pues, Oriol lo está haciendo muy bien.
10: Quan ens trucava... ¿Sabes?

0: Guau, Marina ha hecho un ensayo hoy, Oriol, o sea, guau, lo tienes que ya lo tiene.
1: Generando ahí un falso feud.
0: Exacte.
2: El film toca molts temes que els afecten també generacionalment, com la precarietat laboral, el preu de l'habitatge o la necessitat de fer-se càrrec dels seus progenitors.
3: Exposició única i innovadora de Dalí al Palau Reial de Milà, a Itàlia, entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui, coincidint amb la Milà Fashion Week Girona, Laia Claret.
4: És una mostra amb més de 200 obres mestres entre vestits, col·leccions, joies, peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i el Reina Sofia. Es titula Dalí Moda i té la intenció de mostrar un artista que va entendre ben aviat la força de la tendència com a instrument per construir la seva identitat i una manera de comunicar-se. En posa exemples Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
5: Des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari, no? I moda en tota la seva complexitat. Tothom remet als bigotis de Dalí, als seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Portlligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París, Nova York...
4: A més, evidentment, també s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
5: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar, no només portant els seus vestits, sobretot Gala, sinó també des del disseny de vestuari fins ballet, publicitat i fins i tot d'amistat.
4: Es pot visitar fins al dia 31 de gener.
3: 3:15 del matí. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Carme. A l'AP7 s'ha incrementat una mica el trànsit en sentit nord i ara hi ha intensitat a la Roca del Vallès en direcció a Girona sense que hi hagi, però, grans retencions. A l'A2, un accident a Cervera provoca cua en sentit Barcelona perquè hi ha un carril tallat. A la mateixa A2, però, en sentit Lleida, hi ha retencions a Collbató per un vehicle avariat que talla un carril i més endavant també cua a Jorba a causa d'unes obres. Finalment, al Baix Camp ha millorat la situació a la T11, però ara hi ha un tram de lentitud a l'altura de Reus en direcció a Tarragona a causa d'unes obres que tallen un carril. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
7: El temps.
3: Amb el Jofre Genué.
8: Temps molt tranquil, temps estable arreu del país, amb sol, tant aquest matí com aquesta tarda i amb calor. Avui la temperatura, doncs, a moltes poblacions estarà al voltant dels 31, 32 o 33 graus i fins i tot 34 o 35 a Lleida Ciutat, a Móra d'Ebre, a Tortosa, també a la costa, valors de 30-31 i al Pirineu no s'escapen tampoc de la xifra dels 29, 30, 31 o 32. El mar en general tranquil, marejol, marinada aquesta tarda, demà divendres a repunt de la temperatura i encara podríem fins i tot superar els 35 graus a Terres de l'Ebre. A Tortosa, per demà, està prevista una màxima de 37, Móra d'Ebre 36, Lleida 35, un dia calorós, ambient d'estiu, també al Pirineu arribaran els 33, atenció, 33 graus a Sort, al Pont de Suert, o 32 a Ripoll. Molta calor aquest divendres, amb sol, matí, tarda, sense excepció, i aquesta previsió també és vàlida per dissabte.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
9: L'Amèrica de Trump, el laboratori d'una nova extrema dreta.
10: Ple debat sobre riscos del desenvolupament de la intel·ligència artificial, Donald Trump defensa que no calen controls i que la millor salvaguarda és tenir-lo a ell al capdavant del país. Un president fort, intel·ligent i amb alt coeficient intel·lectual. El discurs del president nord-americà d'una elit intel·lectual al capdavant dels estats veu del pensament neoreaccionari, un nou corrent polític nascut amb el mil·lenni que ha agafat força als Estats Units en el segon mandat de Trump.
11: La creença que existeixen jerarquies naturals que s'han de reflectir en l'ordre social. Els que tenen el quocient intel·lectual més alt són els més intel·ligents, els més eficients, i per tant han d'ocupar posicions importants en la societat.
10: Qui parla és Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca, publicat per Edicions 62, on analitza aquest pensament neoreaccionari que volen derrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa.
12: qu'il faut entendre derrière.
11: El que cal entendre com a il·lustració fosca és una altra visió de la modernitat que defensa la innovació tecnològica i el capitalisme.

0: l'ateisme, però que rebutja el projecte moral. Vol desfer el projecte universalista i moral de la Il·lustració, que dona lloc a la nostra concepció actual de la democràcia i dels drets humans.
1: Hi ha dos noms que sobresurten en aquest moviment contracultural i d'extrema dreta, el pensador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land, però també s'hi han sumat multimilionaris de Silicon Valley, com Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida empresa tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. Agnot Miranda, professor de la Universitat Sciences Po de París, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que hi ha hagut un canvi entre el primer mandat de Trump en la influència del corrent nacional populista de Steve Bannon i la situació actual. Es veuen iniciatives com el Departament d'Eficiència dirigit per l'empresari Elon Musk o la idea de convertir Gaza en una mena de Riviera del Pròxim Orient.
0: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
1: Però aquest canvi radical, que ha trencat les normes i consensos multilaterals gestats després de la Segona Guerra Mundial, ha necessitat un caldo de cultiu. I Donald Trump ha sabut treure profit del desencant en la societat nord-americana, com ha explicat a Barcelona l'escriptor i acadèmic canadenc Michael Ignatieff.
2: La confiança interna basada en tres pilars, la globalització, l'ordre internacional basat en normes i les aliances, es van enfondrar perquè Trump és un depredador i els depredadors tenen olfacte per a la sang. Ell va percebre arreu del país que si pressionava en aquests àmbits hi hauria una sagnia. Això és precisament el que estem veient.
1: I això ha fet engegar una contrarrevolució basada en la manipulació de la història, segons Ignatieff.
2: En el reclam electoral de Donald Trump, la frase clau és, una altra vegada, fer que Amèrica torni a ser gran una altra vegada. Això t'ho diu tot. Es tracta d'una contrarrevolució a gran escala contra la revolució liberal dels anys 60. Ell vol que Amèrica retrocedeixi cap a un passat imaginari, recordat de manera distorsionada. Distorsionada en el sentit que s'oblida, per exemple, que al sud dels Estats Units els negres no tenien dret a vot, que els nord-americans homosexuals no tenien drets, que les dones havien d'estar-se a la cuina, etc. És, doncs, un programa clarament reaccionari.
1: La influència dels neoreaccionaris a Europa encara està per veure, segons Agnot Miranda. El corrent s'ha estès clarament a l'Argentina de Milei, però el seu pes en l'extrema dreta d'Itàlia, França o la d'Alemanya en plena ascensió és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
0: De moment es manté relativament contingut, però s'ha de ser conscient que aquestes idees neoreaccionàries, aquesta dreta tecnològica, estan en vies d'internacionalitzar-se i que només estem assistint al començament de la seva expansió. Tot just fa un any i mig que aquestes idees van arribar al gran públic. Caldrà esperar una mica més per veure si es tradueixen en política de partits o si, potser, el moviment fracassa completament. El temps ho dirà.
3: És un reportatge de Vicent Mifsud amb el muntatge musical de Nil Hernández.
4: Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona. Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
5: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
6: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venent, estàs participant en una història familiar.
4: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge. I els osonencs, Pla Moguda, han guanyat el Premi Zona 9 a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han

0: rebut el, dos han rebut, perdó, el segon i el tercer guardó, ens explica el Marc Ruiz.
1: La banda usonenca Plamoguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Plamoguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
2: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
1: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Benny Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sleater-Kinney, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions, guanyant clarament el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb dos gols d'Eva Peyor i un altre de Caroline, Clara Serra Jordi i també Caroline Graham. Sentim una de les golejadores del Barça ahir, Clara Serra Jordi.
4: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
3: El París es va avançar molt d'hora amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja dominava per 4-1. A la segona part només es van marcar dos gols, un per cada equip.
5: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
3: Claudia Pina va haver de ser substituïda per unes molèsties físiques i pendent de les proves que li faran les pròximes hores. Tot indica que no es tracta d'una lesió important. A més del Barça-París, ahir es van jugar 3 partits més d'aquesta Champions: Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0. Precisament la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina dimecres de la setmana que ve. Més futbol, perquè avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui, destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp en parla precisament Xavi Hernández.
6: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
3: D'altres partits destacats per avui són el Portugal, País de Gales, o el Noruega, Dinamarca. La selecció espanyola, que no jugarà fins dissabte a Anglaterra, continua concentrada a la seu de la Federació Espanyola, Las Rozas. Un dels debutants en aquesta convocatòria és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández.
7: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
3: França, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid, Konaté, que deixa la concentració per un esquins a lleu al genoll dret.
8: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Barça debuta aquest vespre a l'Eurolliga. Rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. L'entrenador Aleksandar Sekulić demana al seu equip la reacció després de perdre la Supercopa ACB diumenge passat.
9: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
10: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu. perquè aquest EFES és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
3: El Barça Nadal EFES començarà a 9:15 i el podreu seguir la transmissió que en farem parlat de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. D'altra banda, la Lliga ACB, l'Hilerna Lleida, ha fet oficial aquest matí la no continuïtat de l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. I encara en bàsquet, el Cadí la Seu és el campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar ahir al vespre l'Espart Unigirona 67-72 en un partit jugat a Reus. Sentim la jugadora del Cadí la Seu, Laia Reventós.
11: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
3: Aquest és el vuitè títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. D'altra banda, l'Unigirona ja sap pel rival que tindrà la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà l'Emlak Konut Turk. Aquesta eliminatòria és a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana que ve a Fontejau. I en natació, fa uns minuts, el japonès Shin Ohashi ha aconseguit un nou rècord del món a la prova dels 200 braça amb un temps de 2 minuts 4 segons i 83 centèsimes durant la disputa dels Jocs Asiàtics que es fan al Japó. Mentrestant, a la Lliga Masculina de Waterpolo, ahir es va jugar un partit pendent de la primera jornada entre el Mediterrani i el Sabadell, amb victòria pels vallesans 15-17.
8: Trescat Info.

0: Les 11, bon dia. Els socis de Pedro Sánchez del govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpa Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president dels Estats Units ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions sobre Taiwan i la intel·ligència artificial. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius dels serveis de salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord del 62% de marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. Hi ha exposició única i innovadora de Salvador Dalí al Palau Reial de Milà, Itàlia, entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui, coincidint amb la Setmana de la Moda de Milà.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga, rebent l'Anadolu Efes al Palau Blaugrana. El partit començarà 8:45 i es podrà seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Avui també juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. I el Barça femení va debutar ahir amb una victòria a la lligueta de la Champions, superant el París per 5-2. Dimecres de la setmana que ve jugarà la segona jornada al Camp de la Roma.
0: I el temps, jornada assolellada i càlida, amb màximes de 28 a 33 graus, localment superiors. A la tarda seguirà fent sol, mar calmada, amb brises suaus a partir del migdia. Demà divendres la temperatura encara serà més alta.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 11 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt del migdia. Bon dia.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va ser desnonada del seu pis de Madrid, on ha viscut tota la vida, ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en aquest cas i ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'estat espanyol.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
0: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta madrilenya.
4: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: A Catalunya aquest primer trimestre de l'any hi ha hagut 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants i a Madrid n'hi ha hagut 8,2, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid. De tota manera, des del 2013, després de la crisi financera, els desnonaments a Catalunya han baixat un 80%. Precisament, el desnonament de la Mari Carmen, el detonant d'aquesta picabaralla, i la crisi de l'habitatge tensa les relacions entre Pedro Sánchez i els seus socis de govern. Somali reclama que expropiï el pis d'aquesta veïna de Madrid i aprovi dimarts que ve el decret d'habitatge per impedir els desnonaments. Sánchez reclama suports al Congrés per aprovar-ho. Madrid, Paula Brujats.
5: L'habitatge fa més gran l'esquerda entre els socis del govern espanyol. Sumar exigeix a Pedro Sánchez que es posi les piles i que demà mateix, en un Consell de Ministres extraordinari, o com a molt tard dimarts que ve, s'aprovi la norma per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. A TV3, el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha avisat Sánchez i el PSOE que la solució està en les seves mans.
6: Jo crec que si el Partit Socialista no fes un pas, no només seria una mostra d'hipocresia inacceptable, sinó que seria una mostra de que no volen continuar amb aquest govern. Jo confio, pel bé de la gran majoria de la població, que això no passi.
5: Sumar reclama mesures per resoldre la crisi de l'habitatge, però també a Sánchez, que s'expropia el pis de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir a Madrid, al pis on ha viscut 70 anys. Per la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, és viable fer-ho.
7: Sí, sí que és viable jurídicament. El artículo 33.3 de la Constitució espanyola lo prevé, la ley de expropiación también.
5: I mentrestant, Pedro Sánchez carrega contra Ayuso i Almeida per la tragèdia social, diu que demostra aquest desnonament, es compromet a prendre mesures, però no diu quines ni quan, i s'excusa en la falta de suports al Congrés.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Junts, el PP i Vox van tombar a l'abril l'últim decret que impedia desnonar. Se n'havia d'aprovar un de nou a finals de juliol, però la Moncloa ho va ajornar per la falta de suports al Congrés. Fons de Junts diuen avui que les negociacions no han avançat i que la situació és la mateixa que el juliol.
0: Doncs fa només uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat a Junts, PP i Vox que facilitin l'aprovació d'un decret antidesnonaments quan arribi al Congrés després del cas de la Mari Carmen.
9: Ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Tornem a Nova York, on sentíem Pedro Sánchez a la crònica de la Paula Brujats, perquè allà el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Nova York, Oriol Serra.
10: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
11: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española com Ceuta.
10: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
0: I encara seguint aquesta intervenció de l'ONU amb el president iranià Mahmoud Pezeshkian, que ha desafiat Donald

0: Trump, aquí acusat de terrorisme. Diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky, d'altra banda, culpa Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui.
1: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, ha enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
2: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
1: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple.
0: I ens quedem als Estats Units, perquè Donald Trump ha rebut a Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió abans d'una cimera a la Casa Blanca marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. Coincidint amb la reunió dels dos presidents, els Estats Units i la Xina, han acordat allargar la treva comercial dos mesos fins al 10 de gener. Així ho han anunciat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
3: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
0: Washington i Pequín tenen acordada des de l'octubre de l'any passat una treva després d'haver-se imposat mútuament aranzels. Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals. La cimera d'avui entre Donald Trump i Xi Jinping és la segona aquest any i és la primera visita del president xinès a Washington en més d'una dècada.
4: 3CAT Info.
0: 11 i 10 minuts, el govern australià ha denunciat la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius dels serveis de salut del país. L'executiu ha iniciat una revisió a fons de tot el sistema per detectar la informació a què s'ha pogut tenir accés i reforçar la seguretat. El fet és que es va produir el juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, ho hauria conegut a l'agost i en va informar a principis de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ha anunciat, aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la intel·ligència artificial.
5: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent DIA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
0: De fet, i seguint en aquesta qüestió, l'empresa OpenAI diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi acreditat dades de pacients. El primer ministre australià s'ha queixat del retard a informar el seu govern per part de la companyia.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una, a 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental, la nit passada. Cap a un quart de 12, els agents van rebre un avís d'una agressió en un carrer de les afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques, el SEM. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Més qüestions. En aquest cas parlem d'un altre cas que hem conegut avui. Els Mossos d'Esquadra han localitzat el cadàver d'un home que portava 2 anys mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa. Segons han avançat El País i El Periódico, i ha pogut confirmar aquesta emissora, la víctima va ser localitzada ahir en una casa aïllada d'una urbanització. Els veïns havien donat l'alerta trucant al telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps. Quan hi van entrar els agents, van trobar el cadàver tapat amb una manta en una habitació de la casa on vivien les dues dones de 59 i 22 anys. Totes dues han explicat que l'home, de 77 anys, va morir fa 2 anys, assegut al sofà, i que el van deixar en una habitació. Els Mossos han traslladat les dues dones a un hospital perquè rebin un reconeixement mèdic i atenció psicològica. El cos no presentava signes de violència, però l'autòpsia ha de confirmar si va morir per causes naturals.
4: 3CAT Info.
0: Abans de l'àrea de serveis, passem per Girona, perquè a partir d'avui Salvador Dalí té una exposició única i innovadora. Però no és a Girona, és al Palau Reial de Milà. Entrellaça la figura del geni

0: empordanès amb el món de la moda coincidint amb la Milà Fashion Week. Ara sí, anem a Girona amb la Laia Claret.
1: Si poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí i Moda, entre vestits, joies, són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, al Museu de Florida i al Reina Sofia. Montse Aguer, directora dels Museus Dalí.
2: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
1: També s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
2: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar des del disseny de vestuari fins publicitat.
1: Es pot visitar fins al 31 de gener.
3: Tresca Info.
4: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el cel blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i deixem de ser.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Tresca Info.
0: Un quart de 12 del migdia, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
14: Bon dia, Marc. Intensitat a l'AP7 a la Roca del Vallès en sentit nord i a la mateixa AP7 a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, però sense que s'hi formin grans retencions. A la 2 encara hi ha cua a Collbató i a Jorba en direcció a Lleida perquè hi ha un carril tallat per una avaria en tots dos casos. A la mateixa autovia A2, però en sentit Barcelona, també hi ha cua a Cervera per un accident. Al Maresme hi ha lentitud a Tordera en sentit Girona i, finalment, al Baix Camp encara queda un tram de cua a la T11 a l'altura de Reus en direcció a Tarragona a causa d'unes obres que tallen un carril. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
0: Enric Agut.
15: Temps molt tranquil, temps estable arreu del país, amb sol, tant aquest matí com aquesta tarda i amb calor. Avui la temperatura, doncs, a moltes poblacions estarà al voltant dels 31, 32 o 33 graus i fins i tot 34 o 35 a Lleida Ciutat, a Mora d'Ebre, a Tortosa, també a la costa a valors de 30, 31 i al Pirineu no s'escapen tampoc de la xifra dels 29, 30, 31 o 32. El mar en general tranquil, marejol, marinada aquesta tarda, demà divendres a repunt de la temperatura i encara podríem fins i tot superar les 35 graus a Terres de l'Ebre. A Tortosa, per demà, està prevista una màxima de 37, Mora d'Ebre 36, Lleida 35, un dia calorós, ambient d'estiu, també al Pirineu arribaran els 33, atenció, 33 graus a Sort, al Pont de Suert, o 32 a Ripoll. Molta calor aquest divendres, amb sol, matí, tarda, sense excepció, i aquesta previsió també és vàlida per dissabte.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Passen 17 minuts de les 11 del matí.
3: Redacció oberta.
0: El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i ell es perfila com a pròxim primer ministre. Fins ara, aquesta formació, el partit d'autenticitat i modernitat, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencadenant i desencant de la societat en el sistema. El que volem fer a aquesta hora és parlar-ne amb el Nando Zanoguera, que és el nostre company i enviat especial a Rabat. Nando, bon dia.
16: Hola, bon dia, Marc.
0: Què és aquest partit i què significa la seva victòria?
16: Doncs mira, com explicaves, la formació es diu Partit de l'Autenticitat i la Modernitat, el PAM. És de tarannà liberal, va ser creat el 2008 i entre els seus fundadors hi havia un company d'escola del rei Mohamed VI, a la qual cosa es considera un partit molt pròxim al monarca.

Marroca. Ja era membre del govern al PAM perquè al Marroc el sistema polític és molt fragmentat i sempre hi ha d'haver coalicions, però estava en segon lloc. Qui guanyava, qui estava en primer lloc en aquell moment és un altre partit, el centre dretà.

0: حزب الاستقلال 65 مقعد.
1: Es va incorporar al PAM el fins ara ministre de pressupost i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusiletja. I és que el govern que surti de les eleccions haurà de gestionar el Mundial 2030 compartit amb Espanya i Portugal, que aquí és molt important perquè ha de servir per ensenyar al món un Marroc modern i que es pot mesurar amb els països grans. El sistema electoral fa que el rei hagi de designar un primer ministre entre la llista més votada, en aquest cas és el PAM, que igualment però haurà de pactar i segurament es tornarà a repetir l'actual coalició que hi ha ara. Això sí, amb les forces canviades i Fusiletja com a primer ministre. Com sabeu, tornant al tema del futbol, hi ha una pugna per decidir on es farà la final. Fusiletja, que és pròxim al president de la FIFA, Gianni Infantino, pressiona perquè aquest important partit es faci a l'estadi Hassan II, que és un camp en construcció a prop de Casablanca amb un disseny ultramodern i que aspira a ser el camp més gran del món amb 115.000 espectadors.
2: Unes eleccions amb força, no sé si sorpreses, però sí que almenys novetats hi ha. En aquest cas, el que sí que ha sigut una sorpresa, Nando, ha estat la recuperació en força de l'islamisme.
1: Doncs sí, ha estat una sorpresa. És un islamisme moderat, també s'ha de dir. És el Partit de la Justícia i el Desenvolupament que va governar el Marroc fins al 2021. El que passa és que va entrar en una sèrie de crisis, va amb un canvi de primer ministre i això ho van castigar els electors a les últimes eleccions, les del 2021, que va patir un d'alta baix. Va passar dels més de 100 escons a només 13. Però ara sí que hi ha hagut aquest repunt d'aquesta força. S'ha convertit en el quart partit més votat, passa de 13 a 54 escons, i també un altre tipus de formacions que doncs ha sortit guanyant amb aquests comicis d'ahir ha estat l'esquerra, que tradicionalment és minoritària, però que també ha aconseguit 8 escons més.
2: Nando, abans parlava de sorpreses, no sé si ja es preveia, i de fet n'havíem parlat, d'una possible elevada abstenció, però s'ha confirmat, pitjors previsions pel que fa a la participació i abstenció, que ha estat rècord. Què ha motivat aquest poc interès per les urnes?
1: Doncs sí, ara ho explicarem, que és el que ha motivat això i perquè ja se pensava que havia de ser. I és que, bàsicament, és un sistema al marroquí que no permet canvis radicals de govern ni permet gran marge de maniobra a un executiu. És un sistema híbrid. Hi ha un govern, hi ha unes eleccions, hi ha un parlament, però realment Mohamed VI és un rei president que encapçala els consells de ministres, nomena directament els titulars de defensa, interior, exteriors i afers religiosos, és a dir, quatre ministres de gran importància que directament els designa el rei, i el govern es pot dir que es limita a gestionar les polítiques del monarca amb un marge reduït, i això els joves ho tenen clar. El que segurament no estava tan clar és que la dada de participació seria tan baixa. Sí que se sabia que seria segurament el que permetria mesurar doncs, el grau de descontentament de la població marroquina, però és que estem parlant d'una abstenció del 68%. 68% sobre els inscrits. Aquí al Marroc t'has d'inscriure prèviament per votar. I entre els joves, per exemple, només un 4% dels joves d'entre 18 i 24 anys s'havien inscrit. Per tant, se senten absolutament exclosos de la política. Tot i així, nosaltres ens vam desplaçar ahir a un col·legi electoral al centre de Rabat i vam parlar amb alguns joves que sí que havien votat i que ens van dir que el que busquen quan surti elegit aquest nou govern, quan surti constituït, sobretot és estabilitat i feina.
3: Erradicar l'atur, parlem clar, per donar més oportunitats als joves en tots els sectors combinats i, per descomptat, ajudar les zones rurals a evolucionar perquè milions de persones i joves d'aquestes zones se'n beneficin i, per descomptat, donar als joves més oportunitats de treballar.
4: As a student, I need some advantages to help me in my studies.
5: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
4: Some things in Morocco. Also about the medical health.
6: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
7: On attend beaucoup de responsables.
1: S'ha de dir que el Marroc és un país que s'ha modernitzat molt aquests últims anys, però el creixement econòmic, amb unes xifres de macro realment molt, molt positives, es manifesta socialment a dues velocitats diferents. Molts joves no se senten convidats a aquesta evolució, en aquest canvi del país, i d'allà les protestes que van començar fa un any, les de la generació Z212, però que ara ja s'han apaivagat.
2: Nando Zanoguera, Nando, no sé si ho he entès bé, aquest 62% d'abstenció ens referim als inscrits, per tant segurament és més elevada aquesta abstenció, eh?
1: Clar, primer s'ha de veure quanta gent s'havia inscrit. S'havia inscrit ara ho he de dir de memòria, que eren uns 16 milions de persones que...

0: crec que aproximadament un 30% de la població amb edat de votar, si no record malament. És una dada que tinc de memòria. O sigui que si d'això doncs has de treure una tercera part, pots fer els càlculs. Sí, hi ha molt poca motivació. Nosaltres, de fet, parlàvem amb gent del carrer i sí que les persones que tenen, que són universitàries o que estan més motivades socialment, que participen en organitzacions socials o tenen una certa politització, sí que normalment van a votar, i tot i que són conscients del marge de maniobra que hi ha i que qualsevol cosa, doncs, té el paraigües del rei, però amb persones una mica més doncs de feines, menys intel·lectuals, si es pot dir així, ells directament doncs no tenen gaire interès a la política, perquè, com ells diuen, el president és el rei.
1: Ara sí, Nandos de Noguera, gràcies per acostar-nos a aquesta realitat sociopolítica del Marroc el dia després d'aquestes eleccions. Nando, gràcies i bona tornada.
0: Gràcies a tu, Marc.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: 5 minuts i seran 12:15.
2: Esports.
1: Hola, Serra, bon dia.
3: Bon dia i bona hora. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga, rebent l'Anadolu Efes d'Istanbul. Serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana dels Aleksandar Sekulić. El tècnic eslové demana una reacció dels seus jugadors després de la derrota diumenge a la final de la Supercopa ACB.
4: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
5: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
4: Because this team, Efes team, is built to play at these playoffs.
3: El Barça-Anadolu Efes començarà 9:15 i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. Avui es juguen 6 partits més d'aquesta primera jornada de l'Euroliga, d'entre els quals destaquem el Dubai-Madrid, amb els catalans Xavi Pascual i Pedro Martínez de les banquetes, el Baskonia-Olympiacos o el Panathinaikos París. D'altra banda, a la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la no continuïtat de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. I encara en bàsquet, l'Espar Unic Girona ja sap el rival que tindrà la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà l'Emlak Konut Turk. Aquesta eliminatòria és a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana que ve a Fontejau. Ahir, el Cadí la Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar precisament l'Espar Unic Girona 67-72 en un partit jugat a Reus. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. En futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui, destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp en parla precisament Xavi Hernández.
6: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
3: Altres partits destacats d'avui són el Portugal, País de Gales, o el Noruega, Dinamarca. La selecció espanyola, que no jugarà fins dissabte davant Anglaterra, continua concentrada a la seu de la Federació Espanyola a les Roces. Un dels debutants en aquesta convocatòria és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández.
7: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Espanyol acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también.
3: A la convocatòria de l'equip espanyol hi ha també fins a 8 jugadors catalans. França, que demà s'enfrontarà a Turquia per la seva banda, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid, Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret. I el Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions golejant el París per 5-2. Les vigents campiones van sumar la primera victòria de la lligueta amb gols d'Eva Payor, que en va fer 2, i de Caroline Clara Serra Jordi i Caroline Graham. El París es va avançar molt d'hora amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja dominava per 4-1.
8: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con

0: Tanta futbolista joven también por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
1: El pròxim rival del Barça a la Champions femenina serà la Roma dimecres de la setmana que ve.
2: 3CAT Info.
1: En natació, el japonès Shin Ohashi ha aconseguit un nou rècord del món a la prova dels 200 braça amb un temps de 2 minuts, 4 segons i 83 centèsimes durant la disputa dels Jocs Asiàtics que es fan al Japó, una marca 65 centèsimes millor que l'anterior plusmarca mundial. En hoquei patins, aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Pons Lleida i el Vilafranca a partir de les 9, i el Mundial de Ciclisme que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb la presència del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez.

0: Hem sentit els senyals horaris de 11:45 del migdia.
1: 3Cat Info.
0: Avui és dijous, 24 de setembre, i aquests són els principals titulars a aquesta hora. Els socis de Pedro Sánchez del govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpa Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Aquest és un dels titulars del dia, l'altre el tenim als Estats Units, a Washington concretament, on Donald Trump ha rebut el seu homòleg Xi Jinping i ho ha fet a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. Coincidint amb aquesta trobada que han de tenir més tard a la Casa Blanca, els dos països, Estats Units i Xina, han prorrogat fins al gener la treva comercial. I la trobada busca també acostar posicions sobre Taiwan i la intel·ligència artificial. Hem mirat cap a Austràlia, que ha denunciat la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius dels serveis de salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la intel·ligència artificial. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. I pendents a casa nostra del que aquest matí hem conegut, la mort d'un home, han trobat un cadàver. Un home feia 2 anys que havia mort en un habitatge a Cabrera d'Anoia i vivia la seva mare i la seva filla, i que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. Ara la policia investiga les circumstàncies de la mort. En buscarem l'última hora, anant fins a Cabrera d'Anoia amb la nostra corresponsal a la zona. Però a la propera mitjana, fins a les 12, us parlarem d'altres qüestions. Passarem pel Priorat, perquè allà els petits productors d'oli s'uneixen per promocionar el seu producte. També per Ribes de Freser, al Ripollès, on gairebé la meitat dels veïns no tenen aigua corrent i potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
1: Esports.
0: Arribaran, com sempre, a 5 minuts pel punt del migdia. Audal, el Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga.
2: Els blaugrana rebran l'Anadolu Efes d'Istanbul a partir de 9:15 en el primer partit de la temporada al Palau pels d'Alexander Sekulić.
0: I pel que fa al temps, jornada assolellada i càlida amb màximes de 28 a 33 graus, localment superiors. A la tarda seguirà fent sol, mar calmada, amb brises suaus a partir del migdia, i demà divendres la temperatura encara serà més alta. Ara passen 2:30 de 11:45 del migdia el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va ser desnonada del seu pis de Madrid, on havia viscut tota la vida, ha derivat en una picabaralla política entre els governs de Madrid i Barcelona. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en aquest cas i ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'estat espanyol.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
0: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta madrilenya.
4: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu, i Madrid només 7.
0: A Catalunya aquest primer trimestre de l'any hi ha hagut 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants i a Madrid n'hi ha hagut 8,2, segons dades del Consell General del Poder Judicial. En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid. De tota manera, des del 2013, després de la crisi financera, els desnonaments a Catalunya han baixat un 80%. I els desnonaments, en aquest cas el de la Mari Carmen, i la crisi de l'habitatge ha tensat les relacions entre Pedro Sánchez i els seus socis de govern. Somali reclama que expropiï el pis d'aquesta veïna de Madrid i aprovi dimarts que ve el decret d'habitatge per impedir els desnonaments. Sánchez reclama suports al Congrés per aprovar-ho. Madrid, Paula Brujats.
5: L'habitatge fa més gran l'esquerda entre els socis del govern espanyol. Sumar exigeix a Pedro Sánchez que es posi les piles i que demà mateix, en un Consell de Ministres extraordinari o com a molt tard dimarts que ve, s'aprovi la norma per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. A TV3, el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha avisat Sánchez i el PSOE que la solució està en les seves mans.
6: Jo crec que si el Partit Socialista no fes un pas, no només seria una mostra d'hipocresia inacceptable, sinó que seria una mostra de que no volen continuar amb aquest govern. Jo confio, pel bé de la gran majoria de la població, que això no passi.
5: Sumar reclama mesures per resoldre la crisi de l'habitatge, però també a Sánchez que s'expropia el pis de la Mari Carmen. Per la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, és viable fer-ho.
7: Sí, sí que és viable jurídicament. El artículo 33.3 de la Constitució espanyola lo prevé, la ley de expropiació també.
5: I mentrestant, Pedro Sánchez carrega contra Ayuso i Almeida per la tragèdia social, diu que demostra aquest desnonament, es compromet a prendre mesures, però no diu quines ni quan, i s'excusa en la falta de suports al Congrés.
8: El gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Junts, el PP i Vox van tombar a l'abril l'últim decret que impedia desnonar. Se n'havia d'aprovar un de nou a finals de juliol, però la Moncloa ho va ajornar per la falta de suports al Congrés. Fons de Junts diuen avui que les negociacions no han avançat i que la situació és la mateixa que el juliol.
0: No deixem de parlar d'habitatge. En aquest cas, venim a Barcelona perquè els anuncis de pisos turístics il·legals a la ciutat han repuntat en els últims mesos, coincidint amb la temporada d'estiu, tot i el control que intenta fer-ne l'Ajuntament. El consistori ha detectat 525 allotjaments d'aquest tipus que operaven sense llicència a l'agost. Són 167 més que al maig, un 47% d'increment. Respecte a fa un any, però, l'Ajuntament n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat, són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, després de rebre queixes i denúncies de veïns de la bústia del programa, com aquesta, el de la Núria, que viu a la Barceloneta.
9: I és un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: L'Ajuntament recorda que des del 2018 han aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web. L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 12:45 del migdia, els Mossos han localitzat el cadàver d'un home que portava 2 anys mort a una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa. Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba.
10: Els Mossos d'Esquadra van entrar i a la casa i van trobar un cos en estat de descomposició dins mateix d'una de les estances de la casa. Les dues dones que hi vivien, la mare i la filla d'uns 22 anys, no sortien mai i havien acumulat molta brossa al jardí de la casa, just davant la porta. Hem parlat amb dues veïnes que feien més de 2 anys que no veien l'home. La veïna que viu just al costat li recriminava sovint que no traies mai les escombraries i perquè a la nit provocaven moltes baralles de gats i ella es veu que no li feia mai cas. Les podem sentir.
11: Y se lo decía y me decía, bueno, sí, ya la bajaré. Sí. Y de ahí no salía. Ella estaba todo el día metida y que no salía para nada, ni en invierno. Ni...
12: Yo paseaba mi perro y cuando pasaba justo por este sitio olía como a putrefacción.
10: L'autòpsia revelarà quina ha estat la causa de la mort de l'home. Els Mossos ahir van portar les dues dones a l'hospital perquè els hi fessin una revisió.
0: I el Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries de batxillerat i obligarà escoles i instituts a tenir un pla de centre a partir del curs 2027-2028. Són dues de les mesures impulsades pel Departament per reforçar els aprenentatges bàsics i millorar els resultats acadèmics a totes les etapes educatives. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
13: 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries al batxillerat, el Departament fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs vinent també deixarà de ser opcional tenir el pla lector de centre, que de moment només han aprovat 700 escoles i instituts. Tot plegat s'emmarca dins l'estratègia del Departament per reforçar aprenentatges fonamentals, lectura, escriptura, expressió oral i matemàtiques. La consellera Esther Niubó ho justificava en aquests termes.
14: Plantegem un retorn urgent

0: a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
1: La web del departament ja té penjades les recomanacions que es fan als centres per millorar aquests aprenentatges. Lectures obligatòries a primària i a ESO, escriure a mà, treballar l'ortografia, fer exposicions orals i practicar el càlcul mental. Demanen que els centres dediquin les 4 hores de gestió autònoma a aquestes tasques.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Donald Trump ha rebut avui Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor al peu d'avió abans d'una cimera a la Casa Blanca marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de l'intel·ligència artificial. Coincidint amb la reunió dels dos presidents, els Estats Units i la Xina han acordat allargar la treva comercial 2 mesos fins al 10 de gener. Així ho ha anunciat el secretari del Tresor nord-americà Scott Bessent en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
4: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
3: Washington i Pequín tenen acordada des de l'octubre de l'any passat una treva després d'haver-se imposat mútuament aranzels. Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals. La cimera d'avui entre Donald Trump i Xi Jinping és la segona aquest any i és la primera visita del president xinès a Washington en només en més d'una dècada. Saltem a Austràlia. Allà el govern ha denunciat la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius de serveis de salut del país. L'executiu ha iniciat una revisió a fons de tot el sistema per detectar la informació que s'ha pogut tenir accés i reforçar la seguretat. El fet es va produir al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, ho hauria conegut a l'agost i en va informar a principis de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda precisament la seguretat de la intel·ligència artificial.
5: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent DIA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
3: L'empresa OpenAI diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a dades de pacients. El primer ministre australià s'ha queixat del retard a informar el seu govern per part de la companyia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El fenomen del Super Niño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus de mitjana, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí a 20 anys pel canvi climàtic. Toni Barrera és tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
3: L'estudi apunta que els països amb més morts per calor seran Nigèria, amb 31.000 defuncions, Indonèsia, amb 19.000, i el Sudan, amb 17.000.
2: 3CAT Info.
3: Els petits productors d'oli del Priorat s'uneixen per promocionar el seu producte, volen desmarcar-se dels grans productors i posar en valor la defensa de la biodiversitat i el paisatge. Tarragona, Manel Sastre.
7: S'ha creat una nova associació que vol aplegar els petits propietaris d'oliveres que ja es fan el seu oli. L'objectiu és reivindicar la qualitat d'aquesta producció i promoure la conservació del paisatge tradicional de la comarca. Ricard Miró és l'impulsor del col·lectiu.
8: Són produccions molt petites, empreses petites familiars, i a través de l'associació el que volem és diferenciar-nos una mica i posar en valor que el producte prové d'una agricultura que és 100% ecològica, que intentem és protegir pues, la biodiversitat, el paisatge, una mica també el patrimoni agrícola tradicional que tenim aquí.
7: Els productors recorden que moltes de les varietats que conreen no les poden envasar dins de la DOP Siurana. El que proposen és mantenir les varietats autòctones, recuperar les ancestrals per diferenciar-ne la producció.
8: Realment no tenen res que veure els olis que es fan en una comarca com el Priorat, que és una comarca molt seca i molt dura, els olis que realment es fan, vaja, que seria la part del Camp de Tarragona. Nosaltres, al final, el que busquem és treballar amb les varietats locals d'aquí, com serien Roigal, Negret o Farga, que són varietats que convivien aquí antigament. Així que doncs, aquestes varietats, el problema que tenien és, o que tenen és que són poc productives i generalment la gent els arrencava.
7: L'associació no preveu crear una nova denominació d'origen, sinó un segell de qualitat per al seu oli i posar en valor la feina que fan per dinamitzar i promoure la cultura de l'oli o l'oleoturisme regeneratiu.
3: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser al Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels dos dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
9: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
3: Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700 que s'abasteixen del dipòsit, on s'han de canviar els filtres, no poden utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. En punt, 11:45 del migdia. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Marc. Intensitat d'ara a la P7 a la Roca del Vallès en sentit nord i a la mateixa P7 a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud. En aquest cas, perquè hi ha un camió accidentat al voral. A la 2 encara hi ha cua a Collbató i a Jorba en direcció a Lleida, perquè hi ha un carril tallat en tots dos casos. A la mateixa autovia A2, però en sentit Barcelona, també hi ha cua a Cervera per un accident que restringeix la circulació. I finalment, al Baix Camp, encara queda un tram de cua a la T11 a l'altura de Reus en sentit Tarragona a causa d'unes obres que tallen un carril. Fins aquí la informació viària. Renovem dades a 12:15.
2: El temps.
3: Enric Agut.
11: Temps ben estable arreu del país, a sol aquest matí, també a la tarda, i amb calor aquest migdia, amb moltes xifres de voltant dels 30 graus a la costa, a l'interior 31, 32, 33, podria caure algun 34 o 35 fins i tot a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, també cap al Segrià, 33-34 graus. També calor al Pirineu i per demà divendres, en repunt de la temperatura, encara pot pujar algun grau més, un dia ben càlid, de ple estiu, bé, com aquests últims dies, bé, com molts dies, tots els dies, i bé, amb una jornada demà que es podria portar xifres de 36 o 37 graus a les Terres de l'Ebre o també cap al Segrià. Molta calor, dissabte la mateixa previsió de sol, amb una temperatura alta, tot i que baixarà respecte a la d'aquest divendres.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
3: 2 minuts per sobre de 11:45 del migdia.
2: 3CAT Info. Última hora.
3: Han trobat una persona morta a la platja de Palomares, a Vilassar de Mar, al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la localització d'un cos sense vida, però no n'han facilitat més detalls. La policia manté oberta una investigació per aclarir els fets. Tan bon punt els tinguem, evidentment, us els explicarem a 3CAT Info.
2: 3CAT Info. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
12: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
13: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
15: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
16: Vèrtex, amb Ramon Pellicer, Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.

0: Futbol Català al dia.
1: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la primera federació aquest cap de setmana han jugat l'Europa i el Nàstic i tots dos han acabat amb derrotes doloroses. Els graciencs han caigut al camp del Murcia amb un penal polèmic al minut 100 i els granes han perdut contundentment 3-0 al camp de l'Alcorcón. Un esglaó per sota, la segona federació, el Manresa perd el primer partit de la temporada 2-1 contra el Tudela. El Barça Atlètic guanya Barbastre per la mínima i es manté invicta. De la resta de filials, l'Espanyol B cau contra el Penyesport i el Girona B empat a 2 al camp del Logroñés. A tercera, la Muntanyesa va com un tro. Nova victòria 1-0 contra la Fundació Esportiva Grama i els de Nou Barris continuen líders en solitari. El derbi entre el Martinenc i l'Europa B acaba amb un empat boig a 3 gols i el Badalona suma el primer triomf del curs, 0-2 davant el Vilassar de Mar. La Lliga Elite ha començat amb un apassionant derbi d'Osona i se l'ha endut el Manlleu per 3-2 contra el Vic. El duel barceloní entre l'Horta i el Turó de la Peira ha acabat amb victòria local per 2-0. I a la primera federació femenina, el filial del Barça ha caigut al camp de l'Atlètic de Madrid B per 5-3. A segona, la EMA ha golejat el Múrcia 4-0 i continua a la zona alta de la taula. Victòria també de l'Europa per 3-1 en l'enfrontament català contra l'Ona Sant Adrià. El líder és l'Espanyol B, que s'ha imposat per 4-1 al Samper.
0: Futbol Català a 3Cat Info.
2: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A la primera federació destaca el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu, on s'espera un ambient de luxe al nou estadi. Els andreuencs arribaran després de jugar dimecres al partit ajornat davant el Madrid-Castella i l'Europa a Can Dragó buscarà la primera victòria de la temporada davant el Rayo Majadahonda. A la segona federació, el Barça Atlètic rep el Penyesport al Johan. Els de Beletti volen mantenir-se invictes i continuar a la zona alta. El Manresa buscarà refer-se de la primera derrota rebent el filial del Logroñés i el Girona B s'enfrontarà al líder, el filial de l'Osasuna. A la tercera federació, la Muntanyesa, líder en solitari, juga el Nou Cerdanya contra l'Europa B. Els de Nou Barris buscaran la quarta victòria consecutiva. El Poble i el Vilanova s'enfronten en un duel de la zona alta i el Badalona, que rep el Sant Cristóbal, vol confirmar el seu bon moment de forma amb el segon triomf seguit. I es disputa la segona jornada de la Lliga Elit. El Vic i l'Horta, aspirants a l'ascens, s'enfronten a l'Hipòlit Planes a Osona. El Singuerlín s'estrena a casa després d'aconseguir l'ascens la temporada passada i el Castelldefels i el Prat, que van lluitar per pujar l'any passat, s'enfronten als Canyars. A la primera federació femenina, el Barça B, l'únic català que hi juga, buscarà la primera victòria de la temporada al camp de l'Osasuna B, que ha començat l'any amb 2 empats. I finalment, a la segona federació femenina, l'Espanyol B, el líder de la categoria, i l'Ona Sant Adrià, que ve d'encaixar la primera derrota del curs, es veuen les cares. L'Europa juga al camp del Villaviciosa de Odón, al CUE, i el Barça C visitarà el Múrcia.
0: Futbol Català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. 3Cat Info.
3: Tres barrancs de la Vall d'Avui rebran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials i d'altres fenòmens meteorològics extrems. L'objectiu és protegir els nuclis de població més exposats a avingudes i altres riscos associats del canvi climàtic. Les intervencions es faran als barrancs de Remediano, Arenys i Ribampietro, Vall d'Avui, Pau Rovira.
4: En aquests tres punts s'aplicaran solucions basades en la natura, és a dir, actuacions que aprofiten els processos naturals i la vegetació per reduir els riscos i fer més resilient el territori. El projecte es desenvoluparà entre aquest any i fins al 2028, on també es preveuen accions de divulgació amb la població, tallers sobre tècniques de plantació i activitats amb les escoles i les famílies de la vall. Son Soles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
5: El projecte aplica solucions basades en la natura per reduir, en aquest cas, el risc associat a les pluges torrencials i també protegir, doncs, a la població i els ecosistemes. I bé, és una actuació que

0: forma part d'una estratègia que és molt més àmplia. De fet, hi ha una trentena d'actuacions en aquest projecte i que procurem que estigui basada en la ciència, la transformació i cooperació doncs, amb els territoris veïns i també volem implicar i hem implicat, de fet, a la població local.
1: No és la primera actuació, però, d'aquest tipus aquí a la Vall d'Avui. Al barranc d'Arit la Vall ja s'hi han fet treballs per reduir risc d'esllavissades i despreniments provocats per les pluges intenses, amb tècniques de revegetació i estabilització del terreny amb materials naturals i de proximitat. Ara aquesta experiència s'estendrà a tres nous barrancs de la vall. La iniciativa té un pressupost de 570.000 euros.
2: 5 minuts i arribarem al punt del migdia. Temps ara per la informació esportiva del dia.
3: Esports.
2: El del Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga rebent l'Anadolu Efes d'Istanbul. Serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana dels d'Alexander Sekulic. El tècnic eslové demana una reacció dels seus jugadors després de la derrota diumenge passat a la final de la Supercopa ACB.
5: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
6: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
5: Efes team is built to play at least playoffs.
4: Els Blaugrana tenen per avui la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuaman. El Barça-Anadolu Efes començarà a 8:45 i el podreu seguir a la transmissió que farem per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Avui es juguen 6 partits més d'aquesta primera jornada de l'Eurolliga, d'entre els quals destaquem el Dubai-Madrid, amb els catalans Xavi Pascual i Pedro Martínez de les banquetes, el Baskonia-Olympiacos o el Panathinaikos París. D'altra banda, la Lliga ACB i l'Hernan Lleida ha fet oficial la no continuïtat de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit.
3: 3CAT Info.
4: Encara en bàsquet, l'Espart Unigirona ja sap el rival que tindrà la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà l'Emlak Konut Turc. Aquesta eliminatòria és a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana que ve a Fontejau. Ahir el Cadilaseu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar precisament l'Espart Unigirona per 67-72 en un partit disputat a Reus. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. I en futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp en parla precisament Xavi.
7: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
4: D'altres partits destacats que jugaran avui a la Nations League són el Noruega-Dinamarca o el Portugal-Gales. França, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret, segons ha informat l'equip francès. I el Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions golejant el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb gols d'Eva Payor, que en va fer 2, i de Caroline Clara Serra Jordi, Caroline Graham. El París es va avançar molt d'hora amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja dominava per 4-1.
8: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
4: Claudia Pina va haver de ser substituïda per unes molèsties físiques i en espera de les proves que li faran en les pròximes hores. Tot indica que no es tracta d'una lesió important. El pròxim rival del Barça a la Champions femenina serà la Roma dimecres de la setmana que ve. Encara en futbol, Javier Aguirre ha aterrat aquest matí a València per fer-se càrrec de l'equip valencianista. El mexicà ha firmat pel que queda d'aquesta temporada, més un altre d'opcional.
9: És la institució en la història. La història. Llevo 15 temporades en Espanya i sempre vine a jugar a València i era de verdad era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho a

0: rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, la cantidad, el nivel de los jugadores, la afición, buf, la prensa no, pero bueno.
1: En natació, el japonès Shin Ohashi ha aconseguit un nou rècord del món a la prova dels 200 braça, amb un temps de 2 minuts, 4 segons i 83 centèsimes durant la disputa dels Jocs Asiàtics que es fan al Japó. Aquest nou temps millora en 65 centèsimes l'anterior plusmarca mundial. I en hoquei patins, aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9. Ahir es van jugar 4 partits de la Lliga Catalana Femenina, Mataró 4, Sant Cugat 4, Palau 6, Cerdanyola 1, Vigues i Riells 4, Manlleu 2 i el Picat 2, Voltregà 5. I el Mundial de Ciclisme que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb el català de Ripoll, Aitor Martínez.
2: Trescat Info.

0: Ampules, 12 del migdia. El Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat i obligarà escoles i instituts a tenir un pla de centre per fomentar la lectura, tot plegat a partir del curs que ve. L'objectiu del Departament és reforçar els aprenentatges bàsics i millorar els resultats acadèmics a totes les etapes educatives. Els socis de Pedro Sánchez al govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-los i culpe Ayuso, que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En aquest mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump, l'acusat de terrorisme, i diu que el seu país mai no es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Vladimir Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president nord-americà ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions en qüestions com Taiwan. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva dona i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies d'aquesta mort. I la Festa de la Mercè ofereix una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i de fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i, per primera vegada, la plaça de les Glòries. Al llarg del dia es farà també una cavalcada, castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga rebent la Nadal UEFES al Palau Blaugrana. El partit començarà 8:45 i es podrà seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. I el Barça femení debuta amb una victòria a la lligueta de la Champions superant el París per 5-2. Dimecres de la setmana que ve disputarà la segona jornada al Camp de la Roma.
0: I el temps tarda d'estiu amb sol i alguns núvols prims. Gran part de les màximes es mouran entre els 28 i els 33 graus. Atenció, demà podríem oscil·lar entre els 30 i els 35 a la majoria de comarques.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat i obligarà escoles i instituts a tenir un pla de centre per fomentar la lectura a partir del curs 2027-2028. Són dues de les mesures impulsades pel Departament per reforçar els aprenentatges bàsics i millorar així els resultats acadèmics a totes les etapes educatives. Anem cap a Cornellà de Llobregat i tenim a la Montse Poblet.
3: 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries al batxillerat, el Departament fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs vinent també deixarà de ser opcional tenir el pla lector de centre, que de moment només han aprovat 700 escoles i instituts. Tot plegat s'emmarca dins l'estratègia del Departament per reforçar aprenentatges fonamentals: lectura, escriptura, expressió oral i matemàtiques. La consellera Esther Niubó ho justificava en aquests termes.
4: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
3: La web del departament ja té penjades les recomanacions que es fan als centres per millorar aquests aprenentatges. Lectures obligatòries a primària i a ESO, escriure a mà, treballar l'ortografia, fer exposicions orals i practicar el càlcul mental. Demanen que els centres dediquin les 4 hores de gestió autònoma a aquestes tasques.
0: Canviem de qüestió. El desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada ahir del pis on vivia a Madrid, i la crisi de l'habitatge tensa les relacions entre Pedro Sánchez i els seus socis de govern. Somàlia reclama que expropiï el pis d'aquesta veïna de Madrid i aprovi dimarts que ve el decret d'habitatge per impedir els desnonaments. Sánchez reclama suborns al Congrés per poder aprovar un Madrid Paula Brujats.
5: L'habitatge fa més gran l'esquerda entre els socis del govern espanyol. Sumar exigeix a Pedro Sánchez que es posi les piles i que demà mateix en un Consell de Ministres extraordinari o com a molt tard dimarts que ve s'aprovi la norma per prohibir els desnonaments de persones vulnerables. A TV3, el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha avisat Sánchez i el PSOE que la solució està en les seves mans.
6: Jo crec que si el Partit Socialista no fes un pas, no només seria una mostra d'hipocresia inacceptable, sinó que seria una mostra de que no volen continuar amb aquest govern. Jo confio, pel bé de la gran majoria de la població, que això no passi.
5: Sumar reclama mesures per resoldre la crisi de l'habitatge, però també a Sánchez que s'expropia el pis de la Mari Carmen. Per la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, és viable fer-ho.
7: Sí, sí que és viable jurídicament. El artículo 33.3 de la Constitució espanyola lo prevé, la ley de expropiación también.
5: I mentrestant, Pedro Sánchez carrega contra Ayuso i Almeida per la tragèdia social, diu que demostra aquest desnonament, es compromet a prendre mesures, però no diu quines ni quan, i s'excusa en la falta de suports al Congrés.
8: El gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Junts, el PP i Vox van tombar a l'abril l'últim decret que impedia desnonar. Se n'havia d'aprovar un de nou a finals de juliol, però la Moncloa ho va ajornar per la falta de suports al Congrés. Fons de Junts diuen avui que les negociacions no han avançat i que la situació és la mateixa que el juliol.
0: Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat a Junts, justament, PP i Vox, que facilitin l'aprovació del decret antidesnonaments quan arribi a la Cambra Baixa.
9: Ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora de la vida, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
0: El cas de la Mari Carmen ha derivat també en una picabaralla política entre el govern madrileny i el català. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha espolsat qualsevol responsabilitat en aquest cas i ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'estat espanyol.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta madrilenya.
11: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: A Catalunya aquest primer trimestre de l'any hi ha hagut 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants i a Madrid n'hi ha hagut 8,2. Són segons dades del Consell General del Poder Judicial. En xifres absolutes són, i no són pocs,

0: 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid. De tota manera, des del 2013, després de la crisi financera, els desnonaments a Catalunya han baixat un 80%.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Tornem a parlar de Pedro Sánchez, que s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció aquesta matinada a la seu de les Nacions Unides. L'ha seguit des de Nova York, l'Oriol Serra.
2: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectivament tant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
3: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
0: I en aquest mateix escenari, Oriol, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha desafiat Trump, a qui ha acusat de terrorisme durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai.
2: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, ha enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
4: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
2: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple.
1: Tresca Info.
5: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
1: Tresca Info.
0: Donald Trump ha rebut avui el president xinès Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió abans d'una cimera a la Casa Blanca marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. Coincidint amb la reunió dels dos presidents, els Estats Units i la Xina han acordat allargar la treva comercial dos mesos fins al 10 de gener. Això ho ha anunciat el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
7: We will extend... Estendrem
8: la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
0: Washington i Pequín tenen acordada des de l'octubre de l'any passat una treva després d'haver-se imposat mútuament aranzels. Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals. La cimera d'avui entre Trump i Xi Jinping és la segona aquest any i la primera visita del president xinès a Washington en més de 10 anys. El govern australià ha denunciat la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius de Servei de Salut del país. L'executiu ha iniciat una revisió a fons de tot el sistema per detectar la informació a què s'ha pogut tenir accés i reforçar la seguretat. El fet es va produir al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, ho hauria conegut a l'agost i en va informar a principis de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència també a la Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda justament la seguretat de la IA.
9: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
0: L'empresa OpenAI diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a dades de pacients. El primer ministre australià s'ha queixat del retard a informar el seu govern per part de la companyia.
1: Tresca Info. Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
10: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
1: 6 dies per viure les lletres.
10: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
1: Programa complet a horitzons2050.org.
11: Tresca Info.

0: Un quart d'una del migdia, fem atenció ara al trànsit i al temps. Actualitzem dades pel que fa a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. A l'AP7 hi ha lentitud a l'altura de la Roca, en direcció a Girona, per un accident. Els vehicles que han topat són al voral, per tant, precaució. A la mateixa AP7, però al tram sud, hi ha un camió accidentat situat al voral, també, i això provoca un tram de lentitud a Santa Margarida i als Monjos, en sentit sud. Una altra via amb problemes és la 2. Hi ha cua a Collbató i a Jorba, en direcció a Lleida, perquè hi ha un carril tallat en tots dos casos. I a la mateixa autovia 2, però en sentit Barcelona, també hi ha cua a l'altura de Cervera per un accident de fa una estona. Pel que fa al transport públic, recordem que avui el servei de trens a la Rodalia de Barcelona fa horari de dia festiu, igual que la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb el Francesc Mauri.
2: La tarda ens porta domini del sol amb alguns núvols prims i poca cosa més. La temperatura puja una mica més que no pas ahir. Valors, evidentment, anòmals en tots els casos per un mes de setembre. Molts al voltant dels 30 graus, una mica per sota, una mica per sobre. Fregant els 35 els indrets, els observatoris més càlids potser de la Ribera d'Ebre o algun punt de ponent. De cara a demà, atenció, perquè toca sostre la temperatura amb valors a Catalunya de 30 a 35 graus i estem parlant d'un 25 de setembre. La temperatura dissabte i diumenge baixaria un parell de graus cada dia, es mantindria molt elevada per l'època, demà i el cap de setmana, sol i alguns núvols prims.
3: Fresca Info. S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable. Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
4: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Fresca Info. Els Mossos han localitzat el cadàver d'un home que portava 2 anys mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba.
5: Els Mossos d'Esquadra van entrar i a la casa i van trobar un cos en estat de descomposició dins mateix d'una de les estances de la casa. Les dues dones que hi vivien, la mare i la filla d'uns 22 anys, no sortien mai i havien acumulat molta brossa al jardí de la casa, just davant la porta. Hem parlat amb dues veïnes que feia més de 2 anys que no veien l'home. La veïna que viu just al costat li recriminava sovint que no traies mai les escombraries i perquè a la nit provocaven moltes baralles de gats i ella es veu que no li feia mai cas. Les podem sentir.
6: Y se lo decía y me decía, bueno, sí, ya la bajaré. Sí. Y de ahí no salían. Ella estaba todo el día metida y que no salía para nada, ni en invierno. Ni...
7: Yo paseaba a mi perro y cuando pasaba justo por este sitio olía como a putrefacción.
5: L'autòpsia revelarà quina ha estat la causa de la mort de l'home. Els Mossos ahir van portar les dues dones a l'hospital perquè els hi fessin una revisió.
0: D'altra banda, han trobat una persona morta a la platja del Palomares a Vilassar de Mar, al Maresme. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la localització del cos sense vida, però no n'han facilitat més detalls. La policia manté oberta una investigació per aclarir els fets. El Departament de Drets Socials i Inclusió ampliarà un 17% les hores d'atenció precoç als infants de menys de 6 anys. És el suport que reben quan tenen dificultats en el desenvolupament, el llenguatge,

0: Che o el moviment. Els CIDAP, els centres que ofereixen aquesta atenció, van atendre més de 56.000 infants l'any passat. Raül Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
1: L'atenció precoç és una prioritat per aquest govern.

0: s'hi pot afegir 300.000 hores d'atenció. I anem a la festa de la Mercè de Barcelona. El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha celebrat aquest matí la seva última missa de la Mercè, a l'espera que el papa nomeni el seu successor abans de final d'any. A l'homilia ha defensat que la veritable grandesa de Barcelona és la solidaritat i la fraternitat de la seva gent, Mar Riera.
1: Omella ha començat el sermó recordant la recent visita del papa i ha demanat acabar amb la soledat no desitjada i la pobresa, tant espiritual com material. També ha posat en valor la Barcelona humana, més enllà dels seus monuments.
2: Tenim una ciutat meravellosa, preciosa, admirada per tot el món. Tenim la Basílica de la Sagrada Família per tants altres llocs. Però, sobretot, que aquesta fraternitat, aquesta germanor, aquesta comunió entre nosaltres sigui el projecte més valuós per oferir al món.
1: Cap referència a la seva marxa imminent ni al seu futur successor. S'espera que ben aviat el papa faci públic qui agafarà el relleu d'Omella, que porta 11 anys al capdavant de l'arcabisbat de Barcelona.
0: I en el marc d'aquesta festa major de la Mercè, torna a convertir-se Barcelona en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Un d'aquests escenaris i novetat d'enguany és la plaça de les Glòries, que ja ha acollit els muntatges pels més matiners. Anem cap a aquest punt i tenim a la Marta Vives.
3: Bon dia. Una plaça de les Glòries a la confluència de la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana, que ha quedat ben petita davant de l'afluència de públic, grans i petits, que s'han aplegat al voltant de l'escenari per veure el primer dels muntatges proposats en aquesta zona.
4: Ha faltat una mica més de lloc pels pares. Tenim la filla petita que està allà a dins, que ella ha pogut colar-se una mica cap a dins i poder tenir un lloc on veure. Nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
5: Pues perquè una senyora m'ha dit on hi havia lloc de primera fila i he anat.
3: Es tracta de Tres Tristes Trolls, un espectacle de clowns de la companyia La Nòrdica.
6: Circ contemporani, estan fent algunes acrobàcies. Crec que és una mica de realisme màgic.
3: La programació de la Mercè d'Arts al Carrer, formada per més d'un centenar de propostes, no para des d'avui i fins diumenge.
0: I la Seu d'Urgell rememora aquests dies que va ser un dels últims reductes austriacistes durant la Guerra de Successió. Aquest cap de setmana, una jornada de recreació històrica transportarà la ciutat 300 anys enrere. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: Castellciutat, a la Seu, va ser un dels tres últims bastions dels Àustries a la Guerra de Successió fa més de 300 anys. Sota el comandament de Josep Moragues va caure el 28 de setembre del 1713, un any abans que Cardona i Barcelona. Anna López és la responsable de l'Espai Armengol al Museu de la Ciutat.
8: Tot i que a vegades que hem parlat que hi ha molt centralisme i que es parla molt també dels fets, també amb el jaciment del Born de Barcelona i que Barcelona també resisteix un any més, Cardona i la Seu d'Urgell i aquí aquesta ciutat passen uns fets històrics, hi ha una capitulació, però sí que sobretot la figura del general Moragues és una figura també important, va estar comandant tota aquesta zona d'aquí del Pirineu, un lloc estratègic.
7: Per recordar-ho, dissabte Castellciutat i la Torre de Solsona, els escenaris originals, tornaran al segle XVIII amb una jornada de recreació històrica.
8: Tenim tres grups de recreacions, després també tenim tres genets que vindran amb els seus cavalls respectius. Llavors hi haurà un campament històric, una demostració, farem balls històrics amb música del segle XVIII. Hi haurà desfilada, farem una exhibició de combat. Llavors hi haurà també dues passis de visita guiada.
7: És el primer cop que es fa aquesta jornada de record de la Guerra de Successió, tot i que durant tot l'any també se'n parla a través de diferents visites guiades.
0: L'escriptora Katixa Aguirre treu a la llum la història real de quatre dones basques que van liderar una guerra d'espionatge durant la postguerra i la Segona Guerra Mundial. A la novel·la Servei Interior, l'autora bosca reivindica el paper clau d'aquestes dones que, lluny de l'estil glamurós de les espies del cinema, aprofitaven tasques quotidianes per fer passar informació clandestina als aliats i al govern basc a l'exili. Així n'ha parlat Aguirre, les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
9: Era un poco el contraste realmente entre esos clichés que tenemos de las espías y de cómo trabaja un espía y saber que esto lo habían hecho mujeres que yo veía sus fotografías y no me parecían matajaris precisamente, ¿no? Y ese choque de mundos, el mundo de los espías, la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado, con esas fotografías de esas mujeres, mujeres que podrían ser mis bisabuelas, pues me llevó a imaginar toda esta historia. Bueno, no a imaginarla,

0: sinó més bien a recrear-la, no?
1: Servei Interior està publicada en català per l'editorial La Segona Perifèria. Esport. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga rebent l'Anadolu Efes d'Istanbul. Serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana dels d'Alexander Sekulić. El tècnic eslové demana una reacció dels seus jugadors després de la derrota diumenge a la final de la Supercopa ACB.
3: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
4: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
3: Efes team is built to play at these playoffs.
2: El Barça-Anadolu Efes començarà a 8:45 i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui es juguen 6 partits més d'aquesta primera jornada de l'Euroliga, d'entre els quals destaquem el Dubai-Madrid amb els catalans Xavi Pascual i Pedro Martínez de les banquetes, el Baskonia Olympiacos o el Panathinaikos París. D'altra banda, la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la no continuïtat de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. I encara en bàsquet, l'Espar Unix Girona ja sap el rival que tindrà la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà l'Emlak Konut de Turquia. Aquesta eliminatòria és a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana que ve a Fontejau. Ahir el Cadilaseu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar precisament l'Espar Unix Girona per 67-72 en un partit disputat a Reus. En futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp n'ha parlat precisament Xavi.
5: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
2: D'altres partits destacats que jugaran avui a la Nations League són el Noruega-Dinamarca o el Portugal-Gales. França, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret, segons ha informat l'equip francès.
6: 3CAT Info.
2: El Barça femení es va estrenar i al vespre a la Champions golejant el París per 5-2. Les vigents campiones van sumar la primera victòria de la lligueta amb gols d'Eva Payor, que en va fer 2, i de Caroline Clara Serra Jordi i Caroline Graham. El París es va avançar molt d'hora, amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja guanyava i dominava per 4-1.
7: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
2: El pròxim rival del Barça a la Champions femenina serà la Roma dimecres de la setmana que ve. I encara en futbol, Javier Aguirre ha aterrat aquest matí a València per fer-se càrrec de l'equip valencianista. El mexicà ha firmat pel que queda d'aquesta temporada més un altre d'opcional.
8: Es la institución, la historia. La historia. Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a València y ¡guau! Era un... De verdad era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, la cantidad, el nivel de los jugadores, la afición, uf, y la prensa no, pero bueno.
2: Encara en futbol, Javier Aguirre ha aterrat aquest matí a València, com dèiem, per fer-se càrrec de l'equip valencianista. Mentrestant, en natació, el japonès Shin Ohashi ha aconseguit un nou rècord del món a la prova dels 200 braça, amb un temps de 2 minuts, 4 segons i 83 centèsimes durant la disputa dels Jocs Asiàtics que es fan al Japó. Aquest nou temps millora en 65 centèsimes. centèsimes, l'anterior plusmarca mundial. En hoquei patins, aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9. El Mundial de Ciclisme que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb la participació

participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, i el Mundial de Fórmula 1, l'anglès George Russell, amb Mercedes, ha fet el millor temps a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaijan.

0: contacte amb l'equip viari i després coneixerem la previsió meteorològica. Mireia Sala, com estan les coses? Bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs l'incendi d'un vehicle a la carretera nacional 2 a Figueres, a l'Alt Empordà, obliga a circular en pas alternatiu per aquesta carretera i això provoca cua en els dos sentits. A banda d'aquesta via, encara hi ha cua a la 2 a Jorba, en direcció a Lleida, perquè hi ha un carril tallat per obres. A la resta de la xarxa viària, però, el trànsit és tranquil i se circula sense complicacions. Això és tot. Actualitzem la informació viària al Catalunya al dia, a la 1.
2: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
3: Tant aquesta tarda com demà, com el primer cap de setmana de la tardor astronòmica, el temps serà 100% estiuenc. Esperem aquesta tarda, demà i el cap de setmana, sol, quatre núvols prims, poca cosa, tot plegat, i atenció al termòmetre. Aquesta tarda puja una miqueta respecte a ahir i de cara a demà toca sostre. Atenció als valors que es podrien enregistrar demà, entre 30 i 35 graus a gran part de Catalunya i en alguns casos el Pirineu podrien ser rècord. Dissabte i diumenge esperem que baixi un parell de graus la temperatura cada dia, però evidentment en tots els casos es mantindrien per sobre del que toca per un mes de setembre.
0: Un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra. El judici del cas comença avui a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
4: Segons el relat del fiscal, l'home va agredir la seva exparella a cops de pedra al cap, al domicili familiar, després de trencar una relació que havia durat 4 anys. L'agressor va traslladar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular durant unes hores fins que es va aturar. A la P7, a l'altura de Constantí, va confessar el crim a una patrulla dels Mossos d'Esquadra. L'acusat té diagnosticat un trastorn depressiu i de personalitat greu i compleix presó preventiva des de la seva detenció l'abril de l'any passat. La fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria amb els agreujants de parentesc i menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima. També li reclamarà una indemnització de 500.000 euros per als 3 fills de la víctima.
0: Entitats ecologistes denuncien l'impacte ambiental i sobre l'agricultura que tindria el projecte de central hidroelèctrica reversible que es vol fer a la Ribera d'Ebre. Fan referència a la central de Gironès, Raïmats, i també critiquen l'opacitat que l'envolta. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Les centrals hidroelèctriques reversibles són les que tant poden generar energia com també emmagatzemar-la. Hi ha dos projectes semblants que s'impulsen a la zona i aquest és el que està més avançat. A principis d'any va dipositar els avals per un valor de 80 milions d'euros al Ministeri i preveu generar uns 1.500 megawatts al començament, amb la possibilitat, atenció, de duplicar-los més endavant. Ecologistes en Acció i també l'Associació Sediments ja han presentat al·legacions en contra. Josep Joan, portaveu de l'entitat.
6: No s'indica en quin moment de l'any se durà a terme l'extracció de l'aigua, ni tan sols se contempla quin règim de concessió tindrà la central en funcionament en períodes de sequera. Això és el que diem sempre, no se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple. És un tema bastant preocupant.
5: El projecte afecta els termes municipals d'Escó, Flix i Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, i també la Fatarella a la Terra Alta, i contempla, recordem-ho, la construcció de dues grans basses a diferents altures de 13 hectòmetres cúbics. Si tira endavant, seria la central d'aquestes característiques més gran de tot l'estat espanyol.
0: Tres barrancs de la Vall de Boí rebran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials i d'altres fenòmens meteorològics extrems. L'objectiu és protegir els nuclis de població més exposats a vingudes i altres riscos associats al canvi climàtic. Les intervencions es faran als barrancs de Remediano, Arenys i la Riba San Pietro Vall de Boí. Pau Rovira.
7: En aquests tres punts s'aplicaran solucions basades en la natura, és a dir, actuacions que aprofiten els processos naturals i la vegetació per reduir els riscos i fer més resilient el territori. El projecte es desenvoluparà entre aquest any i fins al 2028, on també es preveuen accions de divulgació amb la població, tallers sobre tècniques de plantació i activitats amb les escoles i les famílies de la vall. Son Soles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
2: El projecte aplica solucions basades en la natura per reduir, en aquest cas, el risc associat a les pluges torrencials i també protegir doncs, a la població i els ecosistemes. I bé, és una actuació que forma part d'una estratègia que és molt més àmplia. De fet, hi ha una trentena d'actuacions en aquest projecte i que procurem que estigui basada en la ciència, la transformació i cooperació doncs, amb els territoris veïns i també volem implicar i hem implicat, de fet, a la població local.
7: No és la primera actuació, però, d'aquest tipus aquí a la Vall d'Avui. Al barranc d'Erill-la-Vall ja s'hi han fet treballs per reduir risc d'esllavissades i despreniments provocats per les pluges intenses, amb tècniques de revegetació i estabilització del terreny amb materials naturals i de proximitat. Ara aquesta experiència s'estendrà a tres nous barrancs de la vall. La iniciativa té un pressupost de 570.000 euros.
0: Ens traslladem ara a València. Allà hi ha en marxa una manifestació en contra del tancament del Teatre Principal de la ciutat. Aquesta setmana es va anunciar el seu tancament per motius de seguretat just després de presentar la nova programació de la temporada. L'anunci va provocar un trasbals entre el col·lectiu teatral València Marta García.
8: Un motí al cor, amb eixa pancarta i amb estos xiulets de protesta i aplaudiments de suport, s'ha desenvolupat la concentració de protesta del col·lectiu teatral i d'arts escèniques del País Valencià després del tancament sobtat i sine die del Teatre Principal de València. El col·lectiu denuncia la deixada de les institucions respecte a la cultura. Recorda també que, per exemple, ara mateix només hi ha un teatre públic en marxa en la ciutat de València i asseguren que ja han demanat reunions amb els responsables que espera ser produïsquen en les pròximes setmanes.
0: Estarem pendents i a partir d'avui Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, enllaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda coincidint amb la Milà Fashion Week Girona, Laia Claret.
9: S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí i Moda, entre vestits, joies, són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, al Museu de Florida i al Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
10: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Portlligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
9: També s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
10: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar des del disseny de vestuari fins publicitat.
9: Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Sant Sebastià s'ha rendit en les últimes hores a Brad Pitt, però també Oriol Pla, flamant nou Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura. L'actor nord-americà ha presentat envoltat de centenars de persones la pel·lícula En el corazón de la bestia. Pla ha estrenat esta soledad. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
12: Crits, empentes, aglomeracions, una catifa vermella d'estrella de Hollywood. Brad Pitt ha revolucionat el festival i ha defensat la seva pel·lícula, un film de supervivència que coprotagonitza amb un gos. Diu que és una pel·lícula oportuna perquè els valors que promulga la lleialtat i la solidaritat són indispensables en el món actual.
13: In our film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, serien capaços de tot, però sobretot de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, la llibertat que et dona envoltar-te de la gent que t'estimes i que et cuida, ho és tot. Everything.
12: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, òpera prima de Javier Giner, creador de la sèrie Yo Adicto, en la que l'actor català també hi va participar. La intenció del film és parlar d'una ruptura de parella, però sense saber com han arribat a aquest punt. Per tant, en veiem les conseqüències i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre en tot moment l'un fa referència a l'altre, tot i que no comparteixen mai cap escena. Oriol Pla i la coprotagonista, la també catalana Marina Salas, han explicat a 3CAT Info com ho van viure.
14: Que era un repte, d'alguna manera, perquè no sabíem com fer-ho, que és generar aquesta espècie d'un eco silenciós, no? I era una idea superxula, molt sutil, i deixar que el context en si, que l'espectador sigui l'espectador qui ajunta i diu, ah, clar.
15: Vull dir que la nostra feina està, doncs, això, en construir uns personatges. Vam parlar moltíssim els tres, després el Javi treballava per separat, després ens tornàvem a reunir els tres, després ens anava dient, doncs, Oriol lo está haciendo muy bien.
14: quan està, ens trucava. Buah, Marina, pff, ha hecho un ensayo, Oriol, o sea, buah, lo tienes, que ya lo tiene.
15: Generando ahí un falso feud.
14: Exacte.
12: El film toca molts temes que els afecten també generacionalment, com la precarietat laboral, el preu de l'habitatge o la necessitat de fer-se càrrec dels seus progenitors.
0: Esport. Eudald Serra, bon dia.
16: Bon dia. El Barça de bàsquet debutarà aquest vespre a l'Eurolliga, rebent l'Anadolu Efes d'Istanbul. Serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana dels d'Alexander Sekulić. El tècnic eslové demana una reacció dels seus jugadors després de la derrota diumenge a la final de la Supercopa ACB.
17: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
18: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
17: Efes team is built to play at least playoffs.
16: Els blaugranes tenen per avui la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuoman. El Barça Anadolu Efes començarà a 8:45 i el podreu seguir la transmissió que farem per l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui ja juguen 6 partits més d'aquesta primera jornada de l'Eurolliga, d'entre els quals destaquem el Dubai-Madrid amb els catalans Xavi Pascual i Pedro Martínez de les banquetes, el Baskonia Olympiacos o bé el Panathinaikos París. D'altra banda, la Lliga ACB, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la no continuïtat de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit.
19: 3CAT Info.
16: I encara en bàsquet, l'Espart Unigirona ja sap el rival que tindrà la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà l'Emlak Konut de Turquia. Aquesta eliminatòria és a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana que ve a Fontejau. Ahir, el Cadí La Seu es va proclamar campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar precisament l'Espart Unigirona per 67-72 en un partit disputat a Reus.
19: 3CAT Info.
16: En futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp en parla precisament Xavi.
20: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
16: teams. D'altres partits destacats que jugaran avui a la Nations League són el Noruega-Dinamarca o el Portugal-Gales. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. D'aquest partit n'ha parlat avui el davanter anglès del Barça, Anthony Gordon, així com també de les diferències del joc entre els dos equips.
21: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
16: Gordon ha afegit també que Lamine Yamal és ara mateix per ell el millor jugador del món. França, que demà s'enfrontarà a Turquia per la seva part, té la baixa d'última hora del defensa del Madrid, Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret, segons ha informat l'equip francès. I el Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions golejant el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la Lligueta amb gols d'Eva Payor, que en va fer dos, i de Caroline Clara Serra Jordi i Caroline Graham. Sentim una de les golejadores, Clara Serra Jordi.
22: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
16: Clàudia Pina va haver de ser substituïda per unes molèsties físiques i en espera de les proves que li faran en les pròximes hores, tot indica que no es tracta d'una lesió important. El pròxim rival del Barça a la Champions femenina serà la Roma dimecres de la setmana que ve. I encara en futbol, Javier Aguirre ha aterrat aquest matí a València per fer-se càrrec de l'equip valencianista. El mexicà ha firmat pel que queda d'aquesta temporada més una altra d'opcional.
23: És la institució en la història. Sempre vine a jugar a València i guau, de verdad era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, buf, y la prensa no, pero bueno.
16: En natació, el japonès Shin Ohashi ha aconseguit un nou rècord del món a la prova dels 200 braça amb un temps de 2 minuts 4 segons i 83 centèsimes durant la disputa dels Jocs Asiàtics que es fan al Japó. Aquest nou temps millora en 65 centèsimes l'anterior plusmarca mundial. Mentrestant, en hoquei patins aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9. El Mundial de Ciclisme, que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina, amb la participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez. I el Mundial de Fórmula 1, l'anglès George Russell, amb Mercedes, ha fet el millor temps a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaiyán, que aquest cap de setmana es disputarà en dissabte. La segona sessió d'aquests entrenaments lliures, prevista per avui, serà a partir de les 2 del migdia.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Tornen els llibres de text i les lectures obligatòries al batxillerat. Ho acaba d'anunciar la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
1: I de l'oralitat també i el càlcul matemàtic que ha afegit la consellera com a bàsics a recuperar. Són mesures concretes que afloren ara que la crisi del sector educatiu sembla que ja no pugui empitjorar i està bé rectificar. I després de constatar que alguns dels canvis dels últims anys no han tingut èxit, recuperar pilars fonamentals del sistema educatiu que eren útils i que funcionaven. Cert que, en ocasions, cal provar de fer les coses de manera diferent per intentar millorar-les, però no sempre surt bé i és honest i és necessari redreçar el rumb i tornar enrere. La llei del pèndol, que va de l'excés al defecte, ens ha passat amb els llibres de text, que d'anar amb 15 quilos a les motxilles van passar a eliminar-los. Ens ha passat amb les lectures obligatòries, que fa 2 anys les vam treure del batxillerat. Però també ens ha passat amb la lletra lligada, que la vam menysprear, i amb la memòria, que la vam vilipendiar. I ara, trobant-ho tant a faltar, ens hem adonat de quan bàsic és llegir llibres en paper, fer llegir els nostres autors al batxillerat, aprendre'ns les taules de multiplicar de memòria o fer la lletra lligada.
0: Catalunya al dia.
1: Avui, a més d'això, també pararem bé l'orella al que han explicat el secretari d'Estat d'Energia i la consellera de Territori, Sal, al Gironès, sobre les pròximes inversions en infraestructures elèctriques. I implica això l'Hospital Clínic de Barcelona, el Toreta de Girona, també el polígon de Torreblanca a Lleida. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: Sobre energia i un altre macroprojecte, el de la central hidroelèctrica reversible que es vol instal·lar a la Ribera d'Ebre i que seria la més gran de tot l'Estat. Sentirem la denúncia d'entitats ecologistes per l'impacte ambiental que tindrà.
3: Per exemple, en espècies com l'àguila cuabarrada o hàbitats com la Reserva Natural de Cebes.
1: I la principal preocupació d'aquestes entitats una vegada més és l'aigua, o més aviat la falta d'aigua.
4: No se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple.
1: De l'àmbit de la salut, 2 punts de focus informatiu, un és a Sabadell.
3: Amb un doble impuls sanitari, d'una banda, avui s'ha posat la primera pedra del nou campus de salut de la UAP a l'antiga fàbrica Artèxtil. De l'altra, aquest important anunci que feia l'alcaldessa Marta Ferrés.
5: La caserna avui sí que hi ha és de la ciutat de Sabadell. Sense cap cost, la caserna permetrà acollir les futures consultes externes de la Corporació del Taulí.
1: Per tant, primer focus a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segon, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
3: Que des d'avui té una sala per a pacients que reben quimioteràpia i els seus familiars que han de passar llargues hores d'espera a l'hospital.
6: Un espai amic, no?, on puguin descansar, on puguin estar a l'espera de fer el tractament, de la visita.
3: Fins ara només tenien un espai en un hotel als afores de la ciutat. Tot i això, aquesta opció també es mantindrà.
1: I avui és la Mercè, serem també al carrer a Barcelona per sumar-nos a la Festa Major.
7: I ja, bueno, no ho podeu veure, però espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
3: Ho farem des del Parc de Glòries, que és un dels 7 escenaris on s'estan fent espectacles d'arts escèniques per celebrar el Dia de la Patrona de la ciutat.
1: I també serem un dia més a Tarragona, encara estan amb Santa Tecla, avui fan els pilars caminants. I avui, des del Catalunya al dia, connectarem amb Milà, a Itàlia. El motiu és que, coincidint amb que arrenca la Fashion Week a la ciutat, s'hi fa una exposició sobre Dalí i la moda.
8: Des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari.
3: En parlarem amb Montse Aguer, directora dels Museus Dalí de l'Empordà.
8: Bona part de les pintures provenen del Teatre Museu Dalí de Figueres. Per primer cop, tanta indumentària surt del Castell de Púbol i per lligat com el lloc que els uneix.
1: Avui és la Mercè, com us dèiem, festiu a Barcelona, amb molta gent fora de la ciutat per aprofitar que demà, a més, faran pont, probablement. Per tant, entenem que part de les principals carreteres deuen semblar una bassa d'oli. Equip viari, Mireia Sala.
9: Doncs sí, exacte, Estel. Ha estat un matí molt tranquil, amb poc volum de trànsit als accessos a Barcelona. Ara destaquem només la Nacional 2 a Figueres. S'ha incendiat un vehicle i això obliga a circular en pas alternatiu per aquest punt, per tant, hi ha cua en els dos sentits. I a l'Anoia, unes obres tallen un carril a Jorba i hi ha retencions en direcció a Lleida.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: Un temps que continua ben estiuenc. Ahir ens deien Tomàs Molina que ve fins dilluns, això?
10: Sí, fins diumenge i dilluns seria el dia, efectivament, que potser comenci a inestabilitzar-se una miqueta el temps i en dies posteriors. De moment, tot plegat queda molt lluny i veurem si hi ha possibilitats que es confirmi o no aquest pronòstic. I el que sembla clar és que l'estiu vol continuar en aquesta setmana, que estadísticament aquesta setmana és la Misericòrdia a Reus, la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona.
1: Molt doncs farcida de festes, sí.
10: Sí, doncs
1: deies
10: és la setmana estadísticament més plujosa de l'any en aquestes localitats.
1: Oh, fixa't.
10: I no es veu per enlloc.
1: No.
10: Uns anys sí, però aquest any no. I continuarem així, d'aquí a diumenge, alguns núvols sí, poca cosa, i sobretot, atenció a la calor. Demà repunta, i si avui màximes de 28 a 32 graus a gran part de Catalunya, demà de 30 a 35.
1: Apa, vinga, doncs. Gràcies, Francesc, bon dia.
10: Bon dia.
1: I en temps d'esports, que arribaran quan faltin 6 minuts per les dues, què explicarem avui, Eudald Serra?
11: Doncs el Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París Futbol Club per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però van capgirar el marcador ben aviat i al descans ja dominaven per 4-1 i havien deixat gairebé sentenciat el partit. El Girona tindrà fins a 8 baixes per rebre demà a Montilivi l'Albacete en partit de Lliga de Segona. 6 d'aquestes són de jugadors que estan jugant amb les seves seleccions. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet superant l'Espart Unix Girona 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. I el Calafell i el Reus Deportiu enceten aquesta setmana la participació a la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. Els del Baix Penedès, actuals campions, jugaran contra el Xum Massanet abans de la seva presentació oficial dimarts contra el Noia.
1: Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:07. Comencem.
0: Catalunya al Dia, amb Estel Batet.
1: Dos anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara ja una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El pròxim curs també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura. És una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts, perquè és opcional i no tots l'apliquen. Tot de seguit de mesures que s'han anunciat des de Cornellà de Llobregat, allà hi era la Montse Poblet. Montse?
12: Bon dia. Tot plegat s'emmarca dins l'estratègia del Departament d'Educació per reforçar aprenentatges fonamentals, lectura, escriptura, expressió oral o matemàtiques. Volen recuperar pràctiques d'èxit que han anat perdent pes a escoles i instituts i que està demostrat que milloren els resultats. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn als bàsics.
2: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
1: I de fet, anant una mica cap a aquesta direcció, aquest matí el departament ja ha penjat a la seva web una espècie de manual de bones pràctiques per reforçar aquests aprenentatges. Què proposen?
12: Doncs mira, per exemple, s'insta als centres que triïn llibres pels alumnes de 5è i 6è de primària i pels d'ESO i que la seva lectura sigui obligatòria. També recomana que es treballi l'escriptura a mà fent redaccions, resums o punts, que es facin dictats per reforçar l'ortografia i que es practiquin les exposicions orals de manera regular. Pel que fa a les matemàtiques, es demana a escoles i instituts que treballin el càlcul mental i la resolució de problemes en situacions reals. El departament considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.

0: deixem l'educació, parlem d'energia ara. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum energètic l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Això permetrà abastir grans projectes previstos, com per exemple el nou campus de l'Hospital Clínic de Barcelona o el del Trueta de Girona. Anem doncs cap a Salt, amb Fèlix Martín, amb el suport tècnic d'en Josep Lluís Santiso, ha estat seguint aquesta presentació. Fèlix, quan parles d'aquest increment tan gran, concretament de quines xifres parlem?
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, mira, hem de tenir en compte que Catalunya té un pic màxim de consum d'energia de 8 gigawatts. Això és molt o és poc? Doncs mira, ara amb aquestes inversions a 4 anys s'incrementarà en 3,7 gigawatts més, per tant, gairebé 4, d'aquí que parlem d'aquest increment del 50%. Han explicat que hi haurà 40 punts nous d'entrada d'electricitat, punts de suport, en diuen, i d'aquí anirà cap a la xarxa repartida per tot el territori. Això dona, lògicament, molta més seguretat per evitar talls, per evitar apagades, i permetrà posar en marxa aquests grans projectes, com deies, com el campus de la salut del Clínic de Barcelona o el campus de salut del Trueta de Girona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context, ha explicat que, per exemple, per al projecte del nou campus del Trueta calen 20 gigawatts i pel nou campus del Clínic de Barcelona 30 gigawatts més.
2: Com que he dit 3.800 megawatts, potser la gent es dirà això és poc o molt. Insisteixo en la idea del clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció en la planificació i en recursos, doncs imaginin-se, doncs, són, en fi, 3.800 són molts megawatts addicionals.
1: 30 megawatts pel clínic, 20 megawatts pel Trueta. Tot aquest extra d'energia també permetrà tirar endavant altres projectes. Per exemple, la desaladora de l'Alt Empordà. També connectar a la central hidroelèctrica projectada a la Baells. A Lleida, una subestació per subministrar el gran polígon de Torreblanca, 4 pilans, que tindrà 200 hectàrees. A Tarragona, incrementar la capacitat del polígon petroquímic i així avançar en el procés de descarbonització. O a Barcelona, doncs ampliar la xarxa de 400 quilowatts vols que hi ha al port.
0: Ens deies, Fèlix, són 40 punts nous d'energia elèctrica. Que d'on sortirà tota aquesta energia nova?
1: A veure, una part important han explicat que vindrà de la resta de l'Estat, però una altra part doncs es generarà directament a Catalunya potenciant les renovables. Això ho explicava també des del govern espanyol el secretari d'Energia, Joan Groisart.
3: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat, que es pugui generar aquí cada vegada més energia de la que es fa servir a Catalunya, tant generar com emmagatzemar i gestionar.
1: El Consell de Ministres haurà d'aprovar aquesta planificació energètica per Catalunya abans de finals d'any. Això es fa comunitat a comunitat, però el conjunt de l'Estat té un pressupost de 17.000 milions d'euros. Ho ha presentat aquest matí, que a migdia fa poca estona, aquí a Salt, perquè és al costat dels terrenys d'on s'ha de fer el nou campus de salut del Trueta.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Josep Martín, amb el suport tècnic de... Fèlix Martín, perdó, amb el suport tècnic de Josep Lluís Santiso, d'aquí l'error. Gràcies per aquest seguiment i aquestes explicacions. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I entitats ecologistes denuncien les conseqüències que tindria que tirés endavant el projecte de central hidroelèctrica reversible prevista a la Ribera d'Ebre.
4: Són centrals que tant generen energia com serveixen per emmagatzemar-la. Perquè funcionin, es necessiten dues basses situades a diferents altures i connectades per canonades que bombegen l'aigua quan hi ha excedents i que la deixen anar quan cal. En el cas de la Gironès Raimats, preveu generar d'entrada 1.500 megawatts amb una inversió inicial d'uns 1.000 milions d'euros.
0: I concretament, Tortosa, Jordi Barranca, critica l'impacte ambiental que tindria aquesta central.
5: Sí, bon dia. Ecologistes en Acció i també l'Associació Sediments diuen que impactaran els hàbitats naturals d'espècies com ara l'àguila cua barrada i que afectarà també espais naturals com és la Reserva Natural de Cebes. El projecte a què ens referim englobaria els termes municipals d'Escó, Flix i Riba-roja d'Ebre, això és a la Ribera d'Ebre, i també la Fatarella a la comarca veïna de la Terra Alta. Josep Joan, portaveu de l'Associació Sediments.
6: No s'indica en quin moment de l'any se dura a terme l'extracció de l'aigua ni tan sols se contempla quin règim de concessió tindrà la central en funcionament en períodes de sequera. Això és el que diem sempre, no se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple. És un tema bastant preocupant.
5: Si es fes, seria la central reversible més gran de tot l'Estat i també del conjunt de la península.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: A punt d'arribar a un quart de dues del migdia, és una notícia que coneixem en les últimes hores i que ha causat un gran impacte, i és que els Mossos han localitzat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa. Montse Gené Riba, corresponsal, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel.
1: Tu has pogut acostar-te fins a la casa. Què hi has trobat? Què has vist?
2: Sí, mira, és una urbanització que en formiga, amb cases que donen a uns carrers costeruts. Hi ha 3 cases juntes. La del mig es veu descuidada i amb tanta vegetació descontrolada que no s'arriba a veure a la casa. La veïna del costat, que va avisar a l'Ajuntament per l'acumulació de bosses d'escombraries, ens ha deixat passar. Hem pogut veure una gran quantitat de brossa que ahir, quan van venir els Mossos, van haver d'escampar per poder entrar per la porta de la casa. En aquesta casa hi han estat visquent els últims anys una dona de 59 anys i la seva filla de 22, que no sortien mai. Ara s'ha sabut que vivien amb el marit mort des de fa molt temps, que estava tapat amb una manta. Elles demanaven menjar per internet i el repartidor del supermercat el deixava a la porta de fora i quan era fosc sortien a recollir-lo hores després. Un comportament que la veïna Manuela descriu com estrany. A ella, a la veïna, la despertaven els crits dels gats que es barallaven a mitjanit per la brossa.
3: Ella ni salía, ni iba a comprar, ni iba a ningún lado. Y procuraba que yo no la viera cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella las ventanas no la abría, porque ya hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, que voy a hablar contigo un momento. ¿Cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jaleo de los gatos. Y los perros, sentían a los gatos, ya ni te cuento.
2: El marit, la veïna, fa més de 2 anys que no el veia.
3: Mi marido 2 o 3 veces que bajaba y era muy amable. Se veía una persona, y era más grande también, hablaba con sentido y hablaba... O sea, le daba gusto de sentirlo hablar.
2: Una altra veïna que viu més avall, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
4: Yo paseaba a mi perro y cuando pasaba justo por este sitio olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa. Que yo paso por allí digo, y huele, hablando en plata, digo, huele a muerto.
2: Davant la casa hi ha el cotxe d'elles, aparcat des de fa anys, ple de brutícia i amb les rodes punxades. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
1: Doncs, malauradament, una mostra més de l'impacte que va suposar la pandèmia i el confinament que va comportar. Gràcies, Montse Gené Riba, des d'aquí, des d'aquesta casa, des de Cabrera d'Anoia. Bon dia.
2: De res, bon dia.
1: I els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. Això va passar la nit passada, Quim.
5: Sí, cap a 11:45 els agents van rebre un avís d'una agressió en un carrer als afores de la cocapital vallesana. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència de l'home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.

0: Un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra. El judici del cas comença avui a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. Són uns fets que van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, és una vista que ja ha començat amb les declaracions dels fills de la víctima i també de les veïnes de l'immoble on es va cometre aquest crim. Han explicat que la relació s'havia trencat una setmana abans dels fets, però que l'acusat insistia molt a trucar a la dona per intentar reprendre aquesta convivència. Un d'ells, un dels fills, també ha assegurat que sovint es discutia y fins i tot que va arribar a amenaçar-la.
2: Se la llamaba constantemente de que quería verse con ella, que quería verse con ella, que quería verse con ella, y mi madre le dijo que bueno, que ya arreglarían las cosas. Pero mi madre no quería volver con este chico en ningún momento.
3: Yo siempre estaba ahí y a veces la tenía amenazada.
4: ¿Usted esto lo vio, lo escuchó?
3: Sí.
4: ¿Y cómo ocurría esta situación, si pues la puede describir?
3: Te voy a hacer algo algún día, todo eso yo lo he llegado a escuchar de...
1: Segons el relat del fiscal, l'home va matar la dona a cops de pedra al cap després de quedar amb ella.

A la casa on havien viscut fins feia uns dies, l'agressor hauria traslladat el cadàver al maleter del seu vehicle i finalment es va entregar als Mossos en un punt de l'AP7 després d'estar hores donant toms per diversos punts de Tarragona i Castelló. L'home està ingressat a la presó.

0: del jurat popular.
1: I han condemnat una dona a 6 anys de presó per matar un home amb qui convivia a Alcarràs. L'acusada ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet a l'Audiència de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, la sentència reconeix a l'acusada l'eximent d'alienació mental i estableix, com a mesura de seguretat, 4 anys de llibertat vigilada consistents en l'obligació de seguir un tractament mèdic ambulatori. A més, la dona haurà d'indemnitzar els familiars de la víctima amb 385.000 euros. Els fets es remunten cap a un quart de 7 de la tarda del 20 de juny del 2024, quan els serveis d'emergències van rebre un avís alertant d'una possible o d'un possible suïcidi en un domicili de l'avinguda de Vallmanya. En arribar al lloc, van localitzar el cos d'un home sense vida amb un cable lligat al coll. Els investigadors dels Mossos d'Esquadra, però, van acabar determinant que es tractava d'una mort violenta i van detenir la dona com a presumpta autora d'un homicidi.
1: Mantenim la connexió encara amb en Pere Joan amb l'Audiència de Lleida. L'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a una petició de pena de 12 anys de presó. Està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, Pere Joan. Bé, doncs sembla que no tenim a punt aquesta nova comunicació amb l'Audiència de Lleida per seguir aquest cas que ja us explicàvem la setmana passada, que havia arrencat, el conegut com a cas Carreteres. En tot cas, intentarem recuperar la connexió amb Pere Joan Álvarez després d'aquí a una estona. Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Anem, doncs, cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia, Estel.
1: I ha estat en aquest acte el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet costat aquest matí a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
3: Sí, i la primera parada que han fet ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, precisament, on s'ha fet l'anunci, després d'anys de litigi, 20 anys, amb el Ministeri de l'Interior. Així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
4: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
3: Són 9.200 metres quadrats. Les consultes de l'hospital es podran ampliar per aquí i recordem que aquesta caserna està buida des que la Guàrdia Civil va marxar l'any 1998.
5: Art tèxtil, on tot el campus de salut vinculat a una universitat autònoma i autòlida per formar infermeres, formar els professionals a l'àmbit de la medicina, que ens fan falta a Catalunya. De vegades, el món universitari em diuen, escolti'm, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora, per moltes raons, també per raons humanitàries i de cooperació. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
1: Doncs ara qui sentíem era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja us dèiem que havia estat en aquest acte aquest matí a Sabadell, perquè, Marta, les novetats no només es quedaven aquí, sinó que Illa també feia referència a aquest campus de Ciències de la Vida i la Salut, oi?
3: Sí, a tocar de l'hospital, la següent visita ha sigut a l'Art Tèxtil, que és una antiga fàbrica molt emblemàtica aquí, on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. I sentíem com el president Salvador Illa deia que projectes com aquests són importants perquè necessitem professionals de la medicina, infermeres i també metges. Un campus que tindrà un cost de 12 milions d'euros. Avui s'ha posat la primera pedra i ja es preveu que el curs 2028-2029 els estudiants ja puguin omplir les aules. L'Art Tèxtil és un edifici que està catalogat com a bé cultural d'interès local. És una obra de l'arquitecte Santiago Casulleres amb una marcada influència de l'escola Bauhaus. És un referent a tot Catalunya.
1: Molt bé, doncs gràcies, Marta Vallès, des de Sabadell. Bon dia.
3: Bon dia.
1: 5 minuts, 2:15. I encara en l'àmbit de la salut, però ara tornem a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova s'ha posat en marxa una sala perquè pacients que reben quimioteràpia i passen llargues hores amb els tractaments i puguin descansar. És un espai molt reivindicat per malalts i també pels seus familiars que ara havien de desplaçar-se fins a un espai que tenien habilitat a un hotel, però queda als afores de la ciutat. Lleida.

0: Lleida, Júlia Albacar, què hi ha, per tant, en aquesta nova sala que està disponible des d'ara?
1: Bon dia, Estel. Doncs butaques, punts de càrrega per a dispositius electrònics i una zona de menjador amb nevera i micrones. Tot plegat perquè pacients i familiars que es desplacen des de fora de Lleida i han de passar llargues jornades a l'hospital tinguin una zona on poder descansar entre tractaments i proves. La sala l'ha cedit l'hospital, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida. Sentim el seu president, Sisko Maranques.
2: He pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deia, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Saps què fas amb aquestes hores, no? Aquestes hores mortes. Bueno, doncs és un espai per estar còmode, per estar tranquil.
1: Es resol, doncs, una reivindicació que feia temps que malalts de càncer i familiars reclamaven. El gerent de l'hospital, Arnau de Vilanova de Lleida, Oriol Lloguero, destaca que, a més, té nou espai, serveix per humanitzar una mica més els tractaments.
3: I espais com aquest busquen millorar el confort si t'has de quedar o si has de tornar, que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
1: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat a l'hotel Nastasi, als afores de la ciutat. De moment, aquest espai es mantindrà i seran els mateixos usuaris els qui podran escollir. La nova sala s'anomena Espai Amic i per accedir-hi els usuaris han d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia de l'hospital.
0: I ara sí que podem tornar a l'audiència de Lleida, on l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. S'enfronta, recordem, una petició de pena de 12 anys de presó. Està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública. Pere Joan Álvarez, des de l'audiència de Lleida. Bon dia de nou.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, Jordi Benet ha reconegut que tenia, diu, una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut sobres amb diners de forma il·legal i haver fet cap desviació pressupostària en l'adjudicació d'obres. Li preguntava el seu advocat.
5: Alguna vegada, des de l'entorn de MJ Grues, us van pagar diners?
6: No.
5: Us van enviar a pagar i lliurar?
6: No.
5: El mateix senyor Miquel Grues Bardina diu que aquestes oscil·lacions, aquests diners que anaven als sobres, podien anar entre 10.000 i 20.000 euros. Això és veritat?
6: Si no n'he rebut mai cap.
4: Benet ha afegit que tot el seu patrimoni està declarat a Hisenda. A la vista, dos directius d'aquesta empresa constructora, també acusats, han negat el suborn, s'han negat a haver donat diners en efectiu a Jordi Benet. Una vista en la que diversos accionistes de l'empresa van dir que els dos directius els van admetre que pagaven diners a Benet a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Recordem que aquest és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i que al banc dels acusats hi asseuen Benet, una filla seva, dos empresaris i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida.
0: Molt bé, doncs Pere Joan, ho anirem seguint. Gràcies, bon dia.
4: Bon dia.

0: I ara anem cap a l'aeroport Girona Costa Brava. L'aerolínia britànica EasyJet hi operarà per primera vegada. És una aerolínia de baix cost i estrenarà aquest 2027, l'any que ve, dues destinacions, Londres i Liverpool, i els bitllets ja són a la venda. A Girona, Pau Bartrolí.
1: Sí, per primera vegada es podrà volar Liverpool des de Girona. EasyJet oferirà dos vols setmanals, de març a octubre, i el primer serà el 28 de març. L'altre destí escollit, Londres, l'operarà menys mesos, de juny a octubre, també en freqüència de dos vols setmanals, excepte juliol i agost, que en seran tres. El director d'EasyJet al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a incorporar més destins.
2: Pero, por supuesto, siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades, siempre y cuando pues haya demanda suficiente, y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
1: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continuen sent els vols d'hivern i els vols regulars a la península. Actualment, un de cada 4 vols que surten de Girona van al Regne Unit.
0: Catalunya al dia. Trens, ferrocarrils de la Generalitat, autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia i del metro i de les bicicletes i tots. Joan García, bon dia.
3: Hola, bon dia, Esther.

0: compartiran una mateixa identitat corporativa. Per què?
1: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Un contracte amb un pressupost de 250.000 euros, això només pel disseny de la nova marca, que també inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits, aquesta nova marca: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran llavors sí a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa, recordem-ho, Rodalies a la Generalitat, que s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i que s'ha d'implantar la T-mobilitat a tot Catalunya.
0: Els mesos d'estiu han portat un repunt dels anuncis i dels problemes també amb els pisos turístics il·legals a Barcelona. La Núria, una veïna de la Barceloneta, s'encaixava així a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
2: És un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: L'Ajuntament ha explicat en aquest programa al Matí de Catalunya Ràdio que a l'agost han detectat 525 allotjaments turístics sense llicència que s'oferien a la ciutat. Jordi Canal, bon dia.
3: Sí, bon dia. I això és un 47% més d'anuncis de pisos il·legals dels que el consistori havia trobat abans de l'estiu, al maig. Amb tot aquest agost, la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis d'aquest tipus i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400. Airbnb continua sent la plataforma que concentra més il·legalitats, també és la més utilitzada. La companyia assegura que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència, l'anunci no es publica.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I també amb en Marc Vidal per saber quins continguts són els destacats avui al web i a l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Què destaquem avui?
5: Doncs avui, bàsicament, festes de la Mercè.
0: Clar.
5: Que sàpigues que les festes no tenen un origen històric, no és una data concreta, el 24 de setembre, perquè hi passés res, no és allò de que es guanyés una guerra o sí, que hi hagués una ciutat, res, tot això, res. És un, diguem que està com inventat, en el sentit que va ser a finals del segle XIX, una persona que després va ser alcalde, Francesc de Paula Rius i Taulet, que va instaurar... Es veu que venia a visitar, diguem, a Barcelona a un rei d'Espanya, Amadeu de Savoia, el 1871, i va decidir fer unes festes en honor d'aquesta visita, i eren el dia 24 de setembre, perquè era la patrona de Barcelona.
0: O sigui, també... ve de l'agenda d'un rei espanyol, diguéssim.
5: Bàsicament. I aquí també el gran debat que hi ha, i que també podreu llegir en aquest article de 3Cat Info, és la patrona de Barcelona, per què la Mercè? No? I per què un copatronatge, com sabeu, que també hi ha Santa Eulàlia.
0: I el més important, dues.
5: El més important del dia, que és que sembla que avui no hi ha llàgrimes de Santa Eulàlia.
0: Ah, no, ja ens ho ha dit, el Francesc, doncs que això, la sapigueu, setmana de les normalment més plujoses, ni una gota enlloc.
5: No veig que n'hi hagi, que sapigueu que Santa Eulàlia plora perquè va deixar de ser la patrona de la ciutat i va passar a ser copatrona amb la Mercè.
0: Pobre, la va desbancar la Mercè.
5: Cada any per la Mercè acaba plovent i són les llàgrimes de Santa Eulàlia.
0: Doncs escolta, molt interessant. Exacte, no? Anava a dir molt interessant i que, a més, sembla el preludi del que farem a partir d'ara, que és la pregunta del trivial. Però avui la pregunta del concurs no és d'història, ja podeu anar apuntant-vos i aprenent i memoritzant que això és els dilluns que fem la pregunta d'història. Avui és dijous i per tant toca cultura. Sempre, en Quim Balaguer ara us plantejarà quina és la pregunta i tindreu tres opcions. La pregunta d'avui és...
6: Quin intèrpret català acaba de ser guardonat amb el Premi Nacional de Teatre que atorga el Ministeri de Cultura?
0: Amb l'opció A,
6: Oriol Pla.
0: Amb la B,
6: Julieta Serrano.
0: I amb la C,
6: Josep Maria Pou.
0: I la resposta, com ja sabeu, a l'últim minut del programa, a la 1:59.

0: Catalunya al dia.
1: I ara sí, anem a la Mercè. Amb aquesta festa, la copatrona, que torna a convertir la ciutat en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració. Fins diumenge, 7 espais a la ciutat acullen una programació gratuïta amb companyies catalanes, estatals, també internacional, i aquest any amb Xangai com a ciutat convidada. Entre aquests escenaris n'hi ha un de nou aquest any que s'afegeix a la programació d'aquesta Mercè, és la Plaça de les Glòries, que s'estrena com a nou espai de festa. I s'hi ha passejat la Marta Vives. Marta, bon dia.
2: La Plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint algun dels espectacles simultanis que ocupen aquest punt de la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
3: I ja, bueno, no ho podeu veure, però espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí. Vull dir, les girafes van perseguides, doncs jo et diria així, a bote pronto, com per unes 800.000 persones, però és cert que després la resta del parc està salpebrat d'espectacles.
2: Espectacles de circ, dansa i jocs, però també reivindicació com la de l'artista andalusa Laura Morales amb el seu Nova Bèstia.
4: Por un lado era una reivindicació doble de la danza contemporánea y del pastoreo, también siendo mujer, y traerlo a la ciudad, ¿no? Como meter fardos de paja, lenguaje, ¿no? Como de onomatopeya, como de rebaño, de silbido, los cencerros.
2: I és que són moltes les persones que han escollit aquest nou espai de la ciutat per celebrar les festes de la Mercè, i això ha causat aglomeracions i algunes queixes.
5: Per exemple, dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran, doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no? Bé.
6: Hi ha molts nens i nenes i molts adults.
7: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombres.
2: És només un dels punts on Barcelona celebra la seva festa major. Un altre ha estat, per exemple, a la plaça Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles... Un altre ha estat, per exemple, la plaça Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de...

0: Mercè, la Festa Major de Barcelona, que també pot ser una ocasió per celebrar la gastronomia amb plats de sempre o amb innovacions culinàries. Òscar Callau, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: Que avui ens presentes una selecció de postres especials per aquests dies festius a la capital catalana, creades per diferents xefs i mestres pastissers.
1: Comencem la ruta amb les postres oficials de la Mercè des de l'any 2021. El pastís de figues i ametlles que van proposar el cuiner Jordi Vilà i el pastisser Antonio Baixur quan es van adonar que Barcelona no tenia postres de festa major. Ens recorda la història el pastisser i professor de l'Escola Hoffmann, Martín de Luca.
2: L'any següent, la recepta es va compartir amb el gremi de pastisseria de Barcelona. A Hoffmann l'elaborem amb figues i ametlla, una melaca de iogurt i té de roses.
1: Ton Cortés, flaquer de l'obrador Súcal, del carrer Rosselló, estrena aquestes festes de la Mercè un brioche reproduint el dibuix de l'icònic panot en forma de flor.
3: Transformant el panot en una cosa dolça, amb molta mantega, vainilla, pell de llimona i, a més, feta amb la nostra massa mare, l'Eulàlia.
1: L'enya al restaurant de carns a la brasa del xef andalús Dani García, situat a l'hotel Hyatt Regency, ha encarregat al xocolatiu zonenc Lluc Cruselles unes postres per celebrar la Mercè. Una proposta, això sí, força exclusiva, que només es podrà tastar des de la Diada de la Mercè fins diumenge 27.
4: Un postre molt xocolater, però a la vegada molt fresc, utilitzant una xocolata d'origen únic Indonèsia, que és una oportunitat també per posar més en valor el postre per festivitats tan assenyalades com pot ser la Mercè.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs tot això a la Mercè. Sentíem també abans la Marta, que ens deia que hi havia Diada Castellera amb les colles locals, i avui hi ha més castells també a les festes de Santa Tecla de Tarragona. Tornen a ser protagonistes els castells, amb els pilars caminant. És un dels espectacles més genuïns que es poden viure a càrrec de les quatre colles locals. Anem, doncs, cap a la plaça de les Cols i tenim el nostre company, en David Prats, de l'equip del Tres Rondes. David, bon

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Quin ambient esteu vivint ara mateix aquí, a la plaça de les Cols?
1: Ambient calorós, però ja desenvolupant-se aquestes dues rondes de la Diada de la Mercè. La primera ronda ha vist el 5 de 7 dels Xiquets de Tarragona, el 4 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. L'últim castell de 9 que s'havia vist per la Diada de la Mercè era el 2014, feia 12 anys que no es veia. També hem vist el 3 de 7 dels Xiquets del Serrallo i el 3 de 8 dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ara du una ronda més i després començarà la tradicional baixada dels pilars per ordre d'antiguitat. Moltíssim gent a la plaça de les Cols, també carrer Major, per seguir aquesta Diada de la Mercè.
0: I ja acaben els castells de Santa Tecla, perquè clar, és que teniu el concurs ja aquest cap de setmana, no? S'ha de reposar una mica.
1: Sí, aquest concurs de castells que té diumenge la jornada de Torredembarra a la plaça del Castell a partir de les 10 del matí i el cap de setmana que ve, dissabte 3 d'octubre i diumenge 4 d'octubre, les dues jornades a la Tàrraco Arena Plaça, la gran final de diumenge amb les 12 millors colles classificades del rànquing Estrella. En total participaran 42 colles, també moltíssimes activitats que s'organitzen al voltant d'aquest concurs de castells i que ho seguirem ben de prop a Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info.
0: Des de la plaça de les Cols a Tarragona, Pilars caminant amb el nostre company del 3 Rondes, amb en David Prats. Gràcies, David, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tres minuts i tres quarts de dues. Parlem d'oli ara. Els petits productors del Priorat s'uneixen per promocionar el seu producte. Volen desmarcar-se dels grans productors i posar en valor la defensa de la biodiversitat i el paisatge. Tornem a Tarragona, no per parlar de castells, sinó d'oli. Manel Sastre, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia de nou.
0: A veure, com funcionarà aquesta iniciativa?
2: Mira, de moment s'ha creat aquesta nova associació que el que vol fer és aplegar tots els petits propietaris que ho vulgui, propietaris d'oliveres, que, de fet, molts ja es fan el seu propi oli. L'objectiu és reivindicar la qualitat d'aquesta producció que fan i promoure la conservació del paisatge tradicional de la comarca. Ens ho explica el Ricard Miró, que és l'impulsor del col·lectiu.
3: Són produccions molt petites, empreses petites familiars, i a través de l'associació el que volem és diferenciar-nos una mica i posar en valor que el producte prové d'una agricultura que és 100% ecològica, que intentem és protegir pues, la biodiversitat, el paisatge, una mica també el patrimoni agrícola tradicional que tenim aquí.
2: Aquests productors recorden que moltes de les varietats que conreen, de fet, no les poden envasar dins de la DOP Siurana. El que proposen ara és mantenir totes aquestes varietats autòctones, també recuperar les ancestrals i diferenciar-ne la producció.
3: Realment no tenen res que veure els olis que es fan en una comarca com el Priorat, que és una comarca molt seca i molt dura, els olis que realment es fan baix al que seria la part del Camp de Tarragona. Nosaltres, al final, el que busquem és treballar amb les varietats locals d'aquí, com serien Rojal, Negret o Farga, que són varietats que convivien aquí antigament. Així que pues, aquestes varietats, el problema que tenien és, o que tenen és que són poc productives i generalment la gent els arrencava.
2: L'associació no preveu crear una denominació d'origen pròpia, sinó que el que farà serà un segell de qualitat per al seu oli i posar en valor la feina que estan fent per dinamitzar i promoure la cultura de l'oli i també l'oleoturisme regeneratiu.
0: L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, ha habilitat un camió cisterna per subministrar aigua potable a uns 600 veïns. Són els que s'abasteixen d'un dipòsit on el nivell d'arsènic a l'aigua supera, tot i que per poc, el límit permès. La reparació definitiva trigarà i, mentrestant, hauran de fer servir aigua d'aquest camió cisterna. Des de Girona, Maria Rovira.
4: Es calcula que es trigarà encara unes setmanes a tenir els nous filtres i, de moment, a part de la població, no pot utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, segons ens ha explicat l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
5: Estem parlant d'uns filtres per filtrar l'arsènic que valen uns 80.000 euros, per tant, estem parlant d'una despesa important. En el moment de fer la contractació d'emergència, ens diuen que el subministrament tardarà aproximadament de 4 a 6 setmanes, tot i fer-ho d'emergència. No són uns filtres d'aigua normals i corrents i, per tant, no estan a l'abast. I és en aquests moments on els serveis jurídics de l'Ajuntament es posa a treballar per fer aquesta contractació d'emergència i, paral·lelament, poder fer aquest abastament d'aigua potable al municipi.
4: Entre 600 i 700 veïns s'abasteixen del dipòsit on s'han de canviar els filtres de control d'arsènic.
0: I tres barrancs de la Vall de Boí rebran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials i altres fenòmens meteorològics extrems. Són els barrancs de Remediano, Arenys i Ribampietro, on s'aplicaran solucions basades en la natura. Des de la Vall de Boí, Pau Rovira, bon dia.
6: Hola, Estel, bon dia.

0: Ja, sí, exacte. I això vol dir actuacions que aprofiten els processos naturals i la vegetació per reduir els riscos i fer més resilient el territori. El projecte es desenvoluparà entre aquest any i fins al 2028, on també es preveuen accions de divulgació amb la població, tallers sobre tècniques de plantació i activitats amb les escoles i les famílies de la vall. Son Soles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
1: El projecte aplica solucions basades en la natura per reduir, en aquest cas, el risc associat a les pluges torrencials i també protegir doncs, a la població i els ecosistemes. I bé, és una actuació que forma part d'una estratègia que és molt més àmplia, de fet hi ha una trentena d'actuacions.
0: No és la primera actuació, però, d'aquest tipus aquí a la Vall d'Avui. Al barranc d'Arill-la-Vall ja s'hi han fet treballs per reduir risc d'esllavissades i despreniments provocats per les pluges intenses, amb tècniques de revegetació i estabilització del terreny amb materials naturals i de proximitat. La iniciativa té un pressupost de 570.000 euros.
2: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Figueres, Púbol, Portlligat i, per extensió, l'Empordà s'obren un altre cop al món. I és que des d'avui fins al 31 de gener, Salvador Dalí té una cita al Palazzo Reale de Milà, a la mostra Dalí i Moda, una mostra que s'inaugura coincidint amb la Milano Fashion Week.
1: Sono triste tra la gente que está pasando acaso.
0: I estem parlant d'una exposició amb majúscules, una exposició única, no? Laia Claret, bon dia.
2: Hola, Estel, bon dia. Doncs sí, mira, podem parlar amb la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, que és a Milà. Montse, bon dia.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Estem parlant d'un projecte immens, amb més de 200 peces entre obres mestres, vestits, col·leccions, joies. I és que Dalí, la moda, és una exposició que va més enllà de la moda en si, no? De la modernitat de les peces. El Dalí avantguardista també parla de l'època de la publicitat, de les escenes performance que feia, no, per exemple?
3: Sí, sí. Aquesta exposició el que ens vol dir és que la moda no és només un espai de creació i col·laboració, sinó que també pot ser una forma d'expressió personal, d'autorepresentació. Dalí i Gala s'autorepresenten. I des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari, no? I moda en tota la seva complexitat. Per exemple, tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Portlligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París, Nova York, quan eren en societat, no? I la imatge la volíem projectar a través de grans fotògrafs de moda, com Man Ray, Cecil Beaton, Horst, també en col·laboració amb dissenyadors, a través de revistes com ara Vogue o Harper's Bazaar, no? Era acostar-se en aquesta cultura de masses i donar una imatge volguda.
0: I l'Empordà, el Museu Dalí de Figueres, Púbol, Portlligat, hi tenen un paper primordial aquí a Milà, no?
3: Exacte. Bona part de les pintures provenen del Teatre Museu Dalí de Figueres, la indumentària del Castell de Púbol. Per primer cop, tanta indumentària surt del Castell de Púbol i Portlligat, com el lloc que els uneix, no? Tant Púbol i Portlligat són Dalí Gala, aquesta gala Salvador Dalí. I Púbol, per tant, té un paper també destacat a aquesta exposició.
2: I els vestits i els accessoris, la indumentària, ja va ser, com deies tu, una identitat de Dalí de gala. De fet, Dalí va treballar sense complexes amb dissenyadors del moment, per exemple, amb Christian Dior. Oh, quines col·laboracions s'hi poden veure aquí, Montse?
3: Sí, ens hem centrat en les quatre. A part de Dior, com molt bé dius, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne. Són quatre dissenyadors amb els quals va col·laborar. Va col·laborar creativament, no només portant els seus vestits, sobretot gala, sinó també col·laborant des del disseny de vestuari, fins ballet, publicitat, etc. Vull dir que va ser una col·laboració molt àmplia i fins i tot d'amistat. D'amistat, ells van estar a casa de Coco Chanel, prop de Mònaco, abans de marxar cap als Estats Units. L'amistat també és que per ell també va ser molt estreta. Dior, abans de dedicar-se a la moda, era galerista i va ser un dels primers galeristes de París que va exposar obra seva. Per tant, unes relacions de complicitat d'aquells anys 30 tan potents.
2: Doncs ja ho veus, Estel, una part de l'Empordà s'exposa a Milà. Gràcies, Montse Aguer, directora dels Museus Dalí. Bon dia i bona exposició.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Montse Aguer. També gràcies, Laia Claret, per explicar-nos aquesta nova i única mostra internacional del geni empordanès. La podreu veure fins al 31 de gener al Palazzo Reale de Milà.
4: Catalunya al dia.

0: I ara amb aquesta música viatgem cap al segle XVIII i cap a Castellciutat, a la Seu d'Urgell, que va ser un dels últims bastions dels austracistes a la Guerra de Successió. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalat, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I ara ho rememoren amb una jornada de recreació històrica.
1: Exacte, reivindiquen que fa més de 300 anys i sota el comandament de Josep Moragues, la Seu va ser un dels últims grans escenaris de la Guerra de Successió. Va capitular el 28 de setembre del 1713, un any abans que Cardona i Barcelona. Ana López és la responsable de l'Espai Armengol al Museu de la Ciutat.
2: Tot i que a vegades que hem parlat que hi ha molt centralisme i que es parla molt de, també dels fets, també amb el jaciment del Born de Barcelona i que Barcelona també resisteix un any més, Cardona i la Seu d'Urgell i aquí aquesta ciutat passen uns fets històrics. Hi ha una capitulació, però sí que sobretot la figura del general Moragues és una figura també important, va estar comandant tota aquesta zona d'aquí del Pirineu, un lloc estratègic.
1: I per recordar-ho faran dissabte una jornada de recreació històrica als mateixos escenaris, Castellciutat i la Torre de Solsona.
2: Hi haurà un campament històric, una demostració, farem balls històrics amb música del segle XVIII, hi haurà desfilada, farem una exhibició de combat. Llavors hi haurà també dues passis de visita guiada.
1: És el primer cop que aquí a la Seu es fa aquesta jornada de record de la Guerra de Successió, tot i que durant tot l'any ja en parlen des del museu i a les visites guiades.
0: I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys.
3: Sí, Serra rep el 6è guardó d'aquesta categoria que en edicions anteriors ha distingit noms com Xavier Grasset o David Guzmán. El Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a un personatge públic que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català. Màrius Serra agraïa amb aquestes paraules la distinció.
4: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
3: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
0: Molt bé, doncs gràcies, Montse Pujol. Bon dia.
3: Bon dia.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports, en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia, Estela.
1: Comencem parlant del Barça femení, que es va estrenar ahir al vespre a la Champions, golejant el París Futbol Club per 5-2.
2: Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb dos gols d'Eva Payor i un també de Caroline, de Clara Serra Jordi i de Caroline Graham. Sentim precisament una de les golejadores blaugranes d'ahir, Clara Serra Jordi.
3: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
2: El París es va avançar molt d'hora amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu va aconseguir capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja guanyava per 4-1.
4: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que

0: no estamos muy acostumbrados a ello.
1: El Barça va acabar el partit jugant amb diverses jugadores joves del planter, com ara Laia Cabetas, Carolina Ferrera i Lua Arufe. Clàudia Pina va haver de ser substituïda per unes molèsties físiques i pendent de les proves que li faran les pròximes hores. Tot indica, però, que no es tracta d'una lesió important. Precisament, la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina. Aquest partit es jugarà dimecres de la setmana que ve.
2: Encara en futbol, aquest vespre debuta el terrassenc Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos.
1: Avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League, i dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que suposarà, com deies, el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic. De Klopp n'ha parlat precisament l'entrenador de Terrassa.
3: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
1: Dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. D'aquest partit n'ha parlat avui el davanter anglès del Barça, Anthony Gordon, així com també de les diferències del joc entre els dos equips.
4: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
1: El jugador del Barça també ha afegit que el seu company, Lamine Yamal, és ara mateix el millor jugador del món.
4: És difícil per mi, perquè encara no em trobo en aquest nivell. És més aviat cosa dels periodistes o els seguidors, ara per ara. Per mi, està entre un d'aquests dos, pensant en el que han aconseguit. La mena de jugador que és absurd amb 19 anys. Ha arribat a tot el nivell possible. Si Lamine és el millor del món, crec que sí. Les coses que fa com a jugador pur, les seves capacitats, és el número 1. Però per mi és complicat dir-ho perquè jo no ho soc.
2: El Barça de bàsquet, en aquest cas, debuta aquest vespre a l'Eurolliga.
1: Rebent l'Anadolu Efes d'Istanbul, serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana dels d'Alexander Sekulić. El tècnic eslové demana una reacció dels seus jugadors després de la derrota diumenge a la final de la Supercopa ACB.
5: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
6: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
5: Efes team is built to play at these playoffs.
1: Els Blaugrana tenen per avui la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuoman. El Barça Anadolu Efes començarà a 8:45 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
2: I acabem parlant d'hoquei patins i de waterpolo.
1: En waterpolo ahir es va jugar un partit pendent de la Lliga, Mediterrani 15, Sabadell 17, i en hoquei patins, el Vilafranca juga aquest vespre a partir de les 9, partit a la pista del Lleida Llista, Lliga Catalana Masculina Primera jornada.
2: Molt bé, gràcies, Eudald, bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Vinga, i anem per la pregunta del dia. Avui és dijous, avui tocava cultura. Recordem quina pregunta plantejàvem als oients, Quim.
2: Quin intèrpret català acaba de ser guardonat amb el Premi Nacional de Teatre que atorga el Ministeri de Cultura?
1: Com sempre, tres opcions, amb la...
2: Oriol Pla.
1: Amb la B.
2: Julieta Serrano.
1: I amb la C.
2: Josep Maria Pou.
1: I la resposta correcta és...
2: És la A, Oriol Pla, que ha estat guardonat pel seu paper a l'obra Gola. Julieta Serrano va guanyar el mateix premi el 2018 i Josep Maria Pou va rebre el guardó l'any 2006.
1: Doncs avui pregunta molt estretament vinculada a l'actualitat, perquè és un premi que vam saber ahir, Oriol Pla, del Ministeri de Cultura. Nosaltres hi tornem demà, amb més històries i més preguntes, que acabeu de passar un bon dijous.
3: El govern espanyol reactiva la norma per frenar desnonaments després de l'impacte social del cas Mari Carmen. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: L'anomenat cas Mari Carmen, el desnonament ahir a Madrid d'una dona gran, sola, amb discapacitat reconeguda i que sempre havia pagat el lloguer de renda antiga, obliga el govern espanyol a moure fitxa amb l'habitatge, Joan Botà.
5: Els contactes amb Junts per convalidar el reial decret que surti del Consell de Ministres s'han accelerat aquest matí. Els independentistes, que han tombat les dues últimes propostes del govern espanyol, reclamen que la futura norma diferenciï clarament entre petits propietaris i grans tenidors.
3: Madrid, Paula Brujats.
6: Negociacions en marxa per intentar rescatar una norma que fins ara ha fracassat al Congrés. El govern espanyol confia arrencar aquest cop el suport de Junts i tancar el text el més aviat possible. Sumar pressiona i urgeix Pedro Sánchez a prendre mesures, però el PSOE no es compromet a aprovar la norma dimarts que ve al Consell de Ministres. Ernest Urtasun i Òscar López.
7: Li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda.
3: La bronca política, per aquest cas, enfronta també el govern espanyol amb el govern de la Comunitat de Madrid i, de retruc, el govern madrileny amb la Generalitat.
5: Pedro Sánchez ha culpat Isabel Díaz Ayuso del desnonament i la presidenta madrilenya ha replicat disparant contra Catalunya. Sentiu Ayuso i la rèplica de la portaveu del govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
10: Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
3: Aquesta és la discrepància entre els polítics, però les dades què hi diuen?
5: Doncs que a Catalunya hi ha hagut el primer trimestre de l'any, l'últim de què tenim dades, 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. A Madrid n'han estat 8,2. Són més aquí, doncs, però no 5 cops més.
3: Que és el que havia dit Isabel Díaz Ayuso. Més qüestions. La Generalitat recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat el curs que ve.
5: És la punta de llança d'un replantejament de les inèrcies dels últims anys que ha coincidit amb una baixada radical en els resultats educatius. La tornada als bàsics va més enllà de restringir l'expansió de les pantalles. Sentiu la consellera Esther Niubó.
11: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
3: I a la cultura avui és la Mercè, la festa major de Barcelona, Marta Vives.
12: Bon dia. La plaça de les Glòries és un dels 7 escenaris que acull la programació de les arts escèniques per celebrar aquesta festa major. El nou espai ha desbordat expectatives i afluència.
13: Espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
14: Després hem arribat aquí i la massificació és tal que es fa difícil, no?
12: Més d'un centenar de propostes omplen carrers i places de Barcelona.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
3: Avui el Tot Costa entrevista Fermín López.
15: És un dels jugadors del Barça que ha començat la temporada més en forma i en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio parla del gran moment de l'equip i també de Mourinho.
16: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid.
15: Avui també debuta Xavi a la banqueta dels Països Baixos i debut també del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
3: Avui és festiu a Barcelona, però no pas a tot Catalunya. Això com incideix en la circulació, Mariluz García?
17: Doncs ha estat un matí força tranquil. Ara només hi ha complicacions per dos accidents. Tallada a la C12 al Dover, al Baix Ebre, retencions a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Lleida, i a Barcelona a la Ronda Litoral hi ha cua entre Fòrum i Poblenou en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat.
3: I ens falta el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia, bona hora.
3: Podríem passar gairebé la crònica d'ahir del temps per avui, sí, i gairebé per demà, no? Igual.
19: Sí, el que passa és que avui té com al·licient, això d'al·licient entre cometes, que demà toquem sostre, patem el marcador i les temperatures a gran part de Catalunya es mouran entre els 30 i 35, a gran part dels observatoris catalans. Cap a l'Ebre es podria arribar als 37-38, i al Pirineu alguns dels valors de 32-33 podrien ser màximes històriques en un mes de setembre, ja veurem això. Però bé, en definitiva, molt, molt amunt en aquesta setmana darrera de setembre de forma completa, la que ve queden pocs dies. I tot això s'allarga fins diumenge, tot i que baixant un palet la temperatura al cap de setmana, i sempre amb l'esperança aquella llunyana de la setmana que ve, que podria afluixar una mica més la calor i produir-se alguns ruixats que ja veurem al seu abast. Aquesta afluixada de la calor la setmana que ve no vol dir que arribin aires de plena tardor, vol dir senzillament que faria menys calor.
3: Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem, a veure si cada dia ens vas dient quan i on plourà i quin abast, i anem esperant que vingui la tardor de veritat, la de haver-nos d'abrigar una miqueta. Fins ara, Francesc.
19: Fins ara.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. L'onada de desnonaments dels últims dies, especialment el cas de la veïna de 87 anys de Madrid que vam conèixer ahir, accelera la negociació per rescatar la llei que congela els lloguers i que prohibeix desnonar persones vulnerables. El govern espanyol intensifica les converses en Junts mentre suma pressió a Pedro Sánchez per aprovar-ho dimarts que ve. La norma, recordeu, està encallada des d'abans de l'estiu per falta de suports al Congrés dels Diputats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
20: Sí, què tal? Bon dia. El drama dels desnonaments ha forçat el govern espanyol a desenterrar el paquet de mesures. Pedro Sánchez s'hi compromet, però demana a tots els grups que remin a favor.
21: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
20: I el govern espanyol confia a convèncer Junts aquest cop. Hi ha converses, hi ha intercanvi de papers segons les dues parts, i Junts ha enviat una proposta on reclama garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. De moment, però, avisen que estan al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord. La crisi de l'habitatge també enfronta els socis del govern espanyol. Sumar marca perfil propi, reclama expropiar el pis de la Mari Carmen i urgeix que les mesures s'aprovin dimarts que ve. El PSOE, però, no s'hi compromet. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
22: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
23: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
20: Però aquest cop Vox i el PP tampoc s'immuten. Feijo deixa clar que no pensen negociar res.
24: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
20: I Esquerra Republicana, que també negocia amb el govern espanyol, avisa que és un perill deixar la negociació en mans de Junts. És un error, diu Rufián, cedir al xantatge de la dreta catalana.
3: Bé, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i a Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés dels Diputats i que no el tornin a tombar.
25: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
3: Aquest cas de la Mari Carmen, que vam viure ahir a Madrid, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de tot l'Estat, comparant-se, a més, amb Catalunya. I des del govern de la Generalitat, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha acusat Ayuso de mentir. Marta Corbalán.
0: Després que Pedro Sánchez hagi acusat Ayuso de no moure ni un dit per evitar el desnonament d'ahir, la presidenta madrilenya s'ha defensat posant-hi Catalunya pel mig.
1: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
0: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
10: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de Luxe.
3: Bé, doncs, hem anat a mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes dades són del primer trimestre d'aquest any. I aquestes dades indiquen que a Catalunya, sí, s'han fet més desnonaments dels que s'han fet a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants a Catalunya davant dels 8,2 per 100.000 habitants que hi ha hagut a Madrid, Sara Riera.
2: En xifres absolutes són 921 desnonaments

0: a Catalunya i 582 a Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges, i a més compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
0: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt d'aquests desnonaments, justament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
1: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
0: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i Madrid el 19%, segons la taxa Arope.
2: I no deixem de parlar d'habitatge perquè els pisos turístics són un altre dels fronts oberts en aquesta matèria. Bé, doncs la Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència d'allotjaments il·legals al seu edifici a la bústia de queixes i de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
3: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer. Malmeses les escales. Els ascensors també malmeses per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
2: Doncs davant d'aquesta queixa i d'altres similars, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que, coincidint amb els mesos d'estiu, han detectat un repunt d'aquests pisos turístics il·legals que s'oferien a la ciutat, Jordi Canal.
4: Sí, el consistori ha detectat 525 anuncis d'allotjaments d'aquest tipus sense llicència. Són un 47% més dels que havia trobat al maig, abans de l'estiu. Amb tot, aquest agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400.
2: Aquest de l'habitatge no és un problema exclusiu de Barcelona, tampoc de Catalunya, fins i tot no ho és de l'estat espanyol, sinó que és molt més general. De fet, les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatges assequibles i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge, serà.
0: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
5: Queda entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
0: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
5: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la propiedad. El derecho a la propiedad privada. No lo es.
0: I en aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
2: Deixem els temes d'habitatge i anem a un altre tema, un altre àmbit que també ens ha tingut molt preocupants en els últims mesos i fa pinta que ens en tindrà encara en els pròxims també. 2 anys després d'haver eliminat les lectures obligatòries a les assignatures comunes del batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes del batxillerat. El pròxim curs també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
6: Bon dia. Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes

0: escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
1: A la ciutat tothom va quedar parat i meravellat.
0: A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
2: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
0: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
3: Hem parlat d'habitatge, hem parlat d'educació i els últims mesos també hem parlat molt d'intel·ligència artificial. Bé, doncs Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet sense participació humana. El govern australià ha anunciat una investigació a fons per reforçar la seguretat i per determinar si s'ha violat alguna legislació per l'actuació del programa Vicent-Mifsud.
4: Els fets han passat al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, assegura que no va detectar, o va detectar a l'agost i en va informar a principi de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la IA.
5: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
4: El primer ministre australià s'ha queixat del retard d'informar al seu govern per part d'OpenAI. La companyia diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a les dades de pacients. Coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU, precisament, els directius de les empreses líders en intel·ligència artificial han demanat una regulació internacional per fer front a riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica del Consell de Seguretat, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, i el d'OpenAI, Sam Altman, han reclamat normes per evitar que els errors de la tecnologia puguen provocar catàstrofes per a la humanitat.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Nova York.
6: Catalunya migdia.
7: Avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Sabies que fer testament és molt més que deixar els teus béns en ordre? És triar quina empremta vols deixar al món. Fent un testament solidari on inclous CRIS contra el càncer, impulses projectes científics que busquen noves teràpies i tractaments contra el càncer. Un gest senzill, avui, pot convertir-se demà en avenços mèdics, en oportunitats per la recerca i en esperança per milers de persones, perquè la teva herència es pot transformar en ciència. Pot impulsar la feina d'investigadors que busquen canviar la història d'aquesta malaltia. Uneix-te a la generació CRIS, la generació que cura el càncer. Informa-te'n sense compromís a testamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
8: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
10: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura

0: inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8,49 € al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
1: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
2: De veritat, Mallorca era platja, tio.
1: Torna la travessa 3CAT. Ah! Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
3: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
4: Vaig al límit amb tu.
1: Aquí la fama no serveix de res.
5: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya migdia.
7: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. El conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui a la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb les intervencions de Mahmoud Abbas i de Benjamin Netanyahu, aquest últim contestat al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció de les Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins a arribar als $106 al barril de Brent. Pel que fa a Veneçuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions, tot i que no ha concretat la data. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president, Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'estat d'Israel. Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
9: We need to slow it down before we reach the next stage.
10: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
9: And we need peace before we reach that point.
8: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Veneçuela.
11: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Veneçuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
8: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
7: I no ens movem dels Estats Units, perquè Donald Trump ha rebut amb honors inhabituals el president de la Xina, Xi Jinping, a Washington abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb la cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen 2 mesos més de treva comercial, Cèlia Cernadas.
12: El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg a peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. Un gest gens comú que es produeix abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en la qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al gener en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
13: We will extend
14: the... Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés és el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
12: Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals.
7: Encara en la informació internacional, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives del país i ell es perfila com el pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats, però, per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nandu Zanoguera, bon dia.
15: Bon dia. El govern que

0: gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM, d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre tatar Aziz Ahanoush, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelwaf El Aftit.
1: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'agrupació nacional d'independents n'ha obtingut 66 i el partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
0: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Adja defensa aferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i, sobretot, una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat aproximadament un de cada quatre marroquins en edat de fer-ho.
2: Tornem a Catalunya perquè la ciutat de Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la mateixa ciutat. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
3: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
4: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
3: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
5: Tot el campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i el Taulí per formar infermeres, com més professionals a l'àmbit de la medicina que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen escolti'm, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
3: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
2: I ja que parlem de salut, a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans pels pacients que fan quimioteràpia i que han de passar llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys que malalts i familiars reivindicaven un espai així. Anem a Lleida, Noelia Caselles, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat.
6: Sí, perquè l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la franja més de la plana de Lleida i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Cisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
7: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
6: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Lloguero és el gerent de l'Arnau.
8: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
6: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de l'hospital, hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Els trens, els ferrocarrils de la Generalitat, els autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia, el metro i les bicicletes. Tots compartiran una mateixa identitat corporativa. I això per què, Joan Garcia?
9: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegaran quatre grans àmbits: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'ampliar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
2: Precisament Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, o el Trueta a Girona, o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Salt, Fèlix Martín.
10: Sí, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys. Amb energia, que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
11: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
10: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
12: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
10: A més dels campus de salut, ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova dessaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
2: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
13: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
14: Procurava que jo no la viera cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella, una ventana, no la abría, porque ya hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jaleo de los gatos.
13: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
14: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba, o sea, daba gusto de sentirlo hablar.
13: Una altra veïna, la Yolanda, ya sospitaba alguna cosa.
15: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
13: Davant la casa i el cotxe d'elles, aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
2: Passant 4 minuts a 2 quarts, una pausa i la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
18: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
19: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
20: Podríem tenir son.
21: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
22: Mare, literalment.
20: O poques ganes de treballar.
22: És que tinc molta feina.
21: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
20: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
23: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2 quarts, anem de festa major. Per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com

0: Nou espai de festa. Anem cap allà. Marta Vives, bon dia.
1: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
2: Sempre dèiem, segur que Glòries serà un bon espai perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
3: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
1: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
4: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
1: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
0: I també estan de festa a Tarragona. I aquest migdia es fa la baixada dels Pilars Caminant de la Mercè, a càrrec de les quatre colles castelleres locals. Es tracta d'un dels espectacles més singulars de les festes de Santa Tecla que s'acaben avui. Connectem en directe amb la plaça de la Font, amb el company del Tres Rondes, el David Prats. David, bon dia, com van les coses?
5: Bon dia, Òscar. Doncs ara mateix esperant el primer pilar de quatre caminant aquí a la plaça de la Font, un recorregut de més de 450 metres que ha sortit des de la plaça de les Cols, ha pujat pels 20 esglaons del Pla de la Seu, ha girat davant de la Catedral de Tarragona i carrer Major avall amb la baixada de Misericòrdia per arribar aquí a la plaça de la Font, la primera colla que farà l'entrada d'aquest pilar de quatre caminant. Estem a punt de veure si ja arriba aquest primer pilar de quatre caminant dels xiquets de Tarragona en aquest últim acte casteller de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
6: Ja mira el que he vist.
7: Està guapa, no?
8: I això no ho agafo.
7: Robes esglésies però no a cementiris.
0: I avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
9: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
0: I una cosa més. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys, Montse Pujol.
11: Sí, el Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa així la distinció.
12: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
11: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
13: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Sentirem Fermín a Catalunya Ràdio.
14: Aquesta tarda, a partir de les 7, al Tot Costa, entrevista Fermín, però ara al Catalunya migdia n'avançarem un fragment.

0: López és un dels jugadors blaugranes que han començat més en forma aquesta temporada i avui passarà pel tot Costa. Fermín és ara a Madrid amb la selecció espanyola i allà també hi tenim el Roger Arbusà, que ha estat amb ell fa una estona. I com l'has vist, Roger?
1: Doncs molt bé, molt content de tornar amb la selecció espanyola. Recordeu que es va perdre el Mundial per lesió, per tant tenia unes ganes boges de tornar amb la selecció espanyola. Com deies, a partir de les 7 aquesta entrevista amb Fermín, un dels jugadors més importants del Barça, un dels més destacats, també ho deies, en aquest gran inici de temporada, amb 4 gols en 8 partits. El sentirem sobre aquest retorn aquí a les Roces, sobre el bon moment del Barça, el seu moment de forma, sobre Lamine, la pilota d'or, i també sobre el Madrid i Mourinho. És un fragment que podem avançar d'aquesta entrevista, Fermín, sobre el show del portuguès.
2: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: Doncs Fermín, aquesta tarda al Tot Costa, i avui es juguen alguns partits ja de selecció, entre els quals el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos. Ara en parlarem d'aquest debut, el sentirem també a Xavi, però abans, amb tu, Arbusà, dos apunts més relacionats amb els jugadors del Barça. D'una banda, ha parlat Gordon.
1: Sí, demà la selecció espanyola viatja cap a Londres ja per jugar dissabte contra Anglaterra, la selecció d'Anthony Gordon, un estadi, per cert, Wembley, sempre especial pel barcelonisme. Dissabte aquest Anglaterra-Espanya, el primer partit de la Nations League contra Gordon, que després d'unes setmanes al Barça al·lucina d'aquesta manera. Ara el sentirem amb la manera de jugar que té l'equip de Flick.
3: We don't have that strength like the Spanish, where we control games like they do.
4: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
3: But we can definitely get better.
0: I des d'Austràlia, el tècnic del Brasil, Ancelotti, ha parlat de Rafinha.
1: Si el Brasil ha de jugar a partits amistosos el primer demà a Austràlia, veurem com ho gestiona això Ancelotti, la càrrega de minuts amb Rafinha, però mentrestant el seleccionador brasiler, preguntat per Rafinha i també per Vinícius, celebra com el jugador del Barça s'ha destapat com a nou.
5: El moment de los dos es diferente, obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento, ha convencido que tenemos dos dois que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: El que dèiem fa una estona, avui partit destacat entre Països Baixos i Alemanya amb aquest debut de Xavi Hernández a la banqueta de l'Orange, Montserraia.
6: Parlem d'un Països Baixos-Alemanya que comença a 3:15 del vespre al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que és el duel destacat de la jornada. El tècnic terrassenc Xavi Hernández es troba en el seu debut com a seleccionador neerlandès a una llegenda de les banquetes, Jürgen Klopp, que també debuta.
7: Jürgen is one of the best...
8: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
7: Coaches and this kind of teams.
6: També a 9:15 el blaugrana Joao Cancelo serà partit a Portugal-Gales i entre d'altres es juga el Noruega-Dinamarca. Des d'ara fins al novembre es juga la fase Lliga de la Nations League i els 4 millors equips de la Lliga A, on hi ha Espanya, jugaran la fase final el pròxim mes de març. I d'altra banda, la selecció espanyola femenina sub-20 jugarà diumenge a la final del Mundial de Polònia contra Corea del Nord, l'equip espanyol amb 5 blaugranes, Aixa, Julià, Torres, Jiménez i Rosalía, va superar Itàlia per 2-0 a la semifinal.
0: I ja ha començat el virus FIFA, de moment només pel Madrid, que ja té la primera baixa. Konaté no arribarà ni a debutar amb la selecció francesa i torna cap a Madrid lesionat. Marcos García.
4: La selecció francesa ha fet un comunicat. Informa que el central Ibrahima Konaté deixa la concentració, torna de fet ja a Madrid. Li han fet unes primeres proves amb la selecció i té un esquinç lleu al genoll dret. A Madrid li faran més proves.
0: I el Real Madrid no ha començat bé la temporada i hi ha una dada que posa en dubte l'esforç dels jugadors. És l'equip que menys corre de la Lliga.
4: 96 km quilòmetres per partit fan els jugadors del Madrid. Els altres 19 equips de primera corren més. El Madrid està 6 quilòmetres per partit, per sota de la mitjana del que corren els altres. Segons dades de SofaScore, el Barça, per exemple, corre uns 8 quilòmetres per partit més que el Madrid. Si en comparem sprints, també la diferència és importantíssima. El Madrid fa 99 sprints per partit, és el desè equip de la Lliga en esforços curts a gran intensitat. El Barça és el primer en sprints, 142 per partit. Marco Corella ho valora en declaracions a la SER, que el Madrid sigui l'equip que corre menys.
9: Por ejemplo, tener posición y tal, largas, te puede decir que no, pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco, dirían, corren muy poco pero son muy efectivos o alguna otra titular. Pues bueno, al final habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y nos salvará eso, pero bueno, al final pues los datos también van bien para mejorar, para trabajarlos y para saber que quizás pues hay que dar un poquito más.
4: Aquesta dada, que el Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, és un dels arguments que fan servir a Madrid hores d'ara els opositors a Florentino Pérez. L'argument que l'arribada de Mourinho hauria de portar com a mínim més entrega als jugadors de camp no està passat.
0: Dels partits de seleccions a la Champions femenina, l'estrena del Barça a la Champions ahir va ser plàcida. Una maneta per començar.
10: Sidney amb el primer control, amb la dreta, aconsegueix aguantar la pilota, aixeca el cap, deixa d'esperó, cap a Lua, Lua fa la passada cap a Payor, la rematada de Payor i el gol! El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payor!
0: Una Barça, molt bona acció individual de Sidney, va acabar amb el gol de Payor, el segon de la polonesa ahir, el cinquè del Barça, que es va imposar per 5-2 al París.
4: Sí, amb les baixes, Romeu va tornar a proposar un 11 amb aquesta que deies, amb Sidney al lateral dret, i va jugar de sortida també Irene Paredes, es va estrenar Martina i també ho va fer Caroline. Es van avançar les franceses amb un gol de Vins al minut 5 de partit, però abans del descans, Caroline, Serra Jordi, Payor i Graham ja havien posat el 4-1 al marcador, no hi havia color. Aquesta reacció de l'equip de Pere Romeu va ser el millor de la primera part.
11: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
4: A la segona part, aquest cinquè gol de Payor, que ara sentíem narrat a la TDG, i Mateo per les franceses va posar el 5-2 definitiu. Una de les golejadores, Serra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que han marxat jugadores molt importants.
12: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
4: Clàudia Pina no va acabar el partit, la van substituir per unes molèsties. Caldrà veure la seva evolució per si cal fer proves. Tot indica que no té cap lesió important.
0: De la resta de marcadors d'ahir destaca l'arrencada explosiva de l'Olímpic de Lió.
4: Servet 0, Olímpic de Lió 8, amb hat-trick de Katotó i Salma, que va jugar als 90 minuts. Chelsea 1, Àustria Viena 0 i Lovaina 0, Roma 0. Justament, les italianes, la Roma, seran el pròxim rival del Barça en aquesta Champions dimecres de la propera setmana.
0: I un apunt més a futbol, Javier Aguirre ja és a València per intentar reflotar un equip de capa caiguda. És una de les especialitats de Javier Aguirre. Avui ja l'hem sentit i segueix fidel al seu estil d'habituac.
13: A Mestalla, Aguirre té ben clar que en la seva arribada s'hi trobarà molta feina a fer.
14: Mucho trabajo, hijo. Mucho trabajo porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, estamos a trabajar.
13: Aguirre, això sí, ha matisat que a les seves mans tindrà una plantilla de prou qualitat per evitar patiments i amb el seu característic estil sorneguer, el Vasco, ha lloat el club on aterra.
14: Es la institución, la historia. Siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! De verdad era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
13: L'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid arriba a València després de dirigir Mèxic al Mundial passat.
0: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i quan tornem, bàsquet al Barça, debut a l'Eurolliga.
15: Catalunya migdia. Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
16: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
15: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
17: Únic?

0: L'escriu amb H o sense H?
1: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
4: Si jo ara te digo que tu chico está con otra.
3: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
5: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
3: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
6: Me siento súper, me siento fantástico.
3: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
7: amunt,
3: però que al final són falses.
8: El rotllo, no m'agrada.
9: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tots els refrescos de cola. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 24 de setembre a Carrefour.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: I avui, dia important al Palau Blaugrana, el Barça s'estrena a l'Eurolliga, també tornen els partits de l'Eurolliga a Catalunya Ràdio. Ja sabeu, tots els partits de l'Eurolliga del Barça els podeu seguir a Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, amb l'Ernest Macià. Ernest, que avui, nou partit, primer partit vaja de l'Eurolliga, oportunitat per veure aquest nou equip d'Alexander Sekulić, a veure com respira en un clàssic de l'Eurolliga.
17: Doncs sí, és un equip que, segons Alexander Sekulić, és un equipàs, això ho veurem. Sí que és veritat que han fitxat a una estrella, que és Mike James, que la tenia al Barça, però que amb el canvi d'entrenador el Barça va dir doncs no, ara no vestiràs la samarreta, i el van rescindir. Això va provocar doncs un petit contenciós entre el Barça i Mike James, que finalment va trobar equip a Turquia, i és el rival que avui doncs tindrà el Barça, que és aquest Efes, que fa 6 anys guanyava l'Eurolliga, però que l'any passat va ser penúltim. I a més l'Efes tindrà a un exentrenador del Madrid a la banqueta, Pablo Laso. Escoltem Alexander Sekulić.
18: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
19: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Eurolliga.
18: Efes team is built to play at this playoffs.
17: A aquesta hora de la tarda s'està enllestint un palau al mur est del Palau Blaugrana, on l'artista Fert One doncs fa la pintura commemorativa al mural dels 100 anys. I bé, el Barça, que jugarà sense dos jugadors, Makundu i Emboa, que estan lesionats, i un pivot que encara trigarà setmanes a arribar.
16: Un mural que deies ahir al Tot Costa l'acabaran al descans?
17: Al descans, està preparat per acabar-se al descans, sí.
16: Doncs,
17: jugadors de bàsquet, etc.
16: Molt bé, doncs això teniu al descans. Si sou al palau ja sabeu que podreu veure la transmissió del partit d'avui a Catalunya Ràdio, amb la transmissió de l'Ernest Macià, a Carme Lloberes...
17: Joan Fitó.
16: I Joan Fitó.
17: Sí, aquest any no hi ha David Ubach.
16: No hi ha David Ubach, no, que has no fet sé. Canvis també a la plantilla de les
20: canvi
16: transmissions.
20: Canvi plantilla per millorar.
16: Hi ha hagut canvis amb Sekulić i també hi ha hagut a la plantilla de les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio. Avui, un quart d'hora abans de que comenci el partit, com podreu sentir aquesta transmissió. Seguim amb bàsquet, perquè el Cadí La Seu és el nou campió de la Lliga Catalana. De les de La Seu d'Urgell van donar la sorpresa derrotant l'Unigirona en la final jugada ahir a Reus, i que va seguir el Xavi Soler.
0: Sí, sorpresa, perquè el Cadí es va carregar a tot un equip d'Eurolliga com l'Uni Girona, però si veiem la competició els últims anys, 5 dels 6 últims títols han anat a parar a la Seu d'Urgell. Sempre superior l'equip urgellenc

0: excepte els minuts finals on una gran Iana Martín va igualar les coses. La jugadora més veterana del Cadí, Laia Reventós, es mostrava satisfeta perquè una temporada més tard han reprès el títol a casa.
1: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
0: Mentrestant, decepció a Girona. Un Girona que ara pensarà en el partit de la setmana vinent, la prèvia de l'Eurolliga, que ja saben amb qui s'enfrontarà. Serà l'Emlat Konuk Turk. Serà un partit únic. Qui guanya va a la fase regular de l'Eurolliga a Fontejau.
2: Tornem al futbol perquè aquest cap de setmana no juguen a primera divisió, però sí que ho fan els equips de segona divisió. Això vol dir que el Girona i el Sabadell tenen partit. El Girona, de fet, juga demà, rep l'Albacete, i Quique Álvarez ja ha fet una roda de premsa. A Eduard Solà, quina és l'última hora de l'equip?
3: Doncs que entre els internacionals i els lesionats tindrà 8 baixes. Banat, Pixur, Krapitsov, Júnior, Las i Esprilla són amb les seves respectives seleccions. I Brian Hill i Justin estan lesionats. I encara sort que Unai i Mate Morey sembla que estaran recuperats. Problemes, per tant, al davant, sobretot als extrems. L'entrenador Quique Álvarez en parla i també confia que per al dia del Mallorca pugui recuperar algun dels internacionals.
4: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
3: El Girona Albacete de demà a 8:45 obrirà la 7a jornada de la Lliga de la Segona Divisió amb el Girona, que ve de guanyar a Cádiz, i l'Albacete, que és en zona de descens i és un dels 3 equips que encara no han guanyat.
2: I el Sabadell avui han operat el seu golejador, Nico Joaquini, David.
5: Que ja ha passat en les últimes hores, doncs, pel quiròfan. El golejador dels vallesans l'han operat satisfactòriament del trencament del lligament encrevat anterior del seu genoll dret, segons ha informat el club vallesà. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, n'acaba de parlar fa ben poca estona.
6: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
2: Mundial de ciclisme a Montreal. Avui ja tenim contrarrellotges. Es passa de les contrarrellotges a les proves en línia i al Canadà hi tornem a tenir participació catalana aquest vespre. Isaac Vilalta.
7: Doncs sí, en una cursa que començarà a 8:15 del vespre. La prova en ruta en categoria júnior. I serà el ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, de 17 anys i que aquesta temporada ha aconseguit ja 7 victòries. El seu rol principal serà el de treballar pel seu company, l'asturià Benjamín Noval, però tot i així no descarta res.
8: El Mundial jo crec que serà una cursa sobretot d'eliminació, ja que són tot el rato 10 pujades d'un quilòmetre 800, perquè encara així s'acumulen 2.700 desnivell, i crec que serà una carrera molt dura on es faran durs les últimes passades. Jo crec que intentarem estar sobretot davant i crec que tinc una bona oportunitat, ja que al final sóc una persona bastant ràpida a l'esprint.
7: Les reflexions d'Aitor Martínez, com la resta de catalans que participen en aquest Mundial, es podeu sentir a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: I què més expliquem, David?
5: Doncs que la primera federació de futbol ahir, el Sant Andreu, va empatar a un al seu partit a casa de la quarta jornada contra el Madrid-Castella. Els andreuencs queden cinquens per la cua amb 4 punts i per cert que a primera hi ha hagut nova lesió d'un ex del Barça al Deportivo de la Coruña, com és Aubameyang, que ha de passar pel quiròfan per un trencament parcial del menisc del genoll dret i s'estarà entre 2 i 3 mesos sense jugar.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al Tot Costa. Avui entrevista amb el jugador del Barça, Fermín López. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya migdia.
9: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos els contactes entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per reactivar la llei per frenar els desnonaments. Això després de l'anomenat cas Mari Carmen, que ha causat un gran impacte social arreu d'Espanya. També hem sentit la consellera d'Educació, Esther Niubó, que defensa tornar als bàsics en l'educació, és a dir, a la lectura, a la memòria, al càlcul mental i al llibre de text, per revertir els mals resultats dels alumnes catalans els últims anys. I hem connectat amb la Festa Major de la Mercè a Barcelona. Avui és festiu local a la capital del país i, de fet, l'aturada de la capital es nota a tots els nivells, començant pel trànsit a tot el seu entorn. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs és notícia de fa pocs minuts. La Casa Blanca continua impedint l'accés a periodistes de la CNN i el diari Politico, dos mitjans de referència, malgrat que un jutge federal ha revocat aquesta matinada el veto imposat per Donald Trump. Els dos mitjans han informat que el personal de seguretat ha impedit l'accés dels seus equips desplaçats a cobrir la informació presidencial. El magistrat havia determinat que la prohibició d'accés als periodistes per part de Trump no estava justificada i ha rebutjat els motius de seguretat nacional al·legats per l'administració. El jutge havia retirat la prohibició durant dues setmanes per analitzar el fons de la qüestió. Més qüestions. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona. La companyia EasyJet hi aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i també Londres. Anem a Girona, Pau Bartolí.
12: Bona tarda. EasyJet oferirà dos vols setmanals a Liverpool de març a octubre i dos vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà tres. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
13: Pero por supuesto siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
12: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continua sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
11: I ara ho deies, Òscar, avui és la Mercè, és Festa Major a Barcelona i l'habitatge serà protagonista de la campanya per les municipals de la capital l'any que ve. El dia central d'aquestes festes, els responsables polítics a l'Ajuntament admeten que caldrà buscar fórmules perquè deixi de ser impossible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable. Connectem amb l'Ajuntament. Anna Escura, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Doncs mira, efectivament, tal com deies, tots els partits són conscients que l'habitatge és una de les problemàtiques que més preocupen els barcelonins. De fet, tots els partits de l'oposició han coincidit a responsabilitzar els governs de Jaume Collboni i Ada Colau de la situació habitacional en què es troba la ciutat i tots han assegurat que les coses s'han de fer diferent. El PSC, per la seva banda, considera que el govern municipal ja està fent tot allò que s'ha de fer per solucionar i posar remei a la crisi. Escoltem Marta Villanueva, que és la portaveu del grup municipal del PSC, Elisenda Alemany, presidenta del grup municipal d'Esquerra, i Jordi Martí Galbis, president de Junts.
15: Aquí estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid.
16: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat.
17: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça. Haurem de fer coses diferents. I un gran pacte polític i social i de sector.
9: Passant gairebé 4 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els nostres convidats d'avui.
10: Catalunya migdia. 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
21: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten
22: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
21: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
22: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
23: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
24: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
25: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya migdia.
26: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
0: barra, l'enfonsa.
26: La Lloberes.
1: Bloc directe sempre central.
26: El... I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Barça fins saltar la banca!
26: Fem que Europa ens escolti.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, juntament amb la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda, Lourdes.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
9: El Ferran Casas, director adjunt de Nació. Bona tarda.
6: Bona tarda, Òscar.
9: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
6: Bona tarda.
9: Que no m'ha quedat molt clar si has guanyat o perdut l'aposta, perquè tenies una mena de juguesca amb tu mateix, crec,
6: estava,
9: no?
6: Estava profundament preocupat aquest matí, un dia festiu, he vist la televisió una estona, i he vist el Ferran Casas amb tratge, ha anat a la televisió,
9: sí,
6: i clar, anava amb tratge.
9: Amb
6: i
9: estava,
6: la meva preocupació era si es mudava per anar a la tele, o si... Clar, el
9: si tot
6: era,
9: el dia aniria amb americana o no, no?
6: A veure com el trobaré.
9: Ha vingut sense americana.
6: Ha vingut sense americana. I amb texans, o sigui que...
7: I amb texans, no curts, de miracle.
6: Ha fet una...
7: Perquè avui no treballo, i per tant, per he anat a casa, m'he canviat.
9: Per tant, t'has canviat, eh?
7: Sí, m'ha canviat, m'ha fet el dinar...
9: Som de segona a la ràdio, ja ho veus.
6: Sí, sí, sí.
9: Els de primera,
8: què
9: els de tele...
8: No,
9: bé,
8: a veure, no... Quines interioritats.
9: No, tot, aquí tot, s'explica tot aquí.
7: No, no, no ploris, Òscar, no ploris.
9: No, no, no, escolta'm, no ploro gens, no ploro gens. No sé com va vestida... La Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
27: Bona tarda.
9: Vas amb vestit de primera divisió o vestit de segona divisió?
27: Amb texans i samarreta, com sempre, quasi sempre. No, però m'ha preocupat això d'en Ferran Casas, que ha dit jo, com que avui no faig feina, però ha estat al matí a la tele, ha estat a la ràdio, per mi això és fer feina, no sé com ho
9: vols. Són dies de festa una mica sui generis,
7: volia dir. És a dir, no vaig a la redacció. No estic tot el dia allà a la redacció de sol a sol, amb un moreno fluorescent.
9: Molt bé, molt bé. A veure, Llucia, sembla que el tema avui de la dèria és, de rabiosa actualitat, eh?
27: Sí, sí, gens original, gens original. Parlarem d'habitatge, perquè ahir van desnonar Mari Carmen, una dona de 87 anys, en cadira de rodes, 71 anys vivint al mateix lloc, a Madrid, no ha deixat de pagar mai el lloguer, a les 7 del vespre hi va haver concentracions convocades pels sindicats de llogateres, van ser multitudinàries, sobretot a Madrid i Barcelona, avui tothom en parla, i ha quedat una sensació a la societat de això com és possible, no? com ha pogut passar. Tractem sovint els problemes de l'habitatge, però no és fins que coneixem casos com aquest que entenem la magnitud de la tragèdia. I és que els mercats com el de l'habitatge no responen a criteris tant de justícia, de vegades, com d'eficiència, no? I quan ho converteixes tot en producte, aquest producte ha de ser rendible, i això és el que sovint acaba per fer-lo inaccessible. Per tal que funcionin, cal humanitzar aquests deshumanitzar aquests mercats, no? I això es pot fer a través de les xifres. Les xifres impressionen, però no ens acabem de fer una idea del que representen, i també es pot fer a través del llenguatge, emprar paraules despectives que fan que percebem l'altre com una amenaça. En el cas de l'habitatge, hi ha les paraules ocupa o inquiocupa, que és especialment perversa, que alerten d'aquelles persones que s'han instal·lat a viure en un lloc sense pagar, no? Tota l'estona sentim anuncis d'alarmes antiocupació. Integram, que si ens n'anem de vacances, quan tornem, potser hi haurà una família instal·lada a casa nostra i no la podrem fer fora, quan això afecta a menys del 0,06% de la població. I sobre la paraula inquiocupa, si ets propietari i llogues un pis, vés en compte, perquè potser el llogater no et pagarà la mensualitat, tria gent solvent per no tenir problemes, etcètera, etcètera, no? Això provoca no només una dificultat afegida a les rendes més baixes per poder accedir a un habitatge, perquè la gent recelarà d'aquestes persones, no només un recel vers els altres, veure l'altre com a qualcú de qui t'has de protegir en comptes de qualcú a qui pots ajudar i que et pot ajudar, sinó que a més trenca el teixit social i reforça aquesta deshumanització, no? Un exemple, el 99% de les immobiliàries accepta clàusules discriminadores, no? Segons la procedència de la persona interessada en veure un pis, els diuen que allà està llogat fins i tot abans de mostrar-lo. D'altra banda, és molt difícil crear teixit social, veïnat, barri, amb persones que només passen uns mesos al bloc de pisos, no? No hi arribes a tenir confiança, i d'aquí que hi hagi un interès a fomentar el lloguer de temporada, no només perquè s'hi poden guanyar més diners. Tot això qui beneficia? El petit propietari que ha posat de lloguer el pis que va heretar de l'àvia? No. beneficien els fons, beneficien les entitats, les empreses que necessiten poder actuar d'una manera absolutament cruel, com estem veient aquests dies, emparats per la llei o pel sistema, i que l'únic risc que estan disposats a córrer és el risc reputacional, no? És a dir, es crea tot un mecanisme pel qual es criminalitza el vulnerable, es qüestiona qui l'ajuda i es reforça l'abusador. Què passa? Que quan ens fixem en les vides que hi ha darrere d'aquest llenguatge deshumanitzador, veiem que la cosa no és exactament com ens l'havien explicat, no? El cas d'Anna Mari Carmen ha estat especialment esfereïdor. Ella pagava un lloguer a una immobiliària fins que una altra empresa va adquirir

0: adquirir el pis, li va oferir comprar-lo per un preu que ella no es podia permetre, llavors el va comprar un fons i li apujaren el lloguer de 500 euros al mes a 2.650, molt per sobre de la pensió que té na Mari Carmen i que no pot assumir, no? Però és que aquesta mateixa setmana coneixíem els casos d'en Olga i d'en Sílvia. En Olga feia 20 anys que vivia en un pis al barri de Santa Eulàlia. Es va suïcidar el 7 de setembre, després que la desnonassin a l'abril. Vivien les seves filles, es va separar, va perdre la feina, no podia pagar la hipoteca, va obtenir un lloguer social fins que un fons ja no li va voler renovar el contracte i la va demandar per impagament, no? Ina Sílvia ha estat desnonada després de viure 13 anys en un pis del carrer Sardenya, tot i tenir una discapacitat per motius de salut mental. I si mireu els titulars, en van plans. Dos jubilats al límit del desnonament a Badalona després d'avalar el seu fill, fa més de 40 anys que viuen allà, o el cas de la família amb 5 fills a punt de ser desnonada al Besòs. El pis és de propietat municipal i els darrers mesos havien estat ells abonant el doble per reduir un deute que varen contraure durant la pandèmia, però es reclamen el pagament íntegre de 7.000 euros en un màxim de 20 dies. No? Tot això és el que hi ha darrere les xifres, tot això és el que hi ha darrere d'un llenguatge sovint deshumanitzador. No? Unes xifres que repasso ràpidament. El 2025 hi va haver 6.814 desnonaments a Catalunya. Això representa el 26,6% de tot a Espanya. Equivale a gairebé de 9 desnonaments al dia. La majoria han estat per impagament de lloguer. Hem normalitzat els desnonaments. Semblava increïble el 2008, però ho hem normalitzat. I cal recordar que la moratòria antidesnonaments va expirar el desembre de 2025, que havia durat més de 13.000 desnonaments i, per tant, enguany se n'esperen molts més.
1: La història que hi ha al darrere d'aquest i altres desnonaments, aquest de la Mari Carmen, que ja s'ha convertit en un cas Mari Carmen, i que ha provocat que la llei de l'habitatge torni a estar d'actualitat, perquè, de fet, arran de les protestes pel seu desnonament que vam viure ahir, sumar pressió en el PSOE, perquè ja dimarts que ve es torni a aprovar un reial decret antidesnonaments que el Congrés ha tombat dues vegades. Els socialistes, que estan d'acord en reactivar aquesta carpeta, que porta dormida des d'abans de l'estiu, volen, però, abans, lligar el suport de Junts per Catalunya. Els juntaires posen com a condició que la futura norma diferenciï clarament entre grans tenidors i petits propietaris. Veurem si se'n surten o no, però en tot cas, no sé què sembla això que ens explicava la Llucia, del cas particular, a tots els que hem viscut aquesta setmana, els que hem viscut durant els últims mesos i anys, els que segur que viurem en el futur, i els que acaben marcant una mica l'agenda informativa. Ui, quin silenci.
2: No, jo, senzillament, escolta'm, no sé, l'hospitalet, no pots pagar, et desnonen, et poses fatal, entres en una depressió, t'acabes suïcidant, com l'Olga. Mala sort. Madrid, tens 87 anys, no pots pagar un lloguer que multipliqui per dos la teva pensió, et desnonen amb 87 anys, estàs fatal, et fots. Badalona, si tu avales el teu fill, ell perd el pis i venen a tu i et desnonen, haver-hi pensat millor. Tot això és legal. Tot això cap dins de la llei. Els que fan això, les immobiliàries, els fons, els propietaris de tota mena que activen, diguem-ne, aquests desnonaments i els jutges que els avalen, no estan cometent cap delicte, no estan fent res il·legal. O sigui, estan fent coses que no ens semblen ètiques i estan fent coses que no ens agraden i estan fent coses que ens escandalitzen, però no estan fent coses il·legals. Per tant, el que s'ha de fer és canviar la lògica i canviar la llei, i que l'habitatge, doncs, deixi de ser un negoci i deixi de ser un bé per especular. És a dir, si considerem que l'habitatge és prou important per estabilitzar les vides de la gent, que és un dret, que no pot ser que gent de 87 anys es vegi en aquesta edat fora de casa seva perquè li multipliquen el lloguer per 5 o per 6, doncs, aleshores, cal canviar la llei i cal posar tota la pressió sobre això. I això vol dir, també, un canvi cultural, i crec que aquí està una mica el problema. És a dir, som un país on hi ha hagut molts propietaris, on lògicament, doncs, es respecta la propietat privada, i on aquesta propietat privada, en aquest cas, doncs, el totxo, l'habitatge, ha estat també una font d'especulació i una forma d'inversió i de guanyar molts diners i de gent que s'ha dedicat, doncs, al rendisme amb l'habitatge. Doncs, aleshores, això cal canviar-ho. No és fàcil, no és fàcil. I aquests casos, doncs, fa que ens escandalitzem molt. Però, repeteixo, i em sap greu, és que entren dins del que preveu la llei. Per sort, d'aquests ens n'entrem i ens sensibilitzen, però n'hi ha molts que no els veiem perquè els mitjans de comunicació a vegades no tenen capacitat de recollir-ho tot, perquè els que estan implicats no tenen capacitat d'arribar, no tenen capacitat d'explicar-ho, o perquè els protagonistes doncs, prefereixen no comunicar-ho, no explicar-ho i entomar-ho en silenci. Però és que hi ha desenes de desnonaments al nostre país cada dia.
3: I això no és nou. O sigui, això ja ho portem patint des de la bombolla immobiliària, que van començar doncs, amb els desnonaments per falta de pagament d'hipoteques, que això eren 2012, 2013, 2014, som al 2026. I el drama de l'habitatge és un drama social, és un drama que impacta a la projecció de les vides de totes les persones, dificulta el progrés d'un país, dificulta l'emancipació dels joves, dificulta tornar a recuperar una vida que pot haver truncat per mil motius, siguin de salut, siguin de separació, etc. Avui tenir un habitatge està esdevenint un luxe i no s'està solucionant. I malgrat no estar-se solucionant, persistim amb els errors que s'estan cometent. O sigui, hi ha d'haver una legislació adequada, i adequada vol dir que sigui participada de tots els agents. No es pot legislar com s'està legislant actualment i per tots els colors polítics, perquè vull recordar, perquè això és el principi del drama, en la meva opinió, quan vam salvar i rescatar els bancs que venien, tenien actius tòxics, que deien tòxics perquè s'havien donat hipoteques que la gent no podia pagar per culpa de la crisi, aquells bancs doncs es van sanejar, els vam sanejar amb els nostres diners, 80.000 milions d'euros, van anar a fer cap aquells actius a la Sareb, una entitat participada pel govern espanyol amb un 49%, i avui 2026, 24 de setembre del 2026, doncs encara no sabem aquests pisos on són. És a dir, els bons s'han venut, els ha venut la Sareb i ha cobrat uns diners. Les rampoines no s'han venut, estan a pobles perduts i a llocs que no tenen cap interès per les persones anar-hi a viure, i més amb la dificultat del transport. Tot això que des del 2012-13 es va doncs, sanejar la banca, avui encara no té solució. Avui encara estem patint les conseqüències d'allò. I a més afegit que, com que l'administració no ha ocupat diner públic en fer habitatge, doncs no hi ha habitatge. I què passa? Doncs que si tu pots tenir, per dir alguna cosa, una sanitat pública i pots tenir una escola pública, no tens habitatge públic perquè l'administració no ha fet els deures. I llavors veiem com es tronquen vides i com el drama de no tenir un sostre impacta en totes les famílies i cada vegada en persones doncs, vulnerables i no vulnerables.
2: Clar, però també diguem-ho clar, no té solució, no té solució perquè hi ha partits polítics als que els hi sembla bé que es desnoni a una persona de 87 anys que no pot pagar un lloguer que es multipliqui per
3: 5. Jo crec que això que dius no és veritat, Ferran, perquè la legislació s'ha de fer no escoltant només a un davant de la taula, no escoltant, perquè totes aquestes legislacions que s'estan fent en res han revertit a incrementar el parc d'habitatge, en res. Al contrari, el que han posat traves és els privats. Aquell que té habitatge l'ha dissuadit de posar-lo en disposició de lloguer. Estem d'acord que els topalls han d'existir, que s'ha de regular el que és l'accés a l'habitatge per tothom. I aquest accés a l'habitatge s'ha de fer amb una legislació que sigui participada. És a dir, el problema de l'educació, i amb això acabo, ara faran un pacte nacional per l'educació, amb tots els agents, ha dit la consellera, clar, perquè es va dedicar a escoltar només a un sector de la balança i com estem, fatal. I l'habitatge perpetuarem l'error si continuem legislant així, dient que hi ha partits que volen que la gent es desnoni. Això no t'ho creus ni tu ni s'ho creu ningú. El que passa és que forma part d'un mantra, que el que convé és ser seriosos i rigorosos. La manca d'habitatge ens impacta a tots de ple.
2: Jo crec que el que no pots fer és, per exemple, tractar igual
3: grans tenidors patrimonials que tenen més de 5.000 habitatges, grans tenidors que poden ser els que tenen 5 habitatges. Això és una aberració. Tot el que s'està fent no està afavorint que hi hagi habitatge a disposició. I els responsables són aquells que estan escoltant els que tenen representants minoritaris al Congrés espanyol i a Catalunya, que fan ballar sardanes a la resta, amb discursos i relats completament contaminats, com ara que els agrada fer fora la gent de casa seva. Això és mentida i ho sabeu. Per tant, no, jo crec que és una irresponsabilitat jugar ideològicament amb el drama de l'habitatge i no legislar des del 2012, repeteixo, perquè hi hagi, efectivament, més habitatges suplint les mancances de l'administració.
4: Marc. Jo em costa donar l'opinió no per manca de claredat, perquè tinc clar o intento esclarir les idees, bàsicament, a veure si sóc capaç. En primer lloc, tant la dèria que ens planteja la Llucia com les imatges de la Mari Carmen, d'aquesta senyora, són l'evidència, la icona, la reflexió que sobre un mateix tema, no? Que és el fracàs sistèmic en matèria de vivenda. Aquesta és la premissa de la que crec que no ens podem sostreure, no? Penso, a més, que no hi ha cap norma ni cap interpretació que avali o que justifiqui

0: agafar la Lourdes, hem de ser curosos, no? Perquè el que ens diuen les dades és que aquest mantra que també, el que també s'han convertit els fons voltors, representen el 8% de la propietat de les vivendes. L'altre 92% són vivendes d'estalviadors, de famílies que l'han rebut en herència o que han estalviat i han comprat.
1: De bancs.
0: I que, no, el banc seria probablement tindria aquesta condició de supergran tenidor, no? Però ni tan sols distingiria en atenció al volum. És que per mi l'essencial, el que distingeix i el que ha d'ordenar la ratio legislatoris, no? la intervenció normativa, és l'actitud amb la que es compra o es té l'immoble. Perquè si acceptem que l'immoble té una funció social, perquè així ho diu la Constitució, i acceptem que la legislació estatal tendeix a concretar aquesta funció social, mm-hmm, quan topa els preus dels lloguers, protegeix el vulnerable, qualsevol tenidor, amb independència del número d'immobles que tingui, que compleixi la llei, està respectant aquesta funció social i, per tant, no el podem criminalitzar. Tingui un 121 o el 21% d'una propietat indivisa. És a dir, si l'actitud és d'una legítima explotació d'acord amb les normes, sense fer els clàssics fraus de llei, de converteixo un contracte d'arrendament en un arrendament de temporada, o intento pressionar perquè marxi el llogater, o pressiono... És a dir, si l'actitud amb la que s'explota l'immoble és una actitud coherent amb la norma, crec que no se li pot fer cap retret. I, en canvi, amb independència de que en tingui un 21 o 121, si quan s'adquireix aquest immoble, què és el que passa amb Urba Gestión, perquè parlem de la Mari Carmen, ja s'adquireix, sabent que hi ha una escletxa legal que permet qüestionar si aquesta segona subrogació era una subrogació correcta i, per tant, puc desahuciar, si aquesta és la vocació amb la que s'adquireix, per mi no hi ha cap factor, amb independència del volum i el número d'immobles que es tingui, que justifiqui i legitimi un desahuci com aquest. Per tant...
2: El que passa que en aquest cas, i agafant aquest cas com a únic, en el cas de la Mari Carmen, el propietari, que és un fons voltor, compleix la llei.
1: Clar.
3: Bueno, i de fet vol demandar-los per dir fons voltor, perquè diuen que no són un fons voltor.
2: És a dir, la llei, perquè clar, aquest és una renda antiga, que eren dels seus pares, el pare va morir, va quedar per la mare li va passar amb ella, que ella és qui ho tenia, llavors hi havia un
3: company d'uns quants anys. I que està amortitzat, de tant de pagar lloguers, sí, també.
2: Però vull dir que la llei... Sí, és probable que es compleixin, perquè sí, no, el Marc va dient que no.
1: De fet, aquí es va fer una llei al Parlament de Catalunya contra la compra especulativa, uh-huh, i va haver dos partits, que van ser Junts per Catalunya i el Partit Popular, que la van portar al Consell de Garanties Estatutàries per mirar-la de tombar, perquè hi ha partits polítics que legítimament els hi sembla bé que es faci la compra especulativa, que és el que ha passat amb el cas de la Mari Carmen, és el que ha passat és el que va passar amb la casa Orsola, que hi va haver tot el debat ciutadà i que, uh-huh, va acabar amb l'Ajuntament comprant-ho i sabent que això no es pot convertir en la norma, és a dir, la norma no pot ser que l'Ajuntament de Barcelona vagi a tanteig i retracte de tots els edificis que hi ha per impedir la compra especulativa. Senzillament, si nosaltres creiem en aquesta societat que l'habitatge no pot ser un bé especulatiu, cal legislar contra això. I això no treu que es pugui construir, que pugui haver altre tipus de regulacions que no només són necessàries, sinó que són imprescindibles.
0: Dos qüestions.
4: Una cosa molt important, en la meva opinió. La legislació de la compra especulativa el que pretenia era limitar l'adquisició d'habitatges per part d'algunes persones. Per mi aquest és l'error. Per mi el que nosaltres necessitem és habitatge. El que volem és que la gent compri habitatges. A mi és igual que els comprin, sempre i quan s'ajustin a la llei a l'hora de llogar-los. L'especulació esdevé quan un compra per dos i vol vendre per 22.
0: Exacte.
4: Però si un compra per dos i el lloga a preu de mercat perquè tenim un topall de rendes i aquest topall de rendes es fa amb criteri, no només pensant com es pot sancionar, sinó vetllant per la seva bona aplicabilitat i perquè hi ha flori mercat al lloguer, al parc de lloguer, aquest és un bon punt. Però l'administració no està fent habitatge i el que farà trigarà 3 o 4 anys. El necessitem avui. La compra especulativa, el que volem és que la gent compri habitatge i el posi en lloguer. Per tant, amb un preu topat i regulat, tal com tenim en el Parlament de Catalunya, per exemple. I una altra cosa, cal informar bé. És molt important informar bé, i més amb aquests temes tan sensibles. Aquell decret per aturar els desnonaments, en aquest cas no aplicava, perquè estem parlant d'una llei franquista. Una llei franquista que permetia les subrogacions i que fou l'any 85 el decret de Boyer que va... intentar acabar amb aquestes rendes antigues que perpetuaven lloguers molt baixets, doncs 100 pessetes, 150 pessetes, que dificultaven moltíssim que després aquests habitatges es poguessin mantenir i rehabilitar per part dels propietaris. I el

0: 34 Lau va donar doncs, una segona vida en aquests habitatges que estaven llogats en renta antiga. Per tant, no desinformem en general quan diem que, com que es va aturar aquell decret, això ha pogut passar. No, aquell decret no afectava una norma franquista. Dit això, i acabo amb una cosa, aquesta persona feia 70 anys que vivia en un habitatge. Els nostres joves avui, de l'època franquista, repeteixo, per tant, que vivia del franquisme feia 70 anys. Avui els nostres joves no poden aspirar a viure tot això en un mateix habitatge, perquè els contractes vencen, perquè hi ha unes renovacions, etc. Per tant, hi ha una regulació que s'ha d'explorar, treballar bé i donar-li continuïtat, però de forma que sigui assequible l'habitatge. No perseguint aquell que compra pel fet de comprar, sinó aquell que lloga mal llogat i, com deia el Marc, incomplint la llei. Aquest és l'objectiu, aflorar habitatge i perseguir el que ho fa malament.
1: Marc, sí, jo una discrepància en, aquest, en el sentit de que el que està passant és d'acord amb la llei, perquè... perquè no, perquè crec honestament que no. És a dir, la llei és molt clara i la Constitució és molt clara quan consagra la funció social de la propietat i l'esperit de la llei és precisament evitar aquestes situacions. Aquesta situació s'ha produït perquè hi ha una escletxa en aquest cúmul de normes que regulen l'arrendament urbà, la Lau del 64, el decret Boyer del 85 i la Lau del 94, que a més és fruit d'una elaboració jurisprudencial molt complexa. S'ha trobat una escletxa que no converteix en legal, converteix en lícit, potser, no? Però no en legal ni en just. És a dir, l'esperit de la norma és precisament garantir el dret a la vivenda i evitar situacions com aquesta. Per tant, jo no ho considero com a mínim contrari als valors constitucionals i potser sí que si es dona aquest buit legal o aquesta escletxa, el que haurem de fer és modificar la norma per evitar que es repeteixi. Però insisteixo, l'esperit de la norma és clar. En segon lloc, si en comptes de parlar d'especular amb la vivenda, parlem d'estalviar amb vivenda, canvia, no?, el fil precisament de la dèria de la Llucia, de la importància de les paraules. És una forma d'estalvi que, explotat de forma lícita, entenc que és com a mínim adequat a la norma. És a dir, no veig per quina raó un petit estalviador o algú que rep en herència pot explotar si ho fa d'acord amb les normes i complint amb aquesta funció social. I en tercer lloc, perquè el que és evident és que hem de donar un pas, perquè no ens pot tornar a passar el que estem veient amb la Mari Carmen o el que hem vist fa pocs dies a Hospitalet. Això no pot passar. I per això hi ha d'haver, hem de decidir fins a on ha d'arribar la regulació, la capacitat del nostre legislador, de l'administració, de protegir el vulnerable, i aquí sí que podem fer retrets amb noms i cognoms, perquè la moratòria dels desahucis que no es va aprovar amb els vots de PP, de Vox i de Junts. És a dir, en una altra situació estaríem si aquella moratòria que pretenia tirar endavant el Partit Socialista s'hagués aprovat. És a dir, donem passos endavant, però que la llei faculta i legitima l'especulació salvatge en matèria immobiliària, dir això jo crec que no és correcte.
2: Bueno, però hi ha hagut moltes
0: iniciatives... I per quin motiu, Marc? Per quin motiu el propietari aquests de la que, per exemple, una família que està esperant el pis perquè, per exemple, un dels fills es casa, que és com algun supòsit que m'he trobat al despatx, de dir, jo ara, com que tindré el pis lliure, la filla es casa, doncs el recuperaré l'any que ve, i li apliquen la moratòria i no el pot recuperar. Per què aquest propietari, o aquesta persona, aquest privat, que té un habitatge legítimament llogat, que està cobrint la seva renda de lloguer, però que necessita l'habitatge, no el pot recuperar perquè hi ha una moratòria que impedeix, per exemple, donar el contracte per cancel·lat quan va ser un contracte signat amb unes condicions determinades i que les dues parts sabien de què anava.
1: Haurem d'anar cas per cas, però Lourdes, una possible resposta seria perquè la persona que està a la vivenda té la condició vulnerable i la vulnerabilitat s'ha de tutelar.
0: No, no és així, no és el cas. És perquè si tu notificaves, segons deia la llei, dintre d'un termini determinat, a tu s'ha prorrogat automàticament. Vulnerable o no vulnerable? Home, si a més no paguessis el lloguer, només faltaria que s'ha prorrogués. Llavors, igualment, has d'anar al jutjat a fer el llançament oportú. Però fer aquestes normatives, aturar els desnonaments, penso que és anar en contra de l'esperit del contracte de lloguer, que és col·laboració, és a dir, corresponsabilitat entre les dues parts, drets i deures. Quan una part no compleix, l'altra el pot donar per resoldre, com si el propietari no compleix.
2: Busquem casos particulars que no ens semblin bé.
0: Però jo també tinc un altre de cas particular, que és, per exemple...
2: aplicar-ho al general i tombar els decrets antidesnonaments. Mira, jo crec que aquí...
0: No, és que això no es pot fer així d'aquesta manera, perquè estàs perjudicant, estàs jugant a l'oca amb normes del parxís, Ferran. Sí, sí. I això el que porta és un desori, que és el que tenim vivint, el que portem vivint des del 2013,
2: clar,
0: que no sabem ni com s'aplica la normativa.
2: Que fan aquest argumentari, porten al Tribunal Constitucional les lleis, les porten al Consell de Garanties
0: Estatutàries... És que no pot ser d'altra manera, perquè s'està jugant malament les regles del joc.
2: Perquè aleguen qüestions formals o que no està prou ben feta la norma, però no proposen una alternativa que reculli l'esperit de la norma.
3: En el cas de Junts per Catalunya sí que està proposant una cosa en la línia del que diu la Lourdes, sí, de diferenciar més, exacte, quan el propietari, exacte, és un gran, sí, sí, tenidor, un fons voltor,
2: això,
3: o quan és un petit del... propietari que té un parell o tres de pisos, exacte, i que entén Junts, sí, per Catalunya que...
0: Els, i no són escoltats.
2: Jo estic parlant bàsicament del Partit Popular i de Vox.
0: Realment és els comuns.
2: Ara aniré per Junts. Perquè després aquí, evidentment, hi ha una polèmica política. No,
3: clar,
2: hi ha una polèmica política i, per exemple, els de Sumar estan molt enfadats amb el govern del PSOE. Jo crec que aquí hi ha una primera qüestió, que és que al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. És a dir, tenim una paradoxa, que és que hi ha un govern d'esquerres i amb una retòrica i amb una dialèctica molt d'esquerres, però... la majoria parlamentària és de dretes, és a dir, qui investeix el govern de Pedro Sánchez amb Sumar és una majoria plurinacional. Val? Per què? Perquè hi ha una majoria de dretes al Congrés que no és capaç de posar-se d'acord per fer una alternativa de govern. Però aquesta majoria de dretes sí que és capaç de posar-se d'acord per baixar els impostos a les energètiques, per baixar els impostos a la banca, o per bloquejar determinades lleis en matèria d'habitatge. Ara bé, aquesta majoria de dretes no és monolítica, i aquesta jo crec que és la crítica legítima que fa Sumar al PSOE, que li diu, home, no és el mateix el PP i Vox, que estan en una posició molt dogmàtica en temes d'habitatge i d'absolut bloqueig i acoso i derribo, diguem-ne, al govern espanyol, perquè volen ser una alternativa, no és el mateix que dos partits de dretes, com Junts i el PNB, que s'hi pot negociar. I el que li estan dient al PSOE és, escolta'm, activa't per buscar incentius perquè aquests partits que no tenen una posició dogmàtica i que, tocant determinades coses, arribant a determinats acords, doncs intentem-ho, perquè és que si no, que és el que està passant ara, no ens en sortirem. És a dir, si no són hàbils en la negociació tant el PSOE com Sumar, doncs el fàcil per Junts per Catalunya i en menor mesura pel PNB, sobretot en aquest cas, doncs per Junts per Catalunya, per marcar perfil i per marcar un perfil de dretes a Madrid, com està fent aquesta legislatura, és no donar suport en totes aquestes iniciatives.
3: Bé, en tot cas...
0: Però és que, a més, perdoneu una cosa, o sigui, deien que no hi ha alternatives, o sigui, jo no sé qui no ha fet alternatives o qui no ha donat propostes, però jo us garanteixo que des de diferents col·legis professionals, advocacia, registratura, registradors, notariats, APCES, APIs, administradors de finques, hem inundat de propostes consensuades per poder negociar amb el govern de Catalunya. No s'ha atès cap ni una sola proposta. I a més ens han verbalitzat, que és perquè doncs, han de seguir les pautes que marquen els comuns en aquesta matèria.
2: Bueno, això està perjudicant el dret a l'adquisició. Sí, sí.
0: Això, però sí, és que la vida, Ferran...
2: que tinguin el sindicat de llogateres i que s'adreguen a tenir-ne tu.
0: Ferran, jo t'he escoltat, permeta'm que acabi. La vida està formada per gent que pensa molt diferent. I no només és bo el que pensen uns i els altres sempre és dolent, sinó que les normes són fruit del consens i d'un mirall que té moltes arestes, que és el que faran ara amb educació, benvingut sigui. I això és el que s'hauria de replicar en un tema tan candent de l'habitatge i que fa gairebé 15 anys que repeteixo el mateix i que no passa. I aquí estem, cada vegada pitjor regulat, perquè estem jugant amb regles diferents. I per acabar, no podem personalitzar, però estem legislant amb noms i cognoms, tant amb dret penal com amb dret civil. Si voleu, us explico que tinc un tema d'una persona que fa 7 anys que no cobra una renda de lloguer i se li deuen 40.000 euros. Encara no els ha cobrat. D'acord? I aquesta persona, que és una persona estalviadora, que té els seus habitatges, que sí, amb la llei actual és gran tenidora, però són fruit de, no és un fons voltor ni molt menys, sinó que és un propietari que fruit de l'estalvi té aquests més de 5 habitatges. Doncs, però fa 7 anys que li donen 40.000 euros. Això no és ni mig normal. Aquesta persona, aquest habitatge, si el recupera algun dia, el que no farà serà tornar-lo a llogar. I el portarà i el retirarà del mercat de lloguer.
3: El que passa és que si busquem casos particulars, Lourdes, sí, evidentment que trobaràs propietaris que no cobren.
0: No és particular,
3: i segur que trobes molta gent que està buscant un pis i que no pot accedir-hi perquè amb el seu sou no hi entra.
0: Sí, sí, que és un cas particular. I la senyora que es va suïcidar, que no és un cas particular. O el senyor de Reus que li van ocupar la casa i li han fotut les multes amb ell.
3: Sí, dir, sí,
0: però... Tot això són casos particulars, hem de legislar...
3: Però el que s'ha de veure és que quin d'aquests casos particulars és més representatiu del que li passa a la immensa majoria. Jo crec que és molta més gent la que no troba un pis per entrar al mercat, al mercat del lloguer o del mercat de l'habitatge que no pas la gent que té problemes per cobrar-los. Hauríem de fer una balança, però jo crec que és més clarament.
0: La manca de l'habitatge afecta socialment a tothom.
3: Sí, sí, clar.
0: Però no s'està legislant per posar habitatge perquè aflori. Al contrari, s'estan retirant de l'accessibilitat. Com més va, menys n'hi ha. I això és objectivament cert.
3: Veurem què passa dimarts. Veurem què és el que passa dimarts, en què, en teoria, el PSOE té l'encàrrec, per dir-ho d'alguna manera, dels comuns, de sumar, de portar el decret d'habitatge a aprovar al Consell de Ministres. El PSOE es resisteix a fer-ho si abans no té lligats els suports al Congrés dels Diputats per tirar-ho endavant, i per això estan negociant amb Junts per Catalunya, que és la peça, diguem-ne, que li falta a l'hora de fer el puzzle per poder-ho doncs aprovar al Congrés dels Diputats. Veurem com evoluciona tot plegat. Lucía, gràcies, bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bona tarda.
3: Passen 7 minuts de dos quarts, farem una pausa i després anirem a un altre tema que no és que sigui molt més optimista ni de bon tros. Estem a les portes d'una tercera guerra mundial? Déu-n'hi-do, eh?
5: Catalunya migdia.
6: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Catalunya migdia.
10: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
11: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
13: Vuela venta.
12: Vuela venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
14: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
5: Catalunya migdia.
14: Les dones i els dies amb Montse Virgili.
16: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbaix, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
16: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
14: Catalunya Ràdio.
5: Som
14: 3CAT.
3: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Abans de la publicitat deia, estem a les portes de la Tercera Guerra Mundial? Si voleu, és una pregunta allò un punt exagerada, però és veritat que en els últims dies diverses informacions reals han esquitxat l'actualitat amb titulars com ara que la intel·ligència europea preveu més atacs de guerra híbrida russa en els pròxims mesos, o que Alemanya prepara els seus hospitals per una situació de guerra. Aquestes notícies, que insisteixo, són reals, reals i les hem vist en mitjans amb credibilitat contrastada com The Guardian o Bloomberg, han derivat, però, en altres continguts, amb milers de visualitzacions i en comentaris que asseguren que la Unió Europea és qui està encaminant cap a una guerra imminent contra Rússia. Tot plegat s'ha amplificat amb mitges veritats o amb titulars fora de context que han contribuït a generar certa alarma depenent de l'algoritme de xarxes que tingui cadascú. Saludem Carlos Baraibar, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: A veure, aquesta onada de psicosi bèl·lica té una base real, però també té una altra de base manipulada.
7: Sí, en aquest tema la frase que potser hauríem de posar davant de tot és que no cal que una notícia sigui falsa perquè desinformi, no? Podríem dir. Perquè aquests dies el que hem estat veient és una seqüència d'esdeveniments, com tu deies, que potser alguns sí que eren certs, però que se'ls han sumat altres notícies que també són certes, i quan has fet la mandonguilla grossa, si ho poses tot de cop i ho presentes d'una manera espectacular, doncs pots tenir aquesta sensació de què passa, que de fet és el que s'ha generat o s'està generant fins al punt de que ha arribat a preguntar-se-li a dignataris europeus. Ara en parlarem. Per aquests dies, per exemple, avui, per exemple, llegim al Mundo, no?, que podria haver-hi atacs amb drons a França, Espanya i Itàlia. No? Clar, aquesta notícia la cita una font de la intel·ligència o de la propera al Ministeri de Defensa de Lituània. No? En el teatre d'operacions que ens movem, Lituània té un interès relatiu en què Europa doncs, es cregui aquesta massa russa i intervingui d'una manera o d'una altra o es mobilitzi d'una manera o d'una altra. Per tant, aquesta notícia és real. Bé, el periodista la dona, té aquesta font, i darrere aquesta font ens haurem de preguntar el que hi ha. Però, clar, s'arriba a aquest punt, perquè també aquests dies ha circulat molt, per exemple, que s'acosta o podria passar una invasió russa per terra, no?, en algun punt d'un país de l'OTAN. I es parla, doncs, no sé, d'una zona que... un poble que es diu Narva, que està a la frontera d'Estònia, justament al costat de la frontera russa, o el passadís de Suwalki, que és el que uniria Bielorússia amb Kaliningrad, que és aquesta part de Rússia que està com una mica separada de Rússia. Clar, si heu jugat al risc, no?, qualsevol estratega d'estar per casa, diguéssim, si mires, són punts com calents, no?, que tu diries, bueno, doncs els bàltics estan molt a prop de Rússia, però no hi ha cap base realment que acrediti que això s'està passant. Dos setmanes abans de la guerra d'Ucraïna, els Estats Units estava avisant de s'estan acumulant tropes a l'altra banda de la frontera, estan passant coses que indiquen una altra, i eren dues setmanes abans, que és veritat que ningú potser no ho concebien que pogués ser, però hi havia avisos, no?, i els avisos al final es van concretar. Doncs avui, fins i tot, clar, hi ha hagut líders d'Estònia o dels països bàltics que han hagut de dir, escolta, ara no està passant res, no hi ha aquest risc. Si hi arribés aquest risc, ja us avisaríem, però ara no està passant. Fins i tot, clar, d'aquestes notícies que no saps ben bé d'on surten, que és una hipòtesi, que es difonen a xarxes, que les difon aquest, que les difon l'altre, això s'acaba convertint en una pregunta, ni més ni menys, que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que li han preguntat si veu improbable una invasió russa al territori de l'OTAN, no? I ell ha dit que veu que considera que seria molt improbable, tot i que diu, no hem de ser ingenus, però diu que és improbable. Però aquesta escalada d'especulació arriba a generar després una notícia que retroalimenta encara més aquesta sensació, no?
3: Deixa'm que faci algunes afirmacions que es poden llegir aquests dies per xarxes. Per exemple, Alemanya prepara els seus hospitals per una guerra blindant les finestres.
7: Sí, això, clar, si ho dius així i t'ho trobes en un tuit i en una llista de mesures, doncs impressiona, no? Això surt d'un reportatge de Bloomberg, que és un mitjà, com dèiem, no?, seriós, i que fa un reportatge de com està Alemanya treballant la seva xarxa de sanitat pública perquè es coordini o perquè s'adapti a una situació d'emergència, com podria ser una guerra, no? Això està passant? Sí. Aquesta notícia fins i tot també diu que un hospital militar d'Ulm, no?, tenia un búnquer a sota de la Segona Guerra Mundial i que potser s'ha mirat si es podia rehabilitar, però que després es veu que és molt car i no es farà. Però ho emmarca, evidentment, en un termini, des d'ara i fins a futur, per tenir prevista aquesta eventualitat. Clar, en aquest cas, el que hem vist, els missatges que s'han difós, que Alemanya està ara blindant els seus hospitals...
3: Com si la guerra fos la setmana que ve.
7: Exacte. I aquest és la tònica dels últims dies, no? Com, bueno, hi ha altres afirmacions, com, per exemple, no? S'ha escampat això que Polònia podia acceptar acollir armes nuclears, no?, en el seu territori, que això, no se'ns escapa a ningú, seria una escalada molt important per posar a la frontera de Rússia una arma nuclear. Doncs bé, això es basa en què? Hi ha hagut algunes converses relatives a això, amb els bàltics implicats també, Però Polònia ha dit, ja fa temps va dir, que no es contemplava l'opció d'acollir aquestes armes nuclears al seu territori, perquè, entre altres coses, els seus mandataris saben el que significa geopolíticament posar unes armes nuclears a la frontera amb Rússia. No? Són dos exemples, per exemple.
3: O que el Regne Unit ha demanat a la població que acumuli menjar a casa seva per una situació d'emergència.
7: Clar, aquest cas ens semblarà més familiar, perquè això surt d'un article que també ha fet la BBC aquesta setmana, que també és un article real i que també, en certa manera, contribueix a aquesta escalada, que es diu: podria acostar-se, o podria estar-se acostant a una guerra. Estem preparats psicològicament? I en aquest article diu que el govern britànic li està demanant a la població que acumuli menjar. Clar, això no és ara que ho fa, és un programa de 2024 que es va llançar i que té a veure amb aquesta defensa civil i la protecció civil, perquè, si ho recordem, aquí a Catalunya el govern doncs també ha fet la petició o ha anunciat o ha demanat a la població que tingui aquest petit kit a casa seva amb una mica d'aigua, una mica de menjar, uns llumins i quatre espelmes, que bé, aquí ho emmarquem més amb la pagada, perquè evidentment és el que hem patit, o potser en desastres naturals, que hi hagi unes inundacions que deixin incomunicat, una nevada, etc. Però clar, els països com més a l'est estan o més al nord estan, doncs més inclouen la idea de guerra en la preparació aquesta de la protecció civil i defensa civil. Fins al punt que, per exemple, Suècia, una altra cosa que corre, que ha repartit llibres de com preparar-se per la guerra, etc., etc., als seus ciutadans. Clar, això és cert, però és una tradició que Suècia ha anat mantenint després de la Segona Guerra Mundial per tenir la seva població preparada, entre cometes, per eventualitats i emergències, i que han inclòs la guerra. I el 2018, per tant, 4 anys abans de la invasió d'Ucraïna, ja es feia, ja es contemplava el supòsit d'una guerra i et deien, escolta, prepara't per si de cas, hi ha gent, doncs, són països determinats en els que pot haver una nevada que et deixi incomunicat, etc., etc., i cadascú té les seves particularitats. És cert que està passant això? Sí. El que passa és que si ho poses tot junt, sí que dona la impressió que s'estan prenent mesures a marxes forçades que t'encarin cap a un conflicte. I aquí és el punt aquest que dèiem, no? Que aquestes narratives van juntes, ajunten totes aquestes mesures, fan el caldo gros, i el que diuen és que és la Unió Europea qui s'està preparant per atacar Rússia, o que aquests preparatius són una amenaça implícita cap a Rússia, o que el que s'està fent és collar Rússia i que és Putin el que aguanta. Clar, aquí el que s'obvia, no?, és aquesta guerra híbrida que està duent a terme a Rússia.
3: Tot això és el que ens arriba perquè nosaltres estem molt més en contacte amb els mitjans de comunicació i amb les opinions públiques dels països de la Unió Europea o dels països europeus. Però i a Rússia? Què arriba de tot això? Anem a Moscou. Cristina Solies, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
3: A Rússia arriba tot això?
17: Sí, a Rússia arriba, però el Kremlin sempre diu el mateix, és a dir, ell no reconeix estar al darrere de cap atac híbrid dels que Europa els culpa, i diu que se'ls acusa sense proves i que això ho fan els governants europeus per treure'n rèdit electoral, és a dir, perquè anar en contra de Rússia els cohesiona, perquè tenir un enemic comú és la cosa que més uneix del món, i també perquè els permet gastar més diners en defensa i així poder recuperar, per exemple, la producció de les seves indústries. Però si ens fixem en el que han dit públicament, Vladimir Putin ha repetit i repetit i repetit que ell no té cap intenció d'atacar Europa, sinó que és al revés, que és Europa qui s'està armant i, per tant, obligant a Rússia a augmentar el seu nivell d'alerta. És més, Rússia acusa Europa d'estar donant a terme una guerra híbrida contra ells, en forma de sancions, de campanyes de desinformació, d'intents de provocar el derrocament del govern rus, i sobretot creu que els països europeus són els principals responsables dels atacs ucraïnesos contra territori rus. És a dir, aquest és el relat que més sentim aquí. Sense armes intel·ligència europees, el Kremlin creu que no podrien estar incendiant refineries o magatzems o duent a terme accions de sabotatge. Per tant, segons el relat oficial rus, Ucraïna és només el braç executor. És a dir, els països europeus s'han implicat directament a la guerra d'Ucraïna i, per tant, Rússia ara s'està enfrontant a tots els països europeus i, per extensió, als països de l'OTAN.
3: Per tant, tenim a dues parts que s'acusen mútuament d'haver iniciat una guerra híbrida. Rússia creu que és Europa qui ho ha fet i Europa creu que és Rússia qui ho ha fet. Per acabar-ho d'aduar, Cristina, hem tingut un viatge del director de la CIA aquest estiu a Moscou. Què és el que faltava per aquest ingredient i aquest caldo gros perquè tot plegat encara la gent encara hi cregui més, no?
17: Sí, i a part hi ha hagut moltes especulacions, perquè el Kremlin l'únic que ha dit és que John Ratcliffe va venir a parlar amb el cap del Servei d'Intel·ligència Exterior rus, amb el Sergei Naryshkin, i amb el cap dels serveis secrets, amb Bornikov, i que això és una pràctica habitual entre les agències. Ara bé, no se'ns escapa ningú que això no és normal, que el cap de la CIA aparegui de cop i volta un dia a Moscou. No havia passat des d'abans de la guerra d'Ucraïna i no sabem a hores d'ara què és el que van parlar en aquelles reunions. És a dir, sí que n'han parlat experts en intel·ligència russa, que diuen que aquestes reunions Washington només les fa quan té informació rellevant per la seva seguretat, però no necessàriament per la seguretat europea, i fins i tot hi ha una tesi molt sustentada aquí que diuen que tindria molt més a veure amb el conflicte de l'Iran i amb el rol que juga Rússia com a soci de Teheran, i que això no ho admetrien els nord-americans, i que ja els hi va bé a Washington que s'hagi parlat d'Ucraïna i no de l'Iran.
3: Jo, Marc, Lourdes i Ferran, us recomano que no feu un exercici que jo em va passar aquest dissabte, i és que aquest dissabte vaig llegir un parell de notícies d'aquestes, d'allò, i les vaig clicar amb el meu telèfon. No, vaig clicar per llegir-les. És a dir, d'on surt això? Per interès particular. Clar, l'algoritme devia entendre que a mi allò m'interessava. Bé, diumenge al vespre, que se'm va acudir donar una volta per les xarxes socials, vaig estar a punt de començar a construir jo a mà un búnquer a casa meva, perquè la guerra mundial estava no la setmana que ve, no, és que venia aquella mateixa nit. Clar, realment, si busques això, trobes mil i una teories, moltes d'elles, com deia el Carlos, basades en fets reals. No tot és inventat, no tot és mentida, hi ha una part que és certa, és veritat que hi ha episodis de guerra híbrida de Rússia cap a la Unió Europea i probablement també de la Unió Europea cap a Rússia. Segur que Ucraïna està tenint ajuda dels serveis secrets d'Europa i dels Estats Units en els seus atacs cap a Moscou. Però, clar, d'aquí a l'escalada que es pot viure, que al final no sap si tot és inventat, si no, però realment és com per posar-se molt molt
2: nerviós. Bueno, és que també això ens porta una mica el fet que el Carlos parlava de mitjans de comunicació prestigiosos, no?, que fan aquest tipus d'informació. Quina és la funció social del periodisme, no? És a dir, si la funció social del periodisme és agafar sempre les coses per on més creme i allò més cridaner i més escandalós, no? Clar, perquè una cosa és, doncs, no sé, que ho fem, si fem una notícia, si se'm permet, ja que estic en aquesta casa, de la gran travessa, no? O d'un programa de televisió, o de si el joc de cartes, que sempre doncs se les foten i es barallen entre restaurants, doncs ho agafem per la banda més picant o cridanera, no? Però quan estem parlant d'aquests temes, doncs, de seguretat, que tenen una afectació, o, per exemple, de temes econòmics, jo crec que, com a periodistes, doncs, també hem de ser responsables de com manipulem, com servim, com cuinem el plat i com utilitzem la matèria primera, que és la informació, no?
3: Però és veritat que hi ha alguns missatges d'algunes cancelleries europees, hi ha reunions, Emmanuel Macron s'ha reunit, per exemple, i ha actualitzat els plans de defensa, és a dir, que hi ha aquest ambient prebèl·lic, o per exemple aquests dies sentíem l'Oriol Serra, el nostre company a les Nacions Unides, a Nova York, que estava cobrint l'Assemblea de les Nacions Unides, i deia, no, és que els discursos estan en un ambient prebèl·lic que realment posa els pèls de punta de si tots els mandataris són prou responsables com per no atiar aquesta sensació.
2: Estem en un continent on els...
3: No, hi ha guerra oberta ara mateix.
2: Hi ha guerra al continent, hi ha guerra aquí al costat, que és a Gaza, on el gran soci militar i estratègic que eren els Estats Units, doncs no cal que entrem en qualificatius sobre Donald Trump i sobre les seves posicions geopolítiques i en matèria de seguretat, i on els països d'Europa que són de l'OTAN estan fent créixer de forma molt significativa els seus pressupostos militars.
1: Jo precisament volia fer una referència, Òscar, a la que tu feies fa un moment. És a dir, per mi un termòmetre claríssim de la situació global, més enllà del que puguem veure a les xarxes i demés, és precisament l'Assemblea General, no? I de la ONU, i precisament en aquests moments en què hi ha un debat general. I estic d'acord amb tu perquè m'interessa, i la veritat és que els vaig seguint, he seguit d'una forma molt concreta d'aquesta matinada, Pedro Sánchez, i estic molt d'acord amb que es veu clarament la contraposició de dues formes diferents d'entendre la governança del planeta, per això és la ONU. És a dir, penso penso que hi ha un ressorgiment del sobiranisme, del més malentès, del sobiranisme malentès, no? El sobiranisme energètic territorial, que permet ocupar estats, quedar-se o apropiar-se fonts energètiques d'un tercer país. És a dir, estem veient un ressorgiment, hi ha un plantejament d'una extrema agressivitat al fil d'aquest concepte, d'aquesta sobirania, però per contra, i per mi aquest és el motiu d'esperança, també hi ha un ressorgiment d'un discurs i d'un lideratge molt més carismàtic, molt més basat al meu, en els drets humans. Jo poso noms i cognoms. Per mi, Carney, el líder canadenc, és l'abanderat d'aquest concepte, de drets humans, de justícia, d'equitat, de la sobirania ben entesa, del multilateralisme, de la justícia universal, i celebro que aquesta matinada Pedro Sánchez hagi fet un discurs i un debat, per un discurs per mi molt valent, abonant-se sense límits a aquesta opció, no? A la de Carney, i sent explícitament contrari, com ho ha sigut, aquest concepte, aquest sobiranisme malentès que efectivament ens podria acabar portant a tots plegats en un conflicte.
0: I el gran repte davant de tot això és que el ciutadà mig normal del carrer, la persona que va treballar, que té una vida, que té una família, es mantingui informada, no? Que continuï mirant les notícies, que continuï llegint les coses, que perquè en un temps, no diria social, diria en uns temps que vivim sempre en estat d'alerta, per l'alerta climàtica, per alerta de guerres al món, per alerta de pobresa, per alerta de manca d'habitatge, hi ha una tendència a desendollar, no? Una tendència a dir, bueno, escolta, me'n vaig a mirar una sèrie, me'n vaig a mirar una pel·lícula, perquè això no s'aguanta, no? I el risc de tots aquests missatges adulterats per fer pel clickbait, o perquè la gent m'obri la notícia, perquè puguin sigui el meu mitjà, doncs, el meu mitjà digital, sigui el més llegit, en detriment d'un altre que doncs, fer aquests titulars punxeguts, perquè doncs, hi entrem, o aquestes alertes de climàtiques que per menys de 3 et posen, et deixen la gent a casa i alerten de no sortir, doncs al final hi ha la por de dir, escolta, mira, saps que jo ja us ho fareu, el dia que hagi d'arribar hi arribarà, i jo crec que aquest és el gran problema i el gran risc que correm realment, perquè la desinformació és la pitjor de les situacions en què es pot trobar una societat, no? I entre tots aquí també amb això, igual que amb l'habitatge, hem de ser tots responsables amb els relats que matem.
3: Evidentment, però, Carlos, és veritat que hi ha una mena de preparació europea per la guerra. O sigui, s'estan fent, i per exemple Alemanya, per exemple, està recuperant alguns discursos que fa uns anys semblaven impossibles.
7: Clar, clar, això és evident, no? I no ho pot negar ningú, no? I aquest discurs de remilitarització, d'augmentar la despesa en defensa. El que passa és que, clar, segurament, i això porta doncs, a que les poblacions de molts d'aquests països també contestin i diguin que no els sembla bé per uns interessos o per uns altres, però també s'ha de posar en context doncs, que tens aquest veí, no?, que és Rússia, que té un historial que ja comença a ser més llarg d'agressions territorials, perquè ara ens en recordem sempre d'Ucraïna, però clar, abans havia envaït o havia intervingut militarment a Geòrgia, es van accionar directament Crimea, el Donbass, i això que ha sigut tan gradual, Rússia no pot fer veure que no ha passat res o que ells no han fet res, no? Perquè realment aquest expansionisme existeix. Una altra cosa és això, no? Que les societats europees estiguin d'acord o estiguin a favor d'aquest procés de remilitarització, però que d'altra banda s'està produint i s'estan adaptant les estructures dels estats. El Regne Unit, sense anar més lluny, també ha dit que actualitzarà una cosa que es diu els war books, que són doncs això, uns llibres que tenien les guerres mundials, de dir què ha de fer el país per arribar a un estat de guerra i com ha de reaccionar doncs, les infraestructures, la coordinació, etc. Això s'està revisant per si de cas ara que arribi, doncs esperem que no, i segurament estem molt lluny i a molts passos perquè han de passar moltíssimes coses abans o tant de bo, i que tant de bo no passin mai, no? Però que hi ha moviments i que els governs s'estan posicionant, això és indiscutible.
3: Doncs ja hem quedat d'allò més optimistes. Cristina Solias des de Moscou i Carlos Baraibar, gràcies a tots dos.
7: Adéu, bon dia.
17: A vosaltres.
3: Adéu, Cristina. Queda un minut i mig per arribar a les 4, minut i mig per passar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
3: T'has preparat tu per una guerra o no?
18: No.
3: No.
18: Ara mateix em va bastant malament.
3: Clar, jo m'ho crec.
18: Doneu-me 15 dies de marge.
3: No. A més, avui estàs envoltat de llibres i de cultura.
18: I d'autors, i de gent que escriu coses interessants. Sí, avui som al carrer, a la fira, a la Setmana del Llibre en Català. A la Setmana del Llibre en Català, aquí a l'Arc de Triomf, a Barcelona. I, per tant, si algú ens vol venir a veure, ens podran seguir aquesta tarda des de les 4 i fins a les 6, en aquestes dues primeres hores de la tarda. Mira, tinc la Sílvia Coppolo aquí.
19: Hola,
18: que
19: hi ha parada.
18: També tenim la Rebeca Carranco, que ens ha d'actualitzar coses, però després llibres i llibres amb el Marc Artigau, el Francesc Soler, la Juliana Canet i la Marina Porres. Vull dir que literatura, llibres...
2: Has comprat?
18: Encara no, quan acabi. Primer fem el programa, després anem a comprar.
3: Jo hi vaig passar el cap de setmana i ja vaig... Sí,
2: vas
3: sí.
2: Tirar?
3: I tant, sí, sí. Jo i la meva dona, vull dir que ja... No, no ens hi entren els llibres a casa, els haurem de
18: bé,
3: fer...
18: Però escolta'ns igual, eh?
3: Sí, home, i tant. Ah, no en tinguis dubte.
18: Ja, ja té els llibres, ja no escolta.
19: Sí, jo sí, en tinc. Molts. Sí. Regalo.
3: Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garrigo, els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la setmana que ve.
1: Bona tarda.
0: A reveure.
3: Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
20: 3Cat Info.
18: Són les 4. Bona tarda, benvinguts. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El cas de la veïna de Madrid desnonada ahir també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. Isabel Díaz Ayuso se n'ha expulsat qualsevol responsabilitat i, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, l'ha acusada de mentir. L'Ajuntament de Barcelona detecta un augment dels pisos turístics il·legals a l'estiu. El consistori va trobar 525 allotjaments sense llicència a l'agost. És un 47% més que al maig, segons dades avançades pel Matí de Catalunya Ràdio. I en l'àmbit internacional us explicarem que el conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui a l'Assemblea General de l'ONU. Mahmoud Abbas intervindrà per videoconferència perquè els Estats Units li han denegat el visat. L'Iran ha centrat fins ara l'atenció a les Nacions Unides amb noves amenaces entre Washington i Teheran i una nova escalada del preu del petroli. I si ven avui a Washington entre Trump i Xi Jinping, aquí el president dels Estats Units ha rebut amb una cerimònia d'honor poc habitual a peu d'avió. Coincidint amb la reunió, els dos països han anunciat una extensió de 2 mesos de la treva comercial. Tornant a Catalunya, també us explicarem que el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I la Festa de la Mercè ofereix al llarg del dia d'avui una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i de fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. També hi haurà una cavalcada, castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta.
20: Esports.
21: El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga rebent l'Efes Istanbul a 9:15 a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès de futbol enfrontant-se a l'Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League. Serà a partir de 9:15. I a la segona divisió també de futbol, el Sabadell ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret.
18: I pel que fa al temps, tarda estiuenca amb sol i alguns núvols prims, màximes un dia més entre els 28 i els 33 graus i les més altes tocant els 35. Demà encara farà més calor, molts valors entre els 30 i els 35 graus en un altre dia assolellat.
20: 3Cat Info.
18: Passant ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda, sóc en Joan Vilaplana i us informaré durant aquesta propera hora informativa a la sintonia de 3Cat Info fins a les 5 de la tarda.
20: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: Doncs comencem. El govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers. Fa mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés. Sumar urgeix Pedro Sánchez a aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments com el d'ahir a Madrid d'una veïna de 87 anys. Anem a Madrid, Paula Brujats.
6: El govern espanyol negocia el paquet de mesures i no farà el pas fins a tenir lligats els suports. La crisi enfronta els socis de govern. Sumar pressió al PSOE per aprovar-les dimarts que ve al Consell de Ministres, però els socialistes no s'hi comprometen. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
22: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
23: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
6: I aprovar-ho dimarts o no dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Avui Junts i el Ministeri d'Habitatge acceleren els contactes. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
24: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
6: Els republicans també negocien amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. Qui no pensa ni negociar és el Partit Popular.
25: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
6: I el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
4: Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi el Congrés i no el tornin a tombar.
26: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
4: El cas de la Mari Carmen també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que a més ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat comparant-ho amb Catalunya.
27: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
4: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
28: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
4: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de luxe. Doncs bé, el que hem fet ha estat mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes, del primer trimestre d'aquest any, indiquen que a Catalunya s'han fet més desnonaments que a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants, davant dels 8,2 que hi ha hagut a Madrid. En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili en declaracions a Catalunya Ràdio.
29: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges, i a més compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
4: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simon Proix avisa que al segon trimestre hi haurà un repunt de desnonaments precisament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
29: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
4: És important posar també sobre la taula que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i exclusió social i Madrid el 19%, segons les xifres de la taxa Arope que publica l'Institut d'Estadística Espanyol. I encara sobre habitatge, els pisos turístics són un altre dels fronts oberts en aquesta matèria, amb un repunt dels allotjaments il·legals a l'estiu a Barcelona. La Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència de pisos sense permís al seu edifici. Ho feia a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
5: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
4: Segons les dades que ha facilitat el Matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona ha detectat a l'agost 525 anuncis de pisos turístics sense llicència que s'oferien a la ciutat. Són un 47% més dels que havia trobat al maig. Amb tot, aquest agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400.
20: 3CAT Info.
4: 4 minuts i un quart de 5 de la tarda. El conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui en la tercera jornada de l'Assemblea General de Nacions Unides amb les intervencions de Mahmoud Abbas i Benjamin Netanyahu, aquesta última contestada al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció a les Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins als $106 al barril de Brent. Pel que fa a Veneçuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions, volem dir, sense concretar la data. Anem cap a Nova York, Oriol Serra.
8: Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president, Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'estat d'Israel. Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
9: We need to slow it down before we reach the next stage.
10: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
9: And we need peace before we reach that point.
8: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Veneçuela.
11: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Veneçuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
8: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
4: I Donald Trump ha rebut amb honors no habituals el president xinès Xi Jinping a Washington abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb la cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen 2 mesos més de treva comercial.
21: El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg a peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. Un gest gens comú que es produeix abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en la qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al gener en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
1: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
21: Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals. I Donald Trump continua impedint l'accés a periodistes de la CNN i el diari Politico, dos mitjans de referència, malgrat que un jutge federal ha revocat aquesta matinada el veto imposat per la Casa Blanca. Els dos mitjans han informat que el personal de seguretat ha impedit l'accés dels seus equips desplaçats a cobrir la informació presidencial. El magistrat havia determinat que la prohibició d'accés als periodistes per part de Trump no estava justificada i ha rebutjat els motius de seguretat nacional al·legats per l'administració. El jutge havia retirat la prohibició durant 2 setmanes per analitzar el fons de la qüestió. Un quart de 5 de la tarda, és moment d'obrir àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info. Comencem actualitzant la situació de la mobilitat al país, al trànsit i també al transport públic. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs una jornada en general força tranquil·la per la festivitat de la Mercè a Barcelona i altres municipis dels voltants. Ara, pel que fa a incidències, hi ha un incendi forestal que talla la carretera N141C a l'altura de Muntanyola, a la comarca d'Osona. Aquesta via es troba tallada en totes dues direccions. A causa d'un accident, petites aturades a l'autovia 2 a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona, perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. I a la resta, petites retencions a la B30 al lateral de la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud en direcció Barcelona-Tarragona i lentitud per darrere a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès també en sentit sud. Recordem que fins les 2 de la tarda han sortit de l'àrea de Barcelona

0: a 547.000 vehicles, que són el 94% dels previstos fins les 3 en aquesta operació sortida del pont de la Mercè, segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit. Pel que fa al transport públic, recordem que per la Mercè, a Barcelona i àrea metropolitana circula amb horaris de dia festiu, amb reforç les nits vigília de festius. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
0: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
2: Una altra tarda amb pocs canvis en l'estabilitat, amb algunes bandes de núvols alts i prims que van arribant al Pirineu, Prepirineu, també cap a comarques interiors, però que no portaran més conseqüència. La temperatura s'ha enfilat una miqueta més que no pas ahir. Ara mateix ja els valors més alts arriben als 35 graus a Vinebre, 33 a Serós, Sant Romà d'Abella, 34 a Cardona, 34 a Torroja del Priorat, per tant, moltes màximes entre els 29 i els 32-33 graus, les més altes tocant aquests 35 graus. Estabilitat que es mantindrà també de cara a demà divendres, amb pocs canvis, fins i tot amb unes temperatures que divendres voldran pujar una miqueta més. Per tant, aquest divendres les màximes més altes podrien arribar als 36 o 37 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Amb estabilitat, en un matí, altre cop assolellat en conjunt, podria haver-hi alguna petita boirina, alguna banda de núvol prim cap a la Costa Brava, cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, moltes de zones de sol al migdia i això també ajudarà que la temperatura pugi una miqueta més. Al cap de setmana mantindríem la mateixa dinàmica de temps, tot i que baixarà una mica la temperatura.
1: Gràcies, Gemma.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda, parlem ara d'educació. 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, el departament fa marxa enrere i prepara una llista de títols que, a partir del curs vinent, hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Montse Poblet.
4: Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació. A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
5: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
4: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
1: El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i ell es perfila com a pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
6: El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM, d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre tatà Aziz Hanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelwafel Aftit.
7: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'agrupació nacional d'independents n'ha obtingut 66 i el partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
6: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Adja defensa aferrissadament que la final es faci l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols.

Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i, sobretot, una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys.

0: Espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. Entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a un nou espai de la festa. Marta Vives.
1: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
2: Sempre dèiem, segur que Glòries serà un bon espai, perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
3: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombres.
1: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
4: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
1: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
0: I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys. El Premi Difusió és el reconeixement que editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa amb aquestes paraules la distinció.
5: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
0: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha visitat la setmana i ha mostrat el suport del seu ministeri cap a l'edició en català.
6: Estem completament bolcats en l'edició a Catalunya i en català, ajudant els autors, i per tant creiem que en aquesta política que portem des de l'inici de la legislatura de defensa i de promoció del català és absolutament imprescindible també que puguem donar-li suport a l'edició. I per tant aquesta setmana jo crec que és un moment extraordinari d'apropar l'edició en català als ciutadans, a més que coincideixi amb la Mercè aquí al Passeig Lluís Companys.
0: La setmana del llibre en català s'allargarà fins diumenge. 5 minuts per 4:45 de la tarda, temps per la informació esportiva a la sintonia de 3CAT Info.
7: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Joan. El Barça de bàsquet torna a l'Eurolliga, rebent a 9:15 l'Anadolu Efes d'Istanbul. A més, serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana del tècnic Alexander Sekulic i dels 11 fitxatges d'aquest any. L'entrada blaugrana creu que l'objectiu realista de l'equip és assegurar-se el play-off.
9: To play in the way that everybody can recognize our style, that everybody can...
10: Tenir un estil de joc reconeixible, que tothom sàpiga el que juguem, i si es donen totes les circumstàncies, això de l'estil, si els jugadors saben per a qui juguen, les lesions, la grada, un objectiu raonable. Potser l'objectiu principal hauria de ser a la fase final de l'Eurolliga.
9: We have a great season and playoffs would be really for us, let's say, a main goal.
8: Els blaugranes tenen per avui la baixa de l'aler pivot Ousmane Ebouma. Aquest partit el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També avui l'enfrontament entre tècnics catalans Xavi Pasqual i Pedro Martínez, o el que és el mateix, el Dubai Bàsquet i el Real Madrid. Serà a partir de les 6 a 9:15, Panathinaikos París, i a 9:15, Baskonia Olympiacos.
7: 3CAT Info.
8: A la Lliga ACB, l'Hilerna Lleida ha fet oficial la sortida de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. També en bàsquet, l'Espar Unigirona s'enfrontarà a l'Emlak Konut Turk a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria a partit únic i que jugarà dimecres vinent a Fontejau.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: Avui es juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League. Destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès contra l'Alemanya de Jürgen Klopp a partir de 9:15 del vespre. Sentim l'entrenador del Barça parlant de Klopp.
11: Jürgen is one of the best.
12: Jürgen Klopp és un dels millors

0: entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
1: teams. També avui, com a més destacats, l'Andorra-Malta a les 6, Noruega-Dinamarca a 3:15, a la mateixa hora que el Portugal-Gales. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Un dels jugadors blaugrana convocats per Luis de la Fuente és Fermín López, que serà entrevistat, per cert, aquest vespre al programa Tot Costa. I en un moment de la conversa, Fermín parla de José Mourinho.
2: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
3: 3CAT Info.
1: El Barça femení, mentrestant, continuen pendents de les proves mèdiques fetes a Clàudia Pina, que es va retirar durant el Barça 5 París 2 per unes molèsties físiques. Tot indica, però, que no es tracta d'una lesió important. A la segona divisió, el Girona rebrà de mal l'Albacete en el partit avançat de la setena jornada. Quique Álvarez, l'entrenador del conjunt gironí, valora el fet de tenir 8 baixes entre els 6 internacionals i els 2 lesionats.
4: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible, i bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però bueno, dels 6 que hi ha, igual 1 o 2, intentarem que puguin almenys estar.
1: El Sabadell, de la seva banda, ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. Ferran Costa, el tècnic del Club Vallesa, ha parlat d'aquesta absència a la prèvia del partit de demà passat al camp del filial del Celta.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
1: I en hoquei patins, aquest vespre es juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9.

0: Són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I us estem explicant que el polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El cas de la veïna de Madrid, desnonada ahir, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. Isabel Díaz Ayuso se n'ha expulsat qualsevol responsabilitat i, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, l'ha acusada de mentir. I en l'àmbit internacional us estem explicant que el conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui a l'Assemblea General de l'ONU. Mahmoud Abbas intervindrà per videoconferència perquè els Estats Units li han denegat el visat. L'Iran ha centrat fins ara l'atenció a les Nacions Unides amb noves amenaces entre Washington i Teheran i una nova escalada del preu del petroli. Justament en aquesta segona part de l'informatiu també parlarem del preu de la benzina. Continua a l'alça. De fet, no ha parat de pujar des de finals de juny i acumula un increment del 35% els últims 3 mesos. Hi posarem més dades d'aquí uns minuts. I també parlarem de la nova exposició sobre Salvador Dalí a Milà. Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. I quan faltin 5 minuts pel punt horari de les 5 de la tarda arribarà la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
1: El doble debut del Barça de bàsquet. El primer serà a l'Eurolliga, rebent les Efes d'Istanbul a 8:45 del vespre a la primera jornada de la competició. El segon serà el primer partit al Palau Blaugrana.
0: I si mirem al cel, el tornem a veure ben serè, només amb alguns núvols prims. Màximes, un dia més, entre els 28 i els 33 graus i les més altes tocant els 35. Demà encara farà més calor, molts valors entre els 30 i els 35 graus en un altre dia assolellat. Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers. Fa mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés. Sumar urgeix Pedro Sánchez d'aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments, com el d'ahir a Madrid, d'una veïna de 87 anys, Paula Brujats.
2: El govern espanyol negocia el paquet de mesures i no farà el pas fins a tenir lligats els suports. La crisi enfronta els socis de govern. Sumar pressiona el PSOE per aprovar-les dimarts que ve al Consell de Ministres, però els socialistes no s'hi comprometen. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
3: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
4: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van 4 veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
2: I aprovar-ho dimarts o no dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat 3 vegades mesures similars. Avui Junts i el Ministeri d'Habitatge acceleren els contactes. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
5: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
2: Els republicans també negocien amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. Qui no pensa ni negociar és el Partit Popular.
6: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
2: I el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
0: Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés i no el tornin a tombar.
7: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Ruminy. El que vam veure ahir no és una visió conservadora de la vida, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
0: El cas de la Mari Carmen també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya.
8: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
0: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
9: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de luxe. I l'habitatge serà protagonista a la campanya per les eleccions municipals de l'any que ve. Al dia central de les festes de la Mercè, els responsables polítics a l'Ajuntament de Barcelona admeten que caldrà buscar fórmules perquè deixi de ser impossible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
10: L'oposició ha coincidit a responsabilitzar els governs de Jaume Collboni i Ada Colau de la situació habitacional en què es troba la ciutat. El PSC, per la seva banda, considera que el govern municipal ja està fent tot allò que s'ha de fer per solucionar la crisi i per posar-hi remei. Marta Villanueva, portaveu del grup municipal, ha posat molt èmfasi a remarcar les diferències entre Madrid i Barcelona.
11: Estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid. Establir ciutat com a zona tensionada permet que no es pugui triplicar

0: un lloguer.
1: En la mateixa línia, el portaveu dels Comuns, Marc Serra, ha demanat que s'intervingués al mercat immobiliari per protegir les persones vulnerables. Per altra banda, el líder de Junts, Jordi Martí Galbis, assegura que els anteriors governs municipals han pres molt males decisions i que el que s'ha de fer a partir d'ara és canviar la fórmula.
2: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça. Haurem de fer coses diferents, i un gran pacte polític i social i de sector.
1: En canvi, la líder d'Esquerra, Elisenda Alemanya, ha recordat tot allò que el seu partit ha fet fins ara, com regular els preus del lloguer o pactar amb el govern de Collboni, destinar allò que recapti de la taxa turística al reforç escolar i a les activitats extraescolars.
3: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat. I també caldrà revisar-les.
1: El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha assegurat que s'han de prendre les mesures necessàries perquè la gent pugui viure a Barcelona.
4: Quan una persona és desnonada, que els serveis socials actuïn. Però mai resoldrem el problema de l'habitatge a Barcelona tenint lleis que limiten la construcció, on els delinqüents, els ocupes, tenen barra lliure.
1: I amb un argument similar, el grup municipal de Vox ha assegurat que l'habitatge hauria de ser una prioritat nacional.
5: Les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge. Sara Riera.
6: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
7: Queda entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
6: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
7: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la el derecho a la propiedad privada. No lo es.
6: I en aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
5: Seguim parlant de les Nacions Unides, però ara de l'Assemblea General que s'està celebrant a Nova York. El conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui en la tercera jornada d'aquesta assemblea amb les intervencions de Mahmoud Abbas i Benjamin Netanyahu. Aquesta última contestada al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció a Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins als $106 al barril de Brent. I pel que fa a Venezuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions sense concretar la data. Anem cap a Nova York, Oriol Serra.
8: Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'estat d'Israel. Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
9: We need to slow it down before we reach the next stage.
10: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
9: And we need peace before we reach that point.
8: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez,

0: ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Venezuela.
1: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
0: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
2: I justament el preu de la benzina continua a l'alça. De fet, no ha parat de pujar des de finals de juny i acumular un increment del 35% als últims 3 mesos. Avui a Catalunya omplir el dipòsit costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil. I això tenint en compte que aquest preu està bonificat pel govern espanyol. Sense aquesta ajuda encara seria més car. En països com Portugal, Alemanya o França els preus ja superen la barrera dels 2 euros. Per això hi ha conductors francesos que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
3: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
4: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
2: El preu del dièsel encara es podria enfilar més si el president nord-americà Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar la venda d'aquest combustible fora dels Estats Units. El mes passat, la meitat de les importacions europees de gasoil venien justament d'aquest país. El portaveu comunitari Olaf Gill admet que estan preocupats.
5: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
2: Els Estats Units produeixen pràcticament 2 milions de barrils més dels que necessiten i la resta l'exporten. Si deixen de fer-ho, les refineries d'allà podrien no tenir capacitat per emmagatzemar tot el que els sobra i això els obligaria a retallar la producció, cosa que també els perjudicaria.

0: Arribem al punt horari de 3 quarts de 5 de la tarda. És moment d'obrir una nova àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. El temps i el trànsit. Comencem actualitzant la situació pel que fa a la mobilitat. Equip viari, Maria Luz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ja tenim la dada definitiva i són més de 570.000 els vehicles que han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins les 3 de la tarda d'avui, segons dades del Servei Català de Trànsit. Això significa un 98,4% del total de vehicles previstos en aquesta operació sortida del pont de la Mercè. Avui, poques complicacions, sí que hi ha algunes incidències. Es manté tallada l'N141 a Muntanyola, a Osona, a causa d'un foc forestal, cosa que provoca complicacions en tots dos sentits. També aturats a l'autovia 2 a Castellolí, en direcció Barcelona, a causa d'un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. I a l'àrea de Barcelona, només alguna petita retenció a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció Barcelona-Tarragona, cosa que afecta per darrere l'AP7, amb congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30. També s'està alentint el trànsit a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit sud per enllaçar amb la mateixa AP-7 i la C-60 a l'altura d'Argentona al punt d'enllaç amb la C-32 en direcció Mataró. Pel que fa a la resta, només complicacions a causa d'obres a la T-11 a l'altura de Reus en direcció Tarragona i el transport públic sense noves incidències segons informen les diverses empreses operadores. Més informació al punt de les 5.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica a càrrec de la Gemma Puig.
3: Poques novetats avui i altre cop aquests primers dies de tardor que són més d'estiu que altra cosa, amb temperatures que es van enfilant. Ara mateix les màximes més altes ja arriben als 35 graus, per exemple, a Vinebre, 34 a Cardona, Torroja del Priorat, 32 a Sant Romà d'Abella, 32 a Girona, 30 a Viella, per tant, temperatures altes per l'època. Sol, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims que van arribant pel Pirineu, Prepirineu, i això és com mantindrem aquesta tarda i vespre.

0: molta, molta estabilitat. De cara a divendres repetirem una mica la mateixa dinàmica de temps, fins i tot les temperatures quedaran un pèl més amunt ja a primera hora del matí. Sí que al Pirineu es mantenen aquests valors més frescos, aquestes nits que s'allarguen es nota més en aquest sector del Pirineu i comarques interiors, i al migdia farà més calor. Demà pujaran encara més les temperatures. Gairebé a tot arreu les temperatures arribaran als 30 graus i les més altes arribarien als 35, 36 o 37 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Amb estabilitat, amb sol, com a molt amb alguna boirina matinal, i amb aquesta estabilitat que persistirà durant tot el dia. Al cap de setmana mantindríem la mateixa dinàmica de temps amb unes temperatures que baixaran una mica.
1: A 3CAT Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: Passant 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, informació de successos, els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Jané Riba.
7: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
8: Procurava que jo no la viera quan bajava a buscar la comida. No era sociable. Ella las ventanas no la abría, porque ya hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que estoy, que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jaleo de los gatos.
7: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
8: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba, o sea, daba gusto de sentirlo hablar.
7: Una altra veïna, la Yolanda, ya sospitaba alguna cosa.
9: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa. Yo paso por allí digo, y huele a muerto.
7: Davant la casa hi ha el cotxe d'elles aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
6: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat, Sabadell, Marta Vallès.
10: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
11: La caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
10: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
12: Tot el campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i el Taulí per formar infermeres, formar els més professionals a l'àmbit de la medicina que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen, escolti, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on ho necessiten més.
10: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
6: Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Això permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Anem a Salt, Fèlix Martín.
13: El pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys. Amb energia, que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia

0: dia Joan Grisart.
1: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
2: Insisteixo en la idea del clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
0: A més, els campus de salut ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
3: Mira el que he vist. Està guapa, no?
4: I això no ho agafo.
3: Robes esglésies però no a cementiris.
5: Temps per la cultura. Avui s'ha sentit a parlar molt català. El Festival de Cinema de Sant Sebastià ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galzeran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
6: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
5: I a partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda, coincidint amb la Fashion Week de Milà. Girona, Laia Claret.
8: S'hi poden veure més de 200 peces entre vestits o joies, obres de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, al Museu de Florida o del Reina Sofia. Es titula Dalí Moda i té la intenció de mostrar un artista que va comprendre ben aviat la força de la tendència per construir la seva identitat. En posa exemples, Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
9: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet als bigotis de Dalí, als seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
8: A més, evidentment, també s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
9: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar des del disseny de vestuari fins ballet, publicitat...
8: L'exposició es pot visitar fins al 31 de gener.
10: Esports.
5: Fins la 5 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
11: Bona tarda, Joan. Doble debut del Barça de bàsquet aquest vespre. D'una banda, juga el primer partit de la temporada pel Blaugrana amb el tècnic Alexander Sekulic i els 11 fitxatges d'aquest estiu. I de l'altra, rep l'Efes d'Istanbul a 8:45 a la primera jornada de l'Eurolliga. L'entrenador Blaugrana creu que l'objectiu realista de l'equip és entrar al play-off i espera, d'altra banda, una reacció després de perdre diumenge a la final de la Supercopa ACB davant el Joventut.
12: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
13: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest EFES és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
12: EFES team is built to play at these playoffs.
11: Els blaugranes tenen per avui la baixa de l'aler pivot Toussaint Ebouoma. Aquest partit, aquest Barça-Efes, el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També avui destaquem l'enfrontament entre tècnics catalans. Xavi Pasqual amb el Dubai i Pedro Martínez amb el Real Madrid. Serà a partir de les 6 de la tarda. A 8:45 es jugarà el Panathinaikos París i a 9:15 el Baskonia Olympiacos.
10: 3CAT Info.
11: A la Lliga CB, l'Hilerna Lleida ha fet oficial la sortida de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. També a bàsquet, l'Espart Unigirona s'enfrontarà a l'Emlak Konut Turk a la ronda prèvia de l'Eurolliga femenina. Serà una eliminatòria a partit únic i es jugarà dimecres vinent a Fontajau.
10: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
11: Avui juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League. Destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès contra l'Alemanya de Jürgen Klopp a partir de 3:45 del vespre. També avui a les 6, Andorra-Malta, i també a 3:45, Noruega-Dinamarca i Portugal-Gales. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. I un dels jugadors blaugrana convocats per Luis de la Fuente és Fermín López, que serà entrevistat, per cert, aquest vespre al programa Tot Costa. En un moment de la conversa, Fermín parla de José Mourinho, l'entrenador del Madrid.
14: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
11: Sobre l'Anglaterra-Espanya de demà passat, un altre blaugrana, Anthony Gordon, parla de les diferències entre tots dos conjunts.
15: We don't have that strength like the Spanish where we control games like they do.
16: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
15: We can definitely get better.
11: A la segona divisió, el Girona rebrà demà l'Albacete en el partit avançat de la setena jornada. Quique Álvarez, l'entrenador del conjunt gironí, es lamenta pel fet de tenir 8 baixes entre els 6 internacionals i els 2 lesionats. També destaca Quique el joc de l'equip castellano-manxec, tot i estar a la penúltima posició de la classificació.
17: És una mica el de la setmana passada i ja vam veure el que ens va costar a nosaltres guanyar a Cádiz, no? És veritat que juguem a casa, però bueno, tots els rivals em mereixen respecte. L'Albacete l'any passat es va salvar bé i va començar semblant. I és un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Esperem que no despertin demà, estan competint bé tots els partits.
11: El Sabadell, de la seva banda, ha informat que hi van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. I acabem parlant del Mundial de Ciclisme, que s'està fent aquests dies a Montreal, al Canadà. Aquest vespre, a partir de 8:15, s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb la participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Com sempre, a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Complicacions a l'N141C a Muntanyola, a Osona, on es fa pas alternatiu a causa d'un incendi forestal. Abans havia estava tallada. També problemes per un accident a l'autovia 2 a Castellolí en direcció a Barcelona, on hi ha un sol carril obert a la circulació. I també algunes complicacions per obres a la T11 a l'altura de Reus en direcció Tarragona i a la B30 lateral de la P7 a Barberà del Vallès, direcció Tarragona.
1: El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte ara al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. I com dèiem, el cas de la veïna de Madrid desnonada ahir també ha derivat en una pica baralla política entre els governs madrileny i català. Isabel Díaz Ayuso se n'ha expulsat qualsevol responsabilitat i, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, l'ha acusada de mentir. El Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. El president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de l'ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. I cimera avui a Washington entre Trump i Xi Jinping, a qui el president dels Estats Units ha rebut en una cerimònia d'honor poc habitual a peu d'avió. Coincidint amb la reunió, els dos països han anunciat una extensió de

0: dos mesos de la treva comercial. Dinamarca avisa d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Els serveis d'intel·ligència alerten d'un augment de casos de guerra híbrida. Avui, Polònia acusa Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. La Festa de la Mercè ofereix al llarg del dia d'avui una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i també fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, per exemple, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i per primer cop també la Plaça de les Glòries. També hi haurà una cavalcada a castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta. I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys. També ha visitat la fira el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
1: Esports. El Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga rebent l'Efes Istanbul a 2:15 del vespre a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista de l'equip és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès enfrontant-se a Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League, mentre que a la segona divisió el Sabadell ha informat que hi van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament de lligament encreuat anterior del genoll dret.
0: I ens falta el temps, tarda estiuenca, amb sol i alguns núvols, però prims. Màximes un dia més entre els 28 i 33 graus i les més altes tocaran els 35. Demà encara farà més calor, molts valors entre els 30 i els 35 graus en un altre dia assolellat.
2: 3CAT Info.
0: 5 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers. Fa mig any que està encallada per falta de suports al Congrés. Sumar urgeix Pedro Sánchez aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments, com per exemple el d'ahir a Madrid d'una veïna de 87 anys. Anem doncs cap a Madrid. Paula Brujats.
3: El govern espanyol negocia el paquet de mesures i no farà el pas fins a tenir lligats els suports. La crisi enfronta els socis de govern. Sumar pressió al PSOE per aprovar-les dimarts que ve al Consell de Ministres, però els socialistes no s'hi comprometen. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
4: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
5: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
3: I aprovar-ho dimarts o no dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Avui Junts i el Ministeri d'Habitatge acceleren els contactes. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
6: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
3: Els republicans també negocien amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. Qui no pensa ni negociar és el Partit Popular.
7: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
3: I el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
0: Doncs bé, des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i també Vox, que facilitin aquesta aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés i, doncs, no el tornin a tombar.
8: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora de la vida, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
0: El cas de la Mari Carmen també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i el català. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho, sobretot, amb Catalunya.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid.

0: Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid, se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat les falses, les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
2: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com en el cas del polèmic àtic de Luxe. Doncs bé, el que hem fet ha estat mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes, del primer trimestre d'aquest any, indiquen que a Catalunya s'han fet més desnonaments que a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants davant dels 8,2 que hi ha hagut a Madrid. En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a la Comunitat de Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges i a més compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
1: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. I si ho comparem amb com estàvem, per exemple, fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt de desnonaments precisament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
3: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
1: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i exclusió social i que Madrid aquesta xifra és del 19%, segons les xifres de la taxa Arope que publica l'Institut d'Estadística Espanyol.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, Educació fa ara marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
5: Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació. A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
6: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
5: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
1: Obrim ara el plan internacional. El conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui en la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Fa pocs minuts, de fet, s'ha acabat la intervenció del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Com a exemple, ha posat el pla d'expansió

0: Funció d'assentaments que està tirant endavant el govern de Benjamin Netanyahu a la Cisjordània ocupada. És una expansió que països com el Regne Unit o França han penalitzat amb vetos comercials en productes dels colons jueus. La intervenció de Mahmoud Abbas ha estat per segon any per videoconferència pel veto dels Estats Units, que li impedeix entrar al país. Una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat també en el seu discurs. I aquesta tarda també s'espera la compareixença del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha estat rebut a Nova York amb protestes al carrer. Qui va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions, amb crítiques tímides cap als Estats Units i alhora elogis als acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Veneçuela.
1: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
0: Aquí no va anomenar en cap moment, però durant el seu discurs va ser Nicolás Maduro, empresonat no fa gaire lluny del seu de les Nacions Unides. I Donald Trump ha rebut amb honors inhabituals el president xinès Xi Jinping a Washington abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb aquesta cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen 2 mesos més ara de treva comercial. El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg al peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. És un gest gens comú que es produeix just abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en el qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, també el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al mes de gener en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
2: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
0: I Dinamarca alerta d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Un informe dels serveis d'intel·ligència danesos parla d'un risc baix, però creixent, d'accions contra un aliat o més, i ho atribueix a l'augment d'episodis de l'anomenada guerra híbrida. Sobre aquesta amenaça, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, assenyala que veu improbable que Moscou envaeixi territori aliat, però que tampoc cal ser ingenus i que convé estar preparats. Algunes informacions periodístiques parlen avui de l'amenaça també per països de l'arc mediterrani, com per exemple Espanya, Itàlia o França. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que no descarta res.
3: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
0: És 5:15, actualitzem l'estat del trànsit i també fem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Com sempre, comencem per les carreteres i tota la informació la té la nostra companya, Mariluz García. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs amb complicacions molt localitzades, hi ha problemes per circular a l'N141C a Muntanyola, a Osona, per un foc forestal, si fa pas alternatiu. 3,5 km de cua a l'autovia 2, a Castellolí, direcció Barcelona, a causa d'un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. A l'àrea de Barcelona, només retencions puntuals a la B30, lateral de la P7, a Barberà del Vallès, en sentit sud. També algunes aturades a la C59 a Palau-Solità i Plegamans, cap al sud, C17 a Parets del Vallès per enllaçar amb l'AP7, a C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró o la Nacional 2 a Vilassar de Mar, direcció Girona. Per obres, aturats a la T11 a l'altura de Reus en direcció Tarragona. I el transport públic, en recordem que per la Mercè, el transport públic de Barcelona i àrea metropolitana està circulant amb horaris de dia festiu i que l'estació de Fabra i Puig de Rodalies es manté tancada per obres arran l'enfonsament d'un fals sostre aquest dimarts. Per arribar-hi cal anar fins a Sagrera i agafar el metro amb el mateix bitllet. Més informació renovada d'aquí a 15:15.
5: El temps.
0: amb la Gemma Puig.
5: Una altra tarda amb pocs canvis en l'estabilitat, amb algunes bandes de núvols alts i prims que van arribant al Pirineu, Prepirineu, també cap a comarques interiors, però que no portaran més conseqüència. La temperatura s'ha enfilat una miqueta més que no pas ahir. Ara mateix ja els valors més alts arriben als 35 graus a Vinebre, 33 a Serós, Sant Romà d'Abella, 34 a Cardona, 34 a Torroja del Priorat, per tant, moltes màximes entre els 29 i els 32-33 graus, les més altes, tocant aquests 35 graus. Estabilitat que es mantindrà també de cara a demà divendres, amb pocs canvis, fins i tot amb unes temperatures que divendres voldran pujar una miqueta més. Per tant, aquest divendres les màximes més altes podrien arribar als 36 o 37 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Amb estabilitat, en un matí, altre cop assolellat en conjunt, podria haver-hi alguna petita boirina, alguna banda de núvol prim cap a la Costa Brava, cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, moltes de zones de sol al migdia, i això també ajudarà que la temperatura pugi una miqueta més. Al cap de setmana mantindríem la mateixa dinàmica de temps, tot i que baixarà una mica la temperatura. 3CAT Info.
6: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable. Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
7: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: 3CAT Info.
0: El preu de la benzina continua a l'alça. De fet, no ha parat de pujar des de finals del mes de juny i acumula un increment del 35% els últims 3 mesos. Avui, a Catalunya, omplir el dipòsit costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil, i això tenint en compte que aquest preu està bonificat pel govern espanyol. Sense aquesta ajuda encara, doncs, seria més car. En països com Portugal, Alemanya o França, els preus ja superen la barrera dels 2 euros. Per això hi ha conductors francesos que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
9: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
10: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
0: I el preu del dièsel encara es podria enfilar més si el president nord-americà Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar la venda d'aquest combustible fora dels Estats Units. El mes passat, la meitat de les importacions europees de gasoil venien justament d'aquest país. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan preocupats.
11: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: Els Estats Units produeixen pràcticament 2 milions de barrils més dels que necessiten i la resta l'exporten. Si deixen de fer-ho, les refineries d'allà podrien no tenir capacitat per emmagatzemar tot el que els sobra i això els obligaria a retallar la producció, cosa que també els perjudicaria.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest migdia el recorregut dels pilars caminant de la Mercè. I al mateix temps, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, els Castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
12: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de quatre caminant. Seguidament han arribat els Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
13: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava molt bé i bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
12: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels Castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els Castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels Castellers de la Vila de Gràcia.
0: Doncs bé, per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i també a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. I d'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com un nou espai de festa. Marta Vives.

Plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.

0: Francia, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
1: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
0: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
2: I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys. El Premi Difusió és el reconeixement que editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable en la divulgació, també al foment, la promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa amb aquestes paraules que sentirem aquesta distinció.
3: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
2: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha visitat la setmana i ha mostrat també el seu suport del Ministeri cap a l'edició en català.
4: Estem completament bolcats en l'edició a Catalunya i en català, ajudant els autors, i per tant creiem que en aquesta política que portem des de l'inici de la legislatura de defensa i de promoció del català és absolutament imprescindible també que puguem donar-li suport a l'edició. I per tant aquesta setmana jo crec que és un moment extraordinari d'apropar l'edició en català als ciutadans, a més que coincideixi amb la Mercè, aquí al Passeig Lluís Companys.
2: La Setmana del Llibre en Català s'allargarà fins aquest diumenge. Falten 5 minuts per 6:15, moment per tota l'actualitat esportiva. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Txell. El Barça de bàsquet torna a l'Eurolliga, rebent a 8:45 l'Anadolu Efes d'Istanbul. A més, serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana del tècnic Alexander Sekulić i dels 11 fitxatges d'aquest any. L'entrenador del Barça creu que l'objectiu realista de l'equip és entrar al play-off.
6: To play in the way that everybody can recognize our style, that everybody can...
7: Tenir un estil de joc reconeixible. Que tothom sàpiga el que juguem i si es donen totes les circumstàncies, això de l'estil, si els jugadors saben per a qui juguen, les lesions, la grada... Un objectiu raonable. Potser l'objectiu principal hauria de ser a la fase final de l'Eurolliga.
6: We have a great season and playoffs would be really for us, let's say, a main goal.
5: Els blaugranes tenen per avui la baixa de l'aler pivot Toussaint Ebouoma. Aquest partit, aquest Barça-Efes, el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. També avui es juguen més partits, destaquem un, l'enfrontament entre entrenadors catalans. D'una banda, Xavi Pascual amb el Dubai, que rep a les 6 del vespre el Real Madrid de Pedro Martínez.
8: 3CAT Info.
5: A la Lliga CB Lilerna, Lleida ha fet oficial la sortida de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. També en bàsquet, l'Espart Unigirona s'enfrontarà a l'Emlak Konut Turk a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria partit únic i es jugarà dimecres vinent a Fontejau.
8: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: Avui es juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League. Destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès contra l'Alemanya de Jürgen Klopp a partir de 8:45 del vespre. Sentim l'ex-entrenador del Barça parlant de Klopp.
9: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país, jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
5: teams. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley i un dels jugadors blaugrana convocats per Luis de la Fuente és Fermín López, que serà entrevistat aquest vespre, per cert, al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. En un moment de la conversa, Fermín parla del tècnic del Madrid, Josep Mourinho.
10: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats

0: nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
1: Sobre l'Anglaterra-Espanya de demà passat, un altre jugador del Barça, Anthony Gordon, parla de les diferències entre tots dos conjunts.
2: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
1: El Barça femení, mentrestant, continuen pendents de les proves mèdiques fetes a Clàudia Pina, que ahir es va retirar durant el Barça 5, París 2, per unes molèsties físiques. Tot indica, però, que no es tracta d'una lesió important. A la segona divisió, el Girona rebrà demà l'Albacete en el partit que obre la setena jornada. Quique Álvarez, l'entrenador del conjunt gironí, valora el fet de tenir 8 baixes entre els 6 internacionals i els 2 lesionats.
3: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
1: El Sabadell, de la seva banda, ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. En hoquei patins, aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca, a partir de les 9. En motor, el Mundial de Fórmula 1, l'anglès George Russell, amb Mercedes, ha fet el millor temps a les dues sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaijan, que es disputarà aquest dissabte, no diumenge, aquest dissabte. I el Barça d'handbol jugarà demà contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs. 3CAT Info.

0: Són 6:15. Repassem els principals titulars d'aquesta hora, però abans, com sempre, actualitzem la situació a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha tallada per accident la carretera L200 a Puiggròs, a la comarca de les Garrigues. A causa d'una altra topada, complicacions a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord en direcció Barcelona. A l'àrea de Barcelona, amb poques complicacions per la celebració de la Mercè, però hi ha retencions a l'autovia A2 a Castellolí, direcció Barcelona, també per un accident, i a l'AB30 a Barberà del Vallès en sentit sud.
0: I més titulars. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. I el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I fins les 7 en punt, també us explicarem que Donald Trump i Xi Jinping mostren voluntat d'entesa i de millora de les relacions bilaterals en la recepció a la Casa Blanca. El president nord-americà diu que vol equilibrar les relacions comercials i la intel·ligència artificial, mentre que el líder xinès es mostra disposat a tenir més diàleg i cooperació. També que Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet, però sense participació humana. De seguida ho ampliem. I també us explicarem que a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova crea una sala de descans per als pacients que han de fer quimioteràpia. La proposta respon a una demanda llargament esperada de malalts i familiars i fins ara s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat. I en esport, Ricard Isidro, què hi podem afegir?
2: Doncs destaquem el doble debut que avui tindrà el Barça de bàsquet. D'una banda, el primer partit de la temporada al Palau Blaugrana i, segon, debut a l'Euroliga rebent l'Efes Istanbul a 9:15 del vespre, la primera jornada de la competició.
0: I ens falta el temps, tarda estiuenca, amb sol, però també alguns núvols prims. Màximes un dia més entre els 28 i els 33 graus i les més altes tocant els 35. Demà encara farà, però, més calor. Molts valors entre els 30 i 35 graus en un altre dia assolellat.

0: Dos quarts i pràcticament tres minuts de sis. El govern espanyol accelera els contactes ara amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers. Fa mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés. Sumar urgeix Pedro Sánchez d'aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments, com per exemple el d'ahir a Madrid d'una veïna de 87 anys. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
1: El govern espanyol negocia el paquet de mesures i no farà el pas fins a tenir lligats els suports. La crisi enfronta els socis de govern. Sumar pressiona el PSOE per aprovar-les dimarts que ve al Consell de Ministres, però els socialistes no s'hi comprometen. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
2: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
3: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
1: I aprovar-ho dimarts o no dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Avui Junts i el Ministeri d'Habitatge acceleren els contactes. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
4: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
1: Els republicans també negocien amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. Qui no pensa ni negociar és el Partit Popular.
5: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
1: I el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
0: Doncs bé, des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i Vox, que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés i no el tornin a tombar.
6: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que es rumiïn. El que vam veure ahir més una visió conservadora, una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
0: Els pisos turístics són un altre dels fronts oberts en matèria d'habitatge, amb un repunt dels allotjaments il·legals a l'estiu a Barcelona. La Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència de pisos sense permís al seu edifici. Ho feia a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
7: És un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Segons les dades que ha facilitat el Matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona ha detectat a l'agost 525 anuncis de pisos turístics sense llicència que s'oferien a la ciutat. Són un 47% més dels que havia trobat el mes de maig. Amb tot, aquest mes d'agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que a l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat, doncs, dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400. I l'accés a l'habitatge serà un dels temes estrella de la campanya per les municipals de l'any que ve, com s'ha demostrat avui mateix a les festes de la Mercè de Barcelona. Els responsables de l'Ajuntament admeten que caldrà buscar fórmules perquè sigui possible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable, mentre l'oposició responsabilitza els governs de Jaume Collboni i també d'Ada Colau de la crisi actual. Junts els acusa d'haver pres males decisions i, com Esquerra i el PP, apunta que s'hauran de canviar fórmules. Sentim el juntaire Jordi Martí Galbís, la republicana Elisenda Alemany i el popular Daniel Cirera.
8: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça, haurem de fer coses diferents, i un gran pacte polític i social i de sector.
9: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat.
10: Quan una persona és desnonada, que els serveis socials actuïn. Però mai resoldrem el problema de l'habitatge a Barcelona tenint lleis que limiten la construcció.
0: Des del PSC, en canvi, la portaveu municipal Marta Villanueva defensa l'actuació del consistori i remarca les diferències en matèria d'habitatge entre Madrid i Barcelona.
11: Estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid. I establir ciutat com a zona tensionada permet que precisament no es pugui triplicar un lloguer.
0: Per Vox, l'habitatge hauria de ser una prioritat nacional.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, Educació fa ara marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
13: Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
14: A la ciutat tothom va quedar parat i meravellat.
13: A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
15: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
13: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
12: 3CAT Info.
0: Bones paraules i voluntat d'entesa en la visita del president xinès a la Casa Blanca, on ha estat rebut amb tots els honors. En el seu discurs, Xi Jinping ha destacat la necessitat de treballar per un futur millor, amb més diàleg, també més cooperació. Ha donat la benvinguda a les empreses nord-americanes que vulguin invertir al seu país i ha dit que les xineses que ho facin als Estats Units siguin tractades amb justícia. Xi ha remarcat la necessitat de coexistir pacíficament i s'ha mostrat predisposat a avançar en tots els camps.
16: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
0: El líder xinès ha convidat 100.000 estudiants nord-americans a anar a la Xina en els propers 5 anys. També ha anunciat la donació de 2 ossos panda per al zoo d'Atlanta. I per la seva part, el president nord-americà ha dit que ells dos han fet grans avenços en qüestions que afecten els dos països, però també ha posat sobre la taula la seguretat, la tecnologia i la intel·ligència artificial com a temes a tractar. També s'ha mostrat confiat a equilibrar la relació comercial, un dels punts de més fricció entre les dues superpotències. I encara en plana internacional, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i ell es perfila com a pròxim primer ministre. Fins ara el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
17: El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM, d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre tatar Aziz Ahanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelwaf El Aftit.
18: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'agrupació nacional d'independents n'ha obtingut 66 i el partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
17: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Ajà defensa aferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i sobretot tot una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat

0: Aproximadament un de cada quatre marroquins en edat de fer-ho.
1: I una informació que us avançàvem al sumari. Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet sense participació humana. El govern australià ha anunciat una investigació ara a fons per reforçar la seguretat i determinar si s'ha violat alguna legislació per l'actuació del programa. Els fets van passar el mes de juny, però l'empresa OpenAI, responsable d'aquest programa, assegura que ho va detectar a l'agost i en va informar a principis del mes de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda també la seguretat de la IA.
2: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
1: El primer ministre australià s'ha queixat del retard d'informar del seu govern per part d'OpenAI i la companyia diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a dades de pacients. I una altra qüestió. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona, la companyia EasyJet, i aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i Londres. Pau Bartolí.
3: EasyJet oferirà dos vols setmanals a Liverpool de març a octubre i dos vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà tres. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
4: Pero por supuesto siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
3: Les institucions gironines treballen perquè a Girona hi hagi vols tot l'any i EasyJet té capacitat per fer-ho. Per això Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, li ha volgut fer aquesta petició.
5: Al final ens passi com Reus. Reus varen començar amb una ruta i avui ja tenen 7 rutes. Bé, doncs nosaltres hem d'esperar, doncs serien dues, doncs 14, no? Però bé, això ja arribarà, eh? Això ja arribarà.
3: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continuen sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
1: 6:15. Actualitzem la situació de les carreteres i també del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. En complicacions per algunes incidències i aturades a l'AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona a causa d'un accident que talla un carril en queda només un d'obert a la circulació. 3,5 km a cua encara a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Barcelona per un accident. Els vehicles ja són al voral i estan treballant per retirar-los de la calçada. Es manté tallada a Puiggròs, a les Garrigues, la carretera L200, també a causa d'una topada, segons del Servei Català de Trànsit. També hi ha aturades a la B30, lateral de la P7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C59 a Palau-solità i Plegamans, també sentit sud, a C17 a Parets del Vallès per enllaçar amb la P7, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, Nacional 2 a Vilassar de Mar, direcció Girona, i pel que fa als accessos a Barcelona, lentitud a la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró en direcció d'entrada a la capital catalana. Per obres, aturats a l'autovia T11 a l'altura de Reus, en direcció Tarragona. Més informació renovada al punt de les 6.
7: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
8: Poques novetats avui i altre cop aquests primers dies de tardor que són més d'estiu que altra cosa, amb temperatures que es van enfilant. Ara mateix les màximes més altes ja arriben als 35 graus, per exemple a Vinebre, 34 a Cardona, Torroja del Priorat, 32 a Sant Romà de Vella, 32 a Girona, 30 a Viella, per tant temperatures altes per l'època. Sol, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims que van arribant pel Pirineu, Prepirineu, i això és com mantindrem aquesta tarda i vespre, amb molta, molta estabilitat. De cara a divendres repetirem una mica la mateixa dinàmica de temps. Fins i tot les temperatures quedaran un pèl més amunt ja a primera hora del matí. Sí que al Pirineu es mantenen aquests valors més frescos, aquestes nits que s'allarguen es nota més en aquest sector del Pirineu i comarques interiors, i al migdia farà més calor. Demà pujaran encara més les temperatures. Gairebé a tot arreu les temperatures arribaran als 30 graus i les més altes arribarien als 35, 36 o 37 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Amb estabilitat, amb sol, com a molt amb alguna boirina matinal, i amb aquesta estabilitat que persistirà durant tot el dia. Al cap de setmana mantindríem la mateixa dinàmica de temps amb unes temperatures que baixaran una mica.

0: Fresca Info. Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
1: A Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans per als pacients que fan quimioteràpia i han de passar, doncs, llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys que malalts i familiars reivindicaven un espai així, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat. Anem cap a Lleida. Noela Caselles.
2: L'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la Franja més de la Plana de Lleida i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Cisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
3: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
2: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
4: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
2: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de l'hospital, hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
1: I els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba.
5: Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
6: Procurava que jo no la viera quan bajava a buscar la comida. No era sociable. Ella, la ventana, no la abria. Porque ya hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jaleo de los gatos.
5: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
6: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba... O sea, daba gusto de sentirlo hablar.
5: Una altra veïna, la Yolanda, ya sospitaba alguna cosa.
7: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido. Digo, algo raro tiene que haber en aquella casa. Que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
5: Davant la casa i el cotxe d'elles aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
8: Mira lo que he vist.
9: Està guapa, no?
10: Jo això no ho agafo.
9: Robes esglésies però no a cementiris.
1: Avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició també s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minutos más, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
11: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
1: I a partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda, coincidint també amb la Fashion Week de Milà. Anem ara cap a Girona. Laia Claret.
13: S'hi poden veure més de 200 peces entre vestits o joies, obres de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida o del Reina Sofia. Es titula Dalí Moda

0: i té la intenció de mostrar un artista que va comprendre ben aviat la força de la tendència per construir la seva identitat. En posa exemples Montse Aguer, directora dels Museus Dalí.
1: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet als bigotis de Dalí, als seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Portlligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
0: A més, evidentment, també s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
1: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar des del disseny de vestuari fins ballet, publicitat...
0: L'exposició es pot visitar fins al 31 de gener.
2: I el sector teatral del País Valencià reclama explicacions, transparència i també més coordinació entre les administracions després del tancament, sense data de reobertura, del Teatre Principal de la capital aquest dimarts. Anem ara cap a València, Marta García.
3: El principal és de totes i de tots. El volem obert perquè per nosaltres el teatre sí és principal.
4: Els professionals de les arts escèniques han demanat explicacions i exigeixen transparència. Acusen les institucions de falta de coordinació per presentar la programació i hores després tancar el teatre. Juan Carlos Garés és de l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià.
5: Orfes, desemparats, tristos, afonats. El que té com a conseqüència és la supervivència. No sabem ni els antecedents de què els han portat a fer les coses com les han fet, ni què passarà en el futur immediat de les arts escèniques valencianes.
4: No els sorprèn perquè, diuen, han vist el deteriorament del principal amb el pas dels anys, actuant fins i tot amb l'escenari apuntalat, però ara reclamen solucions immediates. Maria Albudever és la presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians.
6: Un abandono per part de patrimoni. Començant per ahí, el perill és que començant per ahí hi ha una cadena de gent que al final som els artistes que som els que paguem les conseqüències de tot això i de la no comunicació entre la conselleria, les distintes conselleries, la Generalitat, etc, etc, etc.
4: El tancament del Teatre Principal de València deixa la ciutat amb només un teatre públic en marxa al Rialto, situació que el sector qualifica de vergonyosa.
7: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Txell. Doble debut del Barça de bàsquet aquest vespre. D'una banda, juga el primer partit de la temporada al Palau Blaugrana amb el tècnic Alexander Sekulić i els 11 fitxatges d'aquest estiu. I de l'altra, rep l'Efes d'Istanbul a 8:45 a la primera jornada de l'Eurolliga. L'entrenador Blaugrana creu que l'objectiu realista de l'equip és entrar al play-off i, d'altra banda, espera una reacció després de perdre diumenge la final de la Supercopa ACB davant el Joventut.
9: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
10: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Eurolliga.
9: Efes team is built to play at least playoffs.
8: Aquest partit el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio, també la plataforma 3CAT. Dels partits que juguen avui, destaquem el doble enfrontament entre tècnics catalans. D'una banda, Xavi Pasqual amb el Dubai, que rep d'aquí a 4 minuts el Real Madrid de Pedro Martínez.
7: 3CAT Info.
8: A la Lliga CB, també de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la sortida de l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit, i l'Espart Unic Girona s'enfrontarà a l'Emlak Konut Turk a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria a partit únic i es jugarà dimecres de la setmana vinent a Fontejau.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
8: En futbol, avui juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League. Destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. Serà a partir de 8:45 del vespre. També avui, i a punt de començar, l'Andorra Malta a les 6 i també a 8:45 Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Dissabte, demà passat, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Un dels jugadors blaugrana convocats pel seleccionador espanyol Luis de la Fuente és Fermín López, que, per cert, serà entrevistat aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. En un moment de la conversa, Fermín parla de José Mourinho, l'entrenador del Madrid.
11: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
8: A les

0: Segona divisió, el Girona rebrà demà l'Albacete en el partit avançat de la setena jornada. Quique Álvarez, l'entrenador del conjunt gironí, es lamenta pel fet de tenir 8 baixes entre els 6 internacionals i els 2 lesionats. També destaca el joc de l'equip castellà no manxec, tot i estar a la penúltima posició de la classificació.
1: És una mica el de la setmana passada i ja vam veure el que ens va costar a nosaltres guanyar a Cádiz, no? És veritat que juguem a casa, però bueno, tots els rivals em mereixen respecte. L'Albacete l'any passat es va salvar bé i va començar semblant. I és un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades i tots els rivals desperten. Esperem que no despertin demà, estan competint bé tots els partits.
0: El Sabadell, de la seva banda, ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. Ferran Costa, el tècnic del club ballesà, ha parlat d'aquesta absència a la prèvia del partit de demà passat al camp del filial del Celta.
2: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
0: Al Mundial de Fórmula 1, l'anglès George Russell a Mercedes ha fet el millor temps de les dues sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaidjan, que es disputarà aquest dissabte, no diumenge com és habitual, sinó demà passat. Al Mundial de Ciclisme, que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre, s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina, amb la participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez. En handbol, el Barça jugarà demà contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs, mentre que en hoquei patins aquest vespre es juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9.
3: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora ens actualitzem pel que fa a la situació a les carreteres i autopistes catalanes, també pel que fa al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Aturats a la P7 del Perelló a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un accident, tallada a l'L200 a Puiggròs, a les Garrigues, també per una topada, i a l'àrea de Barcelona aturats a les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada i la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció sud.
4: El Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de les Nacions Unides per videoconferència pel veto dels Estats Units que l'impedeix entrar al país. I Donald Trump i Xi Jinping mostren voluntat d'entesa i de millorar les relacions bilaterals en la recepció a la Casa Blanca. El president nord-americà diu que vol equilibrar les relacions comercials i la intel·ligència artificial, mentre que el líder xinès es mostra disposat a tenir més diàleg i cooperació. Dinamarca avisa d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Els serveis d'intel·ligència alerten d'un augment dels casos de guerra híbrida. Avui Polònia acusa Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. És el que preveu el Pla Milionari d'Ampliació de la Xarxa Elèctrica que la Generalitat i el Govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Aquesta ampliació permetrà garantir el subministrament necessari

0: per a grans projectes de futur del país. I tres de les quatre colles castelleres de Tarragona han aconseguit completar el recorregut dels tradicionals pilars caminant. A Barcelona, els castellers de Sants han ofert la millor actuació de la Mercè amb la tripleta màgica.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga rebent l'Efes Istanbul a 2:15 del vespre a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista de l'equip és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès enfrontant-se a l'Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League. Mentre que a la segona divisió, el Sabadell ha informat que hi van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret.
0: Pel que fa al temps, tarda estiuenca amb sol i alguns núvols prims, màximes un dia més entre els 28 i els 33 graus i les més altes tocant els 35. Demà encara farà més calor, molts valors entre els 30 i els 35 graus en un altre dia assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en una nova hora d'informació a la sintonia de 3CAT Info. Fins les 7.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Comencem. 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Montse Poblet.
3: Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
4: A la ciutat tothom va fer la parada i
3: a part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
5: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
3: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
0: 6 i 6 minuts de la tarda, canviem de qüestió. El govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers. Fa mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés. Sumar urgeix Pedro Sánchez d'aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments, com el d'ahir a Madrid, d'una veïna de 87 anys. Justament, anem a Madrid, Paula Brujats.
6: El govern espanyol negocia el paquet de mesures i no farà el pas fins a tenir lligats els suports. La crisi enfronta els socis de govern. Sumar pressió al PSOE per aprovar-les dimarts que ve al Consell de Ministres, però els socialistes no s'hi comprometen. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
7: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
8: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van 4 veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
6: I aprovar-ho dimarts o no dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat 3 vegades mesures similars. Avui Junts i el Ministeri d'Habitatge acceleren els contactes. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
9: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.

0: Els republicans també negocien amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. Qui no pensa ni negociar és el Partit Popular.
1: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
0: I el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
2: I des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés i no el tornin a tombar.
3: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora de la vida, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
2: El cas de la Mari Carmen també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
2: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
5: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
2: Paneque que creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de luxe. Doncs bé, el que hem fet ha estat mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes del primer trimestre d'aquest any indiquen que a Catalunya s'han fet més desnonaments que a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants davant dels 8,2 que hi ha hagut a Madrid. En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid. La majoria de persones que vivien de lloguer, i això segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que a Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges, i a més compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagin doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
2: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. És important també posar sobre la taula que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i exclusió social i Madrid el 19%, segons les xifres de la taxa Arope que publica l'Institut d'Estadística Espanyol.
7: 3Cat Info.
2: 4 minuts i un quart de 7 de la tarda, el conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui en la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Fa pocs minuts s'ha acabat la intervenció del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Com a exemple, ha exposat el pla d'expansió d'assentaments que està tirant endavant el govern de Benjamin Netanyahu a la Cisjordània ocupada. Una expansió que països com el Regne Unit o França han penalitzat amb vetos comercials als productes dels colons jueus. La intervenció de Bas ha estat per segon any per videoconferència pel veto dels Estats Units que l'impedeix entrar al país. Una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat en el seu discurs. Aquesta tarda s'espera també la compareixença del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha estat rebut a Nova York amb protestes al carrer. Qui va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions a Venezuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions, amb crítiques tímides als Estats Units i alhora elogis als acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Venezuela.
8: Quiero decirlo muy claro.

0: en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
1: A qui no va anomenar en cap moment durant el seu discurs va ser a Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides. I bones paraules i voluntat d'entesa en la visita del president xinès a la Casa Blanca, on ha estat rebut amb tots els honors. En el seu discurs, Xi Jinping ha destacat la necessitat de treballar per un futur millor, amb més diàleg i més cooperació. Ha donat la benvinguda a les empreses nord-americanes que vulguin invertir al seu país i ha dit que les xineses que ho facin als Estats Units siguin tractades amb justícia. Xi ha remarcat la necessitat de coexistir pacíficament i s'ha mostrat predisposat a avançar en tots els camps.
2: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
1: El líder xinès ha convidat 100.000 estudiants nord-americans a anar a la Xina en els propers 5 anys. També ha anunciat la donació de 2 ossos panda per al zoo d'Atlanta. Per la seva part, el president nord-americà ha dit que ells dos han fet grans avanços en qüestions que afecten els dos països, però també ha posat sobre la taula la seguretat, la tecnologia i la intel·ligència artificial com a temes a tractar. També s'ha mostrat confiat a equilibrar la relació comercial, un dels punts de més fricció entre les dues superpotències. I Dinamarca alerta d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Un informe dels serveis d'intel·ligència danesos parla d'un risc baix, però creixent, d'accions contra un aliat i ho atribueix a l'augment d'episodis de l'anomenada guerra híbrida. Sobre aquesta amenaça, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, assenyala que veu improbable que Moscou envaeixi territori aliat, però que tampoc cal ser ingenus i que convé estar preparats. Algunes informacions periodístiques parlen avui de l'amenaça també per països de l'arc mediterrani, com Espanya, Itàlia o França. El portaveu de la Comissió Europea, Tomàs Regnier, diu que no descarta res.
3: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
1: En aquest context, el govern polonès qualifica de sabotatge l'incendi en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink al país, que ha quedat fora de servei. Les instal·lacions les utilitzaven conjuntament els exèrcits de Polònia i d'Ucraïna per qüestions relacionades amb internet. Per Varsovia es tracta d'un nou episodi de guerra híbrida, de la qual diferents governs europeus i membres de l'OTAN acusen obertament Rússia. Moscou sempre ha negat tenir-hi res a veure. Passa gairebé un minut d'un quart de set de la tarda. Obrim àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació pel que fa a la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Encara complicacions per diversos accidents. L'últim ha passat a l'autovia 2 a l'altura d'Aiguaviva, en direcció Girona. Hi ha un carril tallat i uns 3 quilòmetres de cua des de Riudellots de la Selva. També aturats a l'AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, per un altre accident que talla un carril i en deixa només un d'obert a la circulació. També es manté tallada la carretera L200 a Puiggròs, a la comarca de les Garrigues, igualment a causa d'una topada. I treballen encara per retirar els vehicles que han tingut una altra col·lisió a l'autovia A2 a l'altura de Castellolí, en direcció Barcelona. Es troben situats al voral i pràcticament no provoquen complicacions. A l'àrea de Barcelona, menys problemes dels habituals a aquesta hora a causa de la festivitat de la Mercè a Barcelona. Hi ha només retencions a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, lentitud a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà, en direcció Barcelona, i d'altra banda, a la P7, també circulació lenta entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, al lateral la B30, aturats també a Barberà, en direcció Tarragona, i també petites retencions a la C17, a Parets del Vallès, per enllaçar amb la P7, i la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C32. A causa d'obres, complicacions a la T11, a l'altura de Reus, en direcció Tarragona, on hi ha un carril tallat a la circulació. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
4: Bona tarda.
1: El temps, Gemma Puig.
5: Una altra tarda amb poques novetats, només amb el permís d'algunes bandes de núvols alts i prims que van arribant, que van deixant aquest cel una mica més enterbolit, enteranyinat, Pirineu, Prepirineu, però també arriben en alguna línia, en algunes trams de la mateixa línia de la costa. Pel que fa a les temperatures, avui han pujat una miqueta més. Hem arribat als 35 graus a Vinebre, 34 a Torroja del Priorat, a Serós, a Cardona, a Sant Romà d'Abella. Moltes màximes arribant també als 30 graus, fins i tot cap al Pirineu.

0: 30 Xer, 30 Viella, 31 a Darnius. En aquest sector és on més es nota, doncs, aquest contrast entre el dia i la nit. De cara a aquest divendres, pocs canvis. Un matí amb unes temperatures que poden quedar una miqueta més altes, igualment, però, nits i matinades més fresques cap a la meitat nord, amb alguna boirina cap a l'extrem nord de l'Empordà o també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. La resta, sol, algun núvol prim, però ben poquet, i el mateix passarà de cara al migdia i la tarda. Tindrem una tarda assolellada i més càlida. Les màximes s'enfilaran més. Tindrem més valors entre els 30 i els 35 graus. I les més altes, cap a l'interior de l'Ebre, podran arribar als 36 o 37 graus.
1: Gràcies, Gemma.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Això permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Anem a Salt, Fèlix Martín.
3: El pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys, amb energia que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
4: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
3: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
5: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
3: A més, els campus de salut ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
1: Dues informacions ara vinculades a la política i en l'àmbit judicial. Zapatero demana deixar al marge de la causa a l'Audiència Nacional la joieria a qui l'instructor del cas ha encarregat una nova taxació de les joies que li van trobar al despatx. La defensa de l'expresident espanyol al·lega que el director general del negoci madrileny, Juan Llanes, no pot ser imparcial perquè ja va estimar el cost de les peces d'alta gamma en una entrevista mesos enrere a La Sexta.
6: Y luego hay cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable.
7: ¿Incalculable qué significa?
6: Pues hablamos de el conjunto, pues un par de millones.
1: El jutge Calama va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat de les joies. I el Suprem ratifica la condemna de 3 anys de presó per corrupció per l'expresident de Múrcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partit Popular. L'alt tribunal el considera corresponsable d'un cúmul d'irregularitats en la construcció d'un auditori durant els anys en què va ser alcalde al municipi murcià de Puerto Lumbreras. L'esclat del cas li va costar la presidència del govern autonòmic el 2017, quan encara no portava 2 anys de mandat. Amb la sentència ferma, que inclou 17 anys d'inhabilitació, Pedro Antonio Sánchez haurà d'ingressar a la presó.

0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest migdia el recorregut dels Pilars caminant de la Mercè. Al mateix temps, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, els Castellers de Sants han signat la millor actuació de les festes. Tarragona, David Prats.
1: Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del Pilar de Quatre caminant. Seguidament han arribat els Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El Pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
2: S'ha fet llarga la festa major perquè s'ha esperat un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del Pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
1: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica

dels castellers a Sants, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers a Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers.

0: conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa. Marta Vives.
1: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
2: Sempre dèiem, segur que Glòries serà un bon espai perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
3: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
1: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
4: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
1: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
0: 5 minuts i 6:45 de la tarda i arribarem amb la informació esportiva.
5: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda, Joan. El Barça de bàsquet torna a l'Eurolliga, rebent a 8:45 del vespre l'Anadolu Efes d'Istanbul. A més, serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana del tècnic Alexander Sekulić i dels 11 fitxatges d'aquest any. L'entrenador del Barça creu que l'objectiu realista de l'equip és entrar al play-off.
7: To play in the way that everybody can recognize our style, that everybody can...
8: Tenir un estil de joc reconeixible. Que tothom sàpiga el que juguem i si es donen totes les circumstàncies, això de l'estil, si els jugadors saben per a qui juguen, les lesions, la grada... Un objectiu raonable. Potser l'objectiu principal hauria de ser a la fase final de l'Eurolliga.
7: We have a great season and playoffs would be really for us, let's say, a main goal.
6: Aquest Barça-Efes, com diem, començarà a 8:45 i el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Tenim en joc un duel entre tècnics catalans. D'una banda, Xavi Pasqual, amb el Dubai, està rebent el Real Madrid de Pedro Martínez, amb victòria de local, per 20-16 en el moment que comença el segon quart. Avui també jugaran el Panathinaikos París i el Baskonia Olympiacos.
5: 3CAT Info.
6: També en bàsquet, l'Espart Unix Girona s'enfrontarà a l'Emlak Konut Turk a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria a partit únic i es jugarà dimecres vinent a Fontejau. Mentre que la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la sortida de l'Alei Pivot lituà a Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Avui es juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League. Destaca el debut del tercer Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. Serà a partir de 8:45 del vespre. Sentim l'exentrenador del Barça parlant de Klopp.
9: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
6: teams. Dels altres partits que juguen avui, tenim en joc ja l'Andorra 1, Malta 0, al minut 26 de la primera part, i a 8:45 també jugaran el Noruega-Dinamarca i el Portugal-Gales com a més destacats. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Anglaterra a l'estadi de Wembley. Un dels jugadors blaugrana convocats per Luis de la Fuente és Fermín López, que serà entrevistat aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. En un moment de la conversa, Fermín parla del tècnic de Madrid, José Mourinho.
10: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
6: El Barça femení, mentrestant, continuen pendents de les proves mèdiques fetes a Clàudia Pina, que es va retirar durant el Barça 5 París 2 per unes molèsties físiques. Tot indica, però, que no es tracta d'una lesió important.

0: tant. Pel que fa a la segona divisió, el Girona obrirà demà la setena jornada rebent l'Albacete. Quique Álvarez, l'entrenador del conjunt gironí, valora el fet de tenir 8 baixes entre els 6 internacionals i els 2 lesionats.
1: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible, i bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. Més coses. En hoquei patins, aquest vespre es juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca. Serà a partir de les 9 del vespre. En motor, el Mundial de Fórmula 1, l'anglès George Russell en Mercedes ha fet el millor temps a les dues sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaijan, que es disputarà dissabte, no diumenge com és habitual, sinó demà passat. I el Mundial de Ciclisme, que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre a 8:15 s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb la participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez.

0: Dos quarts de set de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info. Fem un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat al país. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions per accidents a l'AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, autovia 2 entre Riudellots de la Selva i Aiguaviva, direcció Girona, i la L200 es manté tallada a Puiggròs, a les Garrigues, també per una col·lisió.
0: I a aquesta hora també us estem explicant que el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I que el polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. I el president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de la ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que l'impedeix entrar al país. I en aquesta segona part de l'informatiu també anirem cap al sud del país. La primera parada serà a les Terres de l'Ebre. Entitats ecologistes denuncien l'impacte ambiental i sobre l'agricultura que tindria el projecte de central hidroelèctrica reversible que es vol fer a la Ribera d'Ebre. Us ho ampliarem d'aquí uns minuts. I ens aturarem també al Priorat. Us explicarem que en aquesta comarca, famosa pel seu vi, ara els petits productors d'oli també volen promocionar i prestigiar el seu producte amb la creació d'un segell de qualitat que destaqui la feina que fan per defensar la biodiversitat i el paisatge. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda arribaran els esports. Amb quin argument destacat, Ricard?
2: Doncs el del Barça de bàsquet, que debuta avui a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul a 8:45 del vespre a la primera jornada de la competició.
0: Pel que fa al temps, mantindrem el cel serè o enterbolit per bandes de núvols prims. Avui hem tornat a tenir calor d'estiu. Les màximes més altes han tocat els 35 graus. Demà hi haurà molts més valors entre els 30 i els 35 i puntualment per sobre. Tindrem un altre dia assolellat i estiuenc. Dos anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts, Montse Poblet.
3: Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació. A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
4: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
3: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
0: Passant 5 minuts de 6:45 de la tarda, canviem de qüestió. El govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers. Fa mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés. Sumar urgeix Pedro Sánchez a aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments com el d'ahir a Madrid d'una veïna de 87 anys. Madrid, Paula Brujats.
5: El govern espanyol negocia el paquet de mesures i no farà el pas fins a tenir lligats els suports. La crisi enfronta els socis de govern. Sumar pressió al PSOE per aprovar-les dimarts que ve al Consell de Ministres, però els socialistes no s'hi comprometen. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
6: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
7: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
5: I aprovar-ho dimarts o no dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Avui Junts i el Ministeri d'Habitatge acceleren els contactes. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
8: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
5: Els republicans també negocien amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. Qui no pensa ni negociar és el Partit Popular.
9: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
5: I el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
0: I des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi el Congrés i no el tornin a tombar.
10: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
0: Justament, l'habitatge serà protagonista a la campanya per les eleccions municipals de l'any que ve. Al dia central de les festes de la Mercè, els responsables polítics a l'Ajuntament de Barcelona admeten que caldrà buscar fórmules perquè deixi de ser impossible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
11: L'oposició ha coincidit a responsabilitzar els governs de Jaume Collboni i Ada Colau de la situació habitacional en què es troba la ciutat. El PSC, per la seva banda, considera que el govern municipal ja està fent tot allò que s'ha de fer per solucionar la crisi i per posar-hi remei. Marta Villanueva, portaveu del grup municipal, ha posat molt èmfasi a remarcar les diferències entre Madrid i Barcelona.
12: Estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid. Establir ciutat com a zona tensionada permet que no es pugui triplicar un lloguer.
11: En la mateixa línia, el portaveu dels comuns, Marc Serra, ha demanat que s'intervingués al mercat immobiliari per protegir les persones.

0: persones vulnerables. Per altra banda, el líder de Junts, Jordi Martí Galbis, assegura que els anteriors governs municipals han pres molt males decisions i que el que s'ha de fer a partir d'ara és canviar la fórmula.
1: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça. Haurem de fer coses diferents. I un gran pacte polític i social i de sector.
0: En canvi, la líder d'Esquerra, Elisenda Alemanya, ha recordat tot allò que el seu partit ha fet fins ara, com regular els preus del lloguer o pactar amb el govern de Collboni, destinar allò que recapti de la taxa turística al reforç escolar i a les activitats extraescolars.
2: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat. I també caldrà revisar-les.
0: El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha assegurat que s'han de prendre les mesures necessàries perquè la gent pugui viure a Barcelona.
3: Quan una persona és desnonada, que els serveis socials actuïn. Però mai resoldrem el problema de l'habitatge a Barcelona tenint lleis que limiten la construcció, on els delinqüents, els ocupes, tenen barra lliure.
0: I amb un argument similar, el grup municipal de Vox ha assegurat que l'habitatge hauria de ser una prioritat nacional.
4: I encara un apunt més sobre habitatge. Les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. I ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge. Sara Riera.
5: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
6: Queda entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
5: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
6: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la el derecho a la propiedad privada. No lo es.
5: I en aquest sentit creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
4: Seguim parlant de Nacions Unides, però ara de l'Assemblea General que se celebra a Nova York. El president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Ho ha dit en un vídeo enregistrat en el marc d'aquesta Assemblea General de l'ONU. La seva intervenció ha estat per segon any a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat en el seu discurs.
7: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
4: Abbas ha denunciat el pla d'expansió d'assentaments que està tirant endavant el govern de Benjamin Netanyahu a Cisjordània i Gaza i ha fet una crida a la comunitat internacional a treballar per la solució dels dos estats. Sobre el pla de pau a Gaza impulsat pels Estats Units fa gairebé un any, ha demanat que s'acceleri. Aquesta tarda s'espera també la compareixença del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha estat rebut a Nova York amb protestes al carrer. Continuem. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i ell es perfila com a pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
8: El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM, d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre d'etat a Sisa Hanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els han

0: anunciat el titular d'Interior Abdelwahab El Aftit.
1: El Partit de l'Autenticitat i la Modernitat ha obtingut 97 escons. L'Agrupació Nacional d'Independents n'ha obtingut 66 i el Partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
0: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Adja defensa aferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien encerrat després de perdre el govern fa 5 anys i sobretot una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat aproximadament un de cada quatre marroquins en edat de fer-ho.
2: Un minut i tres quarts de set de la tarda, tornem a Catalunya. Un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra. El judici del cas comença avui a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
3: La vista ha començat amb les declaracions dels fills de la víctima i de les veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que la relació s'havia trencat una setmana abans dels fets, però que l'acusat insistia molt a trucar-la per reprendre la convivència. Un d'ells també ha assegurat que sovint es discutien, fins i tot va arribar a amenaçar-la.
4: Se la llamava constantemente, de que quería verse con ella, que quería verse con ella, que quería verse con ella, y mi madre le dijo que bueno, que ya arreglarían las cosas. Pero mi madre no quería volver con este chico en ningún momento.
5: Yo siempre estaba ahí y a veces la tenía amenazada.
6: ¿Usted esto lo vio, lo escuchó?
5: Sí.
6: ¿Y cómo ocurría esta situación, si pues la puede describir?
5: Te voy a hacer algo algún día, todo eso yo lo he llegado a escuchar de...
3: Segons el relat del fiscal, l'home va matar la dona després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. L'agressor va posar el cadàver al maleter del seu vehicle i després de tombar durant hores es va entregar als Mossos en un punt de la P7. L'home està ingressat a la presó des de l'abril de l'any passat. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria amb els agreujants de parentesc i menyspreu de gènere i una indemnització de 500.000 d'euros per als tres fills de la víctima. Les acusacions particulars afegeixen una agressió sexual i demanen presó permanent revisable. La defensa vol l'absolució.
2: Àrea de servei. Que comencem actualitzant la situació pel que fa al trànsit i al transport públic. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs encara amb complicacions provocades per diversos accidents. Hi ha aturades d'uns 3-4 quilòmetres a l'AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, en sentit nord, en direcció Barcelona-Tarragona, a causa d'un accident que talla un carril i en queda només un d'obert a la circulació. També aturades a l'autovia 2 d'uns 3 quilòmetres entre Riudellots de la Selva i Aiguaviva, en direcció Girona, per una altra col·lisió que també ocupa un carril. També provoca retencions puntuals en sentit contrari. I es manté tallada la carretera L200 a Puiggròs, a la comarca de les Garrigues, en tots dos sentits, també a causa d'una altra topada. Continuen també treballant per retirar els vehicles implicats en una altra col·lisió a l'autovia 2, a l'altura de Castellolí, en direcció Barcelona. Els vehicles són al voral, però hi ha complicacions per circular en aquesta zona. I també a causa d'obres, problemes a la T11 a l'altura de Reus, en direcció Tarragona, perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. Pel que fa a les retencions habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona, avui menors a causa de la festivitat de la Mercè. Hi ha petites retencions a la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró d'entrada a Barcelona, l'AP7 amb lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i retencions al lateral, la B30 a l'altura de Barberà també en direcció Barcelona-Tarragona, i a la capital catalana a les rondes, només la ronda de dalt amb lentitud i aturades entre el Nus de la Trinitat i el Velòdrom d'Horta en direcció Llobregat, i a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, ara també s'està fent una petita retenció a l'altura de Badalona en direcció Barcelona. Més informació renovada al punt de les 7.
2: Gràcies, Mariluz. Fins després.
7: Bona tarda.
8: El temps.
2: Gemma Puig.
9: Poques novetats de cara a aquestes properes hores. Mantenim la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, de bandes de núvols prims que van arribant, que van deixant avui aquesta tarda un cel una mica més enterbolit, enterrenyinat, després d'un dia càlid. Les temperatures han pujat una mica més que no pas ahir, 35 graus a Vinebre, 34 a Torroja del Priorat, a Cardona, a Sant Romà d'Abella, moltes màximes arribant als 30 graus o per sobre, i de cara a demà doncs, tindrem la mateixa dinàmica de temps. Al matí, alguna boirina cap a l'interior de l'Ebre o també cap a l'extrem nord de l'Empordà. La resta, sol. Temperatures un pèl més amunt, a la costa i cap a comarques interiors. Encara, però, es mantindrà aquest ambient més fresc cap al Pirineu. I a la tarda, El sol s'imposarà a tot arreu i farà que la temperatura pugi més. Divendres tocaran sostre les temperatures. Els valors entre els 30 i els 35 graus, les més altes, tocant els 36 o 37. De cara al cap de setmana, no és que vingui un gran descens, però sí que les temperatures quedaran un pèl més baixes.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Marxem ara cap a les Terres de l'Ebre. Entitats ecologistes denuncien l'impacte ambiental i sobre l'agricultura que tindria el projecte de central hidroelèctrica reversible que es vol fer a la Ribera d'Ebre. Fan referència a la central de Gironès Raimats i també critiquen l'opacitat que l'envolta. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Les centrals hidroelèctriques reversibles són les que tant poden generar energia com també emmagatzemar-la. Hi ha dos projectes semblants que s'impulsen a la zona i aquest és el que està més avançat. A principis d'any va dipositar els avals per un valor de 80 milions d'euros al Ministeri i preveu generar uns 1.500 megawatts al començament amb la possibilitat, atenció, de duplicar-los més endavant. Ecologistes en Acció i també l'Associació Sediments ja han presentat al·legacions en contra. Josep Joan, portaveu de l'entitat.
11: No s'indica en quin moment de l'any se durà a terme l'extracció de l'aigua, ni tan sols se contempla quin règim de concessió tindrà la central en funcionament en períodes de sequera. Això és el que diem sempre. No se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple. És un tema bastant preocupant.
10: El projecte afecta els termes municipals d'Escó, Flix i Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, i també la Fatarella a la Terra Alta, i contempla, recordem-ho, la construcció de dues grans basses a diferents altures de 13 hectòmetres cúbics. Si tira endavant, seria la central d'aquestes característiques més gran de tot l'estat espanyol.
2: Els petits productors d'oli del Priorat s'uneixen per promocionar i prestigiar el seu producte. Volen desmarcar-se dels grans productors i crear un segell de qualitat que destaqui la qualitat i la feina per defensar la biodiversitat i el paisatge. Tarragona, Manel Sastre.
3: La nova associació que s'ha creat vol aplegar els petits propietaris d'oliveres que ja es fan el seu propi oli al Priorat. L'objectiu és reivindicar la qualitat d'aquesta producció i promoure la conservació del paisatge tradicional de la comarca. Ricard Miró és l'impulsor del col·lectiu.
12: Són produccions molt, molt petites, empreses petites familiars, i a través de l'associació el que volem és diferenciar-nos una mica i posar en valor que el producte prové d'una agricultura que és 100% ecològica, que intentem és protegir, doncs, la biodiversitat, el paisatge, una mica també el patrimoni agrícola tradicional que tenim aquí.
3: Els productors recorden que moltes de les varietats que conreen no les poden envasar dins la DOP Siurana. El que proposen ara és mantenir les varietats autòctones, recuperar les ancestrals per diferenciar-ne la producció. Un segell de qualitat a les seves ampolles posarà en valor aquesta feina que fan per dinamitzar i promoure la cultura de l'oli.

0: Està guapa, no?
1: I això no ho agafo.
0: Robes esglésies però no a cementiris.
1: No és el mateix.
2: Avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
3: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
2: I el sector teatral del País Valencià reclama explicacions, transparència i més coordinació entre les administracions després del tancament, sense data de reobertura, del teatre principal de la capital aquest dimarts. Anem a València, Marta García.
5: El principal és de totes i de tots. El volem obert perquè per nosaltres el teatre sí és principal.
6: Els professionals de les arts escèniques han demanat explicacions i exigeixen transparència. Acusen les institucions de falta de coordinació per presentar la programació i hores després tancar el teatre. Juan Carlos Garés és de l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià.
7: Orfes, desemparats, tristos, afonats. El que té com a conseqüència és la supervivència. No sabem ni els antecedents de què els han portat a fer les coses com les han fet, ni què passarà en el futur immediat de les arts escèniques valencianes.
6: No els sorprèn perquè, diuen, han vist el deteriorament del principal amb el pas dels anys, actuant fins i tot amb l'escenari apuntalat, però ara reclamen solucions immediates. Maria Albudéber és la presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians.
8: Un abandono per part de patrimoni. Començant per ahí, el perill és que començant per ahí hi ha una cadena de gent que al final som els artistes que som els que paguem les conseqüències de tot això i de la no comunicació entre la conselleria, les distintes conselleries, la Generalitat, etc, etc, etc.
6: El tancament del Teatre Principal de València deixa la ciutat amb només un teatre públic en marxa, al Rialto, situació que el sector qualifica de vergonyosa.
2: I encara un altre punt cultural abans de la informació esportiva. L'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. 5 minuts i les 7 de la tarda i arribarem amb la informació esportiva.
9: Esports.
2: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
10: Bona tarda, Joan. El Barça de bàsquet torna a l'Eurolliga rebent a 8:45 l'Anadolu Efes. A més, serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana del tècnic Alexander Sekulić i dels 11 fitxatges d'aquest any. L'entrenador blaugrana creu que l'objectiu realista de l'equip aquesta temporada és entrar al play-off.
11: To play in the way that everybody can recognize our style, that everybody can...
12: Tenir un estil de joc reconeixible. Que tothom sàpiga el que juguem i si es donen totes les circumstàncies, això de l'estil, si els jugadors saben per a qui juguen, les lesions, la grada... Un objectiu raonable. Potser l'objectiu principal hauria de ser a la fase final de l'Eurolliga.
11: We have a great season and playoffs would be really for us, let's say, a main goal.
10: Aquest partit el podreu seguir per l'app i al web de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. A l'Eurolliga tenim el descans, l'enfrontament entre tècnics catalans. Xavi Pasqual amb el Dubai i Pedro Martínez amb el Real Madrid. Domina el conjunt blanc per 38-44, com diem, al descans. A la Lliga CB, l'Ilerna Lleida ha fet oficial la sortida de l'aler pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. També en bàsquet, l'Espart Unigirona s'enfrontarà a l'Emblac Conut Turc a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria partit únic i es jugarà dimecres vinent a Fontajau.
9: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
10: Avui es juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League. Destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès contra l'Alemanya de Jürgen Klopp a partir de 8:45 del vespre. Sentim l'exentrenador del Barça parlant de Klopp.
13: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
10: Tenim en joc, o el descans, millor dit, també de la UEFA Nations League, l'Andorra 1, Malta 1, marcat Guillem López pels andorrans. També juguen avui el Noruega-Dinamarca i el Portugal-Gales a 8:45. Demà passat, dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Un dels jugadors blaugrana convocats per Luis de la Fuente és Fermín López, que precisament serà entrevistat d'aquí uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. En un moment de la conversa, Fermín parla del tècnic del Real Madrid, José Mourinho.
14: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
10: Sobre aquest enfrontament entre Anglaterra i Espanya de demà passat, un altre jugador del Barça, Anthony Gordon, parla de les diferències entre tots dos equips.
15: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
10: També en futbol, però a la segona divisió, el Girona rebrà demà l'Albacete en el partit avançat de la 7a jornada. Quiqui Álvarez, l'entrenador del conjunt gironí, valora el fet de tenir 8 baixes entre els 6 internacionals i els 2 lesionats.
16: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible, i bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però...
9: 3Cat Info.
10: En motor, al Mundial de Fórmula 1, l'anglès George Russell, a Mercedes, ha fet el millor temps a les dues sessions d'entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaijan, que es disputarà aquest dissabte, no en diumenge, com és habitual, sinó demà passat. El Mundial de Ciclisme, que es fa aquests dies a Montreal, al Canadà, aquest vespre, a 8:15, s'ha de disputar la prova en ruta júnior masculina amb la participació del ciclista de Ripoll, Aitor Martínez. Mentre que en hoquei patins, aquest vespre es juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Lleida Llista i el Vilafranca a partir de les 9.
9: 3Cat Info. Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. En general, amb tranquil·litat, però hi ha complicacions per accidents. L'AP7 amb retencions del Perelló a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona, la carretera L200 a Puiggròs a les Garrigues, tallada per accident, i també complicacions a l'autovia A2 entre Riudellots de la Selva i Aiguaviva en direcció Girona.
0: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia. És el que inclou l'esborrany de la sentència del magistrat conservador José María Macías, que ha tingut accés a Catalunya Ràdio. El text serà determinant perquè el Suprem apliqui l'amnistia als líders polítics del procés. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El cas de la veïna de Madrid, que explicàvem desnonada, ahir també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. Isabel Díaz Ayuso se n'ha expulsat qualsevol responsabilitat i, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, l'ha acusada de mentir. El Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de l'ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Dinamarca avisa d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. El servei d'intel·ligència alerta d'un augment de casos de guerra híbrida. Avui Polònia acusa Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys.
2: Esports. El Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul a 8:45 del vespre a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista de l'equip és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès enfrontant-se a l'Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League. Mentre que a la segona divisió, també de futbol, el Sabadell ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament dels lligaments del genoll dret.

0: I ens falta repassar el temps. Mantindrem de moment el cel serè o enterbolit per bandes de núvols prims. Avui hem tornat a tenir calor d'estiu. Les màximes més altes han tocat els 35 graus i demà hi haurà molts més valors entre els 30 i els 35 graus, puntualment també per sobre. Tindrem, doncs, un altre dia assolellat i estiuenc.
1: Trescat Info.
0: 7 i pràcticament ja 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont i també als exconsellers. Segons l'Esborrany, al que ha tingut accés 3Cat Info, la primera sentència que donarà la raó a l'exconseller Jordi Turull dirà que els jutges del Suprem fugen de la lògica de la llei al negar-se a amnistiar la malversació i afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals, com per exemple els de participació política i d'igualtat davant d'una llei. La sentència es votarà d'aquí a 15 dies, el 6 d'octubre, i el potent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja avançava ahir, al matí de Catalunya Ràdio, que redactaria una ponència clara seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre he estat clar amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
0: Tan bon punt el Constitucional dicti doncs, la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Per començar, haurà de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aixecar la inhabilitació dels exconsellers. La decisió del Constitucional apropa doncs, el retorn de Puigdemont a Catalunya a aquest mateix mes d'octubre. I més qüestions, el govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i també que congela el preu dels lloguers. Fa tot just mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés. Sumar urgeix Pedro Sánchez d'aprovar-la dimarts que ve per frenar l'onada de desnonaments com el d'ahir a Madrid d'una veïna de 87 anys. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
3: El govern espanyol negocia el paquet de mesures i no farà el pas fins a tenir lligats els suports. La crisi enfronta els socis de govern. Sumar pressiona el PSOE per aprovar-les dimarts que ve al Consell de Ministres, però els socialistes no s'hi comprometen. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
4: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
5: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
3: I aprovar-ho dimarts o no dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Avui Junts i el Ministeri d'Habitatge acceleren els contactes. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
6: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
3: Els republicans també negocien amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. Qui no pensa ni negociar és el Partit Popular.
7: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
3: I el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
0: Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés i no el tornin a tombar.
8: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que es rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora de la vida, és una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
0: Doncs bé, el cas de la Mari Carmen, que us explicàvem, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i el català. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho, per exemple, amb Catalunya.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio

0: Lo que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
2: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de Luxe. Doncs bé, el que hem fet ha estat mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes, del primer trimestre d'aquest any, indiquen que a Catalunya s'han fet més desnonaments que a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants, davant dels 8,2 que hi ha hagut a Madrid. En xifres absolutes, doncs, són 921 desnonaments a Catalunya i 580 a Madrid, la majoria de persones que viuen de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges, i a més compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
1: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. I si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt de desnonaments precisament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
3: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
1: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i exclusió social i Madrid el 19%, segons les xifres de la taxa Arope que publica l'Institut d'Estadística Espanyol.
4: 3Cat Info.
1: Més qüestions. 2 anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, Educació fa ara marxa enrere i prepara una llista de títols que, a partir del curs vinent, hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
5: Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
6: A la ciutat tothom va quedar parat i meravellat.
5: A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
7: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
5: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
1: Obrim ara plana internacional. Bones paraules i també voluntat d'entesa en la visita del president xinès a la Casa Blanca, on ha estat rebut amb tots els honors. En el seu discurs, Xi Jinping ha destacat la necessitat de treballar per un futur millor, amb més diàleg i també més cooperació. Ha donat la benvinguda a les empreses nord-americanes que vulguin invertir al seu país i ha dit que les xineses que ho facin als Estats Units siguin tractades amb justícia. Xi ha remarcat la necessitat de coexistir pacíficament i també s'ha mostrat disposat avançar en tots els camps.
8: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i el

0: Estats Units cap a un progrés constant i durador.
1: El líder xinès ha convidat 100.000 estudiants nord-americans a anar a la Xina en els propers 5 anys. També ha anunciat la donació de 2 ossos panda per al zoo d'Atlanta. I, per la seva part, el president nord-americà ha dit que ells dos han fet grans avenços en qüestions que afecten els dos països, però també ha posat aquests temes sobre la taula.
2: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
1: També s'ha mostrat confiat a equilibrar la relació comercial, un dels punts de més fricció entre les dues superpotències. I el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Ho ha dit en un vídeo enregistrat en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. La seva intervenció ha estat per segon any a distància pel veto dels Estats Units que l'impedeix entrar al país. És una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat en el seu discurs.
3: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
1: Abbas ha denunciat el pla d'expansió d'assentaments que està tirant endavant el govern de Benjamin Netanyahu a Cisjordània i Gaza, i també ha fet una crida a la comunitat internacional a treballar per la solució dels dos estats. Sobretot el pla de pau a Gaza, impulsat pels Estats Units fa gairebé un any, i ha demanat que s'acceleri. Aquesta tarda s'espera també la compareixença del ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha estat rebut a Nova York amb protestes al carrer.

0: És un quart de vuit. Actualitzem la situació del trànsit i també del transport públic. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara complicacions per diversos accidents. Es manté tallada la carretera L200 a Puiggròs, a les Garrigues, a causa d'una topada. Hi ha retencions d'uns 3-4 quilòmetres a l'AP7 del Perelló a l'Ametlla de Mar, direcció Barcelona-Tarragona. També per un accident que talla un carril, en queda només un d'obert a la circulació. I també complicacions a l'autovia A2 entre Riudellots de la Selva i Aiguaviva en direcció Girona, també per una col·lisió que talla un carril a la circulació. També vehicles al voral accidentats a l'autovia A2 a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona, però ja pràcticament no provoquen retencions. Sí que hi ha trànsit lent en aquesta zona i cal vigilar-hi si circuleu. A l'àrea de Barcelona hi ha molt poques complicacions, només queden retencions a la Ronda de Dalt entre el Nus de Trinitat i Roquetes en direcció Llobregat i afecta per darrere la P20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma de Gramenet i fins al Nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix també sense noves incidències, segons informen les diverses empreses operadores. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Una altra tarda amb poques novetats, només amb el permís d'algunes bandes de núvols alts i prims que van arribant, que van deixant aquest cel una mica més enterbolit, enteranyinat, Pirineu, Prepirineu, però també arriben en alguna línia, en algunes trams de la mateixa línia de la costa. Pel que fa a les temperatures, avui han pujat una miqueta més. Hem arribat als 35 graus a Vinebre, 34 a Torroja del Priorat, a Serós, a Cardona, a Sant Romà d'Abella. Moltes màximes arribant també als 30 graus, fins i tot cap al Pirineu. 30 a Ger, 30 a Viella, 31 a Darnius. En aquest sector és on més es nota, doncs, aquest contrast entre el dia i la nit. De cara a aquest divendres, pocs canvis. Un matí amb unes temperatures que poden quedar una miqueta més altes, igualment, però, nits i matinades més fresques cap a la meitat nord, amb alguna boirina cap a l'extrem nord de l'Empordà o també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. La resta, sol, algun núvol prim, però ben poquet, i el mateix passarà de cara al migdia i la tarda. Tindrem una tarda assolellada i més càlida. Les màximes s'enfilaran més. Tindrem més valors entre els 30 i els 35 graus i les més altes, cap a l'interior de l'Ebre, podran arribar als 36 o 37 graus.
2: 3CAT Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
4: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
5: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
4: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Dinamarca alerta d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Un informe del Servei d'Intel·ligència danesos parla d'un risc baix però creixent d'accions contra un aliat o més i atribueix a l'augment d'episodis de l'anomenada guerra híbrida. Sobre aquesta amenaça, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, assenyala que veu improbable que Moscou envaeixi territori aliat, però que tampoc cal ser ingenus i que convé estar preparats. Algunes informacions periodístiques parlen avui de l'amenaça també per països de l'arc mediterrani, com per exemple Espanya, Itàlia o França. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que no descarta res.
6: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
0: En aquest context, el govern polonès qualifica de sabotatge l'incendi d'una estació de comunicació de satèl·lits Starlink al país, que ha quedat fora de servei. Les instal·lacions les utilitzaven conjuntament els exèrcits de Polònia i d'Ucraïna per qüestions relacionades amb internet. Per Varsovia, es tracta d'un nou episodi de guerra híbrida, de la qual diferents governs europeus i membres de l'OTAN acusen obertament, com dèiem, a Rússia. Moscou sempre ha negat, però, tenir-hi res a veure. Doncs bé, el preu de la benzina continua a l'alça. De fet, no ha parat de pujar des de finals del mes de juny i acumula un increment del 35% els últims 3 mesos. Avui, a Catalunya, omplir el dipòsit costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil, i això tenint en compte que aquest preu està bonificat pel govern espanyol. Sense aquesta ajuda, doncs, encara seria més car. En països com Portugal, Alemanya o França, els preus ja superen la barrera dels 2 euros. I per això hi ha conductors francesos que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
7: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
8: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
0: El preu del dièsel encara es podria enfilar més si el president nord-americà Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar la venda d'aquest combustible fora dels Estats Units. El mes passat, la meitat de les importacions europees de gasoil venien justament d'aquest país. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan preocupats.
9: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: Els Estats Units produeixen pràcticament 2 milions de barrils més dels que necessiten i la resta l'exporten. Si deixen de fer-ho, les refineries d'allà podrien no tenir capacitat per emmagatzemar tot el que els sobra i això els obligaria a retallar la producció, cosa que també els perjudicaria. I més qüestions, trens, ferrocarrils de la Generalitat, autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia i del metro i de bicicletes que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificant i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en 4 grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents, i al final totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassa Rodalies de la Generalitat, s'amplien també les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya. I també us expliquem que Zapatero demana deixar al marge la causa a l'Audiència Nacional la joieria que l'instructor del cas ha encarregat una nova taxació de les joies que li van trobar al despatx. La defensa de l'expresident espanyol al·lega que el director general del negoci madrileny, Juan Llanes, no pot ser imparcial perquè ja va estimar el cost de les peces d'alta gamma en una entrevista mesos enrere a La Sexta.
10: Y luego hay 4 o 6 piezas de un valor aparentemente incalculable.
11: ¿Incalculable qué significa?
10: Pues hablamos de el conjunto, pues son un par de millones.

0: companys. El Premi Difusió és el reconeixement que editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, al foment, també a la promoció i la projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa amb aquestes paraules que sentirem aquesta distinció.
1: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i a l'Electoràlia Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
0: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha visitat la setmana i ha mostrat el seu suport al Ministeri cap a l'edició en català. La setmana del llibre en català s'allargarà encara fins diumenge. Esports. Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comença la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça debuta a casa contra l'Efes d'Istanbul, en el que serà el primer partit d'Alexander Sekulic i els 11 fitxatges de l'estiu. El partit comença d'aquí a una hora i escaig. El podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio, a l'aplicació, al web i també a 3CAT. El Barça i a la baixa de l'alè pivot Tusan Ebuma. També avui, de fet, ja tenim en joc dos partits, i el més interessant ara mateix és el que juguen el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez. Ara mateix, en el tercer quart, guanya el Dubai 63-62. Recordeu, aquests dos equips ja es van enfrontar en la Supercopa de l'Eurolliga i la primera victòria va ser per l'equip de Pedro Martínez, per l'equip blanc. També en joc el tercer quart, Hapoel Tel Aviv 54, Bayern de Múnich 68. A partir de les 8, Estrella Roja, Zalgiris. A un quart de 9, Panathinaikos, París. A dos quarts de 9, a l'hora del Barça, Baskonia, Olympiacos. I a tres quarts de 9, Asbel Villerban contra Maccabi de Tel Aviv. Mentrestant, a la Lliga ACB, el Lleida ha fet oficial la sortida de l'alè pivot lituà Aurimas Majauskas, que va arribar al club lleidatà el mes passat amb un contracte no garantit. I, igualment, l'Espar Unis Girona s'enfrontarà a l'Emlak Konut Turk a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria a partit únic dimecres de la setmana que ve a Fontejau.
3: 3CAT Info.
2: Tenim partits de l'Eurolliga de bàsquet i també tenim partits els primers de la UEFA Nations League en la Lliga D. Ara mateix, al minut 68, Andorra 1, Malta 1. I han de començar la resta d'aquí a una hora i escaig. De fet, començaran a tres quarts de nou de la Lliga Principal, Països Baixos-Alemanya, amb Xavi Hernández, que debuta a l'Orange, Portugal-Gales, Sèrbia-Grècia, Noruega-Dinamarca. De la Lliga B hi ha una Àustria-Israel i un Kosovo-Irlanda. Igualment, de la Lliga D, d'aquesta Andorra-Malta, com dèiem, empat a una a la segona part, hi haurà un Liechtenstein-Lituània. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya. Vist des del punt de vista blaugrana, en són 6. Un d'ells és Fermín, que podeu escoltar al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio en una entrevista, i en un moment d'aquesta conversa, Fermín parla dels shows de José Mourinho.
4: Al final crec que és el seu show, i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
2: Per cert, que el Blaugrana Rafinha juga demà a les 12 del migdia en Brasil, un amistós Austràlia. La selecció francesa, que demà s'enfrontarà a Turquia, té la baixa d'última hora del defensa del Real Madrid, Konaté, que deixa la concentració per un esquinç lleu al genoll dret. És a punt de començar la prova en ruta júnior masculina del Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà amb el català Aitor Martínez. En hoquei patins, a la Lliga Catalana, a les 9 tenim un lleidallista contra el Vilafranca. Per cert, tornant al futbol, a la segona divisió, demà comença la setena jornada amb el Girona Albacete, vuitè contra penúltim. El tècnic local Quique Álvarez té 8 baixes, 6 internacionals i 2 lesionats. Ha parlat de si serà aquest un partit trampa.
5: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
2: El Sabadell informa.

0: Que el davanter Nico Joaquini ha passat pel quiròfan pels lligaments d'un genoll. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
1: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
0: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo, tornant a anar a primera divisió. El mexicà Javier Aguirre és ja a València per prendre possessió com a nou entrenador. Al Mundial de Fórmula 1 a l'Azerbaijan, els dos Mercedes, a Russell i Antonelli, han estat els més ràpids del dia. Fernando Alonso, que ha penalitzat 25 posicions per canvi de motor i diversos, ha plegat després de 9 voltes per una fuita d'oli. Demà a les dues, classificació dissabte a la 1 del migdia a la cursa. A la Fórmula 2 l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart i és la millor classificació de la temporada.
2: Són 8:15. Principals titulars d'aquesta hora. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia. És el que inclou l'esborrany de sentència del magistrat conservador José María Macías, a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. El text serà determinant perquè el Suprem apliqui l'amnistia als líders polítics del procés. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. I el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I fins les 8 en punt, també us explicarem que el Departament de Drets Socials i Inclusió ampliarà un 17% les hores d'atenció precoç als infants de menys de 6 anys. És el suport que reben quan tenen dificultats en el desenvolupament en el llenguatge o bé en el moviment. Els centres que ofereixen aquesta atenció van rebre més de 56.000 infants l'any passat. També que per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona, la companyia EasyJet, i aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i Londres. I que tres de les quatre colles castelleres de Tarragona han aconseguit completar el recorregut dels tradicionals pilars caminants. I a Barcelona, els castellers de Sants han ofert la millor actuació de la Mercè amb la tripleta màgica. La capital catalana està ja immersa en les festes de la Mercè i al llarg del dia d'avui ofereix una programació gratuïta extensa, entre d'altres, amb una cavalcada o l'espectacle de drons a la Barceloneta. En esports, Damià Aguilar, què hi podem afegir?
0: Que avui comença la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet, que a 8:45 el Barça debuta a casa contra l'Efes d'Istanbul, que ho podeu seguir en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio i que ara tenim un partit amb molt de morbo perquè és aquell partit amb dos entrenadors catalans, el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, que és el primer partit d'aquesta Eurolliga, i ara mateix, que comença l'últim quart, el Dubai guanya 63-62 a l'equip blanc.
2: I ens falta el temps. Mantindrem de moment el cel sereu enterbolit per bandes de núvols prims. Avui hem tornat a tenir un dia de calor d'estiu. Les màximes més altes han tocat els 35 graus i demà hi haurà molts més valors entre els 30 i els 35 graus, puntualment també per sobre. Tindrem, doncs, un altre dia assolellat i estiuenc. Dos quarts i tres minuts pràcticament ja de vuit. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i també la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany, al qual ha tingut accés 3Cat Info, la primera sentència que donarà la raó a l'exconseller Jordi Turull dirà que els jutges del Suprem fugen de la lògica de la llei al negar-se a amnistiar la malversació i afegirà també que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política, és a dir, impedir-los presentar-se a unes eleccions, i també la garantia de tenir igualtat davant la llei. A més, l'esborrany de la sentència deixa clar que els antics membres del govern no van tenir cap benefici econòmic amb el referèndum de l'1 d'octubre i assegura que el Suprem va cometre un excés interpretatiu considerant-lo tot el contrari. De fet, aquest és el punt on fins ara s'han agafat els magistrats de l'alt tribunal per negar-nos l'amnistia. La sentència es votarà d'aquí a 15 dies, és el 6 d'octubre, i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència clara seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
3: Sempre he estat clar en els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
2: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar ja l'amnistia. Per començar, haurà de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aixecar la inhabilitació dels exconsellers. La decisió del Constitucional apropa, doncs, el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya aquest mateix mes d'octubre. I més qüestions. El govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i que congela els preus del lloguer després del polèmic desallotjament d'una veïna de 87 anys a Madrid. La norma fa mig any, que ara està encallada per falta de suports del Congrés, i Sumar urgeix Pedro Sánchez d'aprovar-la al Consell de Ministres dimarts que ve. Però el govern no vol fer un pas sense els vots garantits. Sentim el ministre Ernest Urtasun, de Sumar, i Òscar López, del PSOE.
4: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I per tant, la urgència és absoluta per portar aquest real decret el proper dimarts.
5: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
2: Si s'aprova dimarts o no, dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta al Ministeri d'Habitatge, però avisen que són al mateix punt que el mes de juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen també bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris que no puguin pagar. Esquerra Republicana també negocia amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltors i també per limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. El seu portaveu, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui aquesta negociació.
6: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
2: El PP adverteix que no pensa ni negociar, com apunta el seu líder, Alberto Núñez Feijóo.
7: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
2: D'entrada, el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada, recordem, ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Dos anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, Educació fa ara marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El curs que ve també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i també que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
9: Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
10: A la ciutat tothom va quedar parat i meravellat.
9: A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
11: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
9: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
2: I us ho avançàvem al sumari. El Departament de Drets Socials i Inclusió ampliarà un 17% les hores d'atenció per acòs als infants de menys de 6 anys. És el suport que reben quan tenen dificultats, per exemple, en el desenvolupament, el llenguatge o el moviment. Els centres que ofereixen aquesta atenció van atendre més de 50

0: 56.000 infants només l'any passat. Raúl Moreno és el conseller de Drets Socials i Inclusió.
1: L'atenció precoç és una prioritat per a aquest govern. Avui, de fet, un de cada 6 infants de 0 a 5 anys passa pels nostres CDAPs i davant d'aquest increment de demanda, doncs, la nostra resposta és clara: més recursos, més professionals i més atenció. De fet, estem fent el màxim esforç perquè cada infant rebi el suport que necessita el més aviat possible.
0: El departament ha anunciat que invertirà aquest any més de 73 milions d'euros en el CDIAP per contractar més professionals i poder afegir 300.000 hores d'atenció. 3CAT Info. 3CAT Info. Catalunya augmentarà gairebé un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat tot just avui a Salt, al Gironès. Això permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta a Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Anem doncs cap a Salt, Fèlix Martín.
2: El pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys, amb energia que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
3: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
2: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
4: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
2: A més, els campus de salut ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
0: I entitats ecologistes denuncien l'impacte ambiental i sobre l'agricultura que tindria el projecte de central hidroelèctrica reversible que es vol fer a la Ribera d'Ebre. Fan referència a la central del Gironès Raïmats i també critiquen l'opacitat que l'envolta. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Les centrals hidroelèctriques reversibles són les que tant poden generar energia com també emmagatzemar-la. Hi ha dos projectes semblants que s'impulsen a la zona i aquest és el que està més avançat. A principis d'any va dipositar els avals per un valor de 80 milions d'euros al Ministeri i preveu generar uns 1.500 megawatts al començament amb la possibilitat, atenció, de duplicar-los més endavant. Ecologistes en Acció i també l'Associació Sediments ja han presentat al·legacions en contra. Josep Joan, portaveu de l'entitat.
6: No s'indica en quin moment de l'any se dura a terme l'extracció de l'aigua, ni tan sols se contempla quin règim de concessió tindrà la central en funcionament en períodes de sequera. Això és el que diem sempre. No se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple. És un tema bastant preocupant.
5: El projecte afecta els termes municipals d'Escó, Flix i Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, i també la Fatarella a la Terra Alta, i contempla, recordem-ho, la construcció de dues grans basses a diferents altures de 13 hectòmetres cúbics. Si tira endavant, seria la central d'aquestes característiques més gran de tot l'Estat espanyol.
0: I ara canviem de qüestió i anem cap a Lleida, perquè l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans per als pacients que fan quimioteràpia i que han de passar llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys, de fet, que malalts i familiars reivindicaven un espai així, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat. Noelia Caselles.
7: L'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la Franja més de la plana de Lleida i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Cisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
8: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
7: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
9: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera, què m'ha passat? Tenir espais com aquest, jo crec que és bueno, és d'obligació, no?, i de deure com a sistema.
7: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de

0: L'hospital hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
1: Un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra. El judici del cas comença avui a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. Els fets, recordem, van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès. Manel Sastre.
2: La vista ha començat amb les declaracions dels fills de la víctima i de les veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que la relació s'havia trencat una setmana abans dels fets, però que l'acusat insistia molt a trucar-la per reprendre la convivència. Un d'ells també ha assegurat que sovint es discutien, fins i tot va arribar a amenaçar-la.
3: Se la llamaba constantemente de que quería verse con ella, que quería verse con ella, que quería verse con ella, y mi madre le dijo que bueno, que ya arreglarían las cosas. Pero mi madre no quería volver con este chico en ningún momento.
4: Yo siempre estaba ahí y a veces la tenía amenazada.
5: ¿Usted esto lo vio, lo escuchó?
4: Sí.
5: ¿Y cómo ocurría esta situación, si pues la puede describir?
4: Te voy a hacer algo algún día, todo eso yo lo he llegado a escuchar de...
2: Segons el relat del fiscal, l'home va matar la dona després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. L'agressor va posar el cadàver al maleter del seu vehicle i després de tombar durant hores es va entregar als Mossos en un punt de l'AP7. L'home està ingressat a la presó des de l'abril de l'any passat. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria amb els agreujants de parentesc i menyspreu de gènere i una indemnització de 500.000 euros per als 3 fills de la víctima. Les acusacions particulars afegeixen una agressió sexual i demanen presó permanent revisable. La defensa vol l'absolució.

0: Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara queden algunes complicacions provocades per diversos accidents. Hi ha problemes a l'autopista AP7 entre el Perelló i l'Ametlla de Mar, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, per una topada que talla un carril. En queda només un d'obert a la circulació. També complicacions a l'autovia A2 entre Riudellots de la Selva i Aiguaviva, en direcció Girona, també per una topada que talla un carril. I també es manté tallada la carretera L200 a Puiggròs, a la comarca de les Garrigues, a causa d'un altre accident. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Poques novetats de cara a aquestes properes hores. Mantenim la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, de bandes de núvols prims que van arribant, que van deixant avui aquesta tarda un cel una mica més enterbolit, enteranyinat, després d'un dia càlid. Les temperatures han pujat una mica més que no pas ahir, 35 graus a Vinebre, 34 a Torroja del Priorat, a Cardona, a Sant Romà d'Abella, moltes màximes arribant als 30 graus o per sobre, i de cara a demà doncs, tindrem la mateixa dinàmica de temps. Al matí, alguna boirina cap a l'interior de l'Ebre o també cap a l'extrem nord de l'Empordà. La resta, sol. Temperatures un pèl més amunt, a la costa i cap a comarques interiors. Encara, però, es mantindrà aquest ambient més fresc cap al Pirineu. I a la tarda, el sol s'imposarà a tot arreu i farà que la temperatura pugi més. Divendres tocaran sostre les temperatures. Els valors entre els 30 i els 35 graus, les més altes, tocant els 36 o 37. De cara al cap de setmana, no és que vingui un gran descens, però sí que les temperatures quedaran un pèl més baixes.
0: Info. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona. La companyia EasyJet hi aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i Londres. Girona, part vol trolir.
4: EasyJet oferirà dos vols setmanals a Liverpool de març a octubre i dos vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà tres. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
5: Pero por supuesto siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
4: Les institucions gironines treballen perquè a Girona hi hagi vols tot l'any i EasyJet té capacitat per fer-ho. Per això Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, li ha volgut fer aquesta petició.
6: Al final ens passi com a Reus. Reus varen començar amb una ruta i avui ja tenen 7 rutes. Bé, doncs nosaltres hem d'esperar, doncs serien dues, doncs 14, no? Però bé, això ja arribarà, eh? Això ja arribarà.
4: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continuen sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
0: I Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament també de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil d'aquesta ciutat.

0: Des de Sabadell, Marta Vallès.
1: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
2: La caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
1: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
3: Tot el campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i al Taulí per formar infermeres, formar els més professionals a l'àmbit de la medicina que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen, escolti, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
1: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
0: 10 minuts per les 8. Més qüestions. Els petits productors d'oli del Priorat s'uneixen per promocionar i prestigiar també el seu producte. Volen desmarcar-se dels grans productors i crear un segell de qualitat que destaqui la qualitat, però també la feina per defensar la biodiversitat i el paisatge. Tarragona, Manel Sastre.
4: La nova associació que s'ha creat vol aplegar els petits propietaris d'oliveres que ja es fan el seu propi oli al Priorat. L'objectiu és reivindicar la qualitat d'aquesta producció i promoure la conservació del paisatge tradicional de la comarca. Ricard Miró és l'impulsor del col·lectiu.
5: Són produccions molt petites, empreses petites familiars, i a través de l'associació el que volem és diferenciar-nos una mica i posar en valor que el producte prové d'una agricultura que és 100% ecològica, que intentem és protegir pues, la biodiversitat, el paisatge, una mica també el patrimoni agrícola tradicional que tenim aquí.
4: Els productors recorden que moltes de les varietats que conreen no les poden envasar dins la DOP Siurana. El que proposen ara és mantenir les varietats autòctones, recuperar les ancestrals per diferenciar-ne la producció. Un segell de qualitat a les seves ampolles posarà en valor aquesta feina que fan per dinamitzar i promoure la cultura de l'oli.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest migdia el recorregut dels Pilars Caminant d'aquesta Diada Castellera i al mateix temps, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, els castellers de Sants han signat també la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
7: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del Pilar de Quatre Caminant. Seguidament han arribat els Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. Al Pilar Caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
8: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del Pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
7: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
0: I és que per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i també a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa. Marta Vives.
9: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
10: Sempre dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
11: Falta una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
9: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
12: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
9: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de Festa Major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
13: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
14: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
14: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.
0: 5 minuts per les 8.
14: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
16: Bona tarda. Queden 8 segons perquè s'acabi el primer partit de l'Eurolliga de bàsquet 2026-2027 que enfronta dos equips amb entrenadors catalans, el Dubai Basketball, que entrena Xavi Pascual, i el Real Madrid, que entrena Pedro Martínez. Ara mateix l'equip local, el Dubai, guanya 78-77. Un punt a favor a falta de 8 segons. Comença, per tant, aquesta Eurolliga de bàsquet i debutarà el Barça a casa contra l'Efes d'Istanbul en el primer partit d'Alexander Sekulic i els 11 fitxatges d'aquest estiu a la competició continental. Un partit que començarà a 8:45, la qual cosa vol dir que des d'un 8:45 el podreu seguir ja a l'antena digital de Catalunya Ràdio, que vol dir aplicació de Catalunya Ràdio, web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat, amb la baixa pel que fa al Barça de l'alè pivot Ewoma. I s'ha reprès el partit amb els últims segons i la pilota pel Dubai. Queden 5, 4, 3, s'acaba el partit, 78-77, la primera victòria de l'equip local, l'equip de Xavi Pascual, que a més aconsegueix igualar en victòries a Pedro Martínez en aquest duel particular que poden tenir aquesta temporada després que el Real Madrid va guanyar el Dubai a la Supercopa de l'Eurolliga. 78-77, primer resultat d'aquesta Eurolliga de bàsquet, ja definitiu. Per tant, estem pendents també d'un altre resultat, pendent d'un partit que s'acabi, que havia començat també a les 6, el Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, aquest partit que li queden 34 segons encara, a partir de les 8, Estrelles Roges al Guiris, a 8:45 Panathinaikos París, a 8:45 Baskonia Olympiakos i a 9:45 Asvel Villerban contra Maccabi de Tel Aviv. En bàsquet de l'Espar Unigirona sabem que s'enfrontarà a l'Emlak Konut turc a la ronda prèvia de l'Eurolliga. Serà una eliminatòria a partit únic dimecres de la setmana que ve a Fontejau. Un altre front de partits importants, perquè n'hi ha uns quants, són aquests de la UEFA Nations League. Andorra ha perdut 1-2 amb Malta. Era un partit de la Lliga D, pel que fa a la Lliga principal, la Lliga A. El partit més interessant de tots és el Països Baixos Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. I atenció, Ter Stegen, l'ex blaugrana, ara a l'Ajax, és porter titular amb Alemanya, i també el blaugrana Adeyemi és titular amb Alemanya. Dumfries, el defensa del Real Madrid, ho és amb els Països Baixos. Partit a 8:45, com també Portugal-Gales, Sèrbia-Grècia, Noruega-Dinamarca, si parlem només d'aquests partits de la Lliga principal, la Lliga A, però recordant aquesta derrota d'Andorra 1-2 amb Malta. Dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Amb Anglaterra hi ha el blaugrana Gordon.
17: We don't have that strength like the Spanish where we control games like they do.
18: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
17: We can definitely get better.
16: Hi ha 6 jugadors del Barça amb Espanya concentrats, un dels quals és Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: No, sí, ja està tancada. Al final van ser moments molt durs, però ja he tancat la ferida i res, estic preparat i pensant cap endavant en el que ve i molt content de tornar aquí.
16: Ferida tancada d'aquella lesió que li va impedir ser al Mundial. Mentrestant, el blaugrana Rafinha jugarà demà a les 12 del migdia en Brasil, un amistós a Austràlia, concretament a Melbourne. Estem pendents també de la Fórmula 1 aquest cap de setmana a l'Azerbaijan. Els dos Mercedes amb Russell i Antonelli han estat els més ràpids del dia. Fernando Alonso ha penalitzat 25 posicions per canvi de motor i igualment ha tingut problemes de motor. Demà a les 2, classificació, dissabte a la 1 del migdia la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, és la seva millor classificació de la temporada i recordeu que el Barça d'handbol jugarà demà contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte.
6: Trescat Info.
20: Són les 8, bona tarda. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia. És el que inclou l'esborrany de sentència del magistrat conservador José María Macías, a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. El text serà determinant perquè el Suprem apliqui l'amnistia als líders polítics del procés. Dinamarca alerta de possibles atacs russos als pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I Donald Trump i Xi Jinping mostren voluntat d'entesa i de millorar les relacions bilaterals en la recepció a la Casa Blanca. El president nord-americà diu que vol equilibrar les relacions comercials i la intel·ligència artificial, mentre que el líder xinès es mostra disposat a tenir més diàleg i cooperació. I el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de la ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Tres de les quatre colles castelleres de Tarragona han aconseguit completar el recorregut dels tradicionals pilars caminant. A Barcelona, els castellers de Sants han ofert la millor actuació de la Mercè amb la tripleta màgica.
6: Esports.
16: Avui comença la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça debutarà a casa contra l'Efes d'Istanbul d'aquí a menys de 30 minuts en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. De fet, ja tenim el primer resultat en un duel amb entrenadors catalans, el Dubai de Xavi Pascual, que ha guanyat el Real Madrid de Pedro Martínez 78-77. Igualment, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Andorra ha perdut amb Malta 1-2 i atenció al partit de 3 quarts de 9, el més interessant. Països Baixos, l'equip de Xavi Hernández contra Alemanya, l'equip de Jürgen Klopp, Ter Stegen i Adeyemi, titulars amb Alemanya.
20: I pel que fa al temps, cel enterbolit per bandes de núvols que faran que la nit i matinada la temperatura sigui més alta de l'habitual. Divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3CAT Info.
20: Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació a la sintonia de 3CAT Info fins les 9.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp.

0: WhatsApp i el Telegram de 3Cat Info.
1: Comencem. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany, al qual ha tingut accés 3Cat Info, la primera sentència que donarà la raó a l'exconseller Jordi Turull dirà que els jutges del Suprem fugen de la lògica de la llei al negar-se a amnistiar la malversació i afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política, és a dir, impedir-los presentar-se a unes eleccions i també la garantia de tenir igualtat davant de la llei. A més, l'esborrany de la sentència deixa clar que els antics membres del govern no van tenir cap benefici econòmic amb el referèndum de l'1 d'octubre i assegura que el Suprem va cometre un excés interpretatiu considerant tot el contrari. De fet, aquest és el punt on fins ara s'han agafat els magistrats de l'alt tribunal per negar-los l'amnistia. La sentència es votarà d'aquí 15 dies, el 6 d'octubre, i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència clara seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre he estat clar en els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
1: Tant bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Per començar, haurà de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aixecar la inhabilitació dels exconsellers. La decisió del Constitucional apropa el retorn de Puigdemont a Catalunya a aquest mateix mes d'octubre. Passen 6 minuts de les 8 del vespre, canviem de qüestió. Dinamarca ha alertat avui d'un possible atac rus contra Europa en els pròxims mesos. És un escenari remot, però cada vegada més plausible en el context de la guerra híbrida que Vladimir Putin porta a terme contra els socis europeus d'Ucraïna. El cap del Servei d'Intel·ligència danès, Thomas Eirenkiel, parla de risc petit però real que Rússia faci una incursió en un país de l'OTAN.
3: Hi ha un risc petit però creixent que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
1: Informacions periodístiques publicades avui mateix destaquen l'amenaça d'atacs des de flotes navals fantasma de Rússia sobre països de l'arc mediterrani, com Espanya, França o Itàlia. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Renier, no li estranya.
4: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
1: Precisament avui, Polònia ha informat que investiga com a sabotatge l'incendi d'una estació terrestre dels satèl·lits Starlink a l'est del país. Aquest sistema de comunicació és el que facilita connexió d'internet a Ucraïna. I Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Anem a Moscou, Cristina Solias.
5: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que si continuen interceptant els seus vaixells es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat als països bàltics que si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
1: El govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers després del polèmic desallotjament d'una veïna de 87 anys de Madrid. La norma fa mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés i sumar urgeix Pedro Sánchez a aprovar-la al Consell de Ministres dimarts que ve. però el

0: El govern no vol fer el pas sense els vots garantits. Sentim el ministre Néstor Tasson de Sumar i Òscar López del PSOE.
1: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
2: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
0: Si s'aprova dimarts o no, dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta al Ministeri d'Habitatge, però avisen que són al mateix punt que al juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris quan no puguin pagar. Esquerra també negocia amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltor i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. El seu portaveu, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
3: Junts no vol, i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
0: El PP adverteix que no pensa ni negociar, com apunta el seu líder, Alberto Núñez Feijóo.
4: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
0: D'entrada, el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar. I el cas de la Mari Carmen també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya.
5: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
0: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
6: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de luxe.
7: 3Cat Info.
0: El Departament d'Educació ha fet marxa enrere i a partir del curs que ve les lectures tornaran a ser obligatòries a primer i a segon de batxillerat. El govern va eliminar-les fa 3 cursos enrere, un fet que va generar molta polèmica al sector educatiu i literari. Ara, però, les vol recuperar amb l'objectiu de reforçar els aprenentatges fonamentals com l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora, tenint en compte el fracàs dels resultats a les avaluacions. Serà el mateix departament qui les triarà i encara no ha concretat quines seran. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i instituts també hauran de tenir un pla lector de centre. És un document, fins ara voluntari, on s'hi han de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4 d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar a l'essencial.
8: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
0: En una guia, el departament també recomana als centres recuperar tècniques pràctiques com llegir en veu alta, treballs escrits a mà, fer dictats per millorar l'ortografia a banda de reforçar el càlcul mental i la resolució de problemes en situacions reals. El col·lectiu Docents CAT, format per 800 professors de llengua catalana, assegura que ja van advertir en el seu moment al govern que eliminar les lectures obligatòries no era bona idea. Ho ha explicat a 3Cat Info la portaveu Susana Tercero.
9: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat. D'alguna manera ens donen la raó també a Docents CAT amb aquesta demanda que vam fer en el seu moment, però acompanyada d'aquesta demanda banda, hi ha d'haver alguna cosa més.
0: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per les llengües. Recuperem la informació internacional. Bones paraules i voluntat d'entesa en la visita del president xinès a la Casa Blanca, on ha estat rebut amb tots els honors.

0: En el seu discurs, Xi Jinping ha destacat la necessitat de treballar per un futur millor amb més diàleg i més cooperació. Ha donat la benvinguda a les empreses nord-americanes que vulguin invertir al seu país i ha dit que les xineses que ho facin als Estats Units han de ser tractades amb justícia. Xi ha remarcat la necessitat de coexistir pacíficament i s'ha mostrat disposat a avançar en tots els àmbits.
1: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
0: El líder xinès ha convidat 100.000 estudiants nord-americans a anar a la Xina en els propers 5 anys. També ha anunciat la donació de 2 ossos panda per al zoo d'Atlanta. I per la seva part, el president nord-americà ha dit que ells dos han fet grans avanços en qüestions que afecten els dos països, però també ha posat aquests temes sobre la taula.
2: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
0: També s'ha mostrat confiat a equilibrar la relació comercial, un dels punts de més fricció entre les dues superpotències. És un quart de nou del vespre, moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit i de la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Una jornada força tranquil·la a les carreteres, només amb algunes incidències. Es manté la lentitud a l'autopista P7 a l'altura del Perelló i fins l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona, perquè hi ha un accident que talla un carril. La resta d'incidències ja resoltes i per obres encara complicacions a l'autovia T11 a l'altura de Reus en direcció Tarragona, perquè tallen un carril a la circulació. El transport públic es manté sense noves incidències, segons informen les diverses empreses que hi operen. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
3: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
4: Anem acabant aquest dijous, que ha vingut marcat altre cop per les temperatures, unes temperatures que s'han enfilat més que no pas ahir. Hem arribat als 35 graus a Vinebre, Sant Romà d'Abella, 34 a Cardona, Vallfogona de Balaguer, moltes màximes, arribant als 30 graus, fins i tot al Pirineu, 30G o 31 a Bossòst. En una tarda més núvols. Hem tingut aquest cel més enterbolit, enteranyinat, per bandes de núvols alts i prims, que han anat deixant el cel una miqueta més ennuvolat. Això també farà que aquesta propera nit i matinada les temperatures doncs quedin una miqueta més altes. Més valors de mínima tropical a la façana litoral, ambient suau cap a comarques interiors, i no baixarà tant la temperatura també cap al Pirineu. En un divendres de sol, amb aquest ambient estiuenc que es manté, alguna boirina matinal cap a l'extrem nord de l'Empordà o cap a l'interior de l'Estel Terres de l'Ebre, a la resta sol, i també a la tarda mantindrem l'estabilitat i el sol, i fins i tot les temperatures voldran pujar més dels 30 als 35 graus amb certa facilitat, i les més altes poden arribar a l'interior de l'Ebre cap als 36 o 37 graus. Al cap de setmana mantindrem aquest temps estable amb més núvols i amb unes temperatures que baixaran una mica, afluixa la calor, però continuarà sent valors alts per l'època.
0: Gràcies, Gemma.

0: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre els fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat al cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. I Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat, Sabadell, Marta Vallès.
1: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
2: La caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes

0: volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
1: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
2: Tot el campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i el Taulí per formar infermeres, formar els més professionals a l'àmbit de la medicina que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen, escolti'm, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
1: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
3: Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Això permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca, a Lleida. Salt, Fèlix Martín.
4: El pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys. Amb energia que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
5: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
4: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
6: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
4: A més, els campus de salut ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
3: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest migdia el recorregut dels pilars caminant d'aquesta Diada Castellera. Al mateix temps, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
7: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del Pilar de Quatre caminant. Seguidament han arribat els Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. Al Pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
8: S'ha fet llarga la festa major perquè s'ha esperat un moment i... paciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del Pilar, doncs, bueno, és un privilegi i un orgull.
7: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.

0: Per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui i fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa, Marta Vives.
1: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
2: Sempre dèiem, segur que Glòries serà un bon espai, perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
3: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
1: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
4: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal.

0: Un Barça-Efes al Palau contra l'Efes de Pablo Lasso. Ha de començar a 9:15. Ja és en marxa la transmissió amb l'Ernest Macià a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça coneixia amb la baixa de l'aler pivot Eumà, però hi ha hagut baixa de darrera hora, la del pivot Josh Nebo. Així ho explicava l'Ernest Macià en connexió amb el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Pendents del comunicat del Barça, podria ser a més una baixa mitjana, és a dir, no només d'avui, i doncs en el decurs de la transició explicarem exactament què és el que té Josh Nebo, però sabem que avui el Barça només té un pivot, Balcerovski.
0: Doncs el que tenim ara mateix són dos resultats definitius, el Dubai de Xavi Pascual, que ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez 78-77, mentre que el Bayern de Múnich ha guanyat 84-86 al Hapoel Tel Aviv. Ara tenim en joc des de les 8, l'estrella roja Žalgiris Kaunas guanya l'equip de Lituània en el primer quart 17-26, i també ha començat el Panathinaikos 8, París Basketball 5. Ara 2:15, aquest Barça-Efes. Aquí teniu la transmissió del Digital de Catalunya Ràdio.
2: Que arriba de l'NBA i amb Bruno Fernando. Per tant, molta novetat en aquest 5 de l'Efes. Ho comentarem durant la transmissió, però la principal focus és el jugador que juga l'1, Mike James.
3: Sí, Saric,
2: ja m'has
3: dit?
2: Sí, Saric, sí.
0: Joan Fitó, Ernest Macià i la Carme Lloberes, com sempre. A 9:15 també comença el Baskonia Olympiacos i a 3:15 ho farà l'Asvel Villerban Maccabi de Tel Aviv. Hem d'anar, en aquest cas, al futbol, perquè juguen els 8 primers partits de la UEFA Nations League. De fet, ja se n'ha disputat algun. Andorra ha perdut 1-2 amb Malta en la Lliga D, però a la Lliga principal la tenim a partir de 9:15, un interessantíssim Països Baixos, Alemanya, perquè debuta Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos, a la banqueta de l'Orange. Ha decidit que Dumfries, el jugador del Real Madrid, sigui titular en el seu equip, mentre que Jürgen Klopp debutarà també amb Alemanya i ha situat Ter Stegen a la porteria, el actual porter de l'Ajax, i el migcampista del Barça, Adeyemi, també en la línia d'atac de la selecció teutona. Mentrestant, en Portugal, que rep Gales, Cancelo, el blaugrana, és titular també d'aquesta Lliga A, Sèrbia, Grècia i Noruega, Dinamarca. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya, però vist des del punt de vista del Barça, en són 6 de jugadors del Barça. Un d'ells és Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio parlant d'aquesta posició de Rafinha, el nou.
4: No me imaginaba porque mai lo había visto jugar de nou, pero sí sabía las capacidades y las cualidades que té Rafinha com a jugador, i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt, i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
0: Don Rafinha juga demà a Melbourne a les 12 del migdia, un amistós en Brasil contra Austràlia. Parla Carlo Ancelotti, el seu seleccionador.
5: El momento de los dos es diferente, obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: Sigui com sigui, el que li passi a Vinícius serà fonamental, com diu Carleto Ancelotti, com ho és també el blaugrana Rafinha. També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol Roberto dona suport al tècnic de l'Espanyol, Manolo González, declaracions a TV3.
6: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster. Yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
0: Per cert, que la selecció francesa ha perdut per lesió el madridista Konaté, ha deixat la concentració per un esquins lleu al genoll dret.
7: 3CAT Info.
0: Anem a la Fórmula 1, al Mundial, aquest cap de setmana a l'Azerbaijan, amb els dos Mercedes, amb Russell i Antonelli, que han estat els més ràpids del dia. Fernando Alonso ha tingut problemes amb el seu motor, tot i que, a més, ha hagut de canviar de motor, i sembla que, passi el que passi, haurà de sortir a la cua de la graella amb el seu company Lance Stroll. Demà a les dues, classificació dissabte a la una del migdia la cursa dissabte. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, la seva millor classificació de la temporada. I en natació, el japonès Shinohashi ha aconseguit un nou rècord del món als 200 braça amb un temps

0: Són 8:45 del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que el Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia. És el que inclou l'esborrany de sentència del magistrat conservador José María Macías, a què ha tingut accés 3CAT Info. El text serà determinant perquè el Suprem apliqui l'amnistia als líders polítics del procés. I que el PSOE busca intensificar la negociació amb Junts per l'aprovació del decret d'habitatge que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. I a Catalunya, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. Sobre habitatge, l'ONU denuncia que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. El relator d'habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, diu a 3CAT Info que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible i n'ha demanat explicacions al govern espanyol. Ho ampliem d'aquí uns minuts. I també us explicarem que el 2027 Catalunya tindrà una nova connexió aèria. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de l'aeroport de Girona. Més dades abans dels esports. Uns esports que arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre. Amb quin argument principal, Damià?
1: El principal és aquest.
2: Saric, Mike James, el 2 contra 1, li obliguen a treure la pilota.
1: Acaba de començar l'Eurolliga al Palau Blaugrana amb aquest partit entre el Barça i l'Efes, que podeu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio. De moment, empat a 2. També avui el Dubai de Xavi Pascual ha superat 78-77 el Real Madrid de Pedro Martínez, i abans del pròxim bloc esportiu tindrem en joc, per exemple, un Països Baixos-Alemanya amb Ter Stegen i Adeyemi de titulars amb Alemanya, i un Portugal-Gales amb Cancelo, titular en Portugal, que són partits de la UEFA Nations League.
0: I pel que fa al temps, cel enterbolit per bandes de núvols que faran que la nit i matinada la temperatura sigui més alta de l'habitual. Divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, farà més calor, la majoria ha de màximes entre els 30 i els 35 graus i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Us ho dèiem en titulars, el Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont. Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany al qual ha tingut accés 3CAT Info, la primera sentència que donarà la raó a l'exconseller Jordi Turull dirà que els jutges del Suprem fugen de la lògica de la llei al negar-se a amnistiar la malversació i afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política, és a dir, impedir-los presentar-se a unes eleccions i també la garantia de tenir igualtat davant de la llei. A més, l'esborrany de la sentència deixa clar que els antics membres del govern no van tenir cap benefici econòmic amb el referèndum de l'1 d'octubre i assegura que el Suprem va cometre un excés interpretatiu considerant tot el contrari. De fet, aquest és el punt on, fins ara, s'han agafat els magistrats de l'alt tribunal per negar-los l'amnistia. La sentència es votarà d'aquí 15 dies, el 6 d'octubre, i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja avançava ahir al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència clara seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
3: Sempre he estat clar en els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
0: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Per començar, haurà de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i aixecar la inhabilitació dels exconsellers. La decisió del Constitucional apropa el retorn de Puigdemont a Catalunya a aquest mateix mes d'octubre. 3CAT Info.

0: Canviant de qüestió, el govern espanyol accelera els contactes amb Junts per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i congela el preu dels lloguers, després del polèmic desallotjament d'una veïna de 87 anys de Madrid. La norma fa mig any que està encallada per la falta de suports al Congrés i Sumar urgeix Pedro Sánchez a aprovar-la al Consell de Ministres dimarts que ve. Però el govern no vol fer el pas sense els vots garantits. Sentim el ministre Néstor Tasson de Sumar i Òscar López del PSOE.
1: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
2: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
0: Si s'aprova dimarts o no, dependrà de les negociacions amb Junts, que ha tombat tres vegades mesures similars. Els de Carles Puigdemont han enviat una proposta al Ministeri d'Habitatge, però avisen que són al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord, i reclamen bonificacions fiscals i garanties per als petits propietaris quan no puguin pagar. Esquerra també negocia amb el Ministeri d'Habitatge per incloure mesures en contra de l'especulació dels fons voltor i limitar els lloguers de temporada i d'habitacions. El seu portaveu, Gabriel Rufián, alerta que és un risc que Junts marqui la negociació.
3: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
0: El PP adverteix que no pensa ni negociar, com apunta el seu líder Alberto Núñez Feijóo.
4: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
0: D'entrada, el que descarta el Ministeri d'Habitatge és expropiar el pis de la veïna de 87 anys de Madrid, desnonada ahir per un fons d'inversió, com reclama Sumar. I encara sobre habitatge, les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge. Sara Riera.
5: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
6: Queda entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
5: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
6: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la el derecho a la propiedad privada. No lo es.
5: I en aquest sentit creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
0: Parlem ara d'educació. El departament ha fet marxa enrere i a partir del curs que ve les lectures tornaran a ser obligatòries a primer i a segon de batxillerat. El govern les va eliminar fa tres cursos, un fet que va generar molta polèmica en el sector educatiu i literari. Ara, però, les vol recuperar amb l'objectiu de reforçar els aprenentatges fonamentals com l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora, tenint en compte el fracàs dels resultats en les avaluacions. Serà el mateix departament qui les triarà i encara no ha concretat quines seran. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector de centre. És un document, fins ara voluntari, on s'han de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de cinquè de primària fins a quart d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar a l'essencial.
7: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
0: En una guia, el departament també recomana als centres recuperar tècniques pràctiques

0: com llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, fer dictats per millorar l'ortografia, a banda de reforçar el càlcul mental i la resolució de problemes en situacions reals. El col·lectiu Docents CAT, format per 800 professors de llengua catalana, assegura que ja van advertir en el seu moment al govern que eliminar les lectures obligatòries no era bona idea. Ho ha explicat a 3CAT Info la portaveu Susana Tercero.
1: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat. D'alguna manera ens donen la raó també a Docents CAT amb aquesta demanda que vam fer en el seu moment, però acompanyada d'aquesta demanda hi ha d'haver alguna cosa més.
0: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per les llengües. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana deixar al marge de la causa a l'Audiència Nacional la joieria a qui l'instructor del cas ha encarregat una nova taxació de les joies que li van trobar al despatx. La defensa de l'expresident espanyol al·lega que el director general del negoci madrileny, Juan Llanes, no pot ser imparcial perquè ja va estimar el cost de les peces d'alta gamma en una entrevista mesos enrere a La Sexta.
2: Y luego hay cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable.
3: ¿Incalculable qué significa?
2: Pues hablamos de el conjunto, pues son un par de millones.
0: El jutge Calama va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat de les joies. I un jutjat de Tenerife envia a judici l'exdiputat socialista Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, per una suposada trama de corrupció a les Canàries. El conegut com a cas mediador va esclatar al final de la legislatura anterior al Congrés i va forçar la renúncia del llavors diputat per Les Palmes. Se l'acusa d'haver liderat una xarxa de favors i irregularitats en adjudicacions, per la qual la Fiscalia li demana 8 anys de presó. Hi ha una desena d'imputats més, sobretot empresaris.
4: 3CAT Info.
0: El preu de la benzina continua a l'alça. De fet, no ha parat de pujar des de finals de juny i acumula un increment del 35% als últims 3 mesos. Avui, a Catalunya, omplir el dipòsit costa de mitjana 1,91 euros el litre de gasolina i 1,92 el de gasoil. I això tenint en compte que aquest preu està bonificat pel govern espanyol. Sense aquesta ajuda encara seria més car. En països com Portugal, Alemanya o França, els preus ja superen la barrera dels 2 euros. Per això hi ha conductors francesos que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
5: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
6: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
0: El preu del dièsel encara es podria enfilar més si el president nord-americà Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar la venda d'aquest combustible fora dels Estats Units. El mes passat, la meitat de les importacions europees de gasoil venien justament d'aquest país. Els Estats Units produeixen pràcticament 2 milions de barrils més dels que necessiten i la resta l'exporten. Si deixen de fer-ho, les refineries d'allà podrien no tenir capacitat per emmagatzemar tot el que els sobra i això els obligaria a retallar la producció, cosa que també els perjudicaria.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Un minut i mig per 3:15 del vespre, els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba.
7: Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
8: Procurava que jo no la viera quan bajava a buscar la comida. No era sociable.
3: ella una ventana no la abría, porque yo hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jaleo de los gatos.
7: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
3: Era muy amable, hablaba con sentido y hablaba, o sea, daba gusto de sentirlo hablar.
7: Una altra veïna, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
8: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí, digo, y huele a muerto.
7: Davant la casa i el cotxe d'ella és aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
0: Són 9:15 del vespre. I a aquesta hora obrim una nova àrea de servei a 3Cat Info. Comencem situant-nos, actualitzant-nos pel que fa a la situació del trànsit. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Doncs una jornada de força tranquil·litat a les carreteres catalanes. Només queden petites complicacions a l'autopista AP7, a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit nord, en direcció Barcelona-Tarragona, on es manté un carril tallat a la circulació i només un d'obert a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. També es manté la lentitud a l'autovia T11 a l'altura de Reus, en direcció Tarragona, a causa d'obres, mentre que a l'àrea de Barcelona la circulació es troba normalitzada des de fa estona.
4: El temps.
0: Crònica meteorològica de la Gemma Puig.
10: Aquesta tarda dijous han vingut marcada per aquest augment de la nuvolositat. Bandes de núvols alts i prims, en alguns casos mitjans, que han anat deixant el cel una miqueta més ennuvolat després d'un dia càlid. Altre cop, les temperatures han pujat més que no pas ahir. 35 graus a Vinebre, 35 a Sant Romà d'Abella, 34 a Vallfogona de Balaguer, Serós, Cardona, però també el Pirineu, 30 G, la mínima, en canvi, de 5 graus. Per tant, aquesta amplitud tèrmica, doncs, molt marcada en aquest sector del Pirineu, fins i tot amb valors diferents entre el dia i la nit, de 20 a 25 graus. Estabilitat que es manté aquesta nit i matinada, en presència d'aquests núvols, no baixarà tant la temperatura, no serà tan fresca cap a comarques interiors i cap al Pirineu. En un divendres de sol, alguna boirina cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, algun núvol baix o boira cap a l'extrem nord de l'Empordà, però moltes estones de sol que es mantindrà durant tot el dia. Un divendres assolellat i estiuenc, perquè farà més calor, la temperatura pujarà més. Moltes màximes, o la majoria de màximes, entre els 30 i els 35 graus, i les més altes cap a l'interior de l'Ebre, trucant als 36 o 37. Dissabte afluixa una mica la calor, però mantindrem l'estabilitat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, ha negat al judici haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet, que s'enfronta a una petició de pena de 12 anys de presó, està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Jordi Benet ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut sobres amb diners de forma il·legal i haver fet cap desviació pressupostària en l'adjudicació d'obres. Li preguntava el seu advocat.
12: Alguna vegada, des de l'entorn de MJ Grues, us van pagar diners?
13: No.
12: Us van enviar a pagar, lliurar?
13: No.
12: El mateix senyor Miquel Grues Bardina diu que aquestes oscil·lacions, aquests diners que anaven als sobres, podien anar entre 10.000 i 20.000 euros. Això és veritat?
13: Si no n'he rebut mai cap.
11: Benet ha afegit que tot el seu patrimoni està declarat a Hisenda. A la vista, dos directius d'aquesta empresa constructora, també acusats, han negat els suborns i han atribuït les acusacions a un conflicte amb els altres socis de la família. A la vista, que va començar la setmana passada, diversos accionistes de l'empresa van dir que els dos directius els van admetre que pagaven diners a Benet a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Recordem que aquest cas és una peça derivada del cas Borea, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Hi ha 5 acusats, el mateix Benet, una filla seva, 2 empresaris i un ex responsable de conservació de carreteres a Lleida. El judici quedarà demà vísper a sentència.
0: Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona. La companyia EasyJet hi aterra aquest 2027 amb 2 destins, Liverpool i Londres. Girona, Pau Bartrolí.
14: EasyJet oferirà dos vols setmanals a Liverpool de març a octubre i dos vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà tres. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
15: Pero por supuesto siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
14: Les institucions gironines treballen perquè a Girona hi hagi vols tot l'any i EasyJet té capacitat per fer-ho. Per això Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, li ha volgut fer aquesta petició.
16: Al final ens passi com a Reus. Reus varen començar amb una ruta i avui ja tenen 7 rutes. Bé, doncs nosaltres hem d'esperar, doncs serien

0: dues, doncs 14, no? Però bueno, això ja arribarà, eh? Això ja arribarà.
1: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continuen sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
2: Seguim parlant de transports, trens, ferrocarrils de la Generalitat, autobusos. Tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia i del metro i de bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegaran 4 grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final, totes s'integraran, volem dir, a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassa Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-mobilitat a tot Catalunya.
3: Mira el que he vist.
4: Està guapa, no?
5: I això no ho agafo.
4: Robes esglésies però no a cementiris.
5: No és el mateix.
4: Si són tombos abandonats.
2: Avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galzeran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
6: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
2: Marxem ara a València. El sector teatral del País Valencià reclama explicacions, transparència i més coordinació entre les administracions després del tancament, sense data de reobertura, del teatre principal de la capital aquest dimarts. Marta García.
8: El principal és de totes i de tots. El volem obert perquè per nosaltres el teatre sí és principal.
9: Els professionals de les arts escèniques han demanat explicacions i exigeixen transparència. Acusen les institucions de falta de coordinació per presentar la programació i hores després tancar el teatre. Juan Carlos Garés és de l'Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià.
10: Orfes, desemparats, tristos, afonats. El que té com a conseqüència és la supervivència. No sabem ni els antecedents de què els han portat a fer les coses com les han fet, ni què passarà en el futur immediat de les arts escèniques valencianes.
9: No els sorprèn perquè, diuen, han vist el deteriorament del principal amb el pas dels anys, actuant fins i tot amb l'escenari apuntalat, però ara reclamen solucions immediates. Maria Albudéver és la presidenta del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians.
11: Un abandono per part de patrimoni. Començant per ahí, el perill és que començant per ahí hi ha una cadena de gent que al final som els artistes, que som els que paguem les conseqüències de tot això i de la no comunicació entre la conselleria, les distintes conselleries, la Generalitat, etc, etc, etc.
9: El tancament del Teatre Principal de València deixa la ciutat amb només un teatre públic en marxa, al Rialto, situació que el sector qualifica de vergonyosa.
2: Un darrer punt cultural abans dels esports. L'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Mario Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys. El Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa amb aquestes paraules la distinció.
12: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i a l'Electoràlia Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
2: La Setmana del Llibre en Català s'allargarà fins diumenge.
13: Esports.
2: Amb en Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
14: Bona tarda. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet amb un Barça-Efes, l'equip de Pablo Laso, l'equip de Sekulic contra l'equip de Pablo Laso. Podeu seguir aquest partit en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A la baixa del Barça són dues, perquè coneixíem la de Ewoma, i a darrera hora hem conegut la baixa del pivot Josh Nebo, un Barça que està perdent 13-25, ara mateix 16-25, amb el Efes d'Istanbul al principi del segon quart. Resultats definitius: Dubai 78, Madrid 77 i Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86. En joc també al segon quart: Estrella Roja 34, Žalgiris 39, Panathinaikos 38, París 22. Igualment en el primer quart, Baskonia 26, Olympiacos 33, i acaba de començar l'Asvel 9, Maccabi de Tel Aviv 5. Es juguen igualment avui els 8 primers partits de la UEFA Nations League. Ja en marxa els partits principals, en Països Baixos contra Alemanya, empat a 0 al minut 9, en Països Baixos amb Alemanya Ter Stegen i Adeyemi titulars, i a la selecció dels Països Baixos recordeu el debut de Xavi Hernández. En Portugal juga el blaugrana Cancelo, és titular, contra Gales, empat a 0 minut 10, igualment també minut 11 Noruega 0 Dinamarca 0, i acaba de marcar Sèrbia, Sèrbia 1, Grècia 0, minut 10 de la primera part. Això són partits de la Lliga A. A la Lliga D, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 6 jugadors del Barça convocats amb Espanya. Un d'ells és Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Una de les preguntes obligades en aquests temps: la pilota d'or per Lamine Yamal.
15: Per mi sí, jo ho veig cada dia. Vaig veure la temporada que va fer l'any passat, que crec que va ser increïble. El Mundial potser no va donar la seva millor versió perquè venia d'una lesió important, però al final va guanyar el Mundial. Hi ha molts jugadors espanyols que també el van guanyar i poden estar allà, i el Pedri no està ni nominat, el Rafinha, que és increïble. Però per mi crec que em quedaria en Lamine i crec que s'ho mereix.
14: Doncs Rafinha juga demà a Melbourne a les 12 del migdia, un amistós amb Brasil contra Austràlia. També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol Roberto dona suport al tècnic Manolo González. Declaracions a TV3.
16: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster. Yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
14: Al Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, s'està fent la prova en ruta júnior masculina amb el català Aitor Martínez, que és en un grup a 1 minut 25 de dos escapats. Això és el que està passant ara mateix, a falta de 76 quilòmetres per al final. El Mundial de Fórmula 1 aquest cap de setmana trepitja l'Azerbaidjan a Bakú, circuit urbà. Els dos Mercedes, amb Russell i Antonelli, han estat els més ràpids del dia. Problemes amb Fernando Alonso, tot i que ha canviat el motor, i per això ha estat penalitzat i sortirà segurament l'últim en la classificació. Demà a les dues és aquesta classificació. I dissabte, és la cursa a la una del migdia, hora d'aquí. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, la seva millor classificació de la temporada. Hem de dir que demà comença la Laver Cup de tenis a San Francisco, torneig d'exhibició promogut per Roger Federer. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz. Figueres acull des d'avui fins dissabte la Copa d'Europa de patinatge artístic i participen una cinquantena d'equips i uns 600 patinadors. I el Barça d'handbol juga

0: demà contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte.
1: El nou escrit del Constitucional sobre l'amnistia deixa en mala posició el Tribunal Suprem. Afirma que es va apartar de la finalitat de la llei per fer dir a la norma el que no diu ni va voler dir expressament. Així figura textualment en l'esborrany que ha redactat el magistrat conservador José María Macías, que, malgrat que estava d'acord amb les tesis del Suprem, es va comprometre a escriure una nova ponència que agradés a la majoria progressista del Constitucional. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Hem tingut accés al text que es discutirà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i que pot activar el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. Anem cap a Madrid. Paula Rujats, bona nit.
3: Si el Constitucional defensa que el Tribunal Suprem s'ha extralimitat en interpretar l'amnistia i diu que és esbiaixat i il·lògic defensar un enriquiment personal dels líders del procés, com fan els jutges Marchena i Llarena, la sentència es votarà d'aquí 15 dies i després obligarà el Suprem a aplicar d'immediat l'amnistia, començant per aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i les inhabilitacions de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
1: De seguida ho expliquem amb detall i ho analitzem també amb un expert en dret constitucional.
4: Ja hi ha un altre motiu de rivalitat entre Madrid i Catalunya, i és un motiu molt delicat. Els desnonaments. L'impacte social que ha generat el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir es va quedar sense pis a Madrid, està obrint diversos fronts. Per una banda, Ayuso s'ha defensat dient que desnona més Catalunya que no pas la seva comunitat. Això és veritat, tot i que posarem les xifres en context. Però el cas de la Mari Carmen també ha aconseguit que els grups polítics se sentin assenyalats. Per què no aprova una llei que eviti casos com aquests? Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El govern espanyol no ha aconseguit fins ara posar d'acord els seus socis per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i que va decaure a principis d'any. Ara el cas de Mari Carmen empenya el PSOE i Junts a reprendre els contactes. Miren de trobar un encaix, mentre que Sumar pressiona Sánchez per tirar endavant el decret tant si té els suports garantits com si no.
4: De tot plegat en parlarem amb Carme Trilla, presidenta d'Hàbitat 3.
1: I en educació, la commoció pels resultats en l'informe PISA està portant el govern a postures que fa uns anys haurien semblat conservadores. La gran aposta és redescobrir el llibre en paper i les lectures obligatòries de les mateixes obres al batxillerat.
6: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
1: A partir de les 10, entrevistarem el representant de les direccions dels centres educatius de Catalunya per saber quines són les seves propostes de millora i com veuen l'orientació que està prenent el debat, perquè hi ha gent que es pot preguntar: realment han desaparegut els llibres de les escoles i els instituts?
4: I en la crònica internacional...
7: President Xi, Madam Peng, thank you once again for making this historic visit.
4: Explicarem com Donald Trump ha rebut avui Xi Jinping a la Casa Blanca en un dia marcat per una alerta provinent de Copenhagen. El cap de servei d'intel·ligència danès ha advertit del risc que Rússia ataqui països de l'OTAN. Aquestes són les paraules que ha utilitzat.
8: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
4: I mentrestant, a l'Assemblea General de les Nacions Unides... Escridassada per a Netanyahu, la sala ha quedat mig buida perquè els delegats de molts països han marxat abans que comencés a parlar el primer ministre israelià.
1: I aquí al Catalunya Nit podreu escoltar una de les actrius de la temporada, Victoria Luengo. El Marc Garriga l'ha entrevistat al Festival de

0: Sant Sebastià, on ha presentat la pel·lícula Sants. Repeteix amb el director de Suro. No us perdeu l'entrevista, us n'avancem aquest detall.
1: Pensant amb el Miquel això de la, una mica la roda món, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de, vaig dir, hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
2: I tenim grans capitals catalanes de festa major, Barcelona amb la Mercè, Tarragona amb Santa Tecla, demà s'hi afegiran Reus i també Lleida. I avui al Catalunya Nit escoltarem el nou tema d'Udus. There's a quiet where a baby doesn't cry. There's a hush where a mother might sigh. Es titula Silencio. El títol del nou disc també és en castellà. Es diu Carnaval de Luz. Sortirà el 13 de novembre.
0: Una cançó que ens va bé ja per introduir el bloc d'esports. Damià Aguilar, de què parlarem avui?
3: Què tal, com esteu?
4: I per cert, Joan, debut a Xavi Hernández. S'estan jugant partits.
5: Hi ha molts debuts, eh? Molt debut a Xavi Hernández en el futbol, ara us ho explico, però és que està debutant al Barça, l'Eurolliga de bàsquet. Això que sentiu és l'Ernest Macià, el Fitó i la Lloberes fotent-li canya a l'antena digital amb un ambientàs que hi ha al Palau espectacular, però aviam què passa, eh? Perquè el Barça està perdent 24-34 en el segon quart. També hi ha hagut avui un duel d'entrenadors catalans en aquesta Eurolliga, perquè de fet era el primer partit. El Dubai de Xavi Pascual ha guanyat el Madrid de Pedro Martínez 78-77. I us haig de dir que s'estan jugant també partits de la UEFA Nations League, això que dèiem, aquest partit de Països Baixos-Alemanya. Aviam si ho expliquem tot. Països Baixos, debuta Xavi Hernández com a entrenador. Alemanya debuta Jürgen Klopp. Jürgen Klopp que ha posat Ter Stegen a la porteria i Adeyemi, el jugador del Barça, en el titular. I ara mateix és el 19 de la primera part, estan empatats a 0, però acaben d'anul·lar, hi ha hagut un gol anul·lat pel VAR, els neerlandesos a Van Dijk, per tant Xavi Hernández, que segurament ha saltat pel primer gol, però després ha hagut de dir que no és gol. I Cancelo, que està jugant en Portugal amb el Portugal 0, Gales 0, això també és a la primera part. Després ho expliquem tot una miqueta més abastament.
2: Molt bé, gràcies, Damià. Avancem també aquesta hora, un titular del temps. Gemma Puig, què ens espera? Bona nit.
6: Bona nit, doncs ens espera un dia demà més càlid, avui ja ha pujat la temperatura, per tant demà una miqueta més, aquests dies molt d'estiu, màximes que demà podrien arribar als 36 o 37 graus de forma puntual, amb molts pocs canvis, amb moltes estones de sol i aquesta estabilitat que també ens acompanyarà al cap de setmana.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i també reclamarà aplicar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els antics líders de l'1 d'octubre. Això és el que recull l'esborrany de la primera sentència que aplanarà el retorn de l'expresident i que es dictarà el 6 d'octubre i a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. El text retreu al Suprem que s'hagi apartat de la finalitat de l'amnistia i denuncia que s'han vulnerat drets fonamentals dels dirigents independentistes. Ampliem els detalls d'aquest primer esborrany que hem conegut avui des de Madrid amb Paula Brujats. Bona nit, Paula.
1: Què tal? Bona nit. Si el nou escrit fa retrets als jutges Marchena i Llarena, però sense mencionar-los, ni tampoc s'hi enfronta, però sí que els desmunta la seva tesi sobre la malversació. En resum, diu que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia, que s'han desviat de l'objectiu de la llei i que fan dir a la norma el que no diu. El Constitucional deixa ben clar que el referèndum no va suposar cap benefici personal per als líders del procés i afegeix que qui digui que hi va haver un benefici sense un increment econòmic real fa un excés interpretatiu. L'esborrany de la sentència també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders del procés. Recorda que l'amnistia preveia extingir tota la responsabilitat penal i restituir tots els drets, com els de participació política, i recorda que això fins ara no ha passat. Tot i el contingut, l'esborrany d'aquesta sentència manté un to amable amb el Suprem, perquè qui el firma és el magistrat conservador, el català José María Macías, contrari a l'amnistia, però que ara s'ha vist obligat a refer el text seguint el criteri de la majoria progressista del

0: la sentencia y levantara la orden de detención y además pues aceptara la aplicación de amnistía también a todos los que están pendientes de la rehabilitación.
1: Per acabar, li voldria preguntar la seva opinió sobre fins a quin punt queda malmesa una mica la imatge de la justícia, perquè tenim, per una banda, un tribunal desacreditant-ne un altre i un ponent que sabem que pensa el contrari del que acaba de redactar. Això, a ulls de la ciutadania, pot semblar estrany.
0: Claro, lo que sí está en evidencia, yo creo que últimamente pues cada vez está más evidente, es que en todo lo que relacionado primero con el proceso y después sobre todo con la ley de amnistía, los jueces españoles pues no han actuado correctamente. Ya el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho que la ley de amnistía es totalmente aplicable, ha dicho que los argumentos de la Audiencia Nacional para no aplicarla no tenían ningún fundamento. El Tribunal Constitucional dice que el Supremo se ha inventado la interpretación de la ley. Hombre, yo creo que más que nada quien queda lastimado en este momento es la justicia española, en la medida en que la imparcialidad de los jueces a la hora de aplicar una ley que ha aprobado el Parlamento, pues queda bastante en entredicho.
1: Doncs veurem si això té efectes també dintre del sistema judicial. Li agraïm molt al professor de Dret Constitucional, Joaquín Urías, que ens hagi atès en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
0: Un abrazo a vosotros. Buenas noches.
2: La commoció social que ha provocat el cas Mari Carmen, el cas del desnonament de la dona de 87 anys que ahir va perdre casa seva a Madrid, ha forçat el govern espanyol i també els seus socis a moure fitxa. El PSOE i Junts han reprès els contactes per desencallar el decret d'habitatge que, entre altres mesures, inclou la prohibició de desnonar persones vulnerables, com era el cas de la Mari Carmen. Madrid, Dani Sainteja, bona nit.
3: Hola, Agnès, bona nit.
2: En quin punt es troben ara aquestes negociacions?
3: Doncs tant des de Junts com des del Ministeri d'Habitatge confirmen que hi ha contactes. Junts assegura que ja estan estudiant les seues propostes. Perdó, el Ministeri assegura que estan estudiant les propostes de Junts. Més protecció per als petits tenidors i bonificacions fiscals és el que demana Junts. I des del Ministeri confien que no seran cap obstacle per arribar a un acord. Sánchez no vol fer cap pas en fals i fins que no tinga lligat el sí de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on recordem ja va decaure al febrer i on encara no ha tornat per falta de suports. Però des de Sumar pressionen per aprovar el decret. Tant sí com no, dimarts que ve al Consell de Ministres sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
4: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
3: I una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis, que sovint són contraposades. Esquerra demana mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián ja acusa Junts de no voler remar a favor.
6: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
3: I el PP, que s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, segons diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha expulsat tota responsabilitat pel desallotjament d'ahir i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
7: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
8: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Disputa aquí entre xifres. Podem dir que Ayuso té raó quan diu que a Catalunya hi ha més desnonaments que no pas a Madrid, però no 5 cops més, com ha assegurat la presidenta madrilenya. Podríem dir que són gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. Pel que fa a les dades oficials més recents, dels 3 primers mesos de l'any, el registre indica que de cada 10 desnonaments que es fan entre les dues comunitats, 6 són a Catalunya i 4 a Madrid. Núria Jarra.
9: Sí, això en xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més que a la capital espanyola. En números relatius, també entre gener i març, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial que recull les dades del primer trimestre d'aquest any. Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. El director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, a Catalunya Ràdio.
10: Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
9: De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys. De fet, ara n'hi ha la meitat menys que fa un any i un 80% menys que en el pic de la crisi econòmica, tot i que els experts avisen que el segon trimestre hi haurà un repunt.
2: Gràcies, Núria. Podem saludar aquesta hora Carme Trilla. Ella és presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de la coordinadora Cohabitat, que agrupa, de fet, les fundacions que promouen i gestionen habitatge social. Bona nit, Carme.
11: Hola, bona nit.
2: Hem parlat del cas de la Mari Carmen, que ha generat estupor i commoció social. Hem vist fins i tot que des de les Nacions Unides s'hi han referit. Ara mateix, què diu la llei? És a dir, legalment aquest desnonament es podia fer?
11: Bueno, això és una cosa que s'ha explicat molt avui durant el dia, no? Que ja s'han aprofitat d'aquesta escletxa que hi havia en la llei d'arrendaments del 94 i dels lloguers antics sobre les subrogacions possibles dels lloguers antics i s'han agafat amb això i, per tant, aquí, evidentment, es podia haver aconseguit una sentència atenent la vulnerabilitat d'aquesta persona, però bueno, hi ha aquestes escletxes que venen de lluny i que en aquest cas doncs, ha sigut utilitzada, evidentment, sí, sí. Uh-huh.
2: Per tant, entenc que a nivell legal s'ha d'anar més enllà, no? Vull dir, no deixar aquestes escletxes com la dels lloguers de renda antiga.
11: Bueno, és que hi ha un tema legal, però també hi ha un tema de protecció dels llogaters i d'actuació, diguem-ne, preventiva i proactiva abans de que aquestes coses passin, no? I aleshores, bueno, jo crec que hi ha polítiques d'habitatge que s'estan portant en alguns llocs i polítiques d'habitatge que no s'estan portant en molts altres llocs. Llavors, si hi ha un règim de control de lloguers com el que hi ha a Catalunya, doncs això d'alguna manera desestimula les inversions, diguem-ne, clarament especulatives com aquesta que ha passat a Madrid, perquè no es poden pujar els lloguers més enllà del que ja hi havia o del lloguer doncs, que marca l'índex de referència. Això és un sistema per evitar precisament operacions d'aquest calibre, però que també sabem que presenten també escletxes perquè tenim la via aquesta dels lloguers de temporada, que aquests no tenen una regulació de preu i, per tant, doncs, molta cosa s'escapa per aquí. Llavors, el que hem de vigilar, sobretot, són no les escletxes de l'any 94 o de l'any 56, sinó les escletxes del que estem fent ara, de la legislació que estem tenint ara, per intentar que sigui el més coherent possible i el més garantista, per descomptat, pels llogaters, sense, lògicament, anar en contra de la rendibilitat mínima del lloguer a la que aspiren els propietaris. Però aquesta rendibilitat mínima, si ens poséssim d'acord amb que la pujada de l'IPC més una mica més seria el raonable, doncs segurament no ens trobaríem amb aquests problemes, sinó que la gent podria anar augmentant els lloguers a mesura que els hi van augmentant els salaris. I tots aquests mecanismes s'han d'articular bé perquè no sigui desestimulador de la inversió en lloguer, però al mateix temps no sigui una càrrega excessiva, diguem-ne, pels llogaters, no? Que en aquest cas, aquesta senyora, la càrrega que tenia era suportable i l'havia pagat sempre. Clar. I aquí tenim una compra feta per uns inversors que fan uns càlculs d'anar molt més enllà del que estaven tenint els propietaris de la finca anterior. Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan en lloguers antics i aleshores bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs, de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de poder ser més habituals, si hi hagués més recursos econòmics i pressupostaris per fer-ho, de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració o entitats sense ànim de lucre, no?
2: Carme, com

Parlem d'habitatge i de la falta de parc públic d'habitatge, les dificultats que veiem i observem cada dia. Parlem de persones en situació de vulnerabilitat, no? Avui mateix hem tornat a parlar a partir d'aquestes noves negociacions del fet de

0: ser desnonat ja és una situació de vulnerabilitat, no? Vull dir que,
1: evidentment,
0: com ho definim, això? Clar.
1: Sí, sí, estem generant vulnerabilitat. O sigui, de gent que no, que està vivint d'una pensió i pot pagar el seu lloguer i pot viure habitualment, no l'hem de qualificar com a persona vulnerable. Però, esclar, si li posem un lloguer que és el triple del que està guanyant, doncs automàticament l'estem convertint en vulnerable. Per això que la definició de vulnerabilitat a priori és una definició que evidentment té que veure amb les famílies que estan en una situació actual que els hi passa de cara al futur per trobar un pis de lloguer i els està costant molt trobar pis de lloguer si són considerades vulnerables, però és que tenim persones que estan en lloguer i que esdevenen vulnerables si passen coses com aquestes o si amb ells mateixos els hi passa un canvi important en la seva situació, no? Tant, tot això s'ha de parlar amb molta serenitat i amb molt rigor, no? Perquè, precisament, per no espantar els propietaris respecte de possibles persones que puguin ser vulnerables, però al mateix temps evitar que es converteixin en vulnerables, no? Mm. Aquí, quan es va fer la compra de la casa Ursola, doncs deien, bueno, és que aquesta gent no eren vulnerables. No, no eren vulnerables mentre van estar pagant els lloguers que pagaven. Però si s'hagués tirat endavant la seva conversió en habitatges de lloguer de temporada, doncs la gent que vivia en aquest edifici no podien pagar aquests lloguers. I, per tant, es convertien de facto en vulnerables, no? A la intervenció de l'Ajuntament, juntament amb Habitat 3, doncs evita això, no? Com s'ha fet amb altres finques de Barcelona. Nosaltres, des d'Habitat 3, estem rehabilitant unes finques a Mont-ral, al barri d'Horta, que va comprar l'Ajuntament i les va comprar precisament per evitar que les 40 famílies que hi viuen doncs anessin a parar en mans d'un inversor que les tragués totes a fora, no? O sigui, tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors que pensen que pujant els lloguers i traient en els llogaters antics doncs en poden treure, evidentment, uns beneficis extraordinaris, no? Mm. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
0: Mm. Intervenció tan directa com, per exemple, destinar fons públics a pagar el deute dels llogaters davant d'una situació de desnonament i garantir que el propietari cobri.
1: Exacte, aquesta és una altra, aquesta és l'altra via. O sigui, hi ha una via prèvia, que és la d'ajudar a pagar el lloguer, que aquesta ja la tenim, i a Catalunya hi ha més de 100.000 famílies que estan cobrant ajuts al lloguer. I gràcies a això ens poden seguir pagant perquè la seva situació seria una situació de vulnerabilitat, no?
0: Però i l'altra és també quan arriba... Disculpa, Carme, també fins i tot quan la propietat és una gran companyia, un fons voltor, pagant aquestes grans companyies i fons voltor amb fons públics.
1: És que el que tenim a Catalunya és la limitació dels lloguers. És a dir, tot això ha de ser sempre amb un esquema de limitació del lloguer. Clar, no estarem ajudant a pagar lloguers de 3.000 euros. Però si tens un lloguer de 800 euros o de 900 euros o el lloguer que l'índex de referència marqui, doncs aquí, dintre d'aquest marge, sí que hi ha d'haver-hi aquesta possibilitat d'ajudar a que això es pugui pagar. Que es pugui, és un tema d'una equació en la que, evidentment, els diners públics no han d'anar a unes butxaques, diguem-ne, especuladores, i, per tant, el requisit previ és que hi hagi aquest control de lloguers, però després, dintre d'aquest marc, doncs sí, ajudar les famílies a que puguin pagar, sobretot quan els hi passa una situació que perden els seus ingressos o que tenen una situació complicada i evitar que passi el desnonament pel fet de que amb ells els hi passi alguna cosa, no? Yeah. Ara, quan és un desnonament, quan amb ells no els hi passa res, sinó que és perquè un inversor decideix multiplicar per 3 el lloguer, aquesta és una altra història. Aquí ja no podem ajudar-los. Aquí el que s'ha de fer és el que deia abans, és a dir, evitar que aquestes situacions passin comprant els edificis o desestimulant aquest tipus d'inversions. I com es desestimulen? Doncs com s'ha fet a Barcelona. Doncs amb la limitació, amb la prohibició del lloguer turístic, amb la limitació dels lloguers, amb la limitació del lloguer de temporada, amb el control del lloguer de temporada, Ja. I amb el lloguer d'habitacions, clar, s'ha de controlar tot això, no és que no hi ha més remei.
0: Per posar doncs, res al context de les dades que acabem d'explicar, que tot i doncs, que aquí hi ha aquesta regulació del mercat dels preus del lloguer, a Catalunya es produeixen més desnonaments que

0: no pas a la Comunitat de Madrid, ha estat una de les polèmiques polítiques del dia, diríem. Hem explicat que és perquè doncs, hi ha més parc de lloguer, hi ha moltes més famílies en situació de lloguer a Catalunya que no pas a Madrid. És tot just el que hem explicat abans de saludar Carme Trilla. Gràcies, Carme. És un debat llarguíssim i en continuarem parlant, de ben segur. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, gràcies a vosaltres.
0: Bona
1: adéu,
0: nit.
1: Adéu, bona nit. Bona nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Passa un minutet de 2:15. Estem acostumats, molt acostumats, a sentir alertes sobre les males arts del govern rus a diversos punts d'Europa, però últimament és veritat que estan pujant de to. Avui Dinamarca ha alertat d'un possible atac rus contra Europa en els pròxims mesos. És un escenari remot, però cada vegada més plausible en el context de la guerra híbrida que Vladimir Putin porta a terme contra els socis europeus d'Ucraïna. Sobre aquesta amenaça, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, diu que és improbable que Moscou envaeixi un territori aliat, però subratlla que tampoc cal ser ingenus i estar preparats per a qualsevol eventualitat. Ignasi Abad.
4: Sí, mira, de moment el cap del Servei d'Intel·ligència danès, Thomas Arienkel, parla de risc petit però real que Rússia faci una incursió de tropes en un país de l'OTAN.
5: Hi ha un risc petit però creixent que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
4: Informacions periodístiques publicades avui destaquen l'amenaça d'atacs des de flotes navals fantasma de Rússia sobre països de l'arc mediterrani, com Espanya, França o Itàlia. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regner, no li estranya.
6: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
4: És en aquest context que Polònia investiga com a sabotatge l'incendi d'una estació terrestre de satèl·lits Starlink a l'est del país. Aquest sistema de comunicació és el que facilita justament la connexió d'internet a Ucraïna.
0: I mentrestant, França, que desmenteix informacions publicades sobre una alerta de possibles atacs des de la flota fantasma russa a països de l'arc mediterrani. Però el president Emmanuel Macron diu que es preparen per a un augment d'accions hostils de Moscou. París, Isabel Galí, bona nit.
7: Bona nit.
0: Macron ho ha dit en una entrevista aquesta mateixa nit a la televisió francesa,
7: Sí, Emmanuel Macron ha desmentit només començar l'entrevista que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons ha contestat amb un sí rotund.
8: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
9: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
8: Ma réponse est oui.
7: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
8: Regió per regió.
9: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
7: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
0: Gràcies, Isabel Galí, en directe des de París. Bona nit.
3: I mentrestant, Rússia, com és habitual, no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
10: Bona nit. Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
0: Els líders dels Estats Units i la Xina exhibeixen cordialitat en la primera visita de Xi Jinping a la Casa Blanca en més de 10 anys. És una visita carregada de pompositat. Donald Trump ha qualificat d'amistat sincera la relació amb el seu homòleg xinès i, malgrat reconèixer alguns avenços, ha admès que cal seguir treballant. És un repte que ha assumit Xi, que s'ha mostrat obert a enfortir la cooperació i també el diàleg com a elements clau d'una millor coexistència, diuen. Washington, Oriol Serra, bona nit.
11: Hola, bona nit, Agnès.
0: Comencem per l'anfitrió, Donald Trump. S'ha afanyat a desfer-se en atencions, diríem, en exhibir bona sintonia, amistat sincera, ha dit fins i tot, i posar sobre la taula els temes que l'amoïnen, com ara la intel·ligència artificial o el comerç.
11: Sí, un Trump que, quan vol ensabonar, s'hi esplaia. Des d'elogis a l'aspecte físic fins a reverències diverses i moltes declaracions d'intencions i gestos, per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport ahir a la nit. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i també han dit que passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
12: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
11: Encara hi ha pendent un sopar de gala aquesta nit, durant el qual també s'espera que Trump i Xi Jinping intercanviïn impressions. Fa tot just una estona ho han fet a la Casa Blanca i a la sortida Trump ha dit que havia estat una gran trobada.
0: El convidat, Xi Jinping, diríem que més hieràtic, ha remarcat que una millor entesa és en benefici de tots. Ara bé, Oriol, clar, hi ha unes quantes carpetes, hi ha uns dossiers complicats, com per exemple Taiwan, també la guerra de l'Iran. Quan surti això, veurem què passa.
11: Sí, segurament aquests temes més espinosos no, ni tan sols els arribaran a tocar, perquè els seus assessors, aquestes persones que han preparat la reunió ja s'han preocupat de que això no passi. En tot cas, Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de cordialitat més absoluta, igual com ho ha fet Trump, i ha posat damunt la taula la comunicació militar. En aquest sentit sí que sempre hi ha aquella mica de preocupació, és a dir, en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
13: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
11: Les qüestions que puguin ser espinoses, com deien, s'evitaran. I Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats durant els pròxims 5 anys. I no me'n puc oblidar, Agnès, sí? Ben aviat arribaran dos ossos panda al zoològic d'Atlanta, a Geòrgia. Aquest, com bé saps, sempre és un símbol d'amistat per part xinesa, però atenció, perquè es calcula que el cost del préstec, que és un préstec d'aquests animals, és $1 milió anual. Per tant, és un gest d'amistat, però que té un preu, eh?
0: Té un preu, eh?
11: Sí, sabem els noms d'aquests ossos, eh?
0: Ah, sí?
11: I jo crec que també, sí, crec que també està tot doncs, molt intencionat, eh? Fu Shuang i Ping Ping, que significa doble benedicció i pau, pau, respectivament.
0: Això és mel, eh? Bé, en fi, aquí està la diplomàcia real. Escolta, sí. Oriol, per cert, avui ha continuat el serial dels mitjans, dels tres mitjans vetats per Trump a la Casa Blanca.
11: Sí, la CNN, MS Now i Politico, que ja tornen a ser a la Casa Blanca, perquè tot just fa un parell d'hores una ordre judicial així ho ha decidit, contradient a Donald Trump, que recordem tot just divendres de la setmana passada va prohibir l'entrada a aquests tres mitjans a la Casa Blanca. Per tant, la pressió que havien fet els mitjans demanant una vista urgent sembla que ha funcionat i ara està per veure què passa amb aquest pool, que és aquest senyal en directe que ofereix sempre doncs, una televisió, i que ara havia assumit Real Voice of America, que és un mitjà servil de Trump. I un Trump que, curiosament, també en presència de Xi Jinping, ha bromejat

0: aquest matí que Xi Jinping té una premsa més amable que la seva. És a dir, que ara té enveja de la premsa xinesa.
1: Tot són bones notícies.
0: Sí.
1: Molt bé. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit, en directe des de Washington.
0: Adéu, bona nit.
1: Adéu, adéu.
2: Doncs menys concòrdia que aquí a la Casa Blanca. Avui hi ha hagut a l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè ha estat protagonitzada pel conflicte palestí-israelià en aquesta tercera jornada que s'està fent a Nova York, amb intervencions destacades del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha tingut una benvinguda especial. Clàudia Serra.
3: Sí, de fet, Benjamin Netanyahu fa ben poca estona que ha acabat la seva intervenció amb missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a personalitats com l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha recalcat que no el podrà silenciar. Sobre les acusacions de genocidi, s'ha defensat així.
4: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
3: El líder ha parlat davant una sala molt més buida del que és habitual aquests dies perquè, com deies, Manel, diverses delegacions han marxat i s'ha hagut de cridar l'ordre més de 4 vegades abans que pogués començar a parlar. Netanyahu s'ha dirigit als que han marxat com a covards. Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
5: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
3: Això ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país, una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat en aquest discurs.
6: El preu de la benzina continua a l'alça i, de fet, cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. És una barrera que ja se supera a França, Alemanya o Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros al litre, i això que està, recordem-ho, bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car, Núria.
7: Sí, els preus estan al nivell més alt d'aquest any i s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan a l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà. I la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça, que va fer per primer cop fa 2 dies, d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari Olaf Gill admet que estan preocupats.
8: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
7: Malgrat l'alça de preus, com dèiem, els carburants aquí són més econòmics que altres països europeus. Per això hi ha conductors francesos, per exemple, que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
9: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
7: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus.
2: Gràcies.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
13: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
14: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
15: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
16: Com et dius?
17: Josep.
16: On vius?
17: A Blanes.
16: 2+2?
17: 4.
16: Capital de França?
17: París.
16: Qui sóc?
17: En Peyu, no?
16: Amb qui tens el mòbil?
17: El mòbil
16: la fibra?
17: La fibra.
16: I l'energia?
11: Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera, fibra mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
16: Ah, això.
11: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues.

0: Digues Vera.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbaix, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
2: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Passa un minut de 3:15. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Ho farà ampliant la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
6: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
7: Que Catalunya pugui integrar més renovables, també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
6: A tot l'Estat, l'ampliació de la xarxa elèctrica preveu una inversió de 17.000 milions d'euros.
5: Mentrestant, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens, autobusos, metro, tramvia i bicicletes, Núria.
8: El canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals i anirà guanyant pes visual fins que totes s'integrin sota el mateix paraigua. L'objectiu és reduir la fragmentació actual i crear un sistema més senzill que sigui fàcil d'identificar per als usuaris. El canvi coincidirà amb el traspàs de Rodalies a la Generalitat i la implantació de la T-Mobilitat a tot Catalunya.
5: José Luis Rodríguez Zapatero demana apartar de la seva causa la joieria, que l'Audiència Nacional ha encarregat una nova taxació de les joies. Àlex Giral Robert.
9: Sí, l'advocat de l'expresident espanyol al·lega que la joieria Llanes no pot ser imparcial perquè el seu director general ja va estimar en una entrevista a La Sexta el cost de les peces que li van trobar al despatx.
10: Pues hablamos de el conjunto, pues un par de millones.
9: L'instructor del cas va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat d'aquestes joies.
5: I els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera d'Anoia el cos d'un home que va morir fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribà.
11: Els Mossos d'Esquadra hi van entrar ahir a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
12: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí, no te preocupes. Llegó hasta arriba, ¿eh?
11: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
4: Catalunya Nit.
13: Mira lo que he vist. Està guapa, no?
14: Jo això no ho agafo.
15: És sense el títol de la segona producció catalana que es presenta aquest any a competició al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El seu director és Miquel Gurrea, que es va endur el Gaudí a millor director novell fa 3 anys amb Suro. En aquesta segona pel·lícula l'acompanya la mateixa actriu protagonista, la Victoria Luengo. El nostre enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, els ha entrevistat a tots dos.
16: Miquel Gurrea, Victoria Luengo.
17: Com estàs?
18: Hola, estimat.
16: Miquel, comencem parlant d'aquest canvi respecte a Suro, el teu anterior film, amb aquest entorn més urbà, nocturn, de Sants. Volies deixar clar des del principi que això era una altra cosa ben diferent, oi?
0: Ja ho dius bé, perquè o sigui, jo parteixo sempre l'escriptura d'estar jo físicament en un lloc concret i de tenir una impressió subjectiva que em porti a la ficció pura i dura, que és el que jo faig i el que m'agrada. A Suro eren els boscos de l'Alt Empordà i aquí deliberadament volia fer-ho al barri on jo visc, que és el barri de Sants de Barcelona. Aleshores, tot parteix d'aquesta urbanitat i d'aquest barri, de mirar aquest barri amb ulls de ficció i interrogar-lo des del misteri.
16: La pel·lícula parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta. Què volíeu que l'espectador s'emportés exactament a casa seva?
17: A veure, moltes coses. Jo, per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal per quedar-se al costat d'algú i donar-li la mà en el moment que està desapareixent, no? I totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat, totes les relacions que no has acabat d'entendre o de poder acompanyar. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, no és una pel·lícula que et diu que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
16: Miquel, podem dir que la Vicky ja és la teva musa?
0: Ui, quanta estona tenim?
16: Bé, a banda que és l'actriu del moment, està triomfant amb El ser querido, té moltes pel·lícules en cartera i sembla que te la prenen, se t'escapa.
0: No, o sigui, la fascinació és absoluta perquè és una actriu increïble, és una, per mi, la millor actriu que hi ha, ho sento, és així. I la fascinació també ve de l'aspecte personal, perquè és una amiga estimada que la tinc en el dia a dia de la meva vida, no? Aleshores, bueno, jo estic feliç de veure-la volar com un coet que se'n va, no?, a l'estratosfera, perquè és on sabem que pertany, però també feliç de poder-ho acompanyar, no?, poder-ho acompanyar. I què més em deies, perdona?
16: Que te l'aprendran.
0: No.
17: Jo he dit que no. Pels oients que no em veieu, jo he fet un gest molt clar de que no. Jo li he dit al Miquel que jo vull treballar amb ell sempre.
0: Jo també. Jo també amb tu.
17: Ja està. I després farem... Hi haurà pel·lícules, evidentment, sí, que farem separats, i ell farà sense mi. Exacte. I tal, però jo crec i tinc ferma sensació que és una cosa que anirà per allà.
16: A mi m'agradaria que expliquessis, Victòria, la història de la dent trencada de la Lali, el teu personatge, perquè és molt bèstia.
17: Jo tenia al cap que jo he tingut un any molt ple de coses, no? Jo us deia, d'acord, s'estrenen tres pel·lícules on jo vull tractar de diferenciar d'una manera sutil, perquè a mi no m'agrada, o de moment les grans construccions de tal, sempre tracto d'apropar-me als personatges a mi i dic, com seria jo si visqués aquí, no? Si m'hagués passat tot això que li està passant a la Lali. Pensant amb el Miquel això de la, una mica la Rodamont, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de vaig dir... Hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla, ja sigui perquè no té diners per fer-ho, ja sigui perquè no li ve de gust arreglar-se-la, perquè li sembla que li queda bé, crec que dona una informació sobre una persona, no? I vaig dir, això crec que podria tal, i li vaig proposar al Miquel, i el Miquel em va dir, estàs completament tarada, però si tu, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. I crec que és el que vam aconseguir, i a més l'única manera d'aconseguir-ho era així, perquè trencar una dent amb pròtesis, sense una pel·lícula que tingui milions per fer coses de pròtesis de dents i tal, hagués quedat molt estrany. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quí, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això? I després crec que funciona i crec que la pel·lícula li dona una entitat i al personatge li dona una informació i crec que ens acosta a una persona que és tothom.
16: Efectivament, està tarada, com dius tu.
0: Està tarada i la durem.
16: Gràcies.
11: El cel de Barcelona acaba de ser l'escenari d'una de les propostes més atractives d'aquesta Mercè, i és que 750 drons han transformat la foscor nocturna en un pont de llum i color entre Orient i Occident. Aquesta era la proposta en un homenatge a la ciutat convidada d'aquest any, que és Xangai. Anem a l'Espigó del Gas, a la platja de la Barceloneta. Montse Mas, bona nit.
18: Bona nit. L'estudi català Flock Drone Art, que ja va signar l'espectacle nocturn de drons a la Sagrada Família durant l'última visita del Papa a Barcelona, ha tornat a conquerir el cel de la ciutat. Ara ho ha fet amb un show en honor a Xangai titulat El fil vermell, inspirat en una llegenda xinesa sobre el destí. 750 drons han il·luminat la platja de l'Espigó del Gas al passeig marítim, formant figures que han simbolitzat el vincle entre les dues ciutats. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
19: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensábamos que sería tan fascinante.
20: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no?

0: T'ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
1: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
2: S'ha agradat molt, sí, sí, sí.
3: Molt interessant i molt curiós.
2: No, especialment el pa amb tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles de Barcelona.
3: Els panots, que es diuen.
2: Això sí, mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
4: A les 10 de la nit es farà el segon passi de l'espectacle, però la nit de la Mercè no s'acabarà aquí a la línia de la costa. Molts dels assistents es desplacen cap al moll de la fusta, on a les 11 tindrà lloc un dels altres plats forts d'aquesta edició, Emergència Èxit, una proposta immersiva de gran format que combinarà la potència teatral de la Fura dels Baus, la música electrònica de Satori i el videomapatge de l'estudi visual Iceberg per fer una crida col·lectiva a la cura del medi ambient.
5: Gràcies, Montse. També hi ha Festa Grossa a Tarragona. Avui han completat el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font 3 de les 4 colles. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
6: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de 4 caminant. Seguidament han arribat els Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
7: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
6: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.

0: Bé, és la Su que ens obre aquest camí de possibilitats amb aquest potser és la cançó que ens obre a la porta al pronòstic del temps, com cada dia amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Su i les Miques que es diu Una mica més. I això és el que passarà demà, que tindrem una mica més de calor. Les temperatures podran pujar una miqueta més. Avui hem arribat als 35, demà aquests valors més alts podrien arribar als 36 o 37 cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en conjunt pujarà ni que sigui 1 o 2 graus. Per tant, demà farà més calor al migdia, també sudarà una mica aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda amb més núvols, però això sí, tindrem un divendres de sol amb alguna boirina matinal, calor al migdia, aquesta calor i aquestes temperatures que són altes per l'època. De cara al cap de setmana, avancem una miqueta, doncs afluixa una mica la calor. Això no vol dir que vingui la calor de tardor, el temps de tardor, però sí que afluixaria una miqueta. Però demà tocarà pujar una miqueta més la temperatura.
0: Doncs aquesta sensació d'estiu que s'allarga encara uns dies més. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida entrarem en la crònica esportiva perquè estan passant coses. Aquesta hora, últims minuts del primer partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga contra l'Anadolu Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. De moment, 66 a 69. Pugem al sol, l'estem retransmetent.
1: Panter, encara Panter. Molt bé. S'ha generat ell al bàsquet.
2: Aquí ho fa bé. Quan ell ja resol...
0: Són les veus conegudes de l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i companyia. Estem estrenant les transmissions de l'Eurolliga en l'exclusiu digital. De seguida, el Damià Aguilar ens explicarà com els hi va als blaugranes i també altres qüestions de l'esport que estan passant ara.
3: I els dijous sempre Àlex Gorina al Catalunya Nit. Avui el tenim a Sant Sebastià, seguint també el Festival de Cinema. Ha vist moltes pel·lícules en els últims dies, entre elles també La Bola Negra, que s'estrena demà als cinemes i ens en parlarà. Com sempre, ell ens farà la seva tria setmanal i tota una sèrie de propostes que avui giraran al voltant de la figura de Federico García Lorca.
0: I atenció amb la música, ja hem parlat d'U2, els punxarem, però és que avui, 24 de setembre, però de fa 35 anys, del 1991, va ser un dia molt fecund en estrenes musicals que han passat a la història. Fa, per tant, avui 35 anys de la publicació, per exemple, d'aquest disc de Nirvana. Come.

0: També fa 35 anys avui del Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers i encara un altre disc que va marcar un abans i un després. Trompe le Monde dels Pixies, l'últim àlbum d'estudi de la seva primera etapa abans que el grup se separés el 1993. Una coincidència singular que ens explicarà aquí el Marc Ruiz.
1: I quan comencem a mirar a demà, ens aturarem en el full de ruta que ha marcat la Conselleria d'Ensenyament per redreçar el rumb del nivell acadèmic. I apareixen idees com reforçar el càlcul mental, prendre apunts a mà i reprendre les lectures obligatòries a batxillerat. I ens preguntem, tant ha canviat l'ensenyament a les escoles? El president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens explicarà què passa a les aules per entendre exactament on som.
0: I la cirereta final avui a càrrec del dramaturg Xavier Albertí. Tot això fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem el final del dia amb les veus que han marcat aquest 24 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: En el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra. Pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
4: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa.
5: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
6: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumi. Acabem de veure ahir més una visió conservadora, una visió cabacista, inhumana, de cobdícia.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña.

0: Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
1: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid.
2: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
3: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
4: President Xi, welcome to the United States of America. Thank you very much.
5: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
6: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
7: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
8: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
9: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
10: Pensant amb el Miquel això de la, una mica la roda món, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té 2 pantalons i de, vaig dir, hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima, el quiqui, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
11: Anota l'EFES, sí, ja perdem.
12: Ben veritat, jo crec que no era una bona passada d'Osmani, no?
13: 10 i 8 minuts. Sort que tenim dues orelles, perquè ara en tenim una posada al bàsquet i l'altra al futbol. Comencem pel bàsquet. Damià Aguilar, bona nit.
14: Bona nit. Això és l'Antena Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, el Fitó i la Lloberes. En directe, aquest Barça EFES d'Istanbul està perdent el Barça d'un, però ara mateix amb la pilota el Barça que no anota. 74-75, falten 4 minuts.
15: Jo t'ho enviaré. A veure, els tirs lliures pel Futbol Club Barcelona. Humude, que avui, dins de tot, ha començat.
14: Això es pot fer llarguíssim, ja ho sabeu, són 4 minuts i és bàsquet, eh? El Barça, que tenia les baixes d'Euoma, que ho sabíem abans, i d'última hora de Jos Nebo, Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Aviam, avui és el dia d'inici de l'Eurolliga de bàsquet, amb un partit, jo diria que molt xulo de veure sempre, perquè és el Dubai de Xavi Pasqual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i avui Xavi Pasqual li ha tornat la pilota a Pedro Martínez, que li havia guanyat la Supercopa de l'Eurolliga, i avui en aquest primer partit, ni que sigui testimonialment, 78-77 per l'equip de Dubai. També Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, i ara tenim diversos partits que estan a punt d'acabar, com per exemple el Baskonia 75, Olympiacos 92, però ens interessa sobretot el que estigui passant al Palau.
12: Veus el Palau com...
15: Strasel, sí, sí. O això...
14: Falta en atac.
15: O és atac, o és que ha trigat massa a creuar
14: falta
15: la pista.
14: Falta en atac de l'EFES d'Istanbul. Falten 4 això, minuts, 74-75, perd el Barça. Va, seguim endavant amb aquesta altra orella que dies que tenies en la UEFA Nations League. Jo intento tenir-ne 3 avui, si cal. Hi ha partits de la Lliga principal, que és la Lliga A, i està debutant Xavi Hernández amb els Orange, amb els Països Baixos, i estan perdent 0-1

0: amb Alemanya. Penseu que amb Alemanya, que també està debutant Jürgen Klopp, ha situat Ter Stegen a la porteria, que acaba de salvar un gol claríssim, i el jugador del Barça, Adeyemi, que ha estat qui li ha fet l'assistència a Félix Nemecha per fer el 0-1, que de moment marca s'estableix en el marcador. Diria que estem al minut 60, aproximadament 65 de joc. Tenim un Portugal 1, Gales 0, està jugant Cancelo, el jugador del Barça, i és titular. El gol de Portugal, que és l'actual campiona de la Nations League, l'ha fet Joao Félix. I tenim altres dos partits, Sèrbia 1, Grècia 0 i Noruega 2, Dinamarca 2. I abans, amb una lliga menor de la Nations League, Andorra 1, Malta 2. Per cert, dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya, però si ho mirem des del punt de vista del Barça, són 6. Un d'ells és Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que l'aparta del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha fent de nou.
1: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
0: Doncs Rafinha juga demà a Melbourne a les 12 del migdia, 12 del migdia, hora d'aquí, eh? Mm-hmm. Un amistós amb el Brasil contra Austràlia. És una hora xulíssima per veure un partit de futbol. Per cert, estan empatats. Barça 77, Anadolu Efes 77, ara llencen ells i fallen. 2:32 perquè s'acabi aquest partit, noi. Quin drama, no? Anar seguint tantes coses alhora. Faig un petit salt i me'n vaig al València de futbol perquè el mexicà Javier Aguirre ha arribat avui en aquella ciutat per prendre possessió com a nou entrenador.
2: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, vamos a trabajar.
0: Mucho trabajo, hijo, aquest home també donarà titulars. Segona divisió, demà comença la setena jornada amb el Girona Albacete, és el vuitè contra el penúltim, i el Sabadell jugarà dissabte a Vigo.
3: Tenim a punt d'acabar, queda menys d'un minut.
4: S'han fet avui, és dijous, entrenaments de Fórmula 1, això no és habitual, oi?
0: No és, aviam. Si es fan dijous és perquè la cursa és dissabte, que és el que hem fet aquest any amb l'Azerbaidjan per raons de logística, diuen. Doncs mira, els primers entrenaments amb els Mercedes de Russell i Antonelli fent por. Demà a les dues classificació i, com dèiem, dissabte a la una hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2 tenim un aranès que es diu Mari Boya, que s'ha classificat quart, i tenim el Mundial de Ciclisme de Montreal ara mateix en marxa, la prova en ruta júnior. Hi ha un català que es diu Aitor Martínez, aviam si ho sé interpretar. Falten 27 minuts perquè s'acabi aquesta prova. Ara mateix hi ha 3 escapats i hi ha un grup de perseguidors, atenció, a 14 segons, i entre els quals aquest català, l'Aitor Martínez, però encara queden 27 quilòmetres, per tant, encara una bona carretada perquè no s'acabi. Podem pujar a canal, aviam com està això?
5: Del Jassi Grisos, número 1.
6: M'he confós, Dan.
7: Assistent, sí, sí.
5: El del Bayer, que tu dius, em sembla que és deixeble de Pesic.
4: Ambientàs, eh? Al Palau?
0: Brutal. Empat a 77, eh?
8: Que és alemany, no? Anton Gabel?
0: Sí. L'Efes, que entrena Pablo Lasso, sí, sí, sí. Ja sabeu, l'exentrenador del Real Madrid. Abans no s'acabi, que no sé si s'acabarà, no sé si ens donarà temps, us puc explicar que el Barça d'handbol juga demà contra el Pinheiros de Brasil, primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte, que demà comença un torneig de tenis que es diu l'Eiber Cup a San Francisco, una Europa contra la resta del món, i que Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
5: I fixa't en un detall, perquè
0: hi queden 2 minuts.
5: Lasso, que defensés Mike James a Martin. És a dir, clar, ha canviat una mica perquè se li tocava com amb els canvis, se'n parla.
9: 2 minuts que els haurem dedicant a anar a publicitat, però després
0: tu mateix tens el canal, quan s'acabi l'aixeques,
9: la tornada, mira, Ernest ho explica. Cantem el resultat.
0: I no li has, fixa't que és fàcil, perquè ni li has de dir Ernest.
4: No, ell parla. Està parlant.
9: Ja veurem si aquests 2 minuts, per això, acaben sent 2 minuts o més, que el bàsquet ja sabem.
0: Ah, també és veritat, perquè hi podria haver pròrroga, és veritat.
9: Exacte.
0: Sí, és el bàsquet.
9: Va, doncs, pausa i tornem de seguida.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
12: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.

0: Cabet, cabet.
1: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11. Que bé que el surt repartir.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
4: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
6: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
7: No te la pots perdre.
8: Però si és brutal.
9: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A La Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
10: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
9: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
10: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
9: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
10: Catalunya Nit. Waiting round the bend. Notícies sota la llum de la lluna. A huckleberry friend. Moon River. Amb Manel Elias. And me. I Agnès Marquès.
13: Quin millor dona pas, que aquest separador amb breakfast en Tiffany's per saludar l'Àlex Gorina. És dijous, ja sabeu que sempre amb l'Àlex Gorina parlem de cinema. Com estàs, Àlex?
14: Molt bé. I mira tu que la Penélope Cruz no acaba interpretant el paper d'Audrey Hepburn a una pel·lícula sobre el rodatge d'Esmorzar amb Diamants.
13: Què dius? Ah, sí? Ja ho saps, això? Què?
14: No ho sé, però...
13: D'acord. Coses que circulen per Sant Sebastià. Hòstia, potser, que ens saludem, que ets allà,
14: oi? Sí, exactament, sí. Enmig d'aquest frenesí absolut que portem, 7 dies, 65 pel·lícules he vist, he fet 25 entrevistes...
13: Mare de Déu.
14: I encara queden 2.
13: Però, en fi... 65 pel·lícules?
14: He vist 65 pel·lícules i he fet 25 entrevistes, sí.
15: I el més fort és que el tio sabria quina és cada pel·lícula, perquè jo sempre miro 4 de seguides i faig un aigua barreig.
13: Totes, sí, oi? Sí.
14: Bueno, però us ho resumiré una miqueta.
13: Quantes en tries? Aviam, quantes en destacaràs ara?
14: A veure, jo penso que puc destacar 4 pel·lícules dels que van concurs i 6 més de les que estan fora de concurs o altres seccions, que a mi han semblat els top 10 del festival. De manera que, si voleu, comencem amb Tender Loving Care.
16: It's all right, actually. No, I just thought too much.
14: Aquesta pel·lícula jo li donaria la conxa d'or immediatament. O si no, el premi millor director és de Mike Leigh, es diu Tender Loving Care, com deia. Ha anunciat que és la darrera pel·lícula, que està malalt i que no podrà continuar rodant. El director de Secrets i Mentides, El secret de Vera Drake o Mr. Turner. I és curiós perquè parla dels vells i de l'assistència social, no? I ho fa amb amor i ho fa amb humor. I de l'urgència de recuperar el cinema raonable. O sigui que no ser solidari amb una pel·lícula com aquesta és ser un egoista professional, eh? O sigui, ho afirmo rotundament. Totes són estupendes, eh? Però Muyo no Hito, que és una pel·lícula que també he vist a la secció oficial a l'habitació del meu pare, de Maha Harada, una escriptora de 65 anys ha estat la directora del film, per primera vegada ha dirigit una pel·lícula, que descobreix els secrets que no sabem dels pares, no? I que hem de refer el que pensàvem d'ells i hem de modificar els records. I com amb un quadre de Rothko que surt a la pel·lícula i amb un bol antic de te a la mà, que també surt a la pel·lícula, obrir la porta per recuperar els mons sensibles que hem oblidat. La tercera que m'encanta de la secció oficial, Mis Muertos Tristes, de Pablo Larraín, que després de Jackie, Diana i Calas, ens explica i descobreix que quan una mare mor, perceps la presència dels que ja no hi són. Els veus, els sents plorar, i la terra és plena d'esperits. I

0: Ho filma com una sentència de mort a l'Argentina cadàver que l'envolta. Realment la pel·lícula és terrorífica, però és realment admirable. I finalment el debut de Jesse Eisenberg, l'actor de La Red Social, que és la tercera pel·lícula que fa com a director i que és una declaració d'amor als musicals, a la gent que viu una segona oportunitat en la ficció del teatre. Totes les cançons les ha fet ell, les del musical, i Julian Moore i Paul Giamatti estan gloriosos. És a dir que per mi aquestes quatre pel·lícules, remena-les com vulguis, són les que s'han d'emportar premi. I si anem fora de concurs, Fatherland del Pavel Pavlovsky, el de Cold War, amb la Sandra Hüller i el retorn de Thomas Mann a Alemanya, que és una pel·lícula admirable, rodona totalment. 16 moments de la meva vida, de l'Albert Serra, que té música amb Ingrid Caven a la Cardat per donar-li més enllà de la realitat un concert de desagravi a un teatre de París, amb molt ben fotografiada, amb els molt forts de Banyoles i el cor de David Lynch obert de canal. Tangles, de Nissi Canes, que ve triomfant de festivals sobre el món de l'animació, que explica la història de la Sarah Leavitt al San Francisco dels 90, quan intentava dur una vida queer lliure i, a l'altra banda, preocupar-se per la seva mare, que patia Alzheimer, no? Després, una pel·lícula estupenda, Wild Horse Nine, del director de Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, amb un John Malkovich supersensacional interpretant un agent de la CIA i els tripijocs que poden decidir hora, dia i nombre de morts al cop d'estat de Xile. O sigui, brutal. Jaleos de l'Isaac i la Cuesta, que si ha rodat pel·lícules amb Camarón de la Isla, Entre dos aguas o Flores per Antonio, ara ens explica la història del flamenc, que va néixer el 1847, i no es deixa ni una nota per posar ni un toc de castanyoles. I esta soledat, que és la primera pel·lícula i més admirable pel·lícula del Javier Giner, amb Oriol Pla, boníssim, Marina Salas, boníssima, una història de dos estripada i amb els gargots salvatges de la vida ben pintats a la pantalla. És a dir, que per mi aquest és el resum del festival.
1: Bon, déu-n'hi-do, eh?
2: Bona collita, no? Sí, okay,
0: sí.
2: Àlex?
0: Sí, no, i moltes coses més. El que passa és que, nois, ja aniran arribant, en aquests quatre mesos que venen, i ja anirem puntualitzant una mica tot això que hem vist, eh?
1: Aviam, tu has vist La Bola Negra?
0: Ui, tant! Sóc un superadmirador de La Bola Negra. Estic ansiós de veure què passa amb aquesta pel·lícula. Ja us aviso que aquest cap de setmana pràcticament està tot venut. Estan ampliant sales a tot Catalunya perquè la venda anticipada ha rebentat absolutament totes les previsions. És el Ciutadà Kane del cinema espanyol i català, i jo, encara que tingui alguns errors, la considero una de les fites incontestables del cinema modern. Per tant, sí, l'admiro moltíssim.
1: Quina gran presentació, de l'Àlex. Escolta'm, d'alguna manera marca una mica, no?, la notícia que has triat per inspirar la secció d'avui.
0: Sí, Lorca, evidentment, no? Mira, ara no podrem sentir la seva veu perquè no es conserva cap gravació de la veu de García Lorca. Per més que la busquen, no en troben cap. Però sí, una gravació l'any 31, ara el sentireu, tocant el piano perquè canti l'argentinita Nana de Sevilla.
3: El 18 de agosto de 1936 se convirtió.
4: Galapaguito no tiene mare.
0: I és que Lorca va fer de tot, eh? No només era poeta i actor de teatre, va fer guions de cinema que no va rodar. Per exemple, Viaje a la Luna, que existeix ara ja, rodada per Frederic Amat, us la recomano que la busqueu. Evidentment, Carlos Saura va fer aquella mítica adaptació de Bodas de Sangre amb Antonio Gades, Cristina Hoyos i Marisol, que va obrir el camí a totes les pel·lícules que va fer, sobretot els gèneres musicals, els que va dedicar els últims anys de la seva carrera, o aquella Casa de Bernal d'Alba, de Mario Camus, amb Irene Gutiérrez Cava i Florín de Chico fent de la Poncia, que ara és Lolita Sevilla en el teatre, que són les clàssiques, no?, per entendre'ns. Però jo us porto tres recomanacions a buscar, com sigui, a tot arreu, per aproximar-vos millor al món de Federico García Lorca. La primera és molt rara, La luz prodigiosa, de Miguel Hermoso.
3: El 18 de agosto de 1936 se cometió uno de los más viles crímenes de la Guerra Civil Española. El asesinato de Federico García Lorca.
5: No le diga a nadie, este hombre está aquí.
3: O al menos eso nos cuenta la historia.
6: Aquí dice que a García Lorca lo fusilaron el 18 de agosto de 1936, más o menos cuando yo te encontré.
3: Pero, ¿y si la leyenda continuase viva?
6: Aquí has vivido 40 años sin que nadie lo sepa.
3: La luz prodigiosa.
7: Los muertos, mejor.

0: humano a un dios desconocido de Jaime Chávarri.
1: Desconocido que pasas, no sabes con cuánto ardor te contemplo.
0: Esteu sentint la oda a Walt Whitman, de García Lorca, que acompanya les paraules d'Héctor Alterio en aquesta pel·lícula de Jaime Chávarri, el director del Desencanto. La va fer el 71, està rodada als Jardins de Granada, als perfums dels Jardins de Granada, i ens du al món d'aquell agost de 1936, quan els feixistes maten a Lorca, però també el pare del personatge d'Héctor Alterio, un homosexual, en un moment en què realment el país es trencava definitivament en dos. Lorca no surt, però l'esperit de Lorca és per tot arreu i, evidentment, als jardins de casa seva on van rodar la pel·lícula. Aquesta i La Luz Prodigiosa les podeu trobar a Flixolé, per cert, i a Movistar Plus, i, per tant, preneu bona nota, que ve ara la tercera. I la tercera l'hem vist al festival i s'estrena el 16 d'octubre als cinemes i es diu La Voz Quebrada.
2: Cuando con cerca de 70 años transcurridos he decidido ahora comenzar este relato, es porque considero que estos dolorosos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más secreto de mi vida.
3: Desde el primer momento me di cuenta, por la manera insistente de mirarme, de que yo no le era indiferente a Federico.
4: Mi querido Juanito, con silencio y entre líneas, tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón.
0: While leaves are falling. Ara és Patti Smith qui ens acompanya, perquè admira moltíssim a Lorca i va fer aquesta cançó per ell i amb ell, Wild Leaves. I la pel·lícula, La Voz Quebrada, per ser aquesta veu que no tenim conservada, ens recrea el cos, els documents nous que s'han trobat i que expliquen la història de l'últim company de García Lorca, Juan Ramírez de Lucas, que va ser afusellat també. Això surt també a La Bola Negra. I l'última cosa que va escriure García Lorca, que va ser una carta d'amor des de la presó al seu amant en aquell moment. En aquella Granada, i això també ho explica molt bé el film, on els Reis Catòlics primer i Franco, molts anys més tard, van desmantellar aquell conte de les mil i una nits de la ciutat, que era mora, era jueva, era maçònica i era lurquiana. I no va quedar ni un arbre dret de tot plegat. Per tant, no us la perdeu, no us perdeu La Voz Quebrada, busqueu un dios desconocido, busqueu La Luz Prodigiosa i busqueu que pugueu entrades per La Bola Negra. Ja veureu el rebombori amb els 50 milions que està dedicant de dòlars Netflix a fer la promoció als Estats Units, aquesta pel·lícula arribarà a tot arreu. Potser un Òscar per Gris Jordana, la directora de fotografia catalana. I ja veurem si no per la cançó La Nieve, que ha fet refri per la pel·lícula. És a dir, tot és meravellós en aquest ciutadaquell del cinema espanyol. Amigues, amics, per mi, una pel·lícula que domina totalment aquesta secció d'avui. La Bola Negra i un nom, Federico García Lorca.
5: A mí me da igual lo que sea. Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora. Guardo el
6: deseo. Sens dubte, una de les estrenes més esperades de la temporada, aquesta La Bola Negra, que demà arriba als cinemes. Àlex, ganes de veure-la i de comentar-la amb tu. Que vagi molt bé.
0: Agnès, Manel, i a totes i a tots, moltes gràcies per fer-me viure d'aquesta manera i amb aquesta passió el cinema a través de la ràdio.
7: Fins dijous.
6: Gràcies.

0: En punt 11:15, demà que arriba la Bola Negra als cinemes i avui que ha arribat una nova cançó d'un grup també que els que el segueixen doncs el segueixen amb molt fervor. U2, nou tema. Silencio, diuen, publicarà un nou disc després de 9 anys sense publicar un àlbum amb cançons noves. Es titularà Carnaval de Luz, també en castellà, i sortirà el 13 de novembre, tot i que canten en anglès, Marc Ruiz?
1: Correcte. Avui hem publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic. Per tant, molt probablement aquest serà el fil conductor i la raó per la qual el títol del disc doncs, també és en castellà. El primer single va ser Street of Dreams, en anglès, publicada el 7 de juliol. Carnaval de Luz, també s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker,

0: i que el disc inclourà també un tema pòstum de Dolly Parton. Torn, és l'últim que va gravar.
1: Ostres, quina coincidència, no? Déu-n'hi-do, o sigui, Rosalía, Dolly Parton i U2, de moment grans noms. A veure, tu avui ens has vingut a la tarda a trobar amb l'Agnès. Escolta, avui fa 35 anys avui que es van publicar 3 discos que van marcar la història de la música d'una manera o una altra. Amb el primer ja ens has convençut.
0: Correcte, mira, perquè fa 35 anys es va publicar el disc que conté aquest riff immortal. Smells Like Teen Spirit, del disc Nevermind de Nirvana, el de la portada polèmica d'un nadó en una piscina, i el segon disc dels de Seattle. La llista de hits del disc és impressionant. Els que vam créixer amb el grunge, que tot just naixia aleshores, segur que recordem In Bloom, Come As You Are, Breathe, Lithium, Poly, On A Plane, Something In The Way...
1: Para,
2: totes.
1: Para, eh?
0: Clar.
1: És que això és... A veure, has dit 3, en portem un. Fa 35 anys del...
0: Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. És una d'aquelles cançons que dius no es pot posar perquè està ja molt sentida, però està molt sentida perquè és boníssima. Té Give It Away, però també Under the Bridge, la seva cançó més popular i que té una història d'addiccions duríssima al darrere. El disc va tenir tant d'èxit que el bateria de Red Hot, John Frusciante, va deixar la banda durant 6 anys perquè deia que no podia suportar la pressió de l'èxit. I és que aquest debat tot just es començava a posar sobre la taula aleshores amb bandes grunys com Nirvana o Pearl Jam.
1: I ara com intentem mantenir el nivell aquí? Perquè aquests dos són impressionants.
0: Doncs amb els seus pares, ja veuràs.
1: Pixies.
0: Això és una cançó, Alec Eiffel, del disc Tremblement dels Pixies. El disc Nevermind que sentim a l'inici de Nirvana veu del so dels Pixies, però, en canvi, Tremblement va ser la fi del grup de Boston. Ells sí que van fer música independent fora de les emissores comercials i els primers discos, com On Pilgrim del 87, Surfer Rosa i Doolittle del 89 i Bossa Nova del 90, es veuen avui com les bases de la música indie que va venir després. Els Pixies no van tornar a publicar res més fins al 2014 i els discos no tornarien a tenir mai l'èxit dels primers àlbums, tot i omplir festivals amb milers i milers de fans.
1: Quin gran dia, aquell de setembre d'ara fa 35 anys, eh?
0: Quin gran any, eh?
1: Quin gran any, quin gran any. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'educació.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
8: Un món on tothom està de vacances. En creure un món...
9: Convidem la cantautora Mar Pujol, que publica nou disc, D'aquesta aigua no em veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
10: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
11: Ahir, d'emoció. Però si vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
12: Que bonic, per favor.
11: Sí.
3: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. I no...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya nit.
2: Que la luna mezza mare, mamma mia, mare dare.
1: Les notícies.
2: Figlia mia, tutte dare, mamma mia, pentaggio tu.
1: Sota la llum de la lluna.
2: Sei di tu d'un rapiscatore, i tu vai, i tu vene, sembra pesce amare della.
1: Amb Manel Elias.
2: Se ci pilla banda, se la figlio
1: mio. I Agnès Marquès.
3: ...24 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit, així que al Catalunya Nit comencem a mirar cap a demà. Demà hi ha convocada una cimera amb els grups parlamentaris en la qual el president Salvador Illa intentarà cosir un pacte de país sobre educació. I ho farà amb una proposta sota el braç que ja ha llançat avui. Tornar als bàsics de l'educació. Així ho ha dit la consellera Niubó.
4: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
3: Aquest back to basics vol dir, ara ho sentíem a grans trets, recuperar el paper, el llapis, el bolígraf, lectures en veu alta, preparar exposicions, debats, recuperar els hàbits d'agafar apunts, fer esquemes, treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia. Bé, és un plantejament tan bàsic que ens obliga a preguntar-nos què és el que s'està fent realment a les aules actualment. Saludem Jordi Satorra, president d'Àxia i director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona. Bona nit, Jordi.
5: Hola, bona nit.
3: Què no s'està fent tot això a les escoles i als instituts?
5: Jo crec que sí, que la majoria de les coses s'està fent, el que passa que s'està fent amb unes condicions, diguéssim, més precàries del que tots voldríem perquè això anés endavant. I si vols puc ficar un exemple, amb l'OMLOE, per exemple, de primer tercer d'ESO, es van reduir en 5 hores les hores de llengua. Mm. I, per tant, quan, si no tenim el temps per fer les coses, és molt difícil que es pugui fer l'ESO, per exemple. I al final, tot és com un document que són moltes recomanacions, que està molt bé, perquè al final reforça coses, té 3 pàgines de bibliografia sobre recerca feta, i no sé si això és el que necessitem exactament, però vaja, en tot cas, tot el que sigui dir que hem de reforçar coses que són essencialment bàsiques i que s'estan més o menys fent, però sí que també és cert que veníem d'una època, sobretot d'uns anys, en tanta innovació havia provocat una mica com de pèrdua d'una mica de la brúixola. Hi havia alguns determinats centres que estaven fent una innovació per la innovació i això possiblement els hi pot anar bé doncs, com una mena de recordatori que hem d'intentar aconseguir allò essencial, no? Que els alumnes entenguin el que llegeixen.
3: Clar, és que plantejat d'aquesta manera, algú pot arribar a pensar és que no hi ha llibres de text a les aules? Què passa? És a dir, com funciona el sistema? Jo crec que és interessant, Jordi, potser ens ho pots explicar, com és possible que hi hagi escoles que no tinguin llibres de text perquè van amb plantejament més digital o amb fitxes que fan els propis centres i d'altres que sí que tenen llibres de text. No hi ha un pla més o menys transversal per tots els centres?
5: No, el que tenim nosaltres és un principi d'autonomia de centre. Això té coses bones i coses dolentes. El principi d'autonomia de centre diu que tu has d'aconseguir un objectiu final, que és l'assoliment de les competències dels alumnes, que es determinen els resultats, perquè siguin les notes finals de sisè, de quart, de l'ESO, el que sigui, i això és el que s'hauria de detectar si algun centre no va a l'hora. I si no va a l'hora, hauríem de saber què està fent, quina metodologia estan emprant, quines mancances té. Aquesta part no sabem si s'ha fet o no s'ha fet aquest seguiment, aquesta contrastació de si això funciona bé o malament. I llavors, quan partim d'un model que pivota sobre l'autonomia de centre, doncs cada director vinculat al seu projecte de direcció que s'emmiralla en un PEC i que l'aprovi la comunitat educativa corresponent, és el que determina la millor manera d'actuar. Per tant, podem tenir centres. En el meu cas, per exemple, no he deixat ni que entressin els ordinadors al centre educatiu, tal com agafaven els alumnes, els hi donàvem, és a dir, això, guardeu-lo a casa i treballareu a casa. És una decisió, algú l'ha de decidir, en aquest cas és el director que decideix aquestes funcions, o bé de les hores que, diguéssim, de capacitat autònoma, que ara ens diuen que podrem fer servir per qüestions més de bàsiques, En el meu cas, quan va arribar la reforma, vaig dir que aquestes hores s'han de tornar on estàvem, en qüestions bàsiques, que és la llengua i matemàtiques. Evidentment, això depèn de les decisions de cadascú. És curiós, perquè el que hauríem de fer és garantir que aquesta autonomia al final ha d'aconseguir uns bons resultats. Si hi ha bons resultats, no cal discutir res. Si no hi ha bons resultats, és quan caldria inserir quina metodologia estàs fent en pla, o què estàs utilitzant, o de quina manera, i per què no està anant bé. Jo crec que al final és... L'autonomia té una segona cara, que és la responsabilitat.
3: Clar, estem parlant d'un sistema que és molt complex i que és segurament molt, molt desconegut, és a dir, les lleis educatives corresponen al govern espanyol. Després hi ha aquesta transferència de competències que en el cas de Catalunya es defineix en aquest sistema de donar molta, molta autonomia a cada centre i que la direcció de cada centre pugui decidir aspectes tan essencials com el que ens estàs explicant. Qui avalua aquests plans que fa cada centre? En el teu cas, deies, doncs, més conservador des del punt de vista de la tecnologia, de no perdre aquests bàsics, no? Que ara es clama per recuperar, però hi ha altres centres, doncs, que han volgut ser més capdavanters amb altres aspectes. Quan un director dissenya el full de ruta del seu centre, el que creu que és el millor camí per assolir aquests objectius, després qui li dona el xec? Qui ho avalua? O ningú... O no hi ha aquesta validació posterior?
5: Maria, aquí és una mica... A veure, des d'un punt de vista tècnic tens la, diguéssim, el nostre cap jeràrquic seria el director territorial i després la consellera. Nosaltres tenim aquest nivell d'escala. Normalment això no executa directament un director territorial, sinó el que fa és que sigui una inspecció educativa que valore si aquell centre s'ajusta o no s'ajusta, si està anant en aquest projecte de direcció, que aquest equip directiu que s'ha per un director ha proposat treballar d'aquesta manera, doncs amb uns indicadors que diu que a 4 anys i vista vol aconseguir aquests objectius, que són percentuals, agafant indicadors diversos, doncs si això no va bé, hauríem de saltar les alarmes i dir què està passant aquí, com és que aquests resultats no són correctes, o hi ha una desviació, o què s'està fent, o quines propostes d'intervenció s'han de fer urgents perquè hi ha un dèficit. Aquest nivell de saber aquest control que està passant, més enllà dels números, més enllà de moltes vegades d'un control o una supervisió light, per dir-ho així, o molt centrada en xifres, que són molt difícils a vegades de copsar, no ens permeten veure, sobretot, la importància de les avaluacions externes. Digue-li PISA, digue-li les avaluacions censals. Per què? Perquè quan tu tens una avaluació externa, és l'única manera que et pots mirar en un mirall sense poder dir m'estic adaptant al mirall. Per tant, qualsevol avaluació externa és bona pel sistema, és bona pel centre educatiu perquè t'enfrontes amb un mirall. Si això no ho tenim, ara les de quart d'ESO, per exemple, ja no són censals, són mostrals. Tenim, en canvi, censals amb una avaluació diagnòstica segon... parlo de secundària. Tot això crec que no ens acaba de saber poder fer veure exactament on som. No ens ha de fer por l'avaluació. L'avaluació és per detectar mancances, per millorar. I això, aquest camí, doncs estem amb això, amb un pall sempre de números, de xifres, que no acaba de ser una conseqüència directa. I aquest és, crec que és un dèficit del sistema.
3: Per acotar-ho, com seria aquesta avaluació externa?
5: Bueno, bàsicament fer unes proves que siguin objectivables, que tu no intervinguis, sinó que vinguin agents externs a fer-te les proves i t'avaluïn els teus alumnes.
3: Clar.
5: És que d'aquesta manera segur que no hi ha trampa. Si no, bé, doncs tu pots pensar que va bé o quina prova fas, si mires només els aprovats o suspens, quin és l'indicador? Jo, per exemple, si puc mirar el meu centre, bueno, estem per damunt de la mitjana, perfecte, però quan jo analitzo quants alumnes tinc de notable o excel·lent, veig que estic perdent. Clar, depèn del que vulguem avaluar. Si només volem saber si estem a quants en tenim d'aprovats, potser va i bé. Si analitzo d'altra manera el com està evolucionant el centre, on jo crec que hauríem d'estar, doncs puc creure que he d'incidir. La gràcia de l'avaluació és aquesta, no? La base de direcció és veure en què quines mancances estic detectant i com, dins dels recursos que són finits, el reoriento i faig entendre al claustre també i a la comunitat educativa que aquesta proposta pedagògica és necessària. Poso un exemple també del meu cas. Jo vaig agafar hores autònomes i vaig dir tenim un dèficit en català oral. De primer, segon i tercer d'ESO hi ha una assignatura que és parlem de reforç d'oralitat. Doncs bé, ho has de detectar, ho has de veure i has de creure que pots, doncs això, i has de fer canvis estructurals perquè això passi. Però quan fas això vol dir que hi haurà algun professional d'alguna determinada matèria que potser no tindrà feina l'any que ve perquè hem prioritzat els recursos, en aquest cas humans, els professors, perquè prioritzem això o altre. I això és la nostra feina, la de les direccions. Clar. Detectar, avaluar-nos amb les millors maneres possibles i reorientar el centre per que aquests dèficits que detectem siguin menors, i això hauria de ser el que hauríem de tenir més recursos. Ja. I la proposta és que són el document que ens han passat avui, doncs, que té bondats, fa molt, és un, a nivell de concreció és molt poques concrecions, és a dir, podem estar més o menys com ara, malgrat que sigui com una recomanació, com un horitzó. Caldria, crec, ser més, més contundent en, i més tenint en compte els resultats cap on hem d'anar. No, no crec que sigui el moment de tenir molta laxitud i cal ser, doncs, més curosos amb això, perquè ens està escapant una mica tot ja. plegat.
3: Doncs veurem com va demà aquesta cimera. És a nivell polític, però segur que és probable que en surti alguna cosa que us impacti també a mitjà o llarg termini. En tornem a parlar Jordi Satorra, que és president d'Àxia, director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, també. Gràcies i bona nit.
5: Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
0: Passa un minut i mig de 3:15. Seguim mirant el demà. Bona nit, Marc Güell, Txell Garriga.
6: Bona nit.
0: A veure, Marc, aquí, a banda d'educació, de què més estarem pendents a Catalunya
6: Ràdio?
0: Doncs,
6: a banda d'aquesta cimera que ara explicàvem, aquesta cimera educativa, demà els companys de la delegació de Girona també s'hi fixaran en les escoles Bressol de Blanes. En aquest cas, els treballadors d'aquests centres municipals es mobilitzaran per reclamar els increments salarials i plusos que tenen pendents. Denuncien que és una situació que fa massa temps que està bloquejada.
3: Demà també estarem pendents de la paeria de Lleida, perquè prohibirà anar pel carrer amb peces que tapin la cara. Estem parlant, per exemple, del burca i el niqab. Ho recull la nova ordenança de civisme. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
3: Aviam, finalment, l'equip de govern del PSC tindrà el suport per aprovar-la?
7: Sí, perquè si no hi ha sorpreses d'última hora, comptaran amb els vots del PSC i també els 5 regidors de Junts i els 2 de Vox. Amb això tiraran endavant aquesta modificació de l'ordenança, que, us ho dic textualment, prohibeix dur qualsevol peça o vestimenta que oculti el rostre en espais públics. No fan referència, per tant, al vel islàmic, però sí que, quan justifiquen la decisió en rodes de premsa, per exemple, asseguren que l'argument principal és garantir la dignitat de les dones. Recordem que Lleida, l'any 2010, i també amb govern del PSC, va ser pionera a l'Estat a prohibir el vel integral en espais municipals. Llavors, una entitat ho va recórrer i 3 anys després el Suprem va tombar la prohibició, al·legant, primer, que no atentava contra la seguretat i, segon, que un ajuntament no podia regular drets fonamentals. Ara els socialistes asseguren que aquesta nova ordenança ha estat del tot fonamentada jurídicament.
3: De fet, Noelia, l'any 2010 Lleida no va ser l'única ciutat que ho va prohibir.
7: No, va ser la primera, però no l'única. Després se n'hi van afegir d'altres. En tots els casos, però, aquestes prohibicions van decaure quan el Suprem va fixar jurisprudència l'any 2013, com ara us deia. Però hi ha una excepció, i la tenim molt a prop, de fet jo més que vosaltres, i és Cervera. Allà ho van regular sense esmentar el vel integral, van prohibir anar amb la cara tapada i ningú ho ha recorregut. D'aquesta manera ha quedat al marge d'aquella decisió del Suprem i encara està en vigor. Ara bé, en tots aquests anys, i segons ha explicat el mateix alcalde de Cervera a Catalunya Ràdio, no hi ha hagut cap cas. Mai s'ha posat cap sanció perquè cap dona ha entrat en vel integral en espais municipals.
0: Doncs moltes gràcies, Noelia. Ara entrem en aquell bloc de festes majors. Sembla que tinguem temporada alta, perquè ahir Santa Tecla, avui la Mercè i demà la Misericòrdia. Això vol dir que Reus celebra la seva festa major. I atenció, perquè serà una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos, que celebren 70 anys. Això ens ho han d'explicar bé, Ricard Boigues.
8: Els gegants són l'Uko i la Hakano. Demà ballaran amb la resta del seguici amb els nous vestits. El president de la colla, Eduard Juncosa, ens ha explicat que el consulat els ha recomanat fer alguns canvis subtils que són molt importants en el simbolisme nipó.
9: Hi havia un detall important que sí que no estava bé en com anaven ara, que era en com portava creuat el kimono a la japonesa. El portava creuat cap a l'esquerra i això es veu que és... només ho porten les persones mortes.
8: Això serà demà. Aquesta nit toca a Revella, la plaça Anton Borrell i la plaça de la Llibertat.
3: I encara més perquè demà també comencen les festes de tardor de Lleida. Fins dimarts omplirà la ciutat amb més d'un centenar d'actes. Lleida, Julià Albacar.
10: Sí, i un dels més destacats és la Fira Mos, als Camps Elisis, que des de l'any passat substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel. El centre neuràlgic de les activitats, però, serà el centre històric, amb actes tradicionals com el Seguici, la Nit del Foc o la Diada Castellera, a banda de propostes musicals en clau local. I un altre punt, aquest any les festes de tardor inclouen la Trobada Nacional de Balls i Bastons de Catalunya per celebrar que els de Lleida compleixen 325 anys.
0: 10 minuts per arribar a les 11. Demà també tindrem música. Sí, és Taylor Swift i els seus fans hauran d'estar molt atents aquest divendres. Per què, Txell Garriga?
11: Doncs perquè l'artista ha anunciat que demà estrenarà 4 noves cançons que formaran part de l'àlbum, versió ampliada, The Life of a Showgirl. Només sabem el nom d'un dels senzills que veuran la llum demà. Es dirà Patient Zero

0: I, de moment, n'ha publicat uns 13 segons, aproximadament, però són només musicals i sense la veu de la cantant. Haurem d'esperar fins diumenge per veure el videoclip.
1: Molt bé, doncs això, tot això passarà demà al Matí de Catalunya Ràdio. Marc, què faran?
2: Doncs l'anàlisi de l'actualitat per acabar d'entendre moltes de les coses que han passat aquestes últimes hores, com el tema de l'amnistia o de l'habitatge. Si us sembla, saludem el subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
2: A veure, tenim el divendres ja aquí mateix i serà un divendres marcat per amnistia i habitatge.
3: Sí, escolta, això de l'amnistia, que ja ens ho heu encarat aquesta tarda, sí, amb aquesta notícia que ha avançat Catalunya Ràdio. És sorprenent, Marc, perquè nosaltres el José María Macías, el ponent de la sentència, vam parlar-hi just ahir, si no em falla la memòria, i, ostres, com canvia del plantejament que havia posat sobre la taula del Constitucional fa dos dies al que ja té escrit com a esborrany, no? És evident que tot el que es va plantejar aquesta setmana passada era un sainet, com també ens va dir Ernesto Kaiser, i tot està encarat, però, escolta'm, està encarat cap al que una mica ja veia tothom que va estar en aquell judici del Tribunal Suprem, que és que havien interpretat l'amnistia com ells volien i la llei per la seva mà. És a dir, que estarà bé. Demà ho comentarem, això, i com deies, habitatge. No? I una mica intentant posar xifres a aquesta realitat que s'ha tornat a disparar al debat públic arran d'aquest desnonament de Madrid, però que la realitat a Catalunya és exactament igual. El cas de Madrid era molt, molt, molt violent, diguem-ne, però aquí també n'hi ha hagut altres aquesta setmana que hem explicat nosaltres, vosaltres, sí, que ha explicat tothom. Tindrem el Jaime Palomera, que és segurament una de les persones del país que més en sap d'habitatge, i també del paper que ha de tenir el govern li preguntarem a Irene Montero, la futura candidata de Podem, que tindrem a 9:15 a la hora del matí. Doncs, i també parlarem...
2: Digues.
3: Marc, estic disparat, com que ja estic de cap de setmana.
2: Ja ho veig, ja.
3: Parlarem de la bola negra. És tot un fenomen, i en parlarem també des del punt de vista de la memòria històrica, no? Aquesta figura de Lorca, que sempre ha sigut un dels símbols de la repressió durant la Guerra Civil, i que ara els Javis recuperen des d'un punt de vista de la cultura popular, que també serà interessant.
2: Sí, de fet, hem començat a parlar ja avui al Catalunya Nit, i són els temes que marquen aquestes pròximes hores, eh? Habitatge, amnistia i aquesta, la bola negra. Alguna cosa més, Maiol?
3: Mira, va, com que encarem el cap de setmana i demà tenim el dilema amb l'Àngel Llaça, l'Elisenda Pineda i la Judit Mascó, un dels dilemes que plantejaran demà. A tu t'agradaria que els teus amics sempre et diguessin la veritat del que pensen sobre tu?
2: Uau, que complicat respondre això.
3: És complicat, eh? Doncs és un dels tres que tenim demà.
2: Doncs hi començarem a pensar. Maiol,
3: escolta'm,
2: que vagi molt bé.
3: Que vagi molt bé, i com m'agrada dir aquesta hora, bon cap de setmana a tothom.
4: La de qüestions que hem abordat des de les 9 de la nit i la de coses que passen i les que no ens hi caben, doncs imaginem que tot això ho haguéssim de fixar en una pàgina de paper. Doncs amb aquesta qüestió s'hi estan trobant ara mateix els companys que treballen en diaris. És dijous, toca trucar al País. Miquel Noguer, bona nit.
5: Què tal? Molt bona nit.
4: Doncs com ho plantegeu? Com ho plantegeu de cara a demà, això?
5: Doncs és evident que el protagonisme indiscutible és pel problema de l'habitatge, i obrim el diari a quatre columnes, el diari de paper, amb el desnonament de Mari Carmen en reviva l'expectativa d'un pacte. Ens referim al pacte perquè es pugui aprovar de manera efectiva el decret que ara sembla sí que s'està preparant el govern central per aprovar dimarts, i que requerirà, doncs, de que partits com Junts el votin si és que s'ha d'aprovar. La fotografia, els protagonistes del dia són Trump i Xi Jinping en aquesta reunió a la Casa Blanca, i aquesta advertència de Xi Jinping que li diu a Trump que alerta perquè la Xina i els Estats Units tenen interessos entrellaçats, i també referències al que ens ve de cara a l'hivern, com la tarifa regulada del gas pujarà un 50% a l'octubre si el govern no hi intervé a partir d'ara.
4: Déu-n'hi-do, si haguessis d'escollir una peça de dintre del diari, quina ens destacaria?
5: Doncs us he reservat una peça que, a més, és catalana, o amb referències molt clares a Catalunya, el cas de la Carmen Ortiz, una veïna de Sant Sadurní d'Anoia que va morir assassinada fa més de 5 anys. I ara el que hem sabut és que les filles de la víctima han hagut d'acceptar una rebaixa de la pena de l'acusat de l'assassinat de la seva mare, perquè no quedés en llibertat. Portava 4 anys, o anava a fer 4 anys que estava en presó provisional. se l'havia de deixar en llibertat perquè el judici anava lentíssim, perquè el jutjat de Vilafranca del Penedès estava absolutament saturat, es van veure obligats a fer un pacte perquè no sortissin de la presó. Això sí, s'ha hagut de rebaixar molt la condemna i, a més, sis mesos després d'aquest pacte encara no han cobrat la mínima indemnització que havien pactat.
4: Doncs una història que val la pena llegir, fas bé de subratllar-la. Gràcies, Miquel, que vagi bé la nit.
5: Que vagi molt bé, bona nit.
1: Ara tenim 3 minuts i mig al nostre favor per arribar a les 11 de la nit amb el que considerem que és la cirereta de Catalunya Nit, qui fa la punt final i que té l'última paraula del programa. Avui és el torn, tornem a saludar-lo, del dramaturg Xavier Albertí. Bona nit, Xavier.
6: Molt bona nit.
1: Com estàs? Com has vist el programa i tot el que m'ha explicat?
6: Doncs Déu-n'hi-do. Si alguna cosa dintre d'aquests mons tan heterogenis, que és un viatge a un noticiari tan extens com el vostre i tan ben fet, m'ha vingut al cap, és la imatge d'un símbol, una línia imaginària, que separa legalitats d'il·legalitats, que permet contrabans, que permet línies de circulació, de tràfic, d'avançar, de retornar. Aquesta línia imaginària es diu frontera. Aquesta frontera que separa el dins i el fora, la possessió de la indigència, les escletxes que diuen que han trobat els que han desnonat a l'Mari Carmen sobre la rigidesa, la vulnerabilitat contra la solidesa, aquest concepte estrany de la guerra híbrida davant de les guerres convencionals, aquesta idea de atacar les xarxes de distribució, les interrupcions o els serveis que hem anat sentint a través de les paraules del president de Rússia. Aquesta idea del president dels Estats Units entre l'atenció entre vetar o autoritzar, o això mateix que acabeu de dir sobre l'Ajuntament de Lleida i el que votarà demà sobre autoritzar o vetar determinats estructures del vestuari de les dones, allò que diu el senyor Netanyahu que ens fa covards o que ens fa valents, allò que ens permet entendre si una cosa és parcial o és imparcial a través del judici de les joies del Zapatero i les seves formes de qualificar-se, allò que ens separa de la realitat i la ficció a través de l'aventura que ens ha explicat el Festival de Sant Sebastià de Cinema o aquesta preciosa entrevista de la Victoria Luengo, de la Vicky Luengo, excel·lent actriu, excel·lent persona, excel·lent amiga. Una entrevista que m'ha portat una mica a la conclusió del que us volia dir. Em sembla que tot això ens ha de permetre, paraules de la Vicky, entendre, acompanyar aquestes línies de ficció, aquests símbols, aquestes línies imaginàries i la nostra forma de relacionar-nos-hi ha de prendre la possibilitat, permetre'ns la possibilitat o de convertir-nos en persones més rígides, més excloents, més tancades en el nostre marc referencial de la nostra frontera, o persones més tolerants, més comprensives, més obertes a poder viatjar a través dels contrabans que siguin necessaris perquè les fronteres no ens tanquin cap món mental.
7: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

Bona nit, són les 11. El Tribunal Suprem ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UO. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones

0: persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans d'aportar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials de l'últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4è d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat i la millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
1: Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League, Països Baixos 1, Alemanya 1, en el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Mentrestant, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: I el temps, divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc, i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna borina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions de l'Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'ha apartat de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3CAT Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
3: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
4: Sempre està clar, però amb els meus escrits, a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que es dicti serà clara.
3: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig

0: i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
1: El professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el Tribunal no vol obrir una batalla amb el Suprem i per això no preveu que la sentència que redacta el magistrat conservador José María Macías sigui dura amb el Suprem. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
2: Esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
3: 3CAT Info.
1: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si té els suports garantits com si no. Madrid. Dani Saideja.
4: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropia el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
5: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
6: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
4: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
7: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
4: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
1: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Silvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
8: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
9: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Les dades oficials indiquen que Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no pas 5 cops més, com assegura Isabel Díaz Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
10: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs de l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
1: En el primer trimestre d'aquest any, de cada 10 desnonaments que s'han fet a Catalunya i Madrid, 6 són aquí i 4 a la capital espanyola. Això pel que fa a xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més. En números relatius, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial.
10: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
1: Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys.
3: 3CAT Info.
1: Llenguatge diplomàtic de Donald Trump i Xi Jinping en la rebuda del líder xinès a la Casa Blanca, la primera visita en més de 10 anys. Els líders dels Estats Units i la Xina han refermat la voluntat de millorar les relacions i la cooperació, però tant Trump com Xi no han amagat els temes de fricció, com el dèficit comercial, Taiwan, la guerra de l'Iran o la intel·ligència artificial. De fet, el sopar de gala aquesta matinada és amb els magnats d'aquest sector. Washington, Oriol Serra.
11: Donald Trump ha rebut el seu homòleg xinès Xi Jinping amb tots els honors i també bones paraules i bons gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i aquest passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
12: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
11: A la sortida de la Casa Blanca, Trump ha dit que havia estat una gran trobada. Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de la cordialitat més absoluta. Això sí, ha posat damunt la taula la comunicació militar en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
13: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
11: Les qüestions que puguin resultar espinoses entre els dos països s'evitaran, o sigui que no es pot esperar, per exemple, sentir parlar de Taiwan durant aquesta visita. Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats els pròxims 5 anys.
1: I el conflicte palestí-israelià ha estat el protagonista de la jornada de l'Assemblea General de l'ONU d'aquest dijous, amb les intervencions del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest és el moment que s'ha viscut just abans que Netanyahu comencés a parlar. Diverses delegacions s'han aixecat i han marxat, i el líder israelià els ha titllat de covards. Netanyahu ha dedicat missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha acusat d'antisemita, i al president turc Recep Tayyip Erdogan, de qui ha dit que és un tirà. Ha presumit de la feina feta, ha dit, per defensar l'estat d'Israel, i sobre les acusacions de genocidi s'ha defensat així.
14: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
1: Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
15: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
1: Ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any consecutiu a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: És un quart.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també

0: cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor, tindrem un dia estiuenc, les màximes dels 30 als 35 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre, arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor, encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Més coses, el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des del 5è de primària fins al 4 d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar el que és essencial.
3: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, assegura a 3CAT Info que aquestes pràctiques ja s'estan fent a les aules i diu que el que és necessari és acompanyar els docents.
4: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
2: La portaveu del col·lectiu docents.cat, Susana Tercero, assegura a 3CAT Info que ja van advertir que calia mantenir les lectures.
5: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat.
2: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per a les llengües.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Itàlia limita a les aules el nombre d'alumnes estrangers amb poc domini de l'italià i prohibeix l'ús del burca i el niqab als centres educatius amb multes que poden arribar als 1.000 euros. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret llei que estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament la llengua. En el cas d'alumnes i famílies que no dominin l'italià, hi haurà cursos gratuïts. Qui es negui a fer-los podrà ser sancionat amb multes de fins a 1.000 euros. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, el decret és un instrument que no divideix, sinó que evita les classes gueto. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Gianelli, creu que les mesures poden ser positives a nivell educatiu, però veu molt complex portar-ho a la pràctica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
2: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola. I Dinamarca adverteix que Rússia pot intensificar els pròxims mesos els seus atacs híbrids contra països europeus i membres de l'OTAN. Segons el cap del Servei d'Intel·ligència danès, cada vegada hi ha més possibilitats que Moscou porti a terme incursions i atacs de tota mena als països que donen suport logístic a Ucraïna.
7: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes

0: armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
1: Justament aquest dijous, Polònia ha dit que investiga com a sabotatge l'incendi en una estació de satèl·lits Starlink ubicada a l'est del país. Aquesta xarxa dona cobertura d'internet a Ucraïna. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
2: Emmanuel Macron ha desmentit que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons, ha contestat amb un sí rotund.
3: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
4: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
3: Ma réponse est oui.
2: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
4: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
2: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
1: I a tot això, Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies.
5: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
1: Sants és la segona pel·lícula catalana a competició aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'única que està rodada en català. L'han presentat aquest dijous el seu director, Miquel Gurrea, el mateix de Suro, i l'actriu protagonista, Victoria Luengo. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3CAT Info.
7: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
6: L'actriu fins i tot ens ha confessat que es va fer arrencar una pròtesi d'una dent perquè al personatge li anava bé tenir una dent trencada. El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.
8: Esports.
1: Fins a 2:15 amb en Damià Aguilar.
9: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
10: Ja els acaba atacant, 7-6 aquí. Ara Joel Parra per rematar-ho de 3, no hi va. I acaba el partit al Palau Blaugrana amb victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primera victòria de la temporada Barça 89, Efes d'Istanbul de Pablo Laso 82.
9: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo.

0: Cugat Info.
1: Ha començat la UEFA Nations League de futbol a la Lliga Elite. Empat entre Països Baixos i Alemanya. Empat a 1. Ha marcat el 0-1 Félix Nemecha i ha empatat Gapco al descompte. Un empat per Xavi Hernández en el seu debut a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya. Com Cancelo ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat per 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2 amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana són 6. Un d'ells, Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
2: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
1: Doncs Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. El seu seleccionador Ancelotti parla d'ell i també de Vinícius.
3: El momento de los dos es diferente, obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, ma parece que era suya también esta. Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
1: El mexicà Javier Aguirre ya es a Valencia para prendre possessió com a nou entrenador.
4: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, vamos a trabajar.
1: A tot això, a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete, el vuitè contra el penúltim, Quique Álvarez, entrenador.
5: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels sis que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
1: Els primers entrenaments del Gran Premi de la Fórmula 1 a l'Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, aquest divendres a les dues, classificació. Dissabte a la una del migdia, la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart. Al Mundial de Ciclisme de Montreal, l'asturià de 17 anys, Benjamín Noval, ha guanyat la prova júnior en ruta. Ja havia guanyat l'or en contrarrellotge. El català Aitor Martínez ha arribat en la posició 42. Aquest divendres, la Lluna Jiménez de Vic competeix en la prova de la ruta júnior femenina. El Barça d'handbol jugarà aquest divendres contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. I aquest divendres comença la Lever Cup de tennis a San Francisco. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
6: Dos quarts de 12. És moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistiï Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I en els pròxims minuts també parlarem del preu de la benzina, que continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. Aquesta barrera ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. I el cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè.

0: sumari d'esports amb en Damià Aguilar.
1: El Barça ha guanyat a l'Eurolliga de bàsquet d'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League i ha debutat Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
0: I el temps aquest divendres tornarem a tenir un dia d'estiu. Matí menys fresc i al migdia farà més calor. La majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i fins i tot podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna boirina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Continuem, doncs. El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'aparta de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3cat.info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà així el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid. Paula Brujats.
2: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que firma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
3: Sempre he estat clar, però amb els meus a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dit serà clara.
2: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: Gràcies, Paula. I d'altra banda, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si es té en els suports garantits com si no. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a sumar, que no en té prou i també reclama expropia el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
5: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
6: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
4: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
7: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
4: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Fins i tot alguns governs estan fent polítiques per excloure'ls de les prestacions. N'ha alertat, sobretot plegat, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, que també ha avisat del risc de dividir la societat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Kasla ha explicat que s'ha queixat el govern espanyol pels acords de govern entre el Partit Popular i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
8: Queda entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
0: El relator especial sobre habitatge de l'ONU demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema. I el preu de la benzina continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre, una barrera que ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros la litre, i això que està bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car. Els preus s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà i la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari, Olaf Gill, admet que estan realment preocupats.
9: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem a Girona, Núria Pereira.
10: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
11: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
10: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall Digna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre aquests fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat el cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquest cas. I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat s'enfronta a presó permanent revisable. En la primera sessió del judici, els Mossos, que van detenir l'home, han explicat que els va confessar que havia matat la dona. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Un dels agents que va atendre l'acusat quan va aturar el cotxe a l'AP7 al costat d'una patrulla ha explicat que l'home va confessar els fets.
14: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
13: En la primera sessió del judici, que es fa amb jura popular, han declarat els fills de la víctima i veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que l'acusat insistia a reprendre la convivència que s'havia trencat una setmana abans dels fets. L'home està en presó preventiva des de l'abril de l'any passat. Segons el relat de la fiscalia, l'acusat va matar la dona amb una pedra després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. El Ministeri Fiscal demana 22 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria, amb l'agarrojant de parentesc i de menyspreu de gènere i 500.000 d'euros en indemnitzacions pels 3 fills, un d'ells menor de. L'acusació particular ha demanat la presó preventiva revisable. La defensa suposa aquestes penes per circumstàncies eximents i atenuants.
0: I a Lleida, aquest divendres, quedarà vist per a sentència el judici del conegut com a cas Carreteres. Ja ha declarat el principal acusat, Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat.

0: Generalitat de Lleida, que ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a 12 anys de presó. Lleida, Juliol Becar.
1: Este dijous han declarat els principals acusats del cas, l'excap de carreteres Jordi Benet, dos directius d'una empresa constructora, la filla del mateix Benet i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida. Benet, que està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut diners de forma il·legal o haver fet cap desviació pressupostària. Responia així les preguntes del seu advocat.
2: Alguna vegada des de l'entorn de MJ Grues us van pagar diners?
3: No.
2: Us van enviar a pagar, lliurar?
3: No.
1: Els dos directius, per la seva banda, han negat haver pagat diners a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Este judici és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i està previst que este divendres ja quedi vist per a sentència.
0: Mantenim aquesta connexió amb Lleida perquè l'Hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Era un espai molt reivindicat perquè fins ara només disposaven d'una sala en un hotel als afores de la ciutat.
1: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisco Maragnes és president de l'entitat.
4: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
1: La sala disposa de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Tot plegat per facilitar i humanitzar més els tractaments. Oriol Llogueros, el gerent de l'Arnau.
5: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
1: Fins ara, estos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
0: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous també s'ha posat la primera pedra del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Sabadell, Marta Vallès.
6: Aquest divendres, a la comissió bilateral entre representants municipals i del govern, l'Ajuntament de Sabadell cedirà l'ús de la caserna a la Generalitat perquè es comenci a treballar el projecte del nou equipament. En aquests 9.000 metres quadrats que ocupa la caserna s'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
7: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. I és que la caserna, ara sí ho podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, abans dèiem que avui tenim somriures de la ciutat, i és cert, la caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
6: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica que ara acollirà estudis de medicina i infermeria. Es preveu que el curs 2028-2029 arribin als primers alumnes.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
8: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tres quarts i pràcticament dos minuts, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens i autobusos. La nova marca també serà al metro, al tramvia i a les bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir

0: la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. També inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat, personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final, totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassen Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera, de Noia, un home mort fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
2: Els Mossos d'Esquadra van entrar-hi dimecres a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
3: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí. No te preocupes, llegó hasta arriba, ¿eh? Los Mossos tuvieron que extenderlo porque es que papá de abrir la ventana para que se ventilara del pestazo que tenía que haber dentro de la casa.
2: Una altra veïna, la Yolanda, diu que fa temps que sospitava d'alguna cosa davant de l'abandonament de la casa i del cotxe que portava anys aparcat al carrer.
4: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí, digo, y huele a muerto.
2: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
0: El cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Barcelona, Montse Mas.
5: Sota el títol El fil vermell, basat en una llegenda xinesa sobre el destí, l'estudi català Floc Drone Art ha dibuixat durant 20 minuts figures visuals sobre la línia de la costa per simbolitzar el vincle entre Barcelona i la metròpoli asiàtica. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
6: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensé pensábamos que sería tan fascinante.
7: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
8: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
9: S'ha agradat molt, sí.
10: Molt interessant i molt curiós.
9: No, especialment el pan tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles a Barcelona.
10: Els panots, que es diuen.
9: Això mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
5: L'oferta a la façana marítima s'ha completat amb un segon passi de l'espectacle de drons i amb la proposta immersiva Emergency Exit, el moll de la fusta, un muntatge de gran format signat per la Fura dels Baus, el músic Satori i l'estudi Iceberg, que combina teatre, electrònica i videomapatge per llançar un missatge de conscienciació ambiental.
0: Tres de les quatre colles de Tarragona han completat aquest dijous el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
11: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del Pilar de

0: 4 caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El Pilar Caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
1: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava un moment i, bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però, bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del Pilar, doncs, bueno, al final és un privilegi i un orgull.
0: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
2: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic, on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer senzill va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton anomenat Torn.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: I amb el Damià Aguilar.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82. Al final, victòria per 7 punts, que ha estat el màxim avantatge del partit pels locals. El tècnic Sekulić ha elogiat els seus jugadors.
3: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
2: I és que el Barça ha remuntat 15 punts des del primer quart. L'Efes ha fet 4 de 20 en triples, el Barça n'ha fet 12 de 29. 5 blaugranes han anotat més de 10 punts, destacant els 20 de Brizuela i els 19 de Panther. Aquest ha estat un moment clau del partit, amb la narració de l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, triple, Robinson. Robinson s'ha inventat un triple i el Barça guanya per més d'una cistella, guanya de 4. 86-82 a 49 segons pel final del partit.
2: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. El tècnic diu que s'han adaptat bé en aquest capítol.
5: Injury of Josh.
3: La lesió d'en Josh ens ha sacsejat molt, però n'hem sabut treure profit. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors. Altres jugadors han fet un pas endavant i això és important perquè durant la temporada ens trobarem moments difícils. Durant els partits tindrem moments complicats, problemes de faltes, petites lesions, cansament, el que sigui. Per tant, necessitem jugadors que facin un pas endavant i haurem de trobar la manera de jugar sense alguns d'ells. El partit d'avui n'és un gran exemple.
2: També aquest dijous a l'Eurolliga, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77 i el Baskonia ha perdut a casa amb Olympiacos 89-106.
0: 3Cat Info.
2: Ha començat la UEFA Nations League de futbol. A la Lliga Elite, Països Baixos 1, Alemanya 1. Ha estat el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El seu equip ha empatat el descompte. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, com Cancelo ho ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2, amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana en són 6, un d'ells Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit Fermín que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i s'ha referit al comportament de José Mourinho, el entrenador del Real Madrid.
6: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
2: També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol, Roberto, dona suport al seu tècnic, Manolo González. Son declaraciones a TV3.
7: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
2: El blaugrana Rafinha, per cert, jugarà aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. Igualment, en el capítol futbolístic, el mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
8: Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos intentar, o intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho a los jugadores.
2: A la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
1: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
2: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo. El seu tècnic, Ferran Costa, parla de la intervenció de lligaments de genoll del seu davanter, Joaquini.
9: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
2: Els primers entrenaments de Fórmula 1 a Bakú, Azerbaijan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli. Aquest divendres a les dues, classificació, i dissabte a la una del migdia, hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, ha estat la seva millor classificació de la temporada. I el Pons Lleida Llista ha guanyat el Club Patí Vilafranca per 4-1, el primer partit de la Lliga Catalana d'Hockey.

0: Són les 12.
1: El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistii Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UO. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials de l'últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà

0: ha de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de cinquè de primària fins a quart d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat i la millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
1: Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panter. Ha començat també la UEFA Nations League, Països Baixos 1, Alemanya 1, en el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Mentrestant, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: I el temps, divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc, i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna boirina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions de l'Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'ha apartat de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3CAT Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
3: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que firma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
4: Sempre he estat clar, però m'ha meus escrits a la universitat, a l'ensenyament de sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
3: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: El professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el Tribunal no vol obrir una batalla amb el Suprem i per això no preveu que la sentència que redacta el magistrat conservador José María Macías sigui dura amb el Suprem. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
5: Esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo. porque la realidad es que en el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si té els suports garantits com si no. Madrid. Dani Saideja.
6: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
6: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
9: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
6: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Silvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
10: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
11: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Les dades oficials indiquen que Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no pas 5 cops més, com assegura Isabel Díaz Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
12: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores és quan apareixen aquestes intervencions a l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
0: En el primer trimestre d'aquest any, de cada 10 desnonaments que s'han fet a Catalunya i Madrid, 6 són aquí i 4 a la capital espanyola. Això pel que fa a xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més. En números relatius, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial.
12: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país que ha d'implicar una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
0: Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys.
2: 3CAT Info.
0: llenguatge diplomàtic de Donald Trump i Xi Jinping en la rebuda del líder xinès a la Casa Blanca, la primera visita en més de 10 anys. Els líders dels Estats Units i la Xina han refermat la voluntat de millorar les relacions i la cooperació, però tant Trump com Xi no han amagat els temes

0: de fricció, com el dèficit comercial, Taiwan, la guerra de l'Iran o la intel·ligència artificial. De fet, el sopar de gala aquesta matinada és amb els magnats d'aquest sector. Washington, Oriol Serra.
1: Donald Trump ha rebut el seu homòleg xinès Xi Jinping amb tots els honors i també bones paraules i bons gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i aquest passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
2: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
1: A la sortida de la Casa Blanca, Trump ha dit que havia estat una gran trobada. Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de la cordialitat més absoluta. Això sí, ha posat damunt la taula la comunicació militar en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
3: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
1: Les qüestions que puguin resultar espinoses entre els dos països s'evitaran, o sigui que no es pot esperar, per exemple, sentir parlar de Taiwan durant aquesta visita. Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats els pròxims 5 anys.
0: I el conflicte palestí-israelià ha estat el protagonista de la jornada de l'Assemblea General de l'ONU d'aquest dijous, amb les intervencions del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest és el moment que s'ha viscut just abans que Netanyahu comencés a parlar. Diverses delegacions s'han aixecat i han marxat, i el líder israelià els ha titllat de covards. Netanyahu ha dedicat missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha acusat d'antisemita, i al president turc Recep Tayyip Erdogan, de qui ha dit que és un tirà. Ha presumit de la feina feta, ha dit, per defensar l'estat d'Israel, i sobre les acusacions de genocidi s'ha defensat així.
4: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
0: Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
5: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: Ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any consecutiu a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: És un quart.
6: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
7: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses, el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des del 5è de primària fins al 4è d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar el que és essencial.
8: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, assegura a Trescat Info que aquestes pràctiques ja s'estan fent a les aules i diu que el que és necessari és acompanyar els docents.
9: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
0: La portaveu del col·lectiu Docents.cat, Susana Tercero, assegura a Trescat Info que ja van advertir que calia mantenir les lectures.
10: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat.
0: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per a les llengües.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Itàlia limita a les aules el nombre d'alumnes estrangers amb poc domini de l'italià i prohibeix l'ús del burca i el niqab als centres educatius amb multes que poden arribar als 1.000 euros. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret llei que estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament la llengua. En el cas d'alumnes i famílies que no dominin l'italià, hi haurà cursos gratuïts. Qui es negui a fer-los podrà ser sancionat amb multes de fins a 1.000 euros. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, el decret és un instrument que no divideix, sinó que evita les classes ghetto. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Gianelli, creu que les mesures poden ser positives a nivell educatiu, però veu molt complex portar-ho a la pràctica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és, què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
0: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola. I Dinamarca adverteix que Rússia pot intensificar els pròxims mesos els seus atacs híbrids contra països europeus i membres de l'OTAN. Segons el cap del Servei d'Intel·ligència danès, cada vegada hi ha més possibilitats que Moscou porti a terme incursions i atacs de tota mena als països que donen suport logístic a Ucraïna.
12: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
0: Justament aquest dijous, Polònia ha dit que investiga com a sabotatge l'incendi en una estació de satèl·lits Starlink ubicada a l'est del país. Aquesta xarxa dona cobertura d'internet a Ucraïna. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
13: Emmanuel Macron ha desmentit que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre

0: Curiosament, perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons, ha contestat amb un sí rotund.
1: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
2: Ma réponse est oui.
0: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
1: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
0: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
3: I a tot això, Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies.
4: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
3: Sants és la segona pel·lícula catalana a competició aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'única que està rodada en català. L'han presentat aquest dijous el seu director, Miquel Gurrea, el mateix de Suro, i l'actriu protagonista, Victoria Luengo. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3Cat Info.
6: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
5: L'actriu fins i tot ens ha confessat que es va fer arrencar una pròtesi d'una dent perquè al personatge li anava bé tenir una dent trencada. El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.
3: Esports. Fins a 2:15 amb en Damià Aguilar.
7: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
8: Charles acaba atacant, 7, 6, aquí. Ara, Joel Parra per rematar-ho de 3, de 3, de 3, de 3, no hi va. I acaba el partit al Palau Blaugrana amb victòria, victòria, victòria, victòria, victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primera victòria de la temporada, Barça 89, Efes d'Istanbul de Pablo Lasso 82.
7: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Això diu Brizuela a Movistar Plus.
9: Súper importante, sobre todo después del poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible. Era importante para nosotros empezar fuerte hoy. En dos días tenemos un segundo partido súper importante también, así que tenemos que seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para entrenar.
7: També aquest dijous, Dubai 78, Real Madrid 77, Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, Estrella Roja 77, Zalgiris 83, Panathinaikos 91, París 72, Baskonia 89, Olympiacos 106 i Asvel Villarban 84, Maccabi de Tel Aviv 74. Aquest divendres a les 7 de la tarda, Besiktas València. 3CAT.

0: Ha dit que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha de nou.
1: No me imaginaba porque mai lo había visto jugar de nou, pero sí sabía las capacidades y las cualidades que té Rafinha com a jugador y sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt. I ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
0: Doncs Rafinha juga aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. El seu seleccionador Ancelotti parla d'ell i també de Vinícius.
2: El momento de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. El Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: El mexicà Javier Aguirre ya es a Valencia para prendre possessió como nuevo entrenador.
3: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, empezamos a trabajar.
0: A tot això, a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete, el vuitè contra el penúltim, Quique Álvarez, entrenador.
4: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels sis que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
0: Els primers entrenaments del Gran Premi de la Fórmula 1 a l'Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, aquest divendres a les dues, classificació. Dissabte a la una del migdia a la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart. Al Mundial de Ciclisme de Montreal, l'asturià de 17 anys, Benjamín Noval, ha guanyat la prova júnior en ruta. Ja havia guanyat l'or en contrarrellotge. El català Aitor Martínez ha arribat en la posició 42. Aquest divendres, la Lluna Jiménez de Vic competeix en la prova de la ruta júnior femenina. El Barça d'handbol jugarà aquest divendres contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. I aquest divendres comença la Laver Cup de tennis a San Francisco. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
5: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.
6: És moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistiï Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressió perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I en els pròxims minuts també parlarem del preu de la benzina, que continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. Aquesta barrera ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. I el cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Sumari d'esports amb en Damià Aguilar.
0: El Barça ha guanyat a l'Eurolliga de bàsquet d'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League i ha debutat Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
6: I el temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia d'estiu. Matí menys fresc i al migdia farà més calor. La majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i fins i tot podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal, els dos extrems de la costa i algun núvol prim.

0: Continuem, doncs. El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'aparta de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3cat.info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà així el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid. Paula Brujats.
1: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que afirma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
2: Sempre he estat clar, però amb els meus escrit a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que dit serà clara.
1: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: Gràcies, Paula. I d'altra banda, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també sumar que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si es té en els suports garantits com si no. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a sumar, que no en té prou i també reclama expropia el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
4: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
3: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
6: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
3: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
0: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Fins i tot alguns governs estan fent polítiques per excloure'ls de les prestacions. N'ha alertat, sobretot plegat, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, que també ha avisat del risc de dividir la societat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Kasla ha explicat que s'ha queixat al govern espanyol pels acords de govern entre el Partit Popular i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
7: Queda a entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccessible i inassequible.
0: El relator especial sobre habitatge de l'ONU demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema. I el preu de la benzina continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre, una barrera que ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros.

0: euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros la litre, i això que està bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car. Els preus s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà i la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari, Olaf Gill, admet que estan realment preocupats.
1: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
0: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem a Girona, Núria Pereira.
2: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
3: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
2: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall Digna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre aquests fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat el cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquest cas. I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat s'enfronta a presó permanent revisable. En la primera sessió del judici, els Mossos, que van detenir l'home, han explicat que els va confessar que havia matat la dona. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Un dels agents que va atendre l'acusat quan va aturar el cotxe a l'AP7 al costat d'una patrulla ha explicat que l'home va confessar els fets.
6: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
5: En la primera sessió del judici, que es fa amb jura popular, han declarat els fills de la víctima i veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que l'acusat insistia a reprendre la convivència que s'havia trencat una setmana abans dels fets. L'home està en presó preventiva des de l'abril de l'any passat. Segons el relat de la fiscalia, l'acusat va matar la dona amb una pedra després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. El Ministeri Fiscal demana 22 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria, amb l'agarrojant de parentesc i de menyspreu de gènere, i mig milió d'euros en indemnitzacions pels tres fills, un d'ells menor d'edat. L'acusació particular ha demanat la presó preventiva revisable. La defensa suposa aquestes penes per circumstàncies eximents i atenuants.
0: I a Lleida, aquest divendres, quedarà vist per a sentència el judici del conegut com a cas Carreteres. Ja ha declarat el principal acusat, Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, que ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a 12 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
7: Este dijous han declarat els principals acusats del cas, l'excap de Carreteres, Jordi Benet, dos directius d'una empresa constructora, la filla del mateix Benet i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida. Benet, que està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut diners de forma il·legal o haver fet cap desviació pressupostària. Responia així les preguntes del seu advocat.
8: Alguna vegada des de l'entorn de MJ Grues us van pagar diners?
9: No.
8: Us van enviar a pagar

0: Els dos directius, per la seva banda, han negat haver pagat diners a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Este judici és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i està previst que este divendres ja quedi vist per a sentència.
1: Mantenim aquesta connexió amb Lleida perquè l'Hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. Era un espai molt reivindicat perquè fins ara només disposaven d'una sala en un hotel als afores de la ciutat.
0: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Sisco Maragnes és president de l'entitat.
2: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Saps què fas amb aquestes hores?
0: La sala disposa de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Tot plegat per facilitar i humanitzar més els tractaments. Oriol Llogueró és el gerent de l'Arnau.
3: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
0: Fins ara, estos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
1: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous també s'ha posat la primera pedra del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Sabadell, Marta Vallès.
4: Aquest divendres, a la comissió bilateral entre representants municipals i del govern, l'Ajuntament de Sabadell cedirà l'ús de la caserna a la Generalitat perquè es comenci a treballar el projecte del nou equipament. En aquests 9.000 metres quadrats que ocupa la caserna, s'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
5: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperàvem poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. I és que la caserna, ara sí ho podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, abans dèiem que avui tenim somriures de la ciutat, i és cert, la caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
4: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica que ara acollirà estudis de medicina i infermeria. Es preveu que el curs 2028-2029 arribin els primers alumnes.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 3/4 i pràcticament 2 minuts, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens i autobusos. La nova marca també serà al metro, al tramvia i a les bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. També inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en 4 grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat, personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final,

0: totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassen rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera, de Noia, un home mort fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
2: Els Mossos d'Esquadra van entrar-hi dimecres a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
3: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí. No te preocupes, llegó hasta arriba, ¿eh? Los Mossos tuvieron que extenderlo porque es que para poder abrir la ventana para que se ventilara del pestazo que tenía que haber dentro de la casa.
2: Una altra veïna, la Yolanda, diu que fa temps que sospitava d'alguna cosa davant de l'abandonament de la casa i del cotxe que portava anys aparcat al carrer.
4: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
2: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
0: El cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Barcelona, Montse Mas.
5: Sota el títol El fil vermell, basat en una llegenda xinesa sobre el destí, l'estudi català Flock Drone Art ha dibuixat durant 20 minuts figures visuals sobre la línia de la costa per simbolitzar el vincle entre Barcelona i la metròpoli asiàtica. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
6: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensé Pensábamos que seria tan fascinant.
7: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
8: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
9: S'ha agradat molt, sí.
10: Molt interessant i molt curiós.
9: No, especialment el pan tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles de Barcelona.
10: Els panots, que es diuen.
9: Sí, el mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
5: L'oferta a la façana marítima s'ha completat amb un segon passi de l'espectacle de drons i amb la proposta immersiva Emergency Exit al moll de la fusta, un muntatge de gran format signat per la Fura dels Paus, el músic Satori i l'estudi Iceberg, que combina teatre, electrònica i videomapatge per llançar un missatge de conscienciació ambiental.
0: 3 de les 4 colles de Tarragona han completat aquest dijous el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
11: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del Pilar de 4 caminant. Seguidament han arribat els xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El Pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
12: S'ha fet llarga la festa major perquè s'ha esperat un moment i hi ha hagut una mica d'impaciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del Pilar, doncs, bueno, és un privilegi i un orgull.
11: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit

0: Partit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
1: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic, on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer senzill va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton anomenat Torn.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: I amb el Damià Aguilar.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82. Al final, victòria per 7 punts, que ha estat el màxim avantatge del partit pels locals. El tècnic Sekulić ha elogiat els seus jugadors.
3: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
2: I és que el Barça ha remuntat 15 punts des del primer quart. L'Efes ha fet 4 de 20 en triples, el Barça n'ha fet 12 de 29. 5 blaugranes han anotat més de 10 punts, destacant els 20 de Brizuela i els 19 de Panther. Aquest ha estat un moment clau del partit, amb la narració de l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, triple, Robinson s'ha inventat un triple i el Barça guanya per més d'una cistella, guanya de 4, 86-82 a 49 segons pel final del partit.
2: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. El tècnic diu que s'han adaptat bé en aquest capítol.
5: Injury of Josh.
3: La lesió d'en Josh ens ha sacsejat molt, però n'hem sabut treure profit. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors. Altres jugadors han fet un pas endavant i això és important perquè durant la temporada ens trobarem moments difícils. Durant els partits tindrem moments complicats, problemes de faltes, petites lesions, cansament, el que sigui. Per tant, necessitem jugadors que facin un pas endavant i haurem de trobar la manera de jugar sense alguns d'ells. El partit d'avui n'és un gran exemple.
2: També aquest dijous a l'Eurolliga, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77 i el Baskonia ha perdut a casa amb Olympiacos 89-106.
0: 3CAT Info.
2: Ha començat la UEFA Nations League de futbol. A la Lliga Elite, Països Baixos 1, Alemanya 1. Ha estat el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El seu equip ha empatat el descompte. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, com Cancelo ho ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2, amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana en són 6, un d'ells Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit Fermín que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i s'ha referit al comportament de José Mourinho, el entrenador del Real Madrid.
6: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable. I és el que dic, nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
2: També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol, Roberto, dona suport al seu tècnic, Manolo González. Son declaraciones a TV3.
7: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster, yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
2: El blaugrana Rafinha, per cert, jugarà aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. Igualment, en el capítol futbolístic, el mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
8: Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos intentar, o intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho de los jugadores.
2: A la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
1: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
2: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo. El seu tècnic Ferran Costa parla de la intervenció de lligaments de genoll del seu davanter Joaquini.
9: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
2: Els primers entrenaments de Fórmula 1 a Bakú, Azerbaijan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli. Aquest divendres a les dues, classificació, i dissabte a la una del migdia, hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, ha estat la seva millor classificació de la temporada. I el Pons Lleida Llista ha guanyat el Club Patí Vilafranca per 4-1, el primer partit de la Lliga Catalana d'Hockey.
0: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Es la una.
1: El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UO. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials de l'últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4è d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat i la millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestinià

0: palestí Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
1: Esports. Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panter. Ha començat també la UEFA Nations League, Països Baixos 1, Alemanya 1, en el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Mentrestant, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales.
0: I el temps, divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc, i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol, amb alguna boirina matinal, als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions de l'Àlex Bosch.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'ha apartat de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3Cat Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
3: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei. A la proposta de sentència no se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tota la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que firma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
4: Sempre he estat clar, però amb els meus escrits, a la universitat, a l'ensenyament de les sentències, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
3: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
0: El professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el Tribunal no vol obrir una batalla amb el Suprem i per això no preveu que la sentència que redacta el magistrat conservador José María Macías sigui dura amb el Suprem. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit.
5: Esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente redactará, está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
2: 3Cat Info.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si té els suports garantits com si no. Madrid. Dani Saideja.
6: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on

0: no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
1: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir a aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
2: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
3: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
0: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
4: Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha desentès de responsabilitats pel desallotjament de dimecres i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
5: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
6: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
4: Les dades oficials indiquen que Catalunya ha registrat més desnonaments que a Madrid, però no pas 5 cops més, com assegura Isabel Díaz Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. La directora d'Habitat 3, Carme Trilla, ha dit al Catalunya Nit que el cas de la Mari Carmen també passa aquí.
7: Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores, bueno, doncs és quan apareixen aquestes intervencions doncs a l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser més habituals si hi hagués més recursos de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració.
4: En el primer trimestre d'aquest any, de cada 10 desnonaments que s'han fet a Catalunya i Madrid, 6 són aquí i 4 a la capital espanyola. Això pel que fa a xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més. En números relatius, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial.
7: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país, que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
4: Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys.
8: 3Cat Info.
4: Llenguatge diplomàtic de Donald Trump i Xi Jinping en la rebuda del líder xinès a la Casa Blanca, la primera visita en més de 10 anys. Els líders dels Estats Units i la Xina han refermat la voluntat de millorar les relacions i la cooperació, però tant Trump com Xi no han amagat els temes de fricció, com el dèficit comercial, Taiwan, la guerra de l'Iran o la intel·ligència artificial. De fet, el sopar de gala aquesta matinada és amb els magnats d'aquest sector. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump ha rebut el seu homòleg xinès Xi Jinping amb tots els honors i també bones paraules i bons gestos. Per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i aquest passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
10: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions
8: decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la

0: prosperitat durant dècades i dècades.
1: A la sortida de la Casa Blanca, Trump ha dit que havia estat una gran trobada. Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de la cordialitat més absoluta. Això sí, ha posat damunt la taula la comunicació militar en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
2: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
1: Les qüestions que puguin resultar espinoses entre els dos països s'evitaran, o sigui que no es pot esperar, per exemple, sentir parlar de Taiwan durant aquesta visita. Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar les seves universitats els pròxims 5 anys.
3: I el conflicte palestí-israelià ha estat el protagonista de la jornada de l'Assemblea General de l'ONU d'aquest dijous, amb les intervencions del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest és el moment que s'ha viscut just abans que Netanyahu comencés a parlar. Diverses delegacions s'han aixecat i han marxat, i el líder israelià els ha titllat de covards. Netanyahu ha dedicat missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha acusat d'antisemita, i al president turc Recep Tayyip Erdogan, de qui ha dit que és un tirà. Ha presumit de la feina feta, ha dit, per defensar l'estat d'Israel, i sobre les acusacions de genocidi s'ha defensat així.
4: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
3: Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
5: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
3: Ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any consecutiu a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: És un quart.
6: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
7: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Més coses, el Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a partir del curs que ve a batxillerat. El govern ha fet marxa enrere després que les eliminés fa 3 cursos i ara serà el departament qui les triarà. Tot plegat forma part d'un pla per reforçar l'escriptura, l'expressió oral i la comprensió lectora per revertir els resultats educatius. A partir del curs que ve, a més, totes les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des del 5è de primària fins al 4è d'ESO. La consellera d'Educació, Esther Niubó, defensava tornar el que és essencial.
8: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat

0: de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
1: En una guia, el departament també recomana llegir en veu alta, fer treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia i reforçar el càlcul mental. La directora de recerca d'equitat.org, Mònica Nadal, assegura Trescat.info que aquestes pràctiques ja s'estan fent a les aules i diu que el que és necessari és acompanyar els docents.
2: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar. La clau està en com garantirem que això passa sense posar més estrès sobre el professorat, sinó al contrari, donar-los més seguretat.
1: La portaveu del col·lectiu Docents.cat, Susana Tercero, assegura a Trescat.info que ja van advertir que calia mantenir les lectures.
3: També vam tenir una reunió específica per demanar al departament que hi havia en aquell moment que no tragués les lectures obligatòries, perquè era una manera d'atomitzar doncs, aquest fet literari. Jo crec que podem dir que això ha passat. Els docents necessitem també una carta de navegació pel batxillerat.
1: També demana que s'afegeixi una tercera hora a batxillerat per a les llengües.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Itàlia limita a les aules el nombre d'alumnes estrangers amb poc domini de l'italià i prohibeix l'ús del burca i el niqab als centres educatius amb multes que poden arribar als 1.000 euros. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret llei que estipula que a les classes de primària i secundària només hi podrà haver un 30% d'alumnes que no coneguin adequadament la llengua. En el cas d'alumnes i famílies que no dominin l'italià, hi haurà cursos gratuïts. Qui es negui a fer-los podrà ser sancionat amb multes de fins a 1.000 euros. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, el decret és un instrument que no divideix, sinó que evita les classes ghetto. El president de l'Associació Nacional de Directors d'Escola a Itàlia, Antonello Gianelli, creu que les mesures poden ser positives a nivell educatiu, però veu molt complex portar-ho a la pràctica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Si són nens i nenes, no poden anar a una escola que estigui molt lluny de casa seva. La principal pregunta és: què passa si només hi ha una escola a la seva àrea més propera?
1: El ministre d'Educació ha precisat que es podran aplicar excepcions en aquests casos. La llei va acompanyada d'una inversió de 17 milions d'euros per incentivar l'aprenentatge de l'italià a l'escola. I Dinamarca adverteix que Rússia pot intensificar els pròxims mesos els seus atacs híbrids contra països europeus i membres de l'OTAN. Segons el cap del Servei d'Intel·ligència danès, cada vegada hi ha més possibilitats que Moscou porti a terme incursions i atacs de tota mena als països que donen suport logístic a Ucraïna.
6: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
1: Justament aquest dijous, Polònia ha dit que investiga com a sabotatge l'incendi en una estació de satèl·lits Starlink ubicada a l'est del país. Aquesta xarxa dona cobertura d'internet a Ucraïna. Des de França, el president Emmanuel Macron ha desmentit informacions publicades segons les quals la CIA havia alertat d'atacs contra països de l'arc mediterrani per part de la flota naval fantasma russa. París, Isabel Galí.
7: Emmanuel Macron ha desmentit que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons, ha contestat amb un sí rotund.
8: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
7: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
9: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
7: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
1: I a tot això, Rússia no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies.
10: Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat els països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
1: Sants és la segona pel·lícula catalana a competició aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià i l'única que està rodada en català. L'han presentat aquest dijous el seu director, Miquel Gurrea, el mateix de Suro, i l'actriu protagonista, Victoria Luengo. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: Sants és una pel·lícula de misteri sobre una noia que roba imatges d'esglésies i que rebutja implicar-se en la cura de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil, quan veu que li falta poc per morir. Per tant, parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta, com ha explicat Victoria Luengo a 3Cat Info.
12: Per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal i totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
11: L'actriu fins i tot ens ha confessat que es va fer arrencar una pròtesi d'una dent perquè al personatge li anava bé tenir una dent trencada. El títol del film fa referència al barri de Sants de Barcelona, que és on viu el director, i està previst que s'estreni al febrer de l'any vinent.
1: Esports. Fins a dos quarts amb en Damià Aguilar.
8: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther, de la transmissió online de Catalunya Ràdio.
13: Ja els acaba atacant, 7, 6, aquí. Ara, Joel Parra per rematar-ho de 3, de 3, de 3, de 3, no hi va. I acaba el partit al Palau Blaugrana amb victòria, victòria, victòria, victòria, victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James. Primera victòria de la temporada. Barça 89, Efes d'Istanbul de Pablo Lasso 82.
8: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Això diu Brizuela a Movistar Plus.
14: Súper importante, sobre todo después del poco tiempo que hemos tenido para prepararnos, de lo que pasó la semana pasada, que lo estamos intentando dejar atrás lo más rápido posible. Era importante para nosotros empezar fuerte hoy. En dos días tenemos un segundo partido súper importante también, así que tenemos que seguir construyendo a partir de los partidos porque no tenemos tiempo para entrenar.
8: També aquest dijous, Dubai 78, Real Madrid 77, Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, Estrella Roja 77, Zalgiris 83, Panathinaikos 91, París 72, Baskonia 89, Olympiacos 106 i Asvel Villarban 84, Maccabi de Tel Aviv 74. Aquest divendres a les 7 de la tarda, Besiktas València.
4: 3Cat Info.
8: Ha començat la UEFA Nations League de futbol a la Lliga Elite, empat entre Països Baixos i Alemanya, empat a 1. Ha marcat el 0-1 Félix Nemecha i ha empatat Gapco al descompte. Un empat per Xavi Hernández en el seu debut a la banqueta Orange. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya. Com Cancelo ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat per 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2 amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana són 6, un d'ells Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.

0: Parece que é a súa tamén esta. E Vini pode ser que non é agora en seu mellor momento. A convicción que temos dos dois que van a ser jogadores fundamentais para o futuro.
1: El mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
2: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, empezamos a trabajar.
1: A tot això, a la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete, el vuitè contra el penúltim, Quique Álvarez, entrenador.
3: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible, i bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però bueno, dels sis que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
1: Els primers entrenaments del Gran Premi de la Fórmula 1 a l'Azerbaidjan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli, aquest divendres a les dues, classificació. Dissabte a la una del migdia, la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart. Al Mundial de Ciclisme de Montreal, l'asturià de 17 anys, Benjamín Noval, ha guanyat la prova júnior en ruta. Ja havia guanyat l'or en contrarrellotge. El català Aitor Martínez ha arribat en la posició 42. Aquest divendres, la Lluna Jiménez de Vic competeix en la prova de la ruta júnior femenina. El Barça d'handbol jugarà aquest divendres contra el Pinheiros brasiler a la primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte. I aquest divendres comença la Laver Cup de tennis a San Francisco. Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz.
4: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.
5: És moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que el Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistiï Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. I en els pròxims minuts també parlarem del preu de la benzina, que continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. Aquesta barrera ja se supera a França, Alemanya i també a Portugal. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. I el cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Sumari d'esports amb en Damià Aguilar.
1: El Barça ha guanyat a l'Eurolliga de bàsquet d'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. Ha començat també la UEFA Nations League i ha debutat Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a 1 contra Alemanya.
5: I el temps, aquest divendres tornarem a tenir un dia d'estiu. Matí menys fresc i al migdia farà més calor. La majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i fins i tot podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Continuem, doncs. El Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i que s'aparta de l'objectiu de la norma. És el que diu l'esborrany de la primera sentència a favor d'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre, al qual ha tingut accés 3CAT Info. El Constitucional la validarà el 6 d'octubre i aplanarà així el retorn de Puigdemont a Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
6: El Constitucional retreu als jutges Marchena i Llarena que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia i que s'han desviat de l'objectiu de la llei a la proposta de sentència.

0: No se'ls menciona expressament, però sí que es desmunta la seva tesi sobre la malversació. El Constitucional deixa clar que amb el referèndum no hi va haver benefici personal per als dirigents independentistes i afegeix que dir que hi havia un benefici sense un increment econòmic real, com ha fet fins ara el Suprem, és un excés interpretatiu. El Constitucional també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders independentistes en impedir-los, per exemple, presentar-se a unes eleccions i recorda que la voluntat de l'amnistia era extingir tot la responsabilitat penal. Són fragments de l'esborrany de la sentència que firma el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, contrari a l'amnistia, però que s'ha vist obligat a refer la proposta de sentència seguint el criteri de la majoria progressista. Ja avançava ell mateix ahir al matí de Catalunya Ràdio que el seu text seria clar.
1: Sempre he estat clar, però amb els meus escrits, a la universitat, a l'ensenyament de la sentència, i naturalment la sentència que dicti serà clara.
0: I és rellevant que sigui clar perquè la primera sentència que donarà la raó a Jordi Turull també serà d'aplicació a la resta d'afectats. Quan es voti d'aquí a 15 dies, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament, és a dir, s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig i posar punt i final a la inhabilitació de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
2: Gràcies, Paula. I d'altra banda, el govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers. L'impacte social del cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts que ve, tant si es té en els suports garantits com si no. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: La Moncloa no vol fer un pas en fals i fins que no s'assegure els vots de Junts no dura el decret d'habitatge al Congrés, on ja va decaure al febrer i on no ha tornat per falta de suport. El Ministeri d'Habitatge està estudiant les propostes dels de Puigdemont, més protecció als petits tenidors i bonificacions fiscals. Però els socialistes no són un obstacle, però no garanteixen un acord abans de dimarts, data límit per a Sumar, que no en té prou i també reclama expropiar el pis de la Mari Carmen. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
4: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
3: Una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis sovint contraposades. Esquerra vol mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián acusa Junts de no voler remar a favor.
6: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
3: I el PP s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
2: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Fins i tot alguns governs estan fent polítiques per excloure'ls de les prestacions. N'ha alertat, sobretot plegat, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, que també ha avisat del risc de dividir la societat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Kasla ha explicat que s'ha queixat al govern espanyol pels acords de govern entre el Partit Popular i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
7: Queda entender que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
2: El relator especial sobre habitatge de l'ONU demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema. I el preu de la benzina continua a l'alça i cada cop s'acosta més als 2 euros al litre, una barrera que ja se supera a França, a Alemanya i també a Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros la litre, i això que està bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car. Els preus s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà i la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari, Olaf Gill, admet que estan realment preocupats.
8: La Unió Europea

0: En veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
1: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem a Girona, Núria Pereira.
2: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
3: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat.
2: La inversió a tot l'Estat per ampliar la xarxa elèctrica és de 17.000 milions d'euros.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Vall Digna, al País Valencià, després que s'hagi fet viral un vídeo a les xarxes sobre aquests fets. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. A les imatges, que ja estan en mans de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar els agressors, s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magrebí i l'agredeixen. Els fets haurien passat el cap de setmana i, de moment, no s'ha presentat cap denúncia. El consistori assegura que està col·laborant amb les forces de seguretat i que el municipi és un poble de convivència, respecte i diversitat. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació amb aquest cas. I l'acusat d'assassinar la seva exparella a cops de pedra a Calafell, al Baix Penedès, l'any passat s'enfronta a presó permanent revisable. En la primera sessió del judici, els Mossos, que van detenir l'home, han explicat que els va confessar que havia matat la dona. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Un dels agents que va atendre l'acusat quan va aturar el cotxe a l'AP7 al costat d'una patrulla ha explicat que l'home va confessar els fets.
6: Me comenta que se quería entregar porque había matado a su mujer. Dice que sí, que se le ha ido la olla, que ha matado a su mujer y que estaba en el maletero del vehículo.
5: En la primera sessió del judici, que es fa amb jurat popular, han declarat els fills de la víctima i veïnes de l'immoble on es va cometre el crim. Han explicat que l'acusat insistia a reprendre la convivència que s'havia trencat una setmana abans dels fets. L'home està en presó preventiva des de l'abril de l'any passat. Segons el relat de la fiscalia, l'acusat va matar la dona amb una pedra després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. El Ministeri Fiscal demana 22 anys de presó per l'assassinat amb traïdoria, amb l'agreujant de parentesc i de menyspreu de gènere, i mig milió d'euros en indemnitzacions pels tres fills, un d'ells menor de edat. L'acusació particular ha demanat la presó preventiva revisable. La defensa suposa aquestes penes per circumstàncies eximents i atenuants.
1: I a Lleida, aquest divendres, quedarà vist per a sentència el judici del conegut com a cas Carreteres. Ja ha declarat el principal acusat, Jordi Benet, excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, que ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a 12 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
7: Este dijous han declarat els principals acusats del cas, l'excap de Carreteres, Jordi Benet, dos directius d'una empresa constructora, la filla del mateix Benet i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida. Benet, que està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, ha reconegut que tenia una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut diners de forma il·legal o haver fet cap desviació pressupostària. Responia així les preguntes del seu advocat.
8: Alguna vegada des de l'entorn de MJ Grues us van pagar diners?
9: No.
8: Us van enviar a pagar, lliurar?
9: No.
7: Els dos directius, per la seva banda, han negat haver pagat diners a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Este judici és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i està previst que este divendres ja quedi vist per a sentència.
1: Mantenim aquesta connexió amb Lleida perquè l'Hospital Arnau de Vilanova ha posat en marxa una sala de descans per a pacients que fan quimioteràpia i han de passar llargues hores entre tractaments i proves. era un espai molt reivindicat perquè fins ara només disposaven d'una sala en un hotel als afores de la ciutat.
7: L'espai l'ha cedit l'Arnau de Vilanova, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer de Lleida. Això tenint en compte que l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu, la

0: Franja i tot Ponent, amb molts pacients que han de fer llargs desplaçaments. Siscom Aragnes és president de l'entitat.
1: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
0: La sala disposa de butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. Tot plegat per facilitar i humanitzar més els tractaments. Oriol Lluguero és el gerent de l'Arnau.
2: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
0: Fins ara, estos pacients només tenien habilitat un espai en un hotel als afores de Lleida, que de moment es mantindrà a banda de la nova sala a l'Arnau.
3: Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després de 20 anys de litigis amb el govern espanyol. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Aquest dijous també s'ha posat la primera pedra del futur campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Sabadell, Marta Vallès.
4: Aquest divendres, a la comissió bilateral entre representants municipals i del govern, l'Ajuntament de Sabadell cedirà l'ús de la caserna a la Generalitat perquè es comenci a treballar el projecte del nou equipament. En aquests 9.000 metres quadrats que ocupa la caserna s'hi faran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci el feia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
5: Fa més de 20 anys que la ciutat de Sabadell esperava poder fer un anunci com el que avui estem fent aquí. I és que la caserna, ara sí ho podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, abans dèiem que avui tenim somriures de la ciutat, i és cert, la caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou.
4: També aquest dijous s'ha posat la primera pedra del futur campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma. Es fa a l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica que ara acollirà estudis de medicina i infermeria. Es preveu que el curs 2028-2029 arribin els primers alumnes.
3: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Aquest divendres les temperatures tocaran sostre. Des de primera hora del matí també els valors no han baixat tant. Aquest cel que durant la nit i matinada ha sigut més ennuvolat, però ara mateix amb aquest cel clar, amb sol, amb alguna boirina matinal cap a comarques interiors, també cap al nord-est algun núvol prim, valors de mínima tropical a la façana litoral, 13-14 graus cap a Ponent, però també al prelitoral amb alguns valors de temperatures força suaus, i al Pirineu doncs l'ambient no és tan fresc. Al migdia farà més calor. Tindrem un dia estiuenc. Les màximes dels 30 als 35 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre, arribant o tocant els 36 o 37 graus, amb una tarda solellada en conjunt. Al cap de setmana afluixa una mica la calor. Encara mantindrem valors per sobre del que tocaria per l'època i també augmentaran una miqueta els núvols.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Tres quarts i pràcticament dos minuts, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens i autobusos. La nova marca també serà al metro, al tramvia i a les bicicletes, que compartiran una mateixa identitat corporativa. El canvi es fa per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable per als usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. També inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en quatre grans àmbits: transport ferroviari, carretera, mobilitat, personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i mantenir encara les existents. Al final, totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment en què es traspassen rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Terrassa, al Vallès Occidental. Els fets van passar dimecres a la nit. Els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït una agressió en un carrer als afores de la ciutat. Fins al lloc dels fets es

0: van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment, no hi ha cap detingut en relació amb aquesta mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera, de Noia, un home mort fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
1: Els Mossos d'Esquadra van entrar-hi dimecres a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
2: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí. No te preocupes, llegó hasta arriba, ¿eh? Los Mossos tuvieron que extenderlo porque es que para poder abrir la ventana para que se ventilara del pestazo que tenía que haber dentro de la casa.
1: Una altra veïna, la Yolanda, diu que fa temps que sospitava d'alguna cosa davant de l'abandonament de la casa i del cotxe que portava anys aparcat al carrer.
3: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
1: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
0: El cel de la platja de la Barceloneta s'ha omplert aquesta nit de dijous de llum i color amb un espectacle de 750 drons per homenatjar la ciutat de Xangai, convidada d'aquesta festa de la Mercè. Barcelona, Montse Mas.
4: Sota el títol El fil vermell, basat en una llegenda xinesa sobre el destí, l'estudi català Flock Drone Art ha dibuixat durant 20 minuts figures visuals sobre la línia de la costa per simbolitzar el vincle entre Barcelona i la metròpoli asiàtica. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
5: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensaba que seria tan fascinant.
6: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no? I aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
7: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
8: S'ha agradat molt, sí.
9: Molt interessant i molt curiós.
8: No, especialment el pan tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles a Barcelona.
9: Els panots, que es diuen.
8: Això mateix, tot el que sigui d'alguna manera enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
4: L'oferta a la façana marítima s'ha completat amb un segon passi de l'espectacle de drons i amb la proposta immersiva Emergency Exit, al moll de la fusta, un muntatge de gran format signat per la Fura dels Paus, el músic Satori i l'estudi Iceberg, que combina teatre, electrònica i videomapatge per llançar un missatge de conscienciació ambiental.
0: 3 de les 4 colles de Tarragona han completat aquest dijous el recorregut dels Pilars Caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
10: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del Pilar de 4 caminant. Seguidament han arribat els Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El Pilar Caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
11: S'ha fet llarga la festa major perquè s'ha esperat un moment i hi ha hagut una mica d'impaciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del Pilar, doncs, bueno, és un privilegi i un orgull.
10: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.
0: U2 publicarà un nou disc després de 9 anys de silenci. Es titularà Carnaval de Luz i sortirà el 13 de novembre. Aquest dimecres han publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio. amb un vídeo gravat a Mèxic, on també parlen del carnaval, que probablement serà el fil conductor d'aquest nou treball. El primer senzill

ell va ser Street of Dreams, publicat el 7 de juliol. També s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà un tema pòstum de Dolly Parton anomenat Torn.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: I amb el Damià Aguilar.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82. Al final, victòria per 7 punts, que ha estat el màxim avantatge del partit pels locals. El tècnic Sekulić ha elogiat els seus jugadors.
3: Vull felicitar els jugadors. Per alguns d'ells era la primera vegada que jugaven un partit d'Eurolliga i han pogut sentir la intensitat i la qualitat que ens trobarem durant la temporada. Han estat capaços de remuntar un desavantatge de dobles dígits. S'han mantingut units fins i tot en els moments difícils. Hi ha coses molt bones, però només és una victòria, només un partit. I la temporada tot just acaba de començar.
2: I és que el Barça ha remuntat 15 punts des del primer quart. L'Efes ha fet 4 de 20 en triples, el Barça n'ha fet 12 de 29. 5 blaugranes han anotat més de 10 punts, destacant els 20 de Brizuela i els 19 de Panther. Aquest ha estat un moment clau del partit, amb la narració de l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, triple, Robinson s'ha inventat un triple i el Barça guanya per més d'una cistella, guanya de 4, 86-82 a 49 segons pel final del partit.
2: El Barça tenia la baixa de Uoma i d'última hora hem sabut la de Josh Nebo. Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. El tècnic diu que s'han adaptat bé en aquest capítol.
3: La lesió d'en Josh ens ha sacsejat molt, però n'hem sabut treure profit. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors. Altres jugadors han fet un pas endavant i això és important perquè durant la temporada ens trobarem moments difícils. Durant els partits tindrem moments complicats, problemes de faltes, petites lesions, cansament, el que sigui. Per tant, necessitem jugadors que facin un pas endavant i haurem de trobar la manera de jugar sense alguns d'ells. El partit d'avui n'és un gran exemple. And tonight is a great
2: example of this. També aquest dijous a l'Eurolliga, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77 i el Baskonia ha perdut a casa amb Olympiacos 89-106.
0: 3Cat Info.
2: Ha començat la UEFA Nations League de futbol. A la Lliga Elite, Països Baixos 1, Alemanya 1. Ha estat el debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. El seu equip ha empatat el descompte. El blaugrana Adeyemi ha estat titular amb Alemanya, com Cancelo ho ha estat en Portugal. L'actual campiona ha guanyat 1-0 Gales. També Sèrbia 1, Grècia 2 i Noruega 3, Dinamarca 2, amb doblet de Haaland. A la Lliga D d'aquesta Nations League, Andorra 1, Malta 2. Dissabte, la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya i vist des del punt de vista blaugrana en són 6, un d'ells Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit Fermín que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa passada i s'ha referit al comportament de José Mourinho, el entrenador del Real Madrid.
5: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
2: També des de la concentració d'Espanya, el davanter de l'Espanyol, Roberto, dona suport al seu tècnic, Manolo González. Son declaraciones a TV3.
6: Fue un entrenador muy significativo que lo subió de segunda, lo ha mantenido, de momento sigue ahí, pero bueno, al final los equipos tienen racha, hemos empezado regular, parecía que habíamos empezado bien, pero bueno, yo creo que acabamos de empezar, no hay que saltar las alarmas con el míster. Yo creo que el míster al final es muy respetado por el vestuario, sabe llevarnos, sabe gestionar muy bien el grupo y nos conoce a todos muy bien.
2: El blaugrana Rafinha, per cert, jugarà aquest divendres a Melbourne a les 12 del migdia, hora d'aquí, un amistós amb el Brasil contra Austràlia. Igualment, en el capítol futbolístic, el mexicà Javier Aguirre ja és a València per prendre possessió com a nou entrenador.
7: Tiene que haber para no estar sufriendo. Pasa que las circunstancias son las que son, ¿no? Pero hay mucho nivel individual. Esperemos intentaremos, mejor dicho, sacar el mejor provecho a los jugadores.
2: A la segona divisió, aquest divendres comença la setena jornada amb el Girona-Albacete. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
8: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
2: El Sabadell jugarà dissabte a Vigo. El seu tècnic Ferran Costa parla de la intervenció de lligaments de genoll del seu davanter Joaquini.
9: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
2: Els primers entrenaments de Fórmula 1 a Bakú, Azerbaijan, domini dels Mercedes de Russell i Antonelli. Aquest divendres a les dues, classificació, i dissabte a la una del migdia, hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2, l'aranès Mari Boya s'ha classificat quart, ha estat la seva millor classificació de la temporada. I el Pons Lleida Llista ha guanyat el Club Patí Vilafranca per 4-1, el primer partit de la Lliga Catalana d'Hockey.
0: 3CAT Info. Fresca Info.

0: Són les dues.
1: El Tribunal Suprem s'ha apartat de la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè l'alt tribunal amnistia Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'UO. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge, que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressionar perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts. Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats del cas de la Mari Carmen i posa el focus en els desnonaments a Catalunya, on diu que n'hi ha més. Les dades oficials de l'últim any indiquen que aquí se n'han registrat més que a Madrid, però no 5 cops més, com diu Ayuso, sinó gairebé 3 vegades més. Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve. 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. A més, les escoles i els instituts també hauran de tenir un pla lector que haurà de recollir les lectures comunes que es llegeixin des de 5è de primària fins a 4 d'ESO. Màxima cordialitat entre Donald Trump i Xi Jinping en la visita del líder xinès a la Casa Blanca, la primera en més de 10 anys. El president nord-americà ret grans honors al convidat i remarca l'amistat i la millora en alguns temes. El president xinès proposa més diàleg i cooperació en benefici de tothom. El conflicte entre Israel i Palestina centra la tercera jornada de l'Assemblea General de l'ONU. Diverses delegacions han deixat plantat el líder israelià, Benjamin Netanyahu, mentre que el líder palestí, Mahmoud Abbas, que ha hagut d'intervenir per videoconferència, ha acusat Israel de fer neteja ètnica. Dinamarca alerta de possibles atacs russos els pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN, fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena.
0: Esports.
2: Ha començat la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19